0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Contemporani de nova creació i noves tendències de la música improvisada. Aquesta és la gènesi de l'Alhambra Festival Jazz Vic, que aquests dies celebra 28 primaveres a la capital osonenca. També està anunciada la nova temporada de l'Auditori de Barcelona, que compta amb nova direcció i algunes pinzellades de jazz al programa. I, per descomptat, la base de la música en viu amb els concerts als clubs, on sonen novetats discogràfiques i homenatges més que merescuts, com el que rebrà Errol Bosky aquesta setmana a la Nova Jazzcava. En parlem amb una de les seves impulsores, la pianista i compositora Elisabet Raspall.
1: Jazz Club, des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
0: Hi ha presències que marquen una època i que ajuden i que vinculen al sector professional d'un gènere, en aquest cas, com és el jazz. L'arribada a Barcelona als anys 80 d'Errol Bosky, compositor, multiinstrumentista, cantant i docent, va suposar un canvi important a l'escena del jazz a Catalunya. I nosaltres avui volem recollir les impressions d'Elisabet Raspall. Ella, com ja sabeu, és compositora, és pianista, és també docent a l'ESMUC i va tenir un fort vincle amb Errol Bosky. Per què nosaltres avui volem parlar de tot aquest tema amb l'Elisabet? Doncs perquè la Nova Jazzcava aquesta mateixa setmana, el dijous, concretament dia 28 a les 8 del vespre, hi haurà una trobada de músics, d'amics, de diferents generacions vinculades a Errol Bosky, i esperem que l'Errol doncs, també hi pugui ser, doncs, per retre homenatge a aquest mestre al que esteu escoltant amb un tema clàssic de Henry Mancini que porta per títol The Days of Wine and Roses.

0: tot un clàssic, l'heu escoltat repetides vegades, però probablement no sempre amb aquest tipus de formació, piano i veu, amb Elisabet Raspall i Errol Boschi, un disc que van enregistrar junts, que porta per títol Two of a Kind, i que penso que fins i tot no s'havien ni editat. Però això ens ho explicarà molt millor l'Elisabet Raspall, que ens atén a l'altra banda del fil telefònic. Què tal, Elisabet? Com estàs?
1: Molt bé, gràcies, i vosaltres?
0: Doncs molt bé, i contents de que es faci un merescut, dèiem, reconeixement a un gran mestre, un músic que va fer molta feina aquí a casa nostra, i que hi hagi aquesta trobada a l'entorn d'Errol Boschi, doncs ens fa contents també, i a més que es faci a la nostra ciutat, a Terrassa, a la Nova Jascava. Per tant, felicitats per la iniciativa. A mi el que m'agradaria, Elisabet, una mica és situar a l'Errol, no? Perquè ell va arribar aquí sobre els anys 80, holandès, arriba a Catalunya, a Barcelona, comença a treballar, i tu tens un fort vincle amb ell, i m'agradaria que expliquessis una mica doncs qui és Errol Boschi i el per què de la importància dins de l'escena del jazz vocal, també. The song.
1: Doncs sí, efectivament vaig tenir aquest privilegi de gaudir molt de temps de la seva amistat i col·leguisme musical, diguem-ne. Em trucava per acompanyar-lo, i per mi això va ser una època de molt aprenentatge, perquè ell és un gran músic, multi-instrumentista, que va arribar efectivament d'Holanda. Ell és nascut a Surinam, però criat a Holanda, va anar directe a Mallorca, tinc entès, i després va aterrar a Barcelona, que va ser quan ens vam conèixer, i llavors vam iniciar aquesta època de que tocàvem a quartet, a duet, moltíssim. El resultat és aquest disc, i això, vaig tenir el privilegi d'acompanyar-lo moltes vegades, amb molts bolos per aquí per allà, i és... Vaja, jo el considero un fora de sèrie, perquè, a part de que ja li ve de família, perquè ell és fill de Max Boschi, que és un músic molt reconegut allà a Holanda, i, per tant, és un músic ja que d'una família de músics, i amb molt de talent per tots els instruments. I, a part de la veu, doncs, toca molt bé la guitarra, va començar per aquí sent professor de guitarra, i també el baix i el piano, i molt excel·lent en tots els instruments. Vull dir que un musicàs del qual vaig poder gaudir molt, ja et dic, molts bolos i molt aprenentatge amb la seva companyia i també la seva amistat.
0: Perquè parlem d'aquest aprenentatge, és un do poder ensenyar, suposo, que tu, que ets mestre també, docent a l'ESMUC, poder expressar, donar els teus coneixements a d'altres, no tothom serveix per això, i el fet de que l'Errol... Jo he sentit moltes vegades diferents músics que han estudiat amb ell, que han après, sempre hi ha un respecte cap a la seva mestria. En aquest sentit, tenia aquest do? Pots dir que el tenia?
1: Totalment. O sigui, ell va estar molt de temps que ensenyava tots els cantants. Això t'ho podrien dir millor els mateixos cantants, perquè gairebé tothom va fer alguna classe amb ell, si no moltes més. No? Vull dir que sí, sabia transmetre sobretot aquest entusiasme per la música, no? Que és el més important que un mestre ha de saber transmetre. I això ho feia, organitzàvem el festival de fi de curs, que ho fèiem allà al Jassi, quan treballava al taller de músics, i vull dir, allò era... vull dir, veies amb molts cantants que havien passat per les seves classes, i això es notava, sobretot per això que et dic, de l'entusiasme que ell convivia, no?, cada concert, cada totes les músiques que ell... Com ho transmetia, no? Això és el més important.
0: Jo penso que una de les característiques també, i l'hem escoltat ara amb aquestes peces, com aquest també Estela By Starling que anàvem escoltant de fons, hi ha un tema que és l'escat, no? Tenia aquesta habilitat de cantar amb aquesta tècnica, que no sé si fins a quin punt aquí s'havia escoltat tant amb músics en aquí.
1: Exacte. Jo crec que en aquest sentit ell va ser un pioner, i suposo que que li venia per això mateix que et deia, perquè ell dominava perfectament la guitarra, la toca meravellosament bé, i llavors, clar, devia transmetre amb la veu tot el llenguatge que ell ja tenia, no? I això sí que és dels primers que ho va fer per aquí, sí, sí.
0: Perquè és una tècnica que en jazz, doncs, bueno, s'ha utilitzat, ara poder no tant, o alguns sí, altres no, però escoltant-lo amb aquest disc tan bonic a duet, és cert que no s'havia editat, Elisabet, aquest disc que vau fer junts?
1: Sí, és una cosa que seria molt de greu, perquè realment és jo penso que és un moment, es va copsar aquest moment tan ple, no? L'Erro estava en plenitud aquí, o sigui, i havíem tocat tant que aquell deia, va, això ho hem d'enregistrar, i va sortir sol, o sigui, primeres tomes, tot sol, i és que ell, jo penso que està aquí al seu moment d'apogeo màxim, platòric, i és un disc que no s'entén per què no es va editar, i ell només deia, el dia passat a Amistats, i deia, és un disc per escoltar tranquil·lament a casa, amb un whisket a la mà, això sempre feia aquesta broma, no? Com un disc per escoltar, molt relaxat i pels amics, i dic, però no, però va, tirem endavant, i per una cosa i per l'altra no es va editar, i era una llàstima. I ara, doncs sí, amb aquesta ocasió he trobat oportú doncs fer unes quantes còpies de moment, i si el disc té més bon resultat, que espero que sí, doncs fer-ne més, i després penjar-ho a les plataformes, que encara no ho he fet, però ja era hora, perquè la gent ha d'escoltar això. Penso que és aquell moment tan dolç que disfrutàvem tant, i el repertori és tan bonic, i ell ho fa tan bé, tan natural. És que és, la veritat, que és una meravella.
0: La veritat que sí. L'escoltem ara en aquest cas cantant en castellà, amb una peça de Benny Moré, el rei del ritmo, un bolero molt bonic, que es diu Yo lo aseguro.

0: Jo lo asseguro, s'escoltem a Errol Bosch i aquí a la veu, i Elisabet Raspall al piano. Estem conversant amb ella avui al Jazz Club a propòsit d'aquest concert homenatge que aquesta setmana tindrà lloc a la nova Jazz Cava, per retre homenatge a aquest gran artista, multiinstrumentista i un mestre també del jazz vocal com ha estat Errol Bosch. Elisabet, amb aquesta iniciativa el que heu volgut és fer una trobada, no?, reconèixer la seva feina. Explica'ns una mica què passarà el dijous a la nova Jazz Cava.
1: Doncs bé, com bé dius, és una trobada d'amics que o bé hem tocat amb ell, hem col·laborat i això, o gaudim de la seva amistat. Ens trobarem tots a la nova Jazz Cava el dijous a les 8, com bé dius, i de moment ho estem parlant, no? O sigui, el que farem, tu faràs un tema... Tothom vol col·laborar, no? O sigui, penso que serà com una mica moda jam session, també, perquè és això, la gent li farà gràcia col·laborar amb una cançó o dues, que això serà previ a la jam session, no?, que després hi haurà la que hi és formalment, no? I, doncs això, serà aquesta trobada amb la seva presència, amb l'Errol allà, i, bueno, jo penso que serà un moment molt, molt i molt emotiu per... sobretot per el retrobament amb molts amics i per disfrutar de la música plegats, no?
0: Tenim informacions de que hi haurà, doncs, músics de diferents generacions, que això també és bonic, Dave Pibus, el Xavi Figuerola, Matthew Simon, el Xavi Maureta, el Carles Pineda Júnior, allò de les veus, no?, que van aprendre també amb l'Errol. La Clara Luna també sembla ser que pot ser que vingui. Vol dir que, bueno, un encontre de diferents generacions en un espai que també sabem que l'Errol va estar, bueno, va venir a Terrassa i va estar a la Cava durant temps, i el Valentí explicava, Valentí Grau, del Club de Jazz, que bueno, ell va saber de que hi havia aquest músic, que havia aterrat un supermúsic que cantava molt bé i tal a Barcelona, i a partir d'aquí, doncs, ja va començar a venir també a Terrassa. Elisabet, com tu deies, serà una mica de jam, una mica improvisat, però amb aquesta emoció de que l'Errol pugui estar entre el públic i poder, vés a saber, no?
1: Sí, poder, vés a saber. Jo porto tota la carpeta amb tots els temes que he tocat mai amb ell, vull dir, disposada a fer el que sigui i sí, a disfrutar plegats i això, retre aquest homenatge amb aquest músic que considero genial, o sigui, un geni, de veritat que sí, perquè no et deixava mai indiferent quan feia concerts, i és una persona absolutament única.
0: I que transmetia, com bé expliques, aquesta alegria per cantar, per la música, per la vida, pel jazz, no? Doncs això passarà aquest dijous a la nova Jazz Cava, com explica l'Elisabet Raspall, a les 8 teniu cita per aquesta trobada entre tot de músics de diferents generacions i el mateix Errol Bosch, el que se l'espera a la sala, i a partir de 9:45, doncs, la sessió de jam session habitual amb obertura de base rítmica, i a partir d'aquí els músics que siguin per la sala i els que quedin, que seran segur tots molt benvinguts a aquesta sessió també de jam session dels dijous. Doncs, Elisabet, moltes gràcies per explicar-nos-ho i felicitats per aquesta iniciativa de reconèixer també la feina dels de sempre, no? Que a vegades sempre mirem endavant de les coses noves, dels nous projectes, però està molt bé mirar també enrere i valorar el que hem tingut aquí a l'escena catalana, no?
1: Exactament. Jo penso que això, aquest acte tindrà doble emoció, a part del retrobament i tot això, és aquest de retre-li homenatge amb una persona que ha donat, amb un supermúsic que ha donat tant per la música i ens ha fet gaudir tant a tots, no? O sigui que moltes gràcies també per vosaltres per recollir-ho.

0: 빵을 열어라 두아
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

segur que serà una bona vetllada aquest homenatge a Errol Bosch, que comentàvem amb Elisabet Raspall, que tindrà lloc a la Nova Jascaba. I no deixem el club del passatge Tete Montoliu i la seva agenda de directes, perquè estem escoltant ara una peça que porta per títol Good Evening, precisament, i és un tema original del saxofonista canadenc Dave Peebus, que també ha anunciat estar a l'homenatge a Errol Bosch. El Dave Peebus, juntament amb Tony Sagi Chupi al piano, als teclats, en Jules Bicocco Bijami al baix elèctric i en Casper Sanchals a la bateria, són els quatre magnífics del Peebus Groove, una formació històrica amb molta energia, aquesta vitalitat del jazz groove que va sorgir ara ja fa més de 20 anys a l'escena catalana i que han decidit, doncs, tornar als escenaris després d'algun temps, doncs, de que cadascú amb els seus projectes havien estat una mica més desvinculats. La qüestió és que 20 anys després tornen i ho faran amb concert a la Nova Jascaba. Aquest projecte alterna una mica un repertori de composicions pròpies, també reinterpretacions de clàssics, no?, amb un directe molt amb aquesta onda del soul, del funk, del rhythm and blues i algunes pinzellades fins i tot de hip-hop. Vaja, una mica de fusió d'estils, que és la identitat, la sonoritat pròpia de Peebus Groove, que s'escoltarà a la Nova Jascaba, com dèiem, en directe.

0: El pianista suís Philip Maria Rosenberg debuta a Terrassa amb Rodwells, un projecte que situa el seu trio, compost per Florian Kolb al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria, dins del que seria l'escena del jazz europeu contemporani. Estan en gira per diversos països del continent i Rosenberg arriba amb aquesta proposta refinada que revisita el repertori de la opereta europea del segle XIX, establint un diàleg suggerent amb la tradició del Great American Songbook. Així que és una proposta que es construeix a partir d'una construcció de la reinterpretació d'un repertori històric, però que és molt poc freqüent en el món del jazz. El resultat ha estat aquest treball, editat ara fa un any per United Records. És aquesta música de Rosenberg que, bé, serà per primera vegada escoltada en directe a la Nova Jazz Cava. Nosaltres estem escoltant una de les peces d'aquest àlbum.
1: Jazz Club. Des de la Nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

El Festival de Jazz de Vic presenta una nova edició marcada per la continuïtat del seu criteri artístic i la consolidació d'un model que combina excel·lència internacional i escena de proximitat. La programació torna a situar el festival com un espai de referència dins del panorama jazzístic, especialment el de nova creació, amb la presència de figures destacades com ADHD, els que esteu escoltant en aquests moments, aquest grup, aquest quartet, amb teclats, guitarra i baix, saxo i bateria de l'escena islandesa contemporània, que desdibuixa una mica les fronteres entre el jazz, el rock i la música experimental, amb aquesta, bueno, amb aquest llenguatge, doncs, com molt, molt personal. Ells són un dels grups que forma part de l'edició 2026, la número 28 de la història del festival, al costat d'altres figures destacades de l'escena internacional, com la flautista nord-americana Nicole Mitchell o Nick Barz, un altre músic de l'escena suïssa. Aquests combinen, no, els projectes locals, estatals, però el que vol l'organització de la Jazz Cava de Vic i del festival és reflectir aquesta vitalitat i diversitat que té el sector, fidel en aquest sentit a una essència que vol, doncs, un compromís, no?, amb una programació que està equilibrant grans noms, com dèiem, amb propostes molt de proximitat, propostes com Laia Molins i Jofre Fité Duo, com també Alba Careta, com Smack Dab, bé, tota una sèrie de grups, Bloom Quartet, Joan Fort Organ Trio, que han estat des del passat 14 de maig i ho faran fins al dia 23, sonant especialment amb dos escenaris, el que és la Jazz Cava de Vic, pels concerts nocturns a partir de les 10 del vespre, i a la plaça del Carbó amb el concert a l'aire lliure, amb dues sessions, també amb caps de setmana, a les 6 i a les 8 del vespre, i que encara, doncs, queda força, força tela al taler per escoltar.

El Festival de Jazz de Vic, una trobada entre escenes i sensibilitats diverses amb una línia continuista des de fa 28 anys consolidada al llarg de tots aquests per una aposta per la qualitat artística, el suport a la creació i també la connexió amb el públic per contribuir a enfortir aquest paper de la capital d'Osona com a punt de referència dins del circuit jazzístic i cultural. Això ho aconsegueixen cada mes de maig i aquest any, 2026, obrien, com sempre, amb el pianíssim. En aquest cas, ens arribava dels països del nord, com són moltes de les propostes que es poden escoltar en directe a Vic, el pianista danès Jape Seeberg, una de les veus també singulars i personals de l'escena contemporània, amb un llenguatge propi que bé, desafia, explora, no?, els límits de la composició, la improvisació i la performance. Un format a solo piano que obria la Jazz Cava, obria foc per aquesta edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui estem explicant, radiografiant. El Jazz Club Bloom Quartet també ha estat una altra de les formacions experimentals que han sonat en directe a la Jazz Cava, una formació nascuda a Barcelona, jazz noir, rock industrial, improvisació lliure, tota una estètica hipnòtica i cinematogràfica, bé, que han anat consolidant-se dins de l'escena europea amb una formació que ha estat renovada ara fa molt poc i que han tingut el seu debut discogràfic Short Stories, que també s'escoltava a Vic, a la nova Jazz Cava en aquest cas. Però bé, a part d'aquestes formacions que ja són una mica passat, sabeu que a Vic doncs encara queden dies, com dèiem, fins al dia 23 per escoltar bones propostes, i entre elles sempre hi ha, des de ja fa bastantes edicions, les live sessions d'Underpool. Us n'hem parlat aquí al Jazz Club. Underpool, aquest segell, aquesta discogràfica independent de Barcelona, que amb Vic té una aliança, i és que hi ha cada any doncs, un grup en aquesta edició número 28, i són els Seven Cycle, que fan una trobada i que graven en directe, i a partir d'aquí en surt un nou àlbum, una nova referència per Underpool, que després, a més, s'escolta en directe a la Jazz Cava més endavant, quan ja estigui editada, i que també aquest format doncs, és un obsequi pels que van assistir al concert. Aquesta setmana podeu escoltar en directe Seven Cycle, és una trobada musical nascuda a Tbilisi i que reuneix a quatre músics de trajectòries internacionals diferents, artistes de Nova York i d'Europa. És una de les propostes, igual que també ho és un duet molt interessant, dèiem, de l'escena suïssa, doncs sí, el pianista Nick Bartox és una de les formacions singulars del panorama internacional. Fa més de dues dècades que treballa juntament amb Kaspar Rast. I bé, doncs patrons, cicles, estructures rítmiques que combinen precisió i llibertat, eh? És un so que evoluciona constantment, és un work in progress i que integra influències que van des del minimalisme al groove contemporani, així que si voleu aquest cap de setmana els podeu escoltar en directe a la Jazz Cava de Vic. Dèiem que la Jazz Cava és el punt neuràlgic dels concerts, però també aquesta connexió amb el públic, aquesta divulgació del jazz a la ciutat osonenca ha tingut un fort arrelament en l'escenari de la plaça del Carbó, tot just davant de la Jazz Cava de Vic. I una de les propostes que encara podreu veure en directe és el nou treball discogràfic de la trompetista i compositora Alba Caret amb el seu grup, un treball que porta per títol Pànica i que podem escoltar ara aquí al programa.

Pànica, la peça que escoltem i que dona nom a l'àlbum editat aquest 2026, veia la llum el mes de gener amb el segell Microscopi. Alba Careta Grup, ella a la trompeta, les composicions, a la veu, Lucas Martínez, al saxo tenor, Roger Santacan al piano, el sicilià Giuseppe Campisi al contrabaix i Jordi Pallarès a la bateria. Un so equilibrat, expressiu, molt preparat per connectar amb públics molt diversos, tant en festivals com en programacions més generalistes. En qualsevol cas, a la plaça del Carbó tindran ocasió de mostrar aquest mateix dissabte a les 6 de la tarda aquest treball que explora les arrels i el llegat cultural com a fons d'inspiració. L'Alba Careta li agrada, no?, buscar també entre la quotidianitat per fer les seves peces. És molt reivindicativa també del paper de la dona dins de l'escena i de la composició, i és una de les líders en aquest moment, doncs, que combina una mirada molt contemporània amb algunes reinterpretacions. Així que aquest quintet, que és molt sòlid i molt equilibrat, és una de les apostes també de l'organització del Festival de Jazz de Vic.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava.
1: Oriol Vallès a la trompeta, Lluc Casares al saxo tenor, Pau Sala al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Ells són Smack Dab. En el treball, amb el seu últim treball editat aquest 2026 pel col·lectiu The Changes, doncs el títol de l'àlbum és Pulse. I aquí tenien el Dave Kikoski com a convidat especial al piano. Nosaltres estem escoltant precisament la peça que dona títol aquest darrer enregistrament d'Esdacta, un quintet que aposta, no?, per la creació de repertori original, però dins d'una tradició del que seria el jazz modern i contemporani. Des de la seva formació, doncs, hi han desenvolupat una trajectòria bastant sòlida, amb presència en molts escenaris, festivals, tant aquí a casa nostra com internacionals. Els esteu escoltant, una sonoritat compacta, molta complicitat entre els músics que formen Smack Dab, i és que toquen en molts projectes junts i tenen aquest directe enèrgic i com molt precís, no? És un projecte que continua explorant aquestes noves direccions, que és una clara aposta per la qualitat i també per tenir un so propi, uns atributs que Smack Dab representa i que formen part també del Festival de Jazz de Vic, que els ha programat en aquesta edició número 28 de la seva història a la plaça del Carbó.

Avui al Jazz Club estem fent un repàs per la programació del Festival de Jazz de Vic 2026 en la seva 28a edició. I és que és un festival que des dels inicis del Jazz Club doncs hem tingut sempre en el radar. Ens interessa la proposta, ens agrada com organitzen i volem donar suport a un festival arriscat i de nova creació. I ho és amb una programació de qualitat, com venien dient. Nosaltres arrenquem ja doncs pel final una mica d'aquesta edició amb una de les figures clau del jazz creatiu contemporani, molt reconeguda per la seva tasca com a compositora, com a líder de banda, també com a pedagoga i com a flautista. L'esteu escoltant, ella és Nicole Mitchell. Posarà pràcticament punt i final el dia 22 als concerts internacionals segur d'aquesta edició, a la Jazz Cava, amb aquesta, bé, amb un univers molt també molt propi, molt personal, combina molt la improvisació, la composició, però amb una dimensió narrativa amb els seus temes, aquesta trajectòria que dèiem molt consolidada, on ha desenvolupat projectes que exploren noves formes, dins del jazz, connecta tradició i experimentació. És una experiència sonora, multidireccional, però amb aquesta identitat artística. Ella estarà amb la formació Black Earth Subway, al costat d'ella amb flauta electrònica, veus, també en piano, teclats, marimba, veus, percussions, electrònica. Vull dir que és una formació molt atrevida, arriscada, per posar doncs un colofó de luxe a l'edició número 28 del Festival de Jazz de Vic, que avui us hem explicat al Jazz Club.

L'Auditori ha presentat la temporada 2026-2027 amb una programació que equilibra llegat i descoberta. La nova temporada inclou prop de 500 concerts, 4 festivals, 10 cicles, 48 estrenes, 51 obres patrimonials i 13 d'encàrrec. No està mal, els números impressionen. És la programació que es presentava fa uns dies a l'Auditori i al Museu de la Música, tots junts, a Barcelona, i la primera sota la direcció de Víctor Medem, el projecte que vol articular dues idees centrals: la voluntat de connectar amb la música, amb els altres i amb un mateix, i la recerca d'un equilibri entre llegat i descoberta. En un moment marcat per aquesta velocitat i saturació, doncs, com explicava el seu nou director, Víctor Medem, la nova temporada reivindica una escolta activa com una experiència transformadora i proposa una manera d'evitar la música que va més enllà de l'experiència del concert. Amb aquests números que us hem dit, doncs fan patxoca, però sí que és cert que el jazz, doncs, té una presència tímida, hauríem de dir, dins de la programació de l'Auditori, però es manté el cicle Sessions, que està dedicat a aquest gènere musical i que es consolida com una plataforma pel talent del país i per figurar destacades de l'escena actual. La programació combinarà de nou trajectòries més consolidades amb noves veus i amb propostes per la nova temporada com la que hem escoltat a l'Auditori ja diverses vegades, com és la del pianista i compositor menorquí Marco Mezquida. També un altre pianista, en aquest cas ell ve de Madrid, Moisés Sánchez, molt interessant. La formació Duot, també sabeu, de l'escena més avantgard, el trompetista Reinald Colom, o a la que esteu escoltant, a Irene Reig, que presentarà el seu últim projecte, a cavall entre la clàssica i el jazz, editat per The Changes aquest 2026 i que porta per títol L'Ànima. En vam parlar amb la Irene Reig aquí al Jazz Club quan el va presentar per primera vegada, amb formació de quartet, música original com sempre, i amb aquest so que ja es van consolidant molt, molt personal. L'Auditori dir que culmina la seva temporada jazzística, podríem dir, amb la Marató de Jazz, que ara fa pocs dies se celebrava, i que per aquesta temporada vinent posa en relleu el talent emergent amb noms com Camil Arcarazo, amb Alba Pujals, o amb Angie Obim, que també l'escoltàvem al Jazz Club ara fa uns dies, la flautista i compositora panamenya. Així que aquesta és una mica la nova temporada de l'Auditori que avui us hem volgut donar com a notícia, tot escoltant aquest release de...

I una altra referència del segell i col·lectiu de Changes, Manteca abstracta, del compositor, trompetista grenc Oriol Vallès, en formació de quartet, amb Xavi Torres al piano, Giuseppe Campisi al contrabaix i Andreu Pitar a la bateria. Aquesta setmana estrena a El Molino, així que nosaltres hem volgut que soni avui també al Jazz Club, per si no hi podeu anar, l'escolteu. El títol que posa nom a l'àlbum, aquest Manteca abstracta, i que posa també punt i final al Jazz Club d'avui. Tornarem amb Manolo Guerrero, les vies de so, i Susana Carmona, qui us parla.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Les biblioteques romanes són les protagonistes de la secció d'avui. Ens hem endinsat en aquests espais amb l'Enric Seritjol, en el marc del Festival Tàrraco Viva.
2: Com els arxius nostres actuals no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, potser hi havia algú...
1: I no deixarem Tarragona, perquè compartirem amb vosaltres l'homenatge a Olga Xirinacs en el seu 90 aniversari.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes posades, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades o sigui amb una novel·la a l'ordinador.
1: Continuarem amb en Víctor Borràs, autor d'Animals que cauen del cel, publicat per La Galera i Premi Folk i Torres, de Literatura Infantil 2026.
4: Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més a tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura, i el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: La poesia també té espai avui. Parlem amb Marta Coll Autet, autora de Niu de Dols, publicada per Edicions Tremendes.
5: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules.
1: I acabarem amb Gaudí i Colla Valls, que ens presenta El somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents.
6: El personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
0: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Catalans, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma. Però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gaius i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana en el marc del festival Tarracoviva.
2: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionàrium aquest, s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves, com el Septiceu, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380-390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma. Aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles... Tot això ens ho diu aquest document i, clar, és d'una importància tremenda.
1: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
2: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra? No teníem temps, teníem preocupats per menjar. No teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literàries, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes. Molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol. No, aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
1: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà. I s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies.
1: Rebel, tossuda, apassionada per Tarragona, fidel a la seva llengua, el català, per la qual ha lluitat sempre des de l'escriptura i l'ensenyança. Olga Xirinacs Díaz celebrava el seu 90 aniversari el passat 11 de maig al Teatre de Tarragona. Bufava les espelmes a l'escenari en un homenatge organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes i l'Ajuntament de Tarragona, envoltada d'amics i autoritats, en un acte conduït per l'escriptor i guionista Pep Anton Roig, amb les actuacions del saxofonista Xavier Pier i les actrius Maria Pau Pigem i Alba Pujol, en el que vam gaudir d'una tertúlia entre l'autora i en Josep Lluís Carot Rovira. Plena d'energia. Compartia amb els periodistes uns minuts abans de començar l'homenatge.
3: Quan diuen allò de vostè encara escriu, això no s'ha de dir mai, perquè l'escriptor sempre allò, morir amb les botes posades, allò que deies, primer en americà ho deien això, morir amb les botes puestes, però es va dir en castellà, ja ho dic en català, que sigui així, morir amb les botes posades, o sigui amb una novel·la a l'ordinador. Sí que la tinc, sí, que no sé si la podré acabar, no, te la diré amb el nom, perquè després això corre i llavors novel·les i coses. coses més, diguem-ne, senzilles de cada dia, també. Amb aquesta edat ara és recopilar les coses que tenies escrites a mà i posar-les en ordre i pel que pugui venir. Pels aniversaris sempre hi ha alguna força que empenya, no? El que t'ha fet néixer en aquest temps, perquè jo sóc, a veure, sóc taura. En aquest temps me toca taura. I taura és el que té les banyes posades així. A mi em diuen que sóc reivindicativa, m'han dit en un lloc, i sí que en aquesta edat encara es pot ser reivindicativa i que duri.
4: Molta gent s'ha preguntat com era que no li han donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
3: Això no es pot reclamar mai un premi, ja ho sé que ho diuen fa temps, però la revista Foc Nou, que també farà una presentació, m'ha dedicat un minut, i la farà també aquí, hem dit, propers dies, com que ja ho posa allà, posa l'honor, doncs ja està donat. I tinc el títol i ja en tinc prou.
5: Acreditarà Zona Marítima.
3: Sí. Home, sí, perquè és una novel·la completament, a veure, d'aquí a Tarragona, i a més està en un paisatge que m'agrada molt, que és el Fossar dels Jans, cementiri dels anglesos, una zona que antigament, segons una revista que tinc, deshabitada i feréstega, ara està plena de xalets i molt bé, però en aquell temps, el 901, la descrivien com una zona així de por, amb els morts allí i tal, i ara, en canvi, no ho és. Però allà dintre hi han passat coses i continuaran passant, això ja ho dic. Hi ha un que també s'hi ha posat amb això del cementiri dels Jans i m'agrada. I fa una... Però ara no ho puc dir en aquest moment, però continua. Vam trobar la família de la... Bueno, o sigui, una de les difuntes a Noruega, a l'escriure jo això... Els seus parents la van trobar des d'Amèrica, el llibre, i aleshores ja va tenir destinació tot això. Ens hem escrit a molt d'Amèrica i li hem tornat a la difunta a la seva família. Això és una cosa, sembla d'imaginació, però és cert, una tomba que hi ha allà. Però és curiós perquè primer s'havia de demanar el permís aquí, que el tenia el cònsol britànic, després s'havia de demanar a Barcelona i ara s'ha de demanar a Madrid, anem avançant.
6: L'honorable senyora Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i l'il·lustríssim senyor Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, també van dedicar-li unes paraules en arribar al teatre.
7: Doncs avui fem un dels homenatges que es poden fer doncs, als nostres i als sèniors, escriptors sèniors doncs, més importants, que és aquesta celebració doncs, dels seus aniversaris. I avui ho fem amb Olga Xirinacs, que justament avui fa 90 anys. I, a més, amb la particularitat que aquest homenatge que fem des del Departament de Cultura a través de la Institució de les Lletres Catalanes, amb l'Olga, amb l'estimada Olga, ho fem conjuntament amb l'Ajuntament de Tarragona, que aquest any també doncs, volia doncs, homenatjar-la i, per tant, fem aquesta celebració conjunta del seu aniversari. Jo, com que segurament doncs, s'han dit moltes coses, potser de l'Olga Xirinacs voldria destacar alguns aspectes dels que ella mateixa doncs, sempre s'ha reivindicat. Un, el fet de ser dona en uns temps on ser dona era difícil i en uns temps on, no, en la postguerra, doncs, on ser dona doncs, no era fàcil i, per tant, fer-se un lloc com a escriptora dona encara era més difícil. El fet de ser tarragonina i, per tant, escriure pel món des de Tarragona, des d'aquestes terres, i també el fet doncs, d'haver escrit sempre en català, no? I haver-se reivindicat també en uns temps on això era difícil, doncs haver volgut sempre escriure en català. I, per tant, doncs, res, només felicitar-la i dir que estic molt contenta doncs, avui de poder compartir aquest homenatge amb ella.
8: Bueno, avui és rendir un homenatge a la millor escriptora de Tarragona, Olga Xirinacs, i a més fer-ho quan les coses crec que valen la pena, no? Que és quan ho pot veure, quan pot entendre l'estima que li té aquesta ciutat, l'honorats no, que ens sentim de poder dir que l'Olga és de Tarragona i que tota la seva obra ha girat no, entorn a aquesta ciutat, que tant estima a les persones, a les lliçons vitals que ha après aquí a casa seva, a Tarragona, i és un honor per nosaltres poder-la acompanyar, simplement, i que tothom vegi no, que és profeta a la seva terra, que això no sempre però no sempre passa i crec que si algú s'ho mereix és la gran Olga Xirinacs.
6: Implicada culturalment en moltes activitats de la seva ciutat, Tarragona, l'any 1975 fou presidenta de la delegació d'Òmnium Cultural al Tarragonès. L'any 1978 entra com a consellera de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV i el 1986 va ser la presidenta de la Comissió Territorial del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Part de la seva obra ha estat traduïda al castellà, rus, anglès, alemany, francès i èuscar.
1: El 2003 es publica una antologia en rus de la seva obra poètica i entre alguns dels guardons rebuts en destaquem el Premi Carla Riba de Poesia a títol de mestre en Gai Saber als Jocs Florals de Barcelona, el Premi Sant Jordi i el Crítica Serra d'Or i l'any 1990 va rebre la Creu de Sant Jordi.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. Víctor Borràs Guasc és llicenciat en art dramàtic i postgraduat en pedagogia teatral a l'Institut del Teatre de Barcelona. Ha realitzat tota la seva carrera professional dins el projecte del Teatre Nu. Ha escrit les obres de teatre No ens tornarem a veure, La dona del tercer segona o Els ossos de l'irlandès, guardonada amb el Premi Quim Monzó i el Frederic Roda. També ha fet nombrosos muntatges teatrals amb alumnes amb necessitats educatives especials i altres col·lectius en risc d'exclusió social. Un dia, a l'Aina li passa una cosa extraordinària. Del cel li cau una figura de paper. L'endemà, una altra. I una més, el dia següent. Sense saber d'on venen ni per què, comença una col·lecció que guarda com un tresor. Entre l'escola i les estones d'espera, a la perruqueria de la Mercè, l'Aina aprendrà a mirar el món amb ulls curiosos i entendrà que, de vegades, les coses més importants poden passar desapercebudes. Animals que cauen del cel és una història sensible i captivadora que convida a aturar-se i observar i creure en la màgia de les coses petites. El Calaix de les Entrevistes, amb Mònica Socies.
1: Animals que cauen del cel, Premi Folch i Torres 2026. I, a més, jo penso que recent sortint del forn. O sigui, que no fa massa que el tinc jo a les mans i suposo que no fa massa que volta pel món, eh? Víctor Borràs, benvingut.
9: Hola, què tal?
1: Bé, comencem amb premi i sempre és bonic que ens reconeixin la feina que fem com a escriptors.
9: Doncs sí, moltíssim, no? Que escriguis i que abans de publicar-se doncs ja se't reconegui per part d'un jurat, que sempre és un equip de gent que d'alguna manera és sensible a la creació, doncs fa moltíssima il·lusió. I a més aquest premi, que és un premi amb història, i a més tot el procés d'edició del llibre, no? Que s'ha fet amb molta, molta cura. I el fet del premi jo crec que ja ho porta, però és que a més l'equip que ja ha treballat en l'edició ha sigut un luxe.
1: L'edició és realment preciosa, amb les il·lustracions de la Carolina T. Godina, que penso que l'ha encertada moltíssim. I a la coberta ja hi trobem, no? Hi trobem aquesta nena, hi trobem aquests origamis, ja trobem una mica, és la porta d'entrada d'aquesta història. I escriure pels més petits de la casa, com és això? Per què?
9: Doncs mira, amb molta naturalitat. Jo, com a escriptor, diguéssim, com a escriptor de llibres, tinc una carrera més curta, però com a creador la tinc més llarga. He fet molt teatre per infants i, per tant, ja fa des del principi de la meva vida professional he fet creacions per infants. I, per tant, ho veig d'una manera molt, molt natural i d'una manera que també, com un aprenentatge també, perquè sempre és un recorregut que vas cada vegada aprenent i cada vegada doncs, modificant coses, però en el cas de la narrativa, en aquest cas, que és la meva primera novel·la per infants, doncs m'ha sortit d'una manera molt, molt natural, no?
1: Portes temps, i suposo que hauràs vist, perquè ara tots diem, quan ens anem fent grans, Víctor, deixem aquesta gran frase de és que les nostres èpoques, i ens anem tornant com els pares, no? Que van dient com ha canviat la joventut, com han canviat els temps. I, per tant, la literatura també s'ha adaptat molt en aquests petits.
9: Sí, jo crec que clar, evidentment, escrius sobre el record que tens tu de la teva infantesa, però també en funció dels infants que t'envolten, no? Dels infants que coneixes, en el meu cas, doncs, familiars, fills, nebots, però també infants que venen a veure els espectacles, que d'alguna manera ja tinc molt contacte molts infants que venen a veure obres i segurament, encara que sigui d'una manera inconscient, vas adaptant el discurs. De tota manera, sí que és cert que aquesta novel·la, per exemple, m'han dit bastant que té una part atemporal, no? Perquè hi ha molts referents actuals que no hi apareixen massa i que bé podria passar dels últims 15 anys durant qualsevol moment. No? No és del 2026 pròpiament, sinó que també podria ser gairebé 2010. No? I llavors, bé, és... Però sí, anem adaptant-nos a tot, segurament a la manera d'explicar. Per exemple, aquesta és una novel·la amb capítols molt curts, una manera de que pots entrar-hi una mica cada dia. Bé, i suposo que tot això es va influenciant també de tot el que es fa i de tot el que llegeixes també.
1: Bé, parlàvem d'aquesta nena que tenim a la coberta.

0: caminar, es fixa en les sabates, es fixa en els diferents personatges que li passen per davant només per la manera com es mouen i pel calçat que porten. I sí, a partir d'aquí, ella imagina i crea. I també aquesta història parla una mica d'això, no? Dels vincles que s'estableixen a partir de la creació, a partir de la imaginació, però no d'una imaginació fantasiosa, sinó d'una imaginació creativa que crea, que ens fa fer hipòtesis sobre allò que tenim més a prop, no? Segurament construir ficció és modificar l'entorn que tenim per crear-ne un de nou, però que té molts vincles amb allò que veiem quotidianament, i segurament és el que fa ella, no? Veu i imagina, i a partir del que cada dia observa, doncs crea noves situacions.
1: Bé, a més és una nena que afortunadament viu com vivíem d'altres abans al carrer, i no està enganxada a les pantalles, i això li permet obrir aquest ventall de possibilitats, no? I créixer, perquè sí. La creativitat és tan necessària.
0: Sí, aquesta part és curiós perquè jo és una cosa que tampoc, potser no havia reflexionat al principi, que és que ella està observant i no està fent res, està avorrint, no? D'alguna manera, tot i que no s'avorreix pròpiament perquè observa, però sí que és en aquest esperar que et vinguin a buscar i no saber què fer, ella ho mira. I és veritat que no està enganxada a cap ordinador, ni a cap pantalla, ni res, perquè ella no en té, i per tant em mira. Però tampoc es fa referència, sí que fa referència de que hi ha un adolescent que el mira, que és la que la seva alternativa a estar allà seria estar amb un adolescent que li fes de cangur mentre li fa fer deures, i potser aquest adolescent mira el mòbil. No, no hi ha massa més referència a això. Hi ha referència a aquest avorrir-se, que jo crec que és una cosa que és molt important quan ets nano. Jo recordo que la meva mare em deia, avorreix, t'has d'avorrir, no? Quan era adolescent i començava a anar amb autobús, en aquella època no teníem mòbils, però teníem Walkmans, no? I anàvem escoltant els Walkmans pel carrer, i ma mare em va dir, no vull que portis Walkmans, vull que escoltis el que diu la gent a l'autobús. Hi ha moltes coses a escoltar, com perquè vagis amb els cascos posats. I em va semblar molt, molt xulo. Li vaig comprar molt aquesta idea. I sí, sempre he sigut bastant curiós, no és que sigui xafarder així, però a l'autobús sents coses i vulguis que no. Vulguis o no, les sents. I parar l'orella o fer la mirada o tot això funciona, i és una mica el que fa l'Aina. No, potser no parar l'orella, perquè la gent li passa molt de pressa per davant, però sí que mira allò que veu passar, i observant, de cop i volta, se li modifica un dia allò que veu a terra i comença a mirar en l'aire, no? I també és aquesta part metafòrica de... Aquesta nena comença mirant a terra i acaba mirant amunt, que és com bonic.
1: És molt bonic, i a partir d'aquí neixen uns vincles, no? Uns vincles que permeten als nens anar descobrint també una miqueta el món dels adults, perquè l'Aina va fent tastets, no?, al món d'adult de la mare, de l'amiga de la mare, s'imagina què devien fer quan la mare i l'amiga eren petites, també què feien, el mateix que jo, i després aquest personatge que ha de conèixer, no?, que aquesta persona gran, aquesta desconeguda, o desconegut, perquè no sabem que fa origamis.
0: Al principi, sí, exactament. Sí, ella, amb això que dius que escolta o que para l'orella, és bonic perquè passa a la porta d'una perruqueria, no? Que al principi em va preguntar, com és que has triat una perruqueria? Alguna entrevista m'han preguntat, com és que vas triar una perruqueria? Dic, no, de veritat és que no ho sé, perquè a vegades comences a escriure una mica per intuïció, i de cop i volta aquesta nena estava en una perruqueria, però jo no havia pensat massa per què. Però crec que és perquè és un univers molt adult, és un univers en què els adults parlen molt, i la nena està als marges, està o a l'entrada o al quarto del fons, no? O al quarto de on guarden els tins. I en aquests marges que els infants habiten, al marge del món adult, s'hi queden, però des d'allà, de tant en tant, paren l'orella, no?, com deia abans també, i escolta, i a partir d'escoltar, a partir d'observar què passa al seu voltant, doncs acaba lligant caps sobre qui és la persona que li fa arribar aquestes figuretes, que no sé si ho hem dit, però l'obra comença quan ella mira aquestes sabates que dèiem, però un dia deixen de cop i volta... als peus li cau una figura de paper feta de papiroflexia, d'origami, i llavors s'inicia aquest vincle entre algú que cada dia n'hi fa arribar una de nova, no? I sí, és a través d'aquesta escolta, d'aquest estar pendent dels adults sense que ells ho sàpiguen massa, no? Sinó simplement escoltant allò que diuen, posant l'antena, no? Que també...

0: que també es diu, no? Poses molt d'antena, a mi també m'ho deien molt, això. De... té l'antena molt llarga, que vigila el que dius, que té l'antena molt llarga, doncs això, no? Jo crec que els... I està bé que els infants vulguin tenir l'antena llarga, que pensem que estan ensimismats en el seu, sinó que també s'hi fixen, no? I és veritat que s'hi fixen molt, i aquest personatge s'hi fixa, perquè jo crec que m'agrada que sigui una mica com a mi m'agradaria ser, o com m'agradava ser, o com m'agrada ser, o com m'agradaria que fossin els infants, també, que fossin curiosos.
1: Bé, a partir d'aquí l'Aina viurà una aventura, nosaltres la viurem amb ella quan comenci a llegir llibre. Jo és un llibre que, a més, recomano, Víctor, també pels adults, perquè és molt bonic tornar una miqueta enrere i recuperar molts dels vincles. Ja per anar a acabar l'entrevista, hi ha un tema que m'agradaria tractar, no explicarem ni per què, ni com passarà, però és una miqueta també aquest conèixer el món dels adults, però conèixer-lo sense tabús, no? La bellesa, el fer-se gran, les persones grans, els comiats, una mica mostrar als petits de la casa el ventall de la vida, no? I això és molt bonic també, i no és fàcil d'explicar.
0: No, però crec que és una cosa que tu et planteges des de ben petit. Des de ben petit et fas preguntes i crec que formen part d'això. Jo, a l'hora de crear, hem començat parlant també una mica d'això, de la creació per infants i tot plegat, m'hi fixo bastant en les coses que a mi m'agrada. Més que l'estil, aquelles preguntes que jo em feia d'infant i allò que en la creació artística em cridava l'atenció o amb què em marcava artísticament en aquell moment. I jo crec que quan crees per infants hi ha una cosa que és el record que funciona molt, no? Tant perquè els infants recorden, perquè tu recordes quan eres infant, perquè se t'activa això i fas que l'infant en ell mateix aquell moment també el recordi després. A mi m'agrada pensar que aquesta història és un record bonic de l'Aina, no? L'Aina sempre... m'imagino aquesta nena al cap de 30 anys i recordarà aquest episodi de la seva vida, no? Aquest personatge te'l pots imaginar amb 50 anys parlant que quan ella tenia 10 anys va conèixer, li va passar això, que un dia li van caure aquest... És com una aventura molt bonica d'explicar quan fos més gran, no? I això fa que també com a adult t'agradi poder llegir aquesta història. Jo escric... també perquè jo sóc adult i escric les històries que a mi m'agradin. I per tant... i també perquè quan jo era nano detectava molt fàcilment aquelles històries que em volien alliçonar o que em volien ensenyar alguna cosa molt... Vale, m'està fent una classe d'aquelles que em volien emocionar com és la creació artística, no? I crec que des de molt petits ja sabem apreciar el valor artístic i jo vull creure que els infants se'ls ha de tractar. A vegades es fa servir aquesta... els lectors del futur, els espectadors del futur, totes aquestes coses, i a mi m'agrada dir que són del present i, per tant, que tu... no sabem què passarà en el futur. Per tant, més val que el visquin un present artístic i si després això fa que es fidelitzin, meravellós, però el que han de tenir són experiències artístiques potents ara, no sé què faran després. I, per tant, també els adults han de tenir.
1: M'agrada molt ara que parlis d'aquests records, d'aquest futur i del que podràs recordar l'Aina, no?, d'aquí 30 anys, perquè tinc a l'inici de tota la novel·la, precisament, d'aquesta història, hi ha un fragment que diu: a l'Aina li agradaria saber si alguna de les seves amigues es farà gran amb ella, si d'aquí 40 anys encara podrà comptar amb la Berta o la Cel. Ara per ara, tampoc pot dir que en tingui gaires més d'amigues. A ella li agradaria fer-se gran i saber que hi ha algú que et coneix des de petita i amb qui encara pots comptar. Quan l'Aina encara no sap res del que li passarà i que té tota una vida per endavant. Que bonica aquesta novel·la, que bonica aquest llibre, aquest conte, digueu-li com vulgueu, Animals que cauen del cel, d'en Víctor Borràs Gasch. De veritat, enhorabona. A mi m'has fet tornar a la perruqueria, eh?
0: Ai, que bé. Me n'alegro moltíssim. Moltes gràcies. Sí, sí. I gràcies per aquest fragment, també, que també diu després que li costa imaginar-se la seva mare de petita, igual com amb ella imaginar-se de gran, no? Crec que és alguna cosa que és cert, no? Diu, ostres, no... diu, per més que hagi vist alguna fotografia de ma mare de petita, no sé com seria, igual com jo no sé com seré de gran. I això crea aquest pont i ens fa estar atents com a adult, també com la infantesa i la infantesa cap amunt. Sí, sí.
1: Descobrireu moltes més coses, perquè sempre us dic que quan llegiu literatura infantil i juvenil ens sembla que està només acarada pels petits, però nosaltres encara portem aquests nens i nenes a dintre i penso que això no s'ha de perdre, no s'ha de perdre gens. I és una mica una guia, no? Ara heu escoltat el Víctor com parlava de la creativitat, també per fer respirar aquests fills o nebots o cosins que tenim al voltant, no? Jo de veritat t'agraeixo i et dono l'enhorabona per aquest llibre que a mi m'ha caigut del cel i és genial. Víctor, gràcies.
0: Que bé, moltes gràcies, moltíssimes gràcies per això, per l'atenció i per recomanar-lo.

0: Fa anys que plou per dins i no amaina. Al fons del pit, uns aiguamolls.
1: Marta Coll Autet es defineix com soc dona, mare, escriptora i amant del que és instintiu. Llicenciada en periodisme, treballa com a educadora i terapeuta. La passió per la comunicació i el llenguatge l'han portat a la poesia com un mitjà d'expressió i de reflexió, tant des de l'escriptura com des de les arts escèniques. Aquest buit que sentim davant la pèrdua és realment un buit? A través de l'observació atenta de la natura i de les emocions humanes, Marta Coll mira de desxifrar els misteris que ens conformen, descomposant capa a capa el pòsit que deixa en nosaltres allò que ha deixat de ser-hi. És justament en l'acceptació del buit que trobem la plenitud. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: El poema que escoltàveu és el que dona entrada a Niu de Dols, de la Marta Coll Autet. Benvinguda, Marta.
3: Gràcies.
2: Una de les autores de Tremendes, que a nosaltres ens encanta aquesta editorial.
3: A mi també m'agrada, Tremendes. És un lloc meravellós per anar a parar.
2: Doncs benvinguda i, bueno, suposo que ja has anat vivint, no, tot aquest procés amb l'editorial. És una editorial que sempre ens aporta uns llibres de poesia preciosos. Sí. He dit poesia, les ulleres deuen dir, mira, ja està, ja hi torna a ser, pica pedra, però a mi m'agrada molt. I una de les preguntes que m'agradaria fer-te, Marta, és per què expressar-se en poesia? Per què tu has triat aquest mitjà per transmetre?
3: No crec que la triés jo, la poesia, sinó que la poesia em va triar a mi, perquè vaig descobrir la poesia de petita, amb 12 anys, jo crec, i vaig trobar que tenia joc. I a mi m'agradava jugar amb les paraules. Llavors, el fet que la poesia em permetés aquest joc i aquest anar més enllà d'allò literal, aquest buscar-li, no, els tres peus al gat, a mi em va encuriosir moltíssim. Llavors jo vaig començar a descobrir la poesia i a inventar-me, no, i a ficar-me dins d'aquest món infinit que per mi és la poesia. Llavors, un dels puntals per mi és aquest punt de joc que dona la poesia i que alhora convida el lector també a jugar i a posar-hi de la seva part, no? Perquè quan tu escrius poesia has de deixar que el lector també hi fiqui cullerada. Llavors, si no hi ha aquest espai perquè cadascú se la faci seva, no té sentit tampoc la poesia. Llavors, a la poesia no ho pots dir tot, hi ha d'haver espais, i penso que és bonic això també, no? Fer participar el lector del joc.
2: La segona pregunta, el dol, perquè és un llibre... Tracta el dol. És un llibre que has estructurat un poemari en tres temps, que suposo que és... Jo penso que és una poesia viscuda. Tu parlaves d'aquest joc de la poesia. Tu has jugat amb aquesta poesia, amb el que has sentit i amb els teus temps. Parla'ns una miqueta d'això, com l'has creat, com has viscut el dol i com l'has acabat dibuixant, no?, dintre de Niu de Dols.
3: Aquí vaig a separar dues coses que has preguntat. La primera és que per mi la poesia... És emoció, no? I per tant, l'emoció la vivim i, per tant, òbviament, porta part de la meva vivència. I penso que allò que vivim, en el fons, és el mateix, encara que siguin situacions diferents, no? Totes les persones sentim el mateix, allò que sentim és universal, i penso que això és on va la poesia o com jo entenc la poesia i, per tant, l'escric des d'aquí. Llavors, aquest Niu de Dols... va néixer d'aquesta imatge que realment és la portada i la il·lustradora ho va captar molt bé, no? De que jo moltes vegades m'he sentit com un niu de dols, com que he acumulat moltíssims dols, que per mi un dol no és només la pèrdua d'una persona, que pot ser-ho, sinó que són tots aquells trencaments o tots aquells impactes que hem viscut i que vivim a diari, a la vida, no? Que hi ha una cosa que de cop s'acaba a la teva vida o de cop desapareix. Llavors, això s'ha d'integrar. I resulta que jo en tenia molts d'acumulats i no havia fet espai per integrar-los i un dia em vaig posar a escriure i va començar a sortir tot plegat i vaig dir, ostres, poder tirem d'aquest fil a veure on ens porta. I va acabar sortint un poemari que era bastant més llarg que això i després vaig anar-ho modelant. Però en aquest sentit, aquest poemari va néixer d'això, de cop voler tibar un fil i dir, veure què hi ha aquí, no? En tots aquests impactes i en totes aquestes coses que t'han colpit i que formen part de tu, aquests dols, no? Llavors, era com acollir aquests dols, d'aquí la imatge de niu de dols, no? Perquè agafes tots els dols, et crees un niu i d'aquí torna a sortir la vida. I és una mica la idea d'aquest poemari.
2: Hi ha un, concretament, i hem coincidit les dues, a més, perquè cites en alguns poemaris, en algun dels poemes, cites algunes altres veus, no? I en aquest cas, la de l'Alejandra Pizarnik. Però això t'ho deixo llegir a tu.
3: Bueno, hi havia Alejandra Pizarnik que deia: escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. I d'aquí neix una mica aquesta idea, i jo vaig escriure l'esquerda, fins que la paraula es fa caverna, on reverberen tènues veus de l'endins, acollir el dolor que s'englota i bressolar-lo amb cançons dolces, fins que s'adormi tranquil a la falda, i llavors sentir-lo respirar, contemplar-ne la poesia.
2: Clar, és que a més, escoltat així de la teva veu, és brutal.
3: Crec que, bueno, és l'altra cosa que sempre reivindico i que des d'Edicions Tremendes també reivindiquen moltíssim, no? Donar veu a la poesia, perquè la poesia no és només per ser escrita i llegida, sinó per ser escoltada. És un gènere, per mi és un gènere oral. Llavors, a vegades hem perdut aquesta cosa de reunir-nos a escoltar que ens llegeixin, i penso que això, fer recitals de poesia o anar a escoltar poesia, és preciós.
2: Parlàvem de l'estructura del llibre. Tu hi has posat tres espais.
3: Té tres parts, perquè jo tinc una mena de dèria amb el número 3, també. Per mi el 3 és un punt d'equilibri, perquè per mi simbolitza un procés, no? Si tens l'1 i el 2, diguem-ne, el blanc i el negre, no, o vas a un cantó o vas a l'altre. Llavors ja sempre hi ha un desequilibri. I en el 3 el que estàs fent possible és que hi hagi un cicle. I per tant, com que per mi aquest poemari i la resta de poemaris que he escrit també, no? Tenen aquest 3, perquè simbolitzen un procés, no? Un inici, un desenvolupament, i arribem a algun lloc. Però des d'allà pots tornar a començar un altre procés i torna a començar un inici, un desenvolupament. És com un vida-renaixement-mort, no? Tota l'estona. Llavors, aquest 3 per mi simbolitza aquestes tres fases d'un procés.
2: Les destrosses, la intempèrie i l'empara. L'empara és preciosa. Quanta llum, quant de cel, quant de blau. Mira, jo n'he triat un que el trobo com molt explosiu, no? De dir, seràs el blau intens del gaig màgic. Sentiràs la terra que clama. Sabràs les estries dels arbres. Escamparàs designis de vida. Replantaràs boscos sense memòria del com. M'encanta, sense memòria del com.
3: I aquest té un secret perquè, bueno, tots aquests d'aquesta part de l'empara, que en realitat és on he posat i abocat tots els meus coneixements de natura, perquè jo he estat en educació ambiental i llavors em fascina aprendre coses de com funciona la natura i estan encabits aquí, no hi ha les falgueres, hi ha el xoriguer, hi ha el gaig. Llavors, aquest que has llegit del gaig, si no ho sabeu, ho explico perquè ja és una curiositat, però el gaig és un animal que agafa les llavors i les guarda per l'hivern. Llavors les va amagant a les estries dels arbres, a sota terra, a la roca. I què passa? Que quan arriba l'hivern se li obliden la meitat d'on t'ha deixat aquestes llavors i, per tant, allà hi creixerà un nou roure, una nova alzina, gràcies al gaig, però el gaig no ho recorda i no sap què fa això, no? Llavors em sembla fascinant. I hi ha moltes com aquestes, hi ha moltes poesies que neixen d'aquesta connexió amb la natura i de dir, uau, és que és fascinant el que fa la natura per si mateixa i nosaltres som part d'això. I aquí hi ha una mica aquesta empara, no?, d'anar al bosc i que et cuidi, no?, i sentir-te part d'allò.
2: Jo penso que molts, jo concretament no ho sabia, i la meva interpretació anava més per la part humana, no?, però molts penso que no ho saben. I ara t'hauríem de fer un interrogatori a qüestió d'aquesta última part.
3: Aquí és perquè busqueu i tingueu més curiositat encara.
2: Anava a dir, és que ara m'has deixat molt en curiositat, ara em tornaré a llegir el poemari i me'l llegiré molt diferent ara, Marta. Ja ho veieu, tot el que amaga, no? M'agrada que hagis comentat això, perquè tot el que amaga al darrere, no? Cada poema té moltes hores de feina, encara que no ho sembli, són moltes hores. I hi ha una cura al darrere, no? De cada metàfora, de cada mot que s'utilitza, no? És meravellós. Jo què voleu que us digui? M'he enamorat de Niu de Dols i és una manera de llegir en solitari, també per dir, escolta'm, la vida són cicles, hem de passar etapes, traiem allò que tenim a dins, no? Tal com ho ha fet la Marta. La Marta ens regala això, no? Aquest cicle de vida. Marta, no sé si vols afegir alguna cosa més, jo penso que...
3: Jo convido tothom a que li perdi la por a la poesia. I no només que li perdi la por llegint-ne, sinó que siguin capaços d'escriure allò que senten, perquè de vegades ens sembla que no, que és inabastable, i no, està a l'abast de tots, la poesia.
2: Que la Marta sigui també una llavor, o sigui, ja ho sabeu, Niu de Dols, Marta Collautet, Edicions Tremendes, quedeu-vos també amb aquest nom editorial que més d'una vegada ha omplert els nostres espais de poesia. Marta, una descoberta. Enhorabona.
3: Un plaer ser aquí.
1: El Calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.

0: Coia Valls és escriptora. Ha treballat com a pedagoga, terapeuta i logopeda. El 2010 era guardonada amb el Premi Néstor Luján de novel·la històrica per La princesa de Jade. Des d'aleshores ha publicat El mercader, traduïda a diversos idiomes, Les torres del cel, La cuinera i Amor prohibit, entre altres. És autora també de llibres juvenils i actriu. Barcelona, 1883. L'encàrrec d'un temple encara inimaginable transforma el destí d'una nissaga que creixerà al ritme de la Sagrada Família. Cinc generacions marcades per l'amor, la pèrdua i el pes de la història veuen com l'obra esdevé el fil que les uneix. Un viatge emocional que parla d'allò que persisteix quan la vida s'esquerda. Els vincles que ens sostenen, la passió que ens empeny i el propòsit que dona sentit al camí. De les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Si Gaudí tenia un somni i la Coia Valls tenia un somni i nosaltres tenim encara un somni, no anem bé, perquè vol dir que nosaltres encara no hem llegit el somni de Gaudí de la Coia Valls. Coia, benvinguda.
2: Amb aquesta introducció...
1: Fantàstica, gràcies, Mònica. Tots sempre tenim un somni, i un somni preciós, perquè, a més, és un recorregut per la història del temple.
2: Del temple. Sí, aquest és un fet diferencial de la novel·la, perquè és veritat que hi ha moltes històries de Gaudí, moltes biografies de Gaudí, però en aquest cas és el personatge és el temple, és la basílica, és la Sagrada Família des del seu naixement fins al moment actual, i està travessat per vides grans que coneixem i per moltes altres vides petites de microhistòries que també fan possible aquest somni.
1: És molt bonic veure com es van entrellaçant, precisament, i la part més humil, no? Que al final és la que potser més lluita, més està al peu del canó, i més sent allò que té allà al davant, no? Les pedres, que a mi m'han fascinat, ara t'ho deia, un dels puntals, i que a mi és que si poso colors... És meravellós.
2: Sí, la pedra com matèria orgànica, no? Perquè tots aquells que travessen aquestes cinc generacions d'aquesta família van deixant la seva petjada humana, els seus petits somnis, els seus desitjos, les seves frustracions, i tot queda impregnat dins d'aquesta pedra, que també rep la llum del sol i sovint filtrada pels colors dels vitralls, no? que l'escalfa.
1: És molt bonic que anant llaçant, com deia, tu parlaves d'aquestes vides petites, però és la història de tot, de la pedra, dels vitralls, de les escultures, de com això no s'atura. I mira que n'ha tingut de penes, aquest temple.
2: I tant.
1: Perquè, clar, tu parles de cinc generacions, i en cinc generacions en poden passar moltes, moltes de coses.
2: 144 anys des de l'inici, des de que aquella associació de Sant Josep compra els terrenys, no?, en Bocabella, el llibreter, i no comença a Gaudí, no?, sinó que hi ha un malentès i acaba agafant-lo Gaudí, un Gaudí de 31 anys, molt jove, que ha acabat pràcticament arquitectura, que ja comença a despuntar maneres, perquè la seva manera d'enfrontar-se a la construcció ja és una altra. El posem dins el modernisme, però jo crec que és el gaudinisme, perquè és una altra manera de fer, no? Gaudí, diem que imita la natura, però no és exactament així. Gaudí el que fa és treballa amb les seves lleis, amb les lleis de la natura, no? I aquesta observació atenta i aquesta manera de desenvolupar-se és molt especial.
1: I a més es manté.
2: Uh-huh. I es manté.
1: Perquè, clar, ve un arquitecte, Gaudí mora, uh-huh. desgraciadament el perdem abans d'hora, uh-huh. I clar, van enllaçant un darrere l'altre, perquè clar, no hi ha ningú que hagi viscut 144 anys.
2: Clar, i entretant han passat guerres, ell mor el 26, però el 36 hi ha la Guerra Civil, es crema la cripta, molt de material es destrueix, hi ha qui va rescatant bocins d'aquestes arquitectures que ell feia en pedra, aquestes estructures, aquestes maquetes, perquè ell sempre treballava en volums, el seu pare era calderer, ell treballava sempre en volums amb poc paper, i aquestes estructures, quan aquestes maquetes es tapen, es conserven, i després amb tècniques més modernes es poden projectar i es poden entendre, no? Però després passa la setmana tràgica, la caputxinada, gent, fins i tot intel·lectuals d'esquerra, que volen aturar el temple, no? Amb les seves, amb els seus discursos, evidentment tots lícits, no? I que formen part d'una manera de veure la vida, de pensar i d'un moviment social determinat, no? Però després també aquests anys d'absolutament abandonat, el temple abandonat a la seva sort, que després quan parles amb els arquitectes, perquè he tingut molta sort, en Ramon Espel, per exemple, un arquitecte que porta 33 anys treballant a la Sala de Família, que te l'expliqui de viva veu i in situ, és una meravella, no? Però aquesta primera façana del naixement va estar a punt de caure, va estar abandonada molt de temps, vull dir, la gent pujava i baixava per les torres de Sant Bernabé sense demanar permís a ningú, vull dir, tota aquesta època en què es va treballar tan a poc, tan a contracorrent, també va deixar petjada la pedra de la Sagrada Família, no?
1: La Sagrada Família i les famílies que hi anirem trobant, uh-huh. que arriben, aquestes generacions van passant i totes estan unides, lligades, entrellaçades, digue-li com vulguis, uh-huh. en aquesta obra, en aquesta Sagrada Família, i és bonic veure-ho, això.
2: Sí, des de la més menudeta, des de l'Anna, del començament, que porta l'esmorzar al seu pare, que és un picapedrer anònim, absolutament, fins a la Mercè, que és mestra de les escoles de la Sagrada Família, una institució que va fundar Gaudí i va financiar ell, i que és molt, molt interessant, perquè treballaven amb el mètode Montessori, és fascinant veure com a prop del temple se separaven les famílies benestants i anaven cap a la privada totes ben vestides, empolainades, i els fills, els treballadors, doncs anaven a l'escoleta, però que ja treballaven amb un mena de mapa, amb un difet de fang al jardí, no? És molt, molt, molt bonic, tot això està molt documentat, fins a aquesta, la Clara, no? Que és vitrallera i que treballa el vidre amb una precisió i una finor i una sensibilitat exquisita, i anar sumant capes de vides que estan tocades pel temple.
1: No podem parlar de les famílies sense parlar de l'estructura de la novel·la, perquè té una sorpresa. Uh-huh. Tenim una veu entremig dels capítols que no sabem ben bé uh-huh. qui és, i és una veu molt poètica, uh-huh. molt reflexiva, i que parla sempre aquest potser la memòria és això, potser el record és això, no?
2: Sí, la memòria és una peça molt important a la novel·la, és una reflexió sobre la memòria i sobre la transmissió, no? de records, de memòries, de capes de vida que es van sobreposant. I aquesta veu en primera persona que et porta de la mà des del començament i que va lligant els diferents episodis és l'última generació, és l'Anna Maria, que fa el nom de la seva rebesàvia, la de la seva àvia, que es deia Maria, una altra dona que intensíssima la seva vida. Bueno, l'Anna Maria està acompanyant el seu pare en un procés precisament de desmemòria, no? I aleshores tots dos intenten recordar, intenten recollir l'arxiu familiar, no? I ben bé és això, aquesta veu que comentaves.
1: Has dit arxiu i ara m'ho has posat molt bé. Eh? Diu la memòria... No és un arxiu, és una manera d'escoltar el que persisteix. I el que ha persistit és aquest temple. I el temple, al final, jo suposo... Ara et faré una pregunta. Tu, tot aquest temps que t'has estat documentant, ara quan te'l mires, o durant tot aquest procés, quan te l'anaves mirant, també hi devies trobar bocins de tothom.
2: Oh, i tant. Però això és... Jo vinc de l'última novel·la que he anat apropant als lectors, és Montserrat. És que tenen tantes similituds, perquè tots dos són espais que estan movent-se entre la litúrgia, l'espiritualitat, i després la natura, i després la pedra, no?, i la llum, i l'enfilar-se cap dalt, cap al cel, tant les muntanyes de Montserrat com la Sagrada Família. Però té tantes lectures possibles, la Sagrada Família, que no te l'acabaries mai, però mai és mai. Vull dir, jo després, encara descobrint la novel·la, n'he anat descobrint moltes, no?, com dius, la Sagrada Família té un claustre. Com que té un claustre? Té un claustre perimetral que està inspirat en temples orientals i que separa una mica la part de fora del soroll d'entrar a dintre i apropar-te a la pregària o apropar-te a la consciència o a la solitud o a mirar endins, no? Doncs hi ha molts aspectes simbòlics, però molts, no? Per tant, no te l'acabaries mai. És fantàstic. És una Bíblia en pedra, però va molt més enllà.
1: Bé, ja no sé, i ara, després d'haver-me llegit la novel·la, hauries de fer un seguiment, perquè això que acabes de dir és absolutament preciós. Jo voldria afegir-hi, diu, aquest temple no és només la memòria d'un home, sinó d'un poble sencer i d'un temps. I és que, esclar, ens estàs explicant tota la història durant 144 anys. Que mare meva, eh? Mm. Han passat, de coses, i n'hem fet de coses.
2: Sí, sí, n'hem fet moltes de coses. I jo crec que... Tot i amb això, evidentment que hi ha, les façanes són diferents, la façana del naixement i la façana del dolor no tenen la mateixa, diguem, la mateixa línia artística, no?, la de Subirats, però tenen la mateixa essència, tenen la mateixa ànima. És a dir, Gaudí va deixar escrit, i ho va deixar escrit, la façana del dolor ha de fer mal, i la façana del dolor fa mal. Fa mal. Està reinterpretada després de molts anys, no? Però fa mal. I aquesta ànima del temple, jo penso que Gaudí estaria content.
1: Jo no sé si ella hi ha viscut dintre, però sí que ha aconseguit que nosaltres visquem aquesta Sagrada Família de les 5 generacions. I això ho descobrireu quan obriu les pàgines del Somni de Gaudí, publicat per Rosa dels Vents. Podeu triar l'idioma, la teniu en braille, o sigui, no teniu excusa, cap excusa per assaborir-la i viure-la. Colla Valls, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Mònica.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem, com sempre, amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Joan Aulès, de Frederic Guiset i de Pere Vigues. Radiarem dues estrenes, una petició, alguna de col·lecció. I acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat de més, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest compositor comencem escoltant la sardana titulada Tendre col·loqui, gravació de la Principal de la Bisbal de 1928.

Acabat d'escoltar Tendre col·loqui de Joan Vinyals, sardana enregistrada el 1928 per a descomptat en disc de 78 revolucions per la principal de la Bisbal, el tible Enric Bernocell. A la tenora, Josep Coll. Dos dilluns es compliran 95 anys del naixement de Joan Aulés Sabartés. Joan Aulés naixia a Barcelona el 25 de maig de 1931 i va morir també a Barcelona el 19 de març de 2010 als 78 anys d'edat. Va ser un compositor i músic català vinculat a la indústria discogràfica. Va estudiar música a Barcelona amb el professor de la Vega, autor de molta música diversa, principalment ballables, cançons com el Plat de Fusta, himnes i unes 10 sardanes, algunes d'elles amb lletra i la meitat enregistrades. Girona, Bressol de la Sardana, Sardana de la Pau, Lleida, Port de Muntanya, Catalunya Endavant i la que escoltarem. Girona meva, des d'una gravació de la Copla Ciutat de Girona editada el 1977.

La Cobla Ciutat de Girona ens oferia la sardana de Joan Aulés, titulada Girona meva. Continuem felicitant Frederic Guisset Fontorcí, que dimarts en complirà 56. Moltes felicitats. En Frederic Guisset, compositor i instrumentista vinculat a la música tradicional i sardanista de la Catalunya Nord, naixia a Vélizy-Villers-Coublay, a la regió de París, el 26 de maig de 1970, i ben aviat es va integrar plenament a l'ambient cultural català. És conegut sobretot com a flabiolaire per la seva activitat dins el món de la cobla, actualment molt reduïda, i la recuperació de la música tradicional russa llonesa. Va formar part de la cobla mil·lenària de la Catalunya Nord, de la que en va ser fundador, i també fou un dels impulsors dels Ministrils del Rosselló, grup dedicat a la recuperació dels instruments i repertoris tradicionals catalans del Rosselló. En aquesta tasca ha treballat especialment participant en activitats de difusió i ensenyament de la música popular. Com a compositor de sardanes, la seva obra està molt relacionada amb poblacions, entitats i aplecs, tant de la Catalunya Nord com del Principat. N'ha composat una quarantena. Tot i no ser un compositor mediàtic, és una figura apreciada dins els cercles sardanistes i de música tradicional catalana. Doncs de Frederic Guisset escoltarem una sardana que el 3 de desembre de 1995 dedicava al bateig dels gegants de Riudellots de la Selva. Gegants de Riudellots, amb la principal de la Bisbal.

De Frederic Guiset, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Gegants de Riudellots. I dijous vinent es compliran 135 anys del naixement de Pere Bigues Ribes. En Pere Bigues Ribes naixia a Badalona el 1891 i va morir també allà a Badalona el 15 de setembre de 1967. Fou flabiolaire, compositor i director de cobla, molt conegut dins l'ambient sardanista barceloní i badaloní del segle XX. Comença els estudis musicals als 8 anys. L'any 1907, juntament amb Joan Aymerich, funda la cobla orquestra La Badalonina, activa entre 1907 i 1912, i que més endavant es convertiria en la principal de Badalona, de la qual en fou director, flabiolaire i representant fins que es jubilà. El juliol de 1980 se li va fer un homenatge públic coincidint amb la seva retirada com a músic actiu. El 5 de maig de 1968, ja pòstumament, Badalona Sardanista i el Museu de Badalona li dedicaren un concert d'homenatge on era recordat com una figura molt estimada i activa en la promoció de la sardana. Com a compositor li tenim adotats només dues sardanes. El meu sentit comiat, la va fer quan es va jubilar, i la Teresina, obra familiar que dedicava la seva esposa. Ens l'ofereix la cobla Mongrins des de l'LP Badalona Sardanista, editat el 1982. La Teresina, de Pere Bigues Ribes.

Acabat d'escoltar la sardana de Pere Vigues titulada La Teresina, interpretada per la Cobla Montgrins de 1982. Anem per les estrenes. El diumenge dia 10 passat es celebrava al Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal un concert de celebració del 50è aniversari de la colla sardanista Marinada amb actuació de la Cobla Mediterrània, que entre el programa presentava una sardana del seu solista de tenora, el Lluís Alcalà. L'escoltarem. Porta per títol Marinada 50.

Aquesta era l'estrena de Lluís Alcalà titulada Marinada 50, interpretada per la Cobla Mediterrània. I diumenge passat Figueres celebrava el seu 65è aplec de la Sardana, acte caracteritzat per programar estrenes. De les dues que va interpretar la Cobla Mongrins, escoltarem la titulada La volta a l'estany, de Josep Font i Font, gravació de la dansa catalana.

0: Escolta la dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: La volta a l'estany de Josep Font, estrenada diumenge passat el 65è Aplec de Figueres, interpretada per la Copla Montgrins. Informació per avui dissabte. A 11:45 del matí, a l'Ella, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Copla La Principal del Llobregat. A 1:00 de la tarda, Cervià de les Garrigues, Aplec de les Veses, amb la Copla Tàrrega. A 4:45 de la tarda, a Badalona, a la plaça de la Rosa dels Vents, 82è Aplec, amb les Coples Principal del Llobregat, Marinada i Ciutat de Girona. A 6:00 de la tarda, a Esparreguera, a la plaça de la Pagesia, 38è Aplec, amb les Coples Viladolesa i Ciutat de Cornellà. Per 6:00 de la tarda i 11:00 de la nit, a Almacelles, a la Rambla de la Generalitat, 30è Aplec, amb la Copla Reu Jove. A 6:45 de la tarda, a Cardedeu, a la Fira de Sant Isidre, amb la Copla Xaloc. Per 7:00 de la tarda, a Arenys de Munt, a la plaça de l'Església, amb la Bellpuig Copla. A 8:00 del vespre, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, ballada vigília del 39è Aplec, amb la Copla Bisbal Jove. I a 9:45 de la nit, a Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, ballada amb la Copla La Principal de Banyoles. Ens aturarem a l'Aplec de Badalona per escoltar la sardana que no hi falta mai, sempre interpretada de conjunt. L'Aplec de Badalona de Joaquim Nualart, interpretada per la badalonina Copla Marinada.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Nualart titulada L'Aplec de Badalona. Es l'interpretava la Copla Marinada. Informació per diumenge. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda, a Sant Feliu de Guíxols, a l'Espai de la Sardana. 39è Aplec de la Sardana amb les coples La Principal de la Bisbal, Sant Jordi i Ciutat de Girona. A 11:00 del matí, a la Massana, amb la Copla Ciutat de Manresa. A Morroig del Camp, 28è Aplec amb les coples Reu Jove i Principal de Tarragona. A 11:15 del matí, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Copla Principal del Llobregat. A 11:15 del matí, a Castellà del Vallès, a la plaça del Calissó, amb els Llobissos Copla. A Bescanó, amb la Copla Principal de Banyoles. A Reus, aniversari de la Colla Vella Dansa, amb la Copla Reu Jove. I per 12:00 del migdia, a Lleida, a la Glorieta dels Camps Elisis, a Plec del Cargol, amb la Copla Vents de Riella. A Palamós, al Passeig del Mar, amb la Copla Baix Empordà. I a Rubí, a l'Ermita de Sant Mus, amb la Copla Ciutat de Cornellà. T'esperarem el 39è Aplec de Sant Feliu de Guíxols per escoltar la sardana que s'interpretarà de conjunt. Obra molt nova i molt significativa que porta per títol Medalla d'Or del compositor Amadeu Escoda. Es l'interpreta la Copla Ciutat de Girona.

Era Medalla d'Or d'Amadeu Escoda, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Continuem amb la informació per diumenge. Ens hem quedat a les 12 del migdia, a la 1, bon matí. Sardanes amb la Cobla Rossinyolets, a Begues amb la Baix Llobregat. A la 1 i a 2:15 de la tarda, a la Jonquera, festes de Pasqua amb la Cobla Vila de la Jonquera. A les 4 de la tarda, a Jafre, al local social, amb la Cobla La Principal de Cassà. A 5:15 de la tarda, a Bàscara, amb la Principal de Banyoles. A les 6 de la tarda, a Montcada i Reixac, de Festa Major amb la Cobla Sabadell. A 6:45 de la tarda, a Sant Andreu de la Barca, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. I a les 7 de la tarda, a Molins de Rei, a la plaça de la Creu, amb la Cobla Bisbal Jove. Fa uns dies ens escrivia la Dolors i la Blanca de Lleida i ens expliquen que pel bon record que tenen de Banyoles els agradaria escoltar una sardana de Manel Segarra Puigferrer. Somni d'Onelles o qualsevol altra. De fet, totes les que va fer són excel·lents. Però arribarem precisament, per què no, Somni, i l'escoltarem a la versió que oferia la Principal de la Bisbal el 28 de desembre passat des d'un concert celebrat a l'Hospitalet de Llobregat. Somni de Manel Segarra i Puigferrer.

Somni, de Manel Sederra Puigferrer, ens la interpretava la principal de la Bisbal amb el seu solista de tenora, Ferran Mias. Ens falta la informació per entre setmana. Doncs per dilluns, a 4:45 de la tarda, a la Jonquera, a plec de Santa Llúcia, amb la Copla Vila de la Jonquera. A Tona, 82è, a plec de la Rosa, de Lourdes i el Castell, amb els cobles Ciutat de Girona i Sant Jordi. Per les 7 de la tarda a Barcelona, al casino L'Aliança del Poble Nou, gala de l'Audiència 3, dels Premis Preludi amb la Principal de Llobregat. Per dimarts, a 1:15 de la tarda, a Golmés, de Festa Major amb la Copla Montgrins. Per dimecres, a les 5 de la tarda, a Peralada, al Camp d'Esports, primera trobada, Copla Amics de la Sardana de Peralada. I per les 6 de la tarda, a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, amb la Copla Ciutat de Girona. Per dijous, a les 4 de la tarda, a l'Hospitalet de Llobregat, trobada sardanista de colles veteranes amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per divendres, a les 7 de la tarda, a Barcelona, a la Rambla de Sants, amb la Baix Llobregat. I a les 10 de la nit, a Cassà de la Selva, a la plaça de la Coma, 50a nit dels músics cassanencs. Doncs ara pararem al 82è aplec de la Rosa de Lourdes de Tona per escoltar la sardana programada de conjunt. Gran sardana de Fèlix Martínez Comín, titulada Mireia.

Era la principal de la Bisbal que des del 2000 ens interpretava Mireia de Fèlix Martínez Comín. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la peça que sempre tanca la gran festa de la nit dels músics casanencs. A les 12 de la nit, el Sereno de Josep Coll amb la Cobla Salvatana. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, maca. Bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania i aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legi Sant Gervasi a nens de primària per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurs de dibuix. Després també anirem a los grupos joves, posiblemente son los que estudien en el hospital, que hacen el TECAE, que son 16, 17, 18 años. Estará muy interesante esa jornada porque cada vez fumar no fumarán, pero los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers. Anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet, crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum. Crec que va ser el 2005, si no vaig errada. I sempre s'ha posat a sobre de la taula aquest tema, no?, a l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers, perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix sí? El que està passant és que el consum de vaper ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents, i això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important. I ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se una més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que no, es
2: tranquila.
3: Tu terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está. Y no es así. Porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no. Hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecánicos, metálicos.
2: Sí. Hi ha sustàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells desconeixen. Sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és,
3: sí,
2: no és una cosa inofensiva, realment.
1: Clar,
2: no és vapor.
1: Hi ha aquesta confusió, perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te no?
3: És un engany.
1: De deixar de fumar.
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar. Mm-hmm. No, era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor, pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: en
1: general. Estem parlant
3: allò
1: dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no?, de dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vapor, pensant que és més inofensiu.
3: No. Mira, piensa que un vapor són aproximadament unes 600 calades, más o menos, ¿eh? Y equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No. Al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia, que és derivada de l'ús de vàpers, que es diu EBALI, ¿vale?, que és una inflamació dels pulmons, no?, deguda pues, a aquest ús continu, no?, dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no?, i també apareix també en joves que són aparentment sans, vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
2: Exacte.
1: Sí? Ho dic jo perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. És, també és una malaltia que és irreversible, no?, que afecta els bronquiols, que és la part, no?, dels pulmons més petits, i també és el mateix, incapacita, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'hospital d'aguts com al sociosanitari, crec que no, des d'aquesta comissió el que treballeu és per aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica, pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no?, que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia. Estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso porque nosotros es el tratamiento que damos. Y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño i han recaído o no.
1: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
3: Eso es, cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más, y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia, ¿quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que, no?, d'entrada et diuen no vull deixar, ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
3: Mira,
2: hay
3: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que ha empezado a fumar a los 8, pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida, este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen no, nunca más. Hay de todo. Uh-huh. Depende de la situación de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabitació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
2: Exacte.
1: Fumador?
2: Entre no? la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades, de manera que el treballador pues, dona una miqueta de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
1: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
2: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen en el cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
1: Uh-huh. I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? ajut per deixar de fumar, quin acostuma a ser? És una resposta allò més...
2: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
3: No és fàcil. Però bueno, si altres han podido...
1: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
3: Jo m'he encontrado con pacientes que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7. Entonces, en el informe de alta sí que pongo está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido, que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar La FIS.
2: La fiticina.
3: Això és.
2: Sí, perquè els parxes no estan subvencionats igual. Sí. Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els parxes...
1: Ja està subvencionat.
3: Exacte. Y hay pacientes que a mí me han venido a visitar después del alta diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del parche, de esta comprimido, ¿sí? Y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
2: Se treuen les ganes de fumar...
3: Sí, les molesta l'olor...
2: Exacte, estan més sensibles, no? És una cosa que no percebien, doncs ara ho noten molt més que abans.
3: I és un tractament de 25 dies, entonces, bueno, jo crec que... El que quiere, lo puede conseguir.
1: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
3: Claro.
1: No? Això perquè igual allò, mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No. No? Dependrà també de la teva conscienciació.
2: Sí, allò és un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
3: Sí. I luego també...
1: Això és un exercici que sempre comenteu, no?, des d'infermeria, allò de dir, t'has de plantejar allò, quan, no?, si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir, per què ho faig, no?, allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport, una de les qüestions és aquestes, no?, de fer veure aquests beneficis.
2: Que ells escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no?, sí, per exemple, i que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no?, que no... perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
3: Y no siempre es fácil, porque yo me he encontrado con pacientes que ellos lo han dejado, que están en esta racha de tratamiento y de dejarlo, pero conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia, porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
1: Y al igual, Hortensia, també estic pensant la situació a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
3: Sí.
2: Clar,
3: sí,
2: per
3: sí,
2: molt que sí. Diguin que tenen la finestra oberta, no? No. Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si hi ha la parella fumadora, també. Clar, l'ideal seria fer-ho tots
3: junts. Però és difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate tot el conjunt de la família. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta también.
1: Uh-huh. Sonia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és el, no, el gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortensia, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
2: De lo que és.
1: De lo que és. És la gran lluita que teniu ara.

0: inofensivament doncs, pot portar a un consum diari.
1: Recordem aquesta malaltia nova que ens has dit.
0: L'Evali.
1: L'Evali,
0: sí.
1: Que és això, una obstrucció, exacte. També, no?
0: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
1: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que... Amb
0: que jo sàpiga,
1: simptoma...
0: no.
2: Que
0: no.
2: Jo sàpiga, tampoc.
0: Això no, no, no però no. Bueno, que d'haver casos n'hi ha. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment, d'això...
1: Abans, de fet, deies, bé, aquesta droga, potser el problema és que no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
2: Però lo és, pues... és una addicció. O sea, yo pienso que es una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
0: Bueno, però les vapes ahí... encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc la... realment les conseqüències
1: real, no?
0: Que pugui haver-hi, no? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no es pot, que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques,
2: centres cerrados, sí, sí.
0: I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
1: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, a que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això als entorns sense fum.
2: Sí.
1: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no? O a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
0: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no? És com ho veuen d'una manera més inofensiva.
1: O perquè, no... o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no? En el teu entorn. Sí. Sí, sí. En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí. A no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar.
2: Pedir, perquè
1: no?
2: Se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
0: llavors,
2: en general.
0: El seguiment ja el faria aquest... a través del CAP.
1: A través del CAP es faria el seguiment.
0: Després de l'alta.
1: Aquests tractaments tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
2: Sí, los parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Sí, sí.
1: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
2: lo va tener,
1: doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
0: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre podran anar al centre d'atenció primària.
1: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
0: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com alt i baixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres us han tornat a...
1: En tot
0: cas... enrere.
1: Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no? Allò
0: exacte,
1: de dir...
0: com un aprenentatge. Ja està. Vull dir que no passa res.
1: El millor és intentar deixar-ho, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
0: A la segona,
1: no?
0: O a la tercera.
1: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els esnous, s'has dit.
0: Els esnous, sí. Esnous. Que és unes bossetes amb sals de nicotina,

0: que es posa sota els llavis. Aquí es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
1: I llavors, quan te'l venen, també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no?
0: Es venen als tancs especialitzats. Però bueno, és un perill que al final són noves formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
1: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que doncs, decideixin deixar el tabac ho facin. Els recursos hi són.
2: Gràcies a tu.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
2: Gràcies.
1: Fins una propera.
2: Ciao.

107.1 FM. Radio Tordera.

Cervera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
3: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí, ben poquets, algun de prim, i poca cosa més, també alguna boirina ha tocat el cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
5: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
6: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
5: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
2: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
7: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
2: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
8: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
9: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
2: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
10: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
11: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
10: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
12: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
10: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
10: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
2: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
14: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generals de la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme Leche Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
2: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no vèiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
15: Hola, molt bon dia, encantada.
2: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els eros no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
15: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
2: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
15: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
2: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
15: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en del benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
2: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
15: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
2: Doncs, Rashid Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
15: Molt bon dia, moltes gràcies.
2: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
16: Tots els marroquís roben.
17: Ens treuen treballs.
18: Com a trans, et veuen com un monstre.
19: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
20: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
21: Una soledat.
22: La gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràcid. Marimatxo.
25: Estic solo.
26: Terroristes. Vé a
27: menjar plàtans.
28: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
29: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
2: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front. De setmana especialment tràgica a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
0: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feministes de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. Us ho hem dit amb titulars, l'aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més apleguistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Els detalls ens els apropa ara Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
3: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
4: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
3: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
2: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste.

0: banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
1: Why you love me so much? Why you do that to me?
2: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
1: And incredible emotions.
0: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de tres. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutat.
3: Crec que hi ha continuïtat, també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
7: Com a trans et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest amb un trastorn mental és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràsit. Marimacho.
13: Existir sol.
14: Puto mono. Té a menjar plàtans.
15: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
17: 40 anys, 40 paraules.
18: 1987. Espagat.
19: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
4: Jordi Bové, director del Termcat.
20: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
21: Si les paraules noves t'agraden, no et pots...
6: pots perdre el podcast...

0: Paraules evitables. A la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP justament apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
4: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
3: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Víboa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO s'ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO, encara per confirmar, que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquís globen.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat, la gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Paràcid, marimats,
17: estic solo.
18: Terroristes.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
21: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
20: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba. Una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del CAT 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa, deia, fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
17: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat és una mica, seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la veritat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa, i tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu?
17: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, doncs també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, doncs que tingués la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm-hmm. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
17: A veure, resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, en el sistema de la població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya, és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
17: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia anava batzegades, no? Que ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
15: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lyon. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Post-Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kile Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que tenim per molts anys i només animo al Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp. Són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un espot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers. 8 i 4, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, precisament un accident ara mateix en aquesta mateixa via a l'AP7 obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès en aquesta mateixa AP7 a causa d'una incidència, també en sentit sud, i que deixa 5 quilòmetres de retenció. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara repassem el temps, ho fem com sempre, com cada dia, amb en Lluís Miquel Pérez. Tenim, ens explica un temps d'estiu quan encara falta un mes per al solstici. Lluís Miquel, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, queden ben bé 25 dies perquè arribi el solstici d'estiu, perquè arribi oficialment l'estiu astronòmic, però les temperatures són de rigorós estiu ja, i des de fa 4 o 5 dies. I atenció, perquè avui no afluixa ni gota aquesta calor. De fet, ja a aquesta hora la temperatura s'està espavilant de seguida, ni tan sols fa fred a les valls del Pirineu, on també a hores d'ara va pujant de seguida aquesta temperatura, i el sol és ben present en aquests moments a tot el país, ni tan sols amb boires o núvols que puguin fer ombra. Aquesta tarda algun nuvolet creixerà cap al Pirineu, sobretot al lleidatà, no gaire importants, no tindran esma com per deixar xàfecs, i per tant moltes hores de sol, moltes hores de sol picunador i moltes hores de calor. I és que aquesta tarda estarem, si fa no fa, com els últims dies, de 30 a 35 graus, a més de la meitat del territori català. També aquesta tarda una mica més de vent, sobretot tossut, a les comarques de Lleida. I Helena, atenció, perquè aquesta setmana parlarem d'una calor històrica. Segons les previsions, a partir del dimecres farà una calor de rigorós, molt rigorós estiu. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És la nostra notícia de portada. El govern aprovarà demà, en Consell Executiu, l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: I quan són les 8 i 10, també us expliquem avui que hi ha preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, o sigui, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
4: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Globo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme Leche Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs en declaracions aquí al Notícies en Xarxa fa uns instants de l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i per contra es continuï generant ocupació de qualitat ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat. La gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Sí, marimats.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Ve a menjar plata.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions
15: hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Aquest cap de setmana han tornat a Barcelona una vintena d'activistes de la flotilla Global Sumut després de ser interceptats per Israel en aigües internacionals. Han denunciat violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlem tot seguit amb Pau Pérez, ell és portaveu i voluntari de la Global Sumut Flotilla i és també un dels activistes interceptats per l'exèrcit Israel, com us dèiem, en aquestes aigües internacionals. Pau, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
1: Les denúncies que heu fet públiques són molt greus. Parleu de violència física, d'agressions sexuals, detencions en contenidors. De fet, en una nota de premsa que heu fet pública fa poca estona, que vam de fet d'arribar, parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica, de greus traumes físics i psicològics, en fi, el que apuntàvem. I, a més, desglosseu tot un seguit de persones, de nous testimonis, que han estat víctimes de totes aquestes... no sé com qualificar-les, Pau. No sé com ho has viscut tu a nivell personal. Em sembla que no cal afegir gran cosa més, eh? Pau, sembla que no tenim aquesta trucada a punt. Intentarem recuperar-la d'aquí una estona. Anem a explicar-vos més coses interessants d'avui, que som dilluns i que passen ara mateix 16 minuts de les 8 en punt del matí. Cap de setmana, deia, especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme, que a més ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobús. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona ha resultat ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una bralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb els fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i van demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar el vehicle embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. I Unió de Pagesos demana més coordinació de cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents, però també insisteixen a la pagesia afectada per aquests robatoris de la importància de denunciar-los. Ens ho explica Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: El passat 20 de maig, un pagès de Serós s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
18: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pels recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi val pa.
17: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
1: Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts al Notícies en Xarxa amb Jordi González, que és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112.
19: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: Ara sí, reprenem. Hem pogut recuperar l'entrevista amb Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la flotilla i un dels activistes, dèiem, interceptats per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Pau, molt bon dia i gràcies per atendre'ns, deia.
22: Hola, merci, gràcies i perdoneu.
1: Cap problema. Les denúncies que heu fet públiques explicava que són molt greus. Parleu de violència física, agressions sexuals, detencions en contenidors. Fèieu pública fa pocs instants una nota de premsa que hem rebut que parleu d'una campanya coordinada de tortura sistemàtica. Greus traumes físics, psicològics, en fi, una sèrie d'aberracions que no tenen nom. No sé com ho has viscut tu personalment, Pau. Què diries? Com estàs? Quins són els ànims?
22: Bueno, estic bé, jo per sort estic bé, estic recuperant-me encara. Han sigut uns dies molt durs i jo diria que tothom que ha passat per la flotilla i per aquest segrest ha patit tortures de diferent intensitat. Jo, per sort, tortures físiques en vaig rebre poques. Vaig rebre cops a les costelles que les tinc molt adolorides, però no tinc cap traumatisme, però tinc companys que amb el nas trencat, amb pneumotòrax, amb canells trencats, han patit agressions sexuals. Llavors, jo crec que la paraula adequada és tortura. O sigui, jo crec que hem patit tortures sistemàtiques i hem tingut, diguem-ne, l'experiència de viure com a palestins i ser torturats com a palestins durant 3 dies. Nosaltres hem pogut viure l'experiència i sortir-ne vius, però ser molt conscients de que el que nosaltres hem viscut durant 3 dies, els palestins porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests segrestos en el seu propi territori.
1: Pau, l'ONU s'ha mostrat consternada també pels fets i ha reclamat rendició de comptes a Israel després d'aquestes denúncies, però, en canvi, acuseu la Unió Europea de no haver mogut un dit per la flotilla. Què li demaneu que faci ara de manera immediata i concreta o què denuncieu, en tot cas, per part de la Unió?
22: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Veient com una potència no europea segrestava a 500 quilòmetres o a 1.000 quilòmetres de les seves costes ciutadans dels seus països, no ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel, perquè creiem que és evident que amb aquest tipus d'estats no pots tenir ninguna relació perquè no respecten cap dret internacional ni respecten la vida humana ni dels palestins ni de cap ciutadà del món, com s'ha pogut demostrar ara.
1: I acabo, Pau, tampoc esteu massa contents amb el paper que en tot això ha jugat el govern espanyol i per acabar-ho d'adobar, vèiem també aquest cap de setmana la imatge de les Resines a Bilbao carregant contra alguns dels membres de la flotilla i familiars. Tampoc s'acaba d'entendre massa. Què li demaneu explícitament al govern Sánchez que faci ara?
22: Bueno, el govern Sánchez, diguem-ne que té dos cares, no? Té la cara de mediàtica, que sí que fa moltes declaracions a favor de Palestina, no? I en contra d'Israel. Però els hi demanem accions, accions de trencament, d'aïllament, de no tenir cap tipus de relació amb nosaltres. De fet, jo, per exemple, soc bomber, sí que vaig veure que la meva superior, diguem-ne,

0: minuts per arribar a 9:15. Abordem ara la crònica esportiva explicant-vos que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser, però, sens dubte, la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. And incredible emotions.
0: Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treball.
7: Com a trans, et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràsit. Marimacho.
13: Estic sol.
14: Puto mono. Té a menjar plata.
15: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
18: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
19: Què pot fer trontollar una democràcia?
20: I si demà deixés d'existir?
21: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
22: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
23: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
24: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
25: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socias, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Xarxa de comunicació local.
26: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.

0: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació, en el cas Plus Ultra, el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
1: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
0: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i a impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet al sindicat abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: També us ho destacàvem en el sumari. El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge, l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
9: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats de la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'Ero, encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: En declaracions aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial Rashid Karum apunta que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuï generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
1: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: Avui també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui mateix també una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de Maite Polo.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treballs.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Sí, marimats.
18: Estic solo.
19: Terroristes.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Que sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. De fet, asseguren haver patit tortures. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i el govern espanyol. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla, entre dos grups de persones al metro de Barcelona a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. La matinada de diumenge va passar això. A conseqüència de l'incident, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons han detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la batussa que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc dels fets, els efectius policials, els implicats ja s'havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions. No és l'únic succés, deia, destacat d'aquest cap de setmana. La policia també investiga una possible agressió sexual la nit de dissabte, però en aquest cas a Lleida, en el marc dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol, i una agressió amb arma de foc a Calafell en una zona d'oci nocturn. Al seu torn, a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20, a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís a les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle. I el Servei Català de Trànsit demana prudència avui en plena operació tornada a l'àrea metropolitana pel cap de setmana llarg de la segona Pasqua, en què s'espera el desplaçament de prop de 600.000 vehicles. Tot plegat després d'uns dies especialment tràgics a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, dues persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. Un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir, recordem-ho, la Quim, una dona trans, assassinada presumptament per la seva exparella dimarts passat. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
16: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de Feminicides de Catalunya, que el fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un femicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem més millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això, fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb seguretat. N'hem parlat fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, amb Jordi González, director de Tecnologia i d'Innovació del CAT 112.
17: Resol dues problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa, la ubicació exacta.
0: Polèmica a Sant Cugat del Vallès pel rodatge d'una pel·lícula en un entorn afectat per les restriccions a causa de la pesta porcina. Es tracta d'un film protagonitzat per Russell Crowe que ha aixecat queixes dels veïns i representants de l'Ajuntament que lamenten l'obertura de la natura per activitats econòmiques mentre que les de l'oci continuen restringides. Ens aporta més detalls Sergio Morales, de Cugat Mèdia.
18: El rodatge de The Last Druid, la nova pel·lícula protagonitzada per Russell Crowe, ha convertit Sant Cugat en l'epicentre de la polèmica per les restriccions de la pesta porcina africana. La producció recrea un poblat celta als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan, on aquest estiu s'hi faran les gravacions. Però el projecte ha quedat sota el focus després que diverses inspeccions detectessin deficiències en el tancament perimetral exigit per la Generalitat per evitar el contacte amb fauna salvatge. Rovira. Agricultura ja ha advertit que el rodatge no pot continuar si no es compleixen les mesures de bioseguretat. El debat també ha arribat a l'àmbit polític i veïnal. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama flexibilitzar els accessos a Collserola, mentre que s'ha posat en marxa una campanya ciutadana a change.org que demana la reobertura progressiva de la muntanya.
3: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquests bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró o el Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana. Doncs on han patit també calor i de valent, tot i que se l'han fet passar, és a l'Aplec del Cargol. I ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta també per als visitants que mai. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000, ara ho dic bé, 200.000 assistents. Ens n'apropa els detalls Marc Piqué, de Lleida Televisió.
5: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als Camps Elisis.
19: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
5: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Anem encarant la recta final del Notícies en Xarxa i ara toca els esports, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
23: Bon dia.
0: El Barça, que ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida davant el Lió.
23: Sí, tot just 24 hores després d'aixecar el títol a Oslo, les jugadores blaugranes van continuar la festa amb una gran celebració a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona davant milers d'aficionats. Les jugadores van exhibir els 4 títols aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i també la màxima corona continental en una festa amb cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i també Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
24: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals... És algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era. Us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
23: Qui sí que s'ha acomiadat és Pep Guardiola de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club. Primer pas de l'Atlètic Barceloneta cap al títol de Lliga a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Va superar el Sabadell per 17-13 en el primer duel de la final. Burian, amb 5 dianes, va ser el màxim golejador. Els mariners tindran dissabte l'oportunitat de segellar el títol si guanyen a Can Llong. En cas de victòria vallesana, el campió es decidirà el tercer partit de nou a la piscina barcelonina. Els dos entrenadors, Quim Colet del Sabadell i Fran Fernández dels mariners, valoraven l'actuació dels seus equips.
4: Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc, i un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
6: Lógicamente, ganar un partido, meter 17 goles nunca es fácil. Sí que, bueno, tenemos que mirar a ver qué hemos hecho mal en defensa, porque hemos recibido muchas expulsiones, muchas sin balón, muchos penaltis y hemos encajado demasiados goles.
23: I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el Generali Palau amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Lucia Agudo i Aina Florença van sentenciar amb dues dianes més. Dissabte vinent al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Doncs veurem si encara hi ha un tercer partit o no. A l'altra eliminatòria, el Telecable domina per 1-0 davant el Fraga.
0: Doncs n'estarem pendents com sempre i ens ho explicaràs.
23: I tant.
0: Va, Cristina, gràcies.
23: Que vagi bé.
0: Fins demà. Més de 80.000 persones han assistit en aquesta edició, l'edició d'aquest any del Tàrraco Vivo, que justament aquest cap de setmana posava el punt i final al Camp Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
7: Crec que hi ha continuïtat, també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo el Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
0: Doncs amb la història antiga del Tàrraco Viva posem el punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns, un dilluns festiu, per a moltes persones. Tornem demà a les 7. Que vagi bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dilluns 26 de maig, 25 de maig, volem dir, del 2025. Comencem la revista de l'informatiu, com sempre, repassant el més destacat al nostre poble al llarg d'aquesta hora amb informació de servei i també, evidentment, amb actualitat. Avui repassarem, com sempre, diferents continguts d'àmbit local, també general, amb píndoles d'opinió i repassant també les dades meteorològiques on ha arribat, doncs, sembla ja de cop i volta l'estiu. Tindrem efemèrides informatives i també musicals. De moment, però, com dèiem, l'actualitat. L'informatiu és a les 10, tenim l'abans ara amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia, èxit de participació a la 6a Diada de Seguretat i Emergències de Tordera, celebrat dissabte al matí. La regidora de Seguretat, Nadia Cantero, feia un balanç molt positiu d'una jornada que costava els cossos de seguretat als més petits.
2: No, hem de fer molta pedagogia avui dia, hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer, que per tant hem d'anar a movent-nos amb molta seguretat, i totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran, un acte que es durà a terme el proper dimecres a 8:45 del vespre i s'explicaran les novetats d'aquesta edició. Ens ho avançava un dels membres de l'organització, en Joel Caparrós.
3: Sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
1: S'ofereix avui a la biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà a càrrec de la Fundació Amis. Ho fan en el marc de la Setmana de la Natura. Ho avança la regidora d'Educació Ambiental, Nadia Cantero.
4: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: La biblioteca es converteix també en un aparador de la biodiversitat amb la Setmana de la Natura, amb diverses fotografies impulsada per Fotoclub Tordera. Fotografies de l'àmbit de la natura es podrà visitar fins al 12 de juny. Així ens ho avança Xavier Llobles, president de l'entitat.
5: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la Biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura.
1: Punt i final del sènior femení del CEP Tordera, el club anuncia el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. Un informatiu on estarem pendents també de la plana esportiva, comarcal, d'interès de la jornada, així com també del temps que hem de preveure per aquest dilluns. Tot plegat amb la informació de l'espai de les entitats La Teranyina, us ho ampliem d'aquí una hora.
0: Molt bé, Lluís, doncs moltes gràcies i fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu en què hem començat aquesta revista d'avui, que, com sempre, acompanyem de música.

Les 9 i 5 minuts, seguim endavant amb el repàs de l'actualitat del dia. Ens quedem ara amb el que destaquen en les portades dels diferents diaris d'avui. Comencem amb els diaris generalistes catalans. L'Ara destaca que l'UDEF atribueix guanys de 4 milions a Zapatero amb la trama. L'expresident espanyol hauria rebut diners a través d'un entramat d'empreses. La policia situa Julio Martínez Martínez, empresari i amic, com a possible lloctinent de Zapatero. La fotografia de portada se l'emporten les jugadores del Barça de futbol amb ulleres de sol i a dalt d'un podi, a davant, els 4 títols aconseguits aquesta temporada. Al fons, una gran pancarta que titula Campiones de Supercopa, Lliga, Copa de la Reina i Copa d'Europa. Pere Romeu diu, continueu creient en aquest equip. El Barça celebra la conquesta de la Champions amb una gran festa amb l'afició i acomiada una temporada en què l'equip ha aplacat les crítiques guanyant tots els títols possibles. Més titulars d'aquesta portada, els esforços per la guerra porten l'economia russa al límit. L'Iran i els Estats Units avancen en la reobertura d'Hormuz, però sense pressa. El projecte de la línia orbital divideix els experts.

seguim amb més portades de diaris catalans. Avui amb dificultats per poder obrir les portades d'alguns diaris, com el cas de La Vanguardia. Ensenyim a la seva versió digital, on diu que Zapatero s'enfronta a noves revelacions en el sumari Plus Ultra. El jutge entregarà avui a les parts el resultat de 19 mesos d'investigació. Entrevista a Arnaldo Otegi, diu que cal concloure la legislatura amb un programa plurinacional. Trump ralentitza l'acord amb Iran. Els dos països arriben a un acord sobre la guerra i obrir Hormuz, però sense pressa. Rússia ha utilitzat 3 vegades el Oreshnik, el míssil indestructible de Putin. I els abusos a la flotilla obren una nova esquerda entre Europa i Israel. El periòdico, amb imatge de les jugadores del Barça en la celebració d'ahir, diu «Reines de tot». El Barça celebra amb els fans el seu quart títol de la Champions a l'escenari inèdit de l'avinguda de Maria Cristina. Empresaris xinesos van pagar la trama de Zapatero. El cas trastoca els plans del govern i el PNB veu irresponsable esgotar el mandat. Imatge per una plantació de marihuana indoor, diu els Mossos, detecten un auge de narcobunkers. La gran empresa familiar catalana encadena 2 anys de turbulències. Els nous lloguers costarien 157 euros més sense el límit de preu. I la ministra de Migracions, Elma Sainz, en entrevista en aquest diari, diu davant la prioritat nacional, igualtat. Completem les portades de la premsa catalana amb el diari El Punt, que parla de municipals a l'horitzó. A un any de les eleccions i després de 2 sense cites amb les urnes, els partits han engegat motors i ja preparen candidatures amb la màxima ambició. Anem a la premsa espanyola. La portada del Mundo diu que Zapatero va reclutar el cap econòmic de Moncloa com a ponent per captar clients. Fotografia per la celebració del PNB que diu que sentencia a Sánchez i explotarà la seva debilitat. Putin llença un missatge a Europa amb un míssil Oreshnik sobre Kiev. I Estats Units i Iran arriben a un principi d'acord per reobrir Hormuz. Més portades. Anem amb la de l'ABC, que destaca que la CEPI va destruir documents de Plus Ultra a l'inici de la investigació. Els agents de l'UDEF afirmen que els responsables de la societat pública els hi van entregar carpetes buides dels informes sobre el rescat de l'aerolínia anteriors al 2025. Imatge pel president del PNB, Aitor Esteban, ahir en un míting a Durango, diu el PNB considera irresponsable que Sánchez vulgui culminar la legislatura. I un darrer punt d'aquesta portada diu que Estats Units prepara una segona causa penal contra Maduro. L'acabem amb la premsa generalista del dia, amb el diari El País. Diu que Trump avança en la negociació amb Iran per reobrir Hormuz. La fotografia de portada és per un edifici en flames. Diu Rússia bombardeja Kiev amb míssils hipersònics. En la investigació del cas Plus Ultra diu que la pista del petroli que condueix a 2 germans de Veneçuela. Intel·ligència Perspectiva va pagar 1 milió a firmes properes a Zapatero. El cotxe elèctric dispara les inversions de la Xina a Europa. El continent va atraure fins a 16.000 milions del gegant asiàtic. Madrid imposa un copagament als malalts més greus de l'ELA. I en esports, a l'Eurolliga, l'Olympiacos guanya el Madrid en una disputada final per 92-85. Completem així les portades de la premsa generalista. Anem ara amb esports i economia.

L'esportiu amb imatge de Mitchell, l'entrenador del Girona, titula "I ara què?". El desastre del descens obre un procés de reflexió al Girona amb els dirigents del club assenyalats i el futur de Mitchell com la primera gran decisió que marcarà la reconstrucció del projecte. Mundo Deportivo, amb fotografia de les jugadores del Barça en plena celebració, titulat "Desbocades". El tetracampió celebra la seva quarta Champions League davant de 5.000 aficionats. Càntics d'Alexia Quedat, Kika liderant el show i Laporta i Juste sumant-se a la festa. També hi ha fotografia per Pep Guardiola, diu "L'Etihad acomiada a un Pep legendari". L'As, amb imatge dels jugadors del Real Madrid de bàsquet, diu "El Madrid cau dempeus". L'equip blanc acaricia la fita de l'Eurolliga, tot i jugar la final sense pivots. Final feliç, va fallar un triple per forçar la pròrroga. Arbitratge discutit, l'Olympiacos conquereix el seu quart títol. Fotografia d'Enrique Riquelme a la portada del Marca amb la samarreta del Real Madrid. Diu "El Real Madrid ha de recuperar els seus valors. Volem que el soci torni a sentir-se amo del club. El madridisme necessita il·lusió. Cal impedir la privatització". I acabem amb la premsa econòmica. Avui només disposem de la portada d'Expansión, que destaca que Hisenda envia 130.000 cartes a contribuents amb errors en la renda. I criba massiva a les renovables petites a Espanya. I fins aquí els titulars de les portades dels diaris d'avui dilluns. Fem ara una pausa musical.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
3: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa tu, això.
4: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
2: Lletres.
5: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
2: Llibres.
6: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
3: sí,
6: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
2: Cinema.
7: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem la seva vida d'un el Louis Armstrong, i agafen el rei Skelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa.
8: Un repertori i un moment, no? Sí.
2: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
9: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Ens triem aquesta versió cantada en directe per José Mercé. Amb... Que bonito és mi vivir, aquesta versió de What a Wonderful World. 3 minuts i seran 9:45.
1: 107.1 FM.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
4: TikTok. El millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

3 minuts que passen de 2:15 del matí d'avui, dilluns 25 de maig del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 23 graus centígrads. Amb la previsió d'un dia assolellat, el vent bufa amb 2 km per hora i l'humitat relativa és del 61%. Avui, que és el Dia Mundial del Futbol, el Dia Mundial d'Àfrica i el Dia de l'Orgull Friki, es celebra Santa Amanda. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Vendrell, al camí ral de Tordera. Avui hi ha recollida de poda a l'organització d'Àgora Park. Cal deixar-la a la porta de casa i trucar prèviament al 93 765 3151 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. Dies ja pràcticament estiuencs amb cel serè. Avui esperem una màxima que pot arribar als 29 graus. Per demà també hi haurà dia assolellat amb una mínima de 14 i una màxima de 28. El riu que va baixant el seu cabal ara és de 1 metre cúbic per segon i 15 centímetres de fondària. El calendari del pagès diu que hem de recollir alls tendres. Diu que el maig com vaig, el juny com vull i el juliol tot el vol. Avui és dilluns i trobarem mercat a la població de Blanes. Hem de lamentar les morts de Daniel Gràcia Romaguera, de 61 anys, fill de la membre d'aquesta emissora, Elvira Romaguera, a qui enviem també una abraçada ben forta. També lamentem la mort d'Amparo García García, de 67 anys. Avui llegim que els gats també poden imitar els humans. Un experiment científic amb una gata domèstica suggereix que els felins poden aprendre observant humans i reproduint accions concretes. Una capacitat que fins ara s'havia estudiat sobretot en gossos i primats. Avui us recomanem que a la web i a la xarxa recupereu la tertúlia especial Campions del Show dels Esports. I ens quedem amb una frase de Julio Cortázar. Diu, res està perdut si es té el valor de proclamar que tot està perdut i que s'ha de començar de nou.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí d'avui dilluns 25 de maig del 2026. Anem a repassar notícies un dia com el d'avui de diferents anys al nostre poble. Avui fa 10 anys des de l'àrea de sanitat s'havien adherit a la campanya Entorn sense fum que promovia l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'objectiu de la campanya era reduir l'exposició de fum ambiental de tabac dels infants, contribuir a la reducció de la visibilitat de la conducta de fumar i alhora fomentar l'acció educativa per part dels seus familiars. La normativa del tabac no prohibia fumar en espais a l'aire lliure d'instal·lacions esportives ni tampoc a les portes d'entrada d'aquestes instal·lacions. Per això també s'havia decidit dur a terme aquesta campanya per recomanar que s'evités fumar en aquells espais i sensibilitzar dels riscos del fum ambiental del tabac, a més de reduir la visibilitat de la conducta fumadora. Ho explicava la regidora de Sanitat, Bàrbara Vergés.
1: Ja des de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ja van, fa un temps van engegar aquesta campanya, en el qual, des d'arran de la llei que va prohibir, no?, a fumar llocs tancats, a restaurants i tot això, doncs vam veure doncs, que era important, no?, que també a llocs més vulnerables de, on podem trobar col·lectiu més de risc, a escoles, biblioteques, llocs públics, instal·lacions esportives, doncs que ja que la pròpia norma no ho prohibeix directament, com si és un lloc tancat, a fer aquesta campanya d'entorn sense fum, no?, de lliure sense fum. Més que res perquè bueno, la gent es conscienciï que, bueno, que també aquesta acció afecta doncs, el fumador passiu, no? Que encara que potser els nens no fumin directament, les persones que en aquell moment estan al seu entorn i ho fan, doncs perjudiquen, no?
0: Per aquell motiu, la primera iniciativa que realitzaria a nivell tordarenc amb aquella campanya seria la pintada d'un entorn sense fum al pavelló poliesportiu de l'Avinguda dels Països Catalans i la col·locació de diversos rètols anunciant aquells entorns.
1: Doncs també sumar-nos en aquestes iniciatives i hem començat pel pavelló municipal de limitar l'accés, no? Com a mínim que quan entris o surtis d'aquesta instal·lació no passis per, diguéssim, un passadís de fum, no?, que diuen. I bé, a veure, nosaltres bueno, hem intentat fer aquesta acció, ara a veure si ho respecten en més o menys mesura, però bé, mica en mica, no, a vegades aquestes petites coses pues, també consencien, ja siguin els pares pels seus propis fills, però si tothom pensa així, no? Pues, doncs, bueno, milloraríem aquest aspecte.
0: La regidoria de Sanitat avançava que el proper espai que s'incorporaria a la campanya Entorn sense fum seria l'ambulatori de Tordera. Això ho explicàvem fa 10 anys. En fa 5, el republicà Joan Tardà presentava el seu llibre en defensa pròpia a Tordera. El llibre, en pròleg d'Arnaldo Otegi, defensava la perseverança d'un independentisme obert a la societat. L'acte organitzat per Esquerra, Tordera, Gent de Tordera i Jovent Republicà s'emmarcava dins la celebració dels 90 anys d'Esquerra Republicana de Catalunya. També hi hauria un punt de venda del llibre. Durant l'acte es mantindrien totes les mesures establertes pel Procicat i no caldria reserva prèvia, tot i que l'aforament seria limitat. Esquerra Tordera convidava una consumició als assistents. En parlava el president de la secció local, Isaac Corones.
2: En aquest acte doncs, està enmarcat una mica en el 90 aniversari d'Esquerra Republicana, val? Que d'aquesta manera doncs, reivindiquem una miqueta que som un dels pocs partits, per no dir l'únic, amb una llarga trajectòria, amb una base ferma, doncs, amb unes creences i una ideologia àmpliament doncs, consolidada. I d'aquesta manera doncs, també ens acompanyarà Joan Tardà presentant el seu llibre, com deia, en defensa pròpia, que d'aquesta manera doncs, ens explicarà, a banda doncs, de les motivacions i una mica les claus del llibre, per poder-lo doncs, entendre i agafar-lo amb força i amb interès, doncs, també ens explicarà aquesta trajectòria, no?, una mica del partit i la posarà en valor un home doncs, de la seva experiència, de la seva talla, que doncs, ha participat en política en tots els nivells de representació doncs, tant a Catalunya com a l'Estat. No?
0: La presentació va tenir lloc a la terrassa del bar Estic, en cas de pluja s'hagués fet a l'interior del local. I en un dia com el d'avui, de fa un any, la policia local informava que al migdia havien rebut l'avís d'un accident laboral al carrer Pere Roquet i Aulet. Es tractava d'un home de 54 anys, veí de Barcelona, que s'hauria precipitat d'una alçada de 5 metres. N'havia resultat ferit greu i havia estat traslladat a l'Hospital de Can Ruti. En l'operatiu hi havien participat 3 unitats de la policia local, 2 ambulàncies del SEM i 2 equips de bombers de Barcelona. S'havien iniciat les diligències corresponents per esclarir les causes de l'accident. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 25 de maig al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornem amb música.
3: Ràdio Tordera.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Notícies en xarxa. Edició Matí.
8: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
9: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
10: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa. Edició Matí.
3: Ràdio Tordera.
0: Avui hem sabut que Amaral presenta un nou videoclip, No quiero más canciones tristes. Es tracta del videoclip de la cançó original per la sèrie de Victoria Martín a Movistar Plus, Se tiene que morir mucha gente, que s'estrena, s'ha estrenat recentment. Els cors de la cançó són d'Anna Castillo, Macarena García i Laura Weismar. La cançó en qüestió sona així.

No quiero más canciones tristes al nou single d'Amaral que escoltàvem arran d'aquesta presentació del seu nou videoclip. Encarem ja a les 10 del matí, ens en separen 12 minuts, anem amb les efemèrides musicals d'un dia com el d'avui. A l'any 1943 naixia Tony Luth, guitarrista i component dels Pequeniques.

Tren Transoceànico és la cançó que escoltàvem dels Pequeniques, la formació de Toni Luz, que naixia en un dia com el d'avui. També naixia en un dia com el d'avui Klaus Main, cantant del grup alemany Scorpions. Ho feia l'any 1948.

La banda sonora de l'enderrocament del mur de Berlín. La cançó Wind of Change, un dels grans clàssics de la banda Scorpions, que recordem avui arran de l'aniversari del seu cantant Klaus Main. Arribarem pràcticament a les 10 del matí recordant a Paul Weller, que naixia en un dia com el d'avui, de l'any 1957, al Regne Unit. Ell era el 50% del duet de pop Steel Council. Amb ells ens acomiadem i tornem demà. Adéu-siau, bon dia.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Som dilluns 25 de maig de 2026. Èxit de participació en la sisena diada de la seguretat i les emergències de Tordera. La regidora de seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç molt positiu d'una jornada que va acostar els cossos de seguretat als més petits i que reforçava també la pedagogia viària.
2: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a movent-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran, una presentació que serà el proper dimecres a 8:45 del vespre i s'explicaran totes les novetats del torneig, sobretot també els equips participants. Des de l'organització asseguren que hi haurà alguna sorpresa. A Joel Caparrós és membre de la Junta del Memorial.
3: Sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
1: S'ofereix avui a la biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS. En el marc de la Setmana de la Natura ens avançava aquesta proposta Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental.
4: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: La biblioteca es converteix també en un aparador de biodiversitat amb la mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub Tordera fins al 12 de juny. Ens en parlava el seu president, Xavier Llop.
5: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la biblioteca de Tordera perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura.
1: Punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia a través de les xarxes socials el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i també directiva. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Pel que fa al temps, tindrem un dilluns estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos. Les temperatures mínimes baixen lleugerament, aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i 26 graus. Un informatiu que completarem, com és habitual, amb la plana comarcal i a l'espai de les entitats La Teranyina. Comencem aquesta edició de dilluns, 25 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera va acollir amb gran èxit de públic la sisena edició de la Diada de Seguretat i Emergències, l'esdeveniment que tenia com a objectiu consolidar el vincle de proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania, va omplir el matí de dissabte d'activitats didàctiques, exposicions de vehicles i simulacres operatius destinats sobretot a infants i joves. La regidora de Seguretat i Protecció Civil, Nadia Cantero, ha fet un balanç molt satisfactori de l'assistència. Tot i el temor inicial per les altes temperatures, la resposta dels veïns i de les escoles va ser excel·lent. Cantero va destacar la importància que els nens i nenes interactuïn amb els agents per no perdre por a l'uniforme.
1: Patíem una mica perquè feia molta calor i hem pensat que potser la gent es quedaria a casa. I ha sigut un continu de passar gent. Hem tingut aquí tots els cossos d'emergència, amb una predisposibilitat per als nens i per als adults. Impressionant. Com deia l'alcaldessa, és molt important que els nens petits tinguin aquest contacte amb els cossos d'emergència i seguretat. Han de perdre aquesta por a l'uniforme i han de saber que són els nostres servidors públics i que ens ajudaran sempre que tinguem algun problema. I, bueno, i hem comptat també amb la unitat canina, que ens ha fet aquí una demostració espectacular, que com sempre ha sigut un èxit, plena de gent.
0: Una de les anècdotes de la jornada va ser la sortida en directe d'un dels camions de bombers a causa d'un avís d'emergència. El públic assistent va poder veure en directe com s'activava el protocol d'actuació immediata, un fet que, segons la regidora, va enriquir l'experiència dels visitants. El vehicle va retornar al recinte al cap de poca estona en rebre un nou avís on es confirmava el control de l'incendi.
1: També hem patit un moment d'emergència perquè un dels camions de bombers ha hagut de sortir a fer un servei i hem vist, doncs, com es preparaven tots per sortir corrents, que també, doncs, mira, sortosament no ha sigut res greu, han tornat abans d'hora, però bueno, també ha sigut experiència per veure com treballen. I agrair, doncs, a les escoles, a tothom que ha vingut i a la gent de Tordera, sobretot, que és molt participativa d'aquestes jornades i que donen molta motivació per continuar fent-les.
0: L'acte es va cloure també amb el tradicional lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació per a la mobilitat segura que s'ha desenvolupat a les escoles tordarenques durant aquest curs escolar. Més enllà de les exhibicions operatives, la Diada va servir per fer pedagogia viària i conscienciar la ciutadania, recordant especialment als més joves la necessitat de moure's amb seguretat pel municipi. Us expliquem també que Tordera es prepara per acollir una de les cites més esperades del calendari esportiu de l'any, la 27a edició del Memorial Josep Barceló. El torneig d'enguany es presentarà oficialment el pròxim dimecres, 27 de maig, a 8:45 a l'esplai de la Gent Gran, en un acte on s'explicaran els canvis i el format que seguirà la competició, a més d'una xerrada esportiva amb Xavi Torres, Guillem Ferrer, Edgar Galán i Jordi Guerrero. Entre les grans novetats d'aquesta 27a edició destaca el canvi en el protocol de cloenda. Enguany, l'organització ha decidit apostar per una cerimònia d'obertura que tindrà lloc dissabte al migdia, una mesura que permetrà deixar els equips més lliures un cop acabada la jornada esportiva. En l'àmbit competitiu, el torneig fa un salt quantitatiu important i recupera el format de 20 equips participants per categoria, superant els 16 de les darreres edicions. Des de l'organització asseguren que també hi haurà alguna sorpresa. Ho explica Joel Caparrós, membre de la Junta del Memorial Josep Barceló.
2: Hi ha alguna nota molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquils i centrats a el que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè ja hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior.
0: El torneig manté el seu compromís amb la diversitat i l'esport de base, reunint enguany les categories S10, benjamins de segon any, S11, alevins de primer any, i S12, alevins de segon any. Un any més es consolida la categoria alevi femení i la modalitat de futbol inclusiu amb la participació d'equips com els Invencibles o l'Atlètic Club Tordera. Tota aquesta preparació no seria possible sense els col·laboradors que destinen el seu temps i dedicació. Des de l'entitat asseguren que tot i el el treball constant de les 14 persones de la Junta durant tot l'any, la col·laboració dels voluntaris durant el cap de setmana en totes les tasques del torneig és el que realment fa viable aquest Memorial Barceló.
2: Que és que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això de veritat que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si al cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
0: L'organització convida tota la ciutadania a assistir dimecres a la presentació per conèixer de prop un esdeveniment que tornarà a convertir Tordera en un punt de trobada de futbol base català.

0: En el marc de la Setmana de la Natura, la Fundació EMIS prepara aquesta tarda una xerrada sobre basses, boscos inundats, rieres i rius, el valor de les zones humides del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental.
1: I ens permetrà conèixer també estrès més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
0: A Catalunya tenim un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais PEIN de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per a la protecció i la gestió de 4 espais naturals protegits: l'Estany de Sils i la Riera de Santa Coloma, els Turons de Massanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de més de 1.000 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la diversitat i el territori, entre ells l'Ajuntament de Tordera. La xerrada Basses, boscos inundats, rieres i rius, el valor de les zones humides, serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I no deixem el marc d'aquesta celebració de la Setmana de la Natura, perquè la Biblioteca de Tordera acull fins al 12 de juny una impactant mostra fotogràfica dedicada al medi ambient. L'exposició ofereix un recorregut visual per la fauna i la flora, incloent-hi des de mamífers i aus fins al món subaquàtic i passatges espectaculars. A més de la seva vessant artística, la mostra posa l'accent en la denúncia ecològica, convidant a la reflexió sobre l'estat actual del planeta. L'exposició està oberta a tota la ciutadania en l'horari habitual de la biblioteca. Així mateix, s'han habilitat visites guiades per les escoles que ho sol·licitin amb l'objectiu de fomentar la consciència ambiental entre els més joves del poble. Xavier Llop és president de Fotoclub Tordera.
2: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. Les escoles que estiguin interessades podran gaudir d'una visita guiada, acompanyada d'un petit exercici visual, pensant per fomentar l'observació i la mirada crítica sobre la natura. Per garantir una experiència adequada i evitar coincidències entre grups, aquestes visites escolars es realitzaran sempre amb cita prèvia, coordinant els horaris per no solapar diverses escoles al mateix temps. I a més, l'exposició està oberta a tothom, dins els horaris habituals de la Biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura. Des de Fotoclub Tordera us animem a visitar l'exposició i fomentar part de la Setmana de la Natura.
0: Per més informació i reserves de visites escolars, podeu contactar amb el Fotoclub a través del seu correu formació@fotoclubtordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El CET Tordera ha emès un comunicat oficial on anuncia el final del cicle del seu actual equip sènior femení que actualment milita a la categoria de Supercopa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada per al bàsquet femení del municipi. A través de les seves xarxes socials, l'entitat ha expressat que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb el club i han portat el nom de Tordera arreu del país. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent el conjunt tordanenc ha assolit el sostre del bàsquet estatal competint durant dues temporades a la Lliga Femenina 2, la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte es van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'Espart Girona durant una temporada. Una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu. Malgrat el tancament d'aquesta etapa, la màxima categoria competitiva de l'entitat, el CET Tordera, ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir a la tarda va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Tota l'afició del CET Tordera va vestir-se de gala al pavelló dels Països Catalans per acomiadar totes les jugadores en el darrer partit de Lliga, on van acabar perdent per la mínima 58-66, on el resultat va acabar sent el de menys. Informació esportiva, notícia que trobareu ampliada avui a partir de les 8 de la tarda en el show diari, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar retira el suport del trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al rec Viver. Ens ho explica des d'Ona Malgrat, Javi Méndez.
1: L'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple d'aquest dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del Delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple de març de 2025, en el que el consistori donava suport a aquesta alternativa 3 i alhora informar-ne l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser més competitius. Durant l'aprovació de la moció, el gerent de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, ha afirmat que s'ha fet justícia, però que això és només el primer pas. La moció es va aprovar per unanimitat.
0: Acaba sense acord la tercera reunió entre sindicats i Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
2: Hi haurà una nova trobada dimarts que ve després que els sindicats han rebutjat les propostes d'educació que ha plantejat millores en els complements. El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial, donant resposta doncs, a aquesta pèrdua de poder adquisitiu.
2: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
4: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar a la per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet. En qualsevol cas, sí que hem demanat també, en aquest cas a les organitzacions sindicals, que mirin la proposta que estem fent, perquè és una proposta amb moltes bondats.
2: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: Anem a parlar del temps amb informació que ens facilita el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme. Esperem un dilluns amb un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 2 a 3 de component variable aquest matí girant a component est de cara al migdia. Mar en estat de marejol amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes baixen avui lleugerament entre els 12 i 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i els 26 graus. De cara a demà dimarts es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca, tot i el possible aparició d'algun núvol baix a la serralada litoral. No esperem pluges. Vents lleugerament moderats a força 2 a 4 de component est. Mar en estat de marejol a Maries de Maró de cara a la tarda. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i fins i tot baixaran lleugerament a les zones altes de la comarca, amb valors que aniran dels 14 als 19 graus. Les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 2:15 del matí

0: L'entitat, de què tracta, en què consisteix?
1: Bueno, l'associació del memorial, com bé diu la paraula, és el record, el memorial en Josep Barceló, d'acord, que ja portem aquesta la 27a edició que fem el torneig en el seu nom i en el seu record, i llavors la principal acció que fem és el torneig memorial Josep Barceló, que és per el que vam crear i existeix aquesta entitat i aquesta associació.
0: Abans de començar ja entrant en matèria, volia preguntar-te, perquè he dit que queda ja pocs dies, poques setmanes per aquesta data, en concret quins dies són?
1: El memorial és el 6 i 7 de juny, sí, ho tenim a tocar. També és cert que aquestes dues setmanes ja són les finals, són mogudetes. La setmana que ve fem la presentació del torneig el dia 27, el dimecres 27 a les 8:30, aquí a l'esplai de la gent gran, que també convido la gent que pugui vindre, crec que estarà molt i molt bé. Tenim gent de molt de nom que ve a xerrar sobre futbol, sobretot, i aprofitar per poder presentar una mica aquesta edició. I sí, ho tenim a tocar. Sí, són dues setmanes ara frenètiques, ja d'anar endavant.
0: No sé com són aquests preparatius, sobretot ja en aquesta recta final. Com descriuríeu potser el procés de portar els equips, de preparar tot el tema també de material? Com és aquest procés?
1: Sí, penseu que això ho portem treballant. Jo sempre ho dic, acaba el memorial i pràcticament no ja estem recollint tot el material el diumenge a la tarda-nit i ja estem pensant el següent. O sigui, portem pràcticament un any treballant a l'edició. És una feina molt i molt llarga, que no és que es redueixi en l'últim mes ni en aquestes dues últimes setmanes ni molt menys. Llavors portem un any sencer ja treballant-ho i ara ja és acabar de polir detalls, acabar de perfilar horaris, d'acabar de quadrar els hotels, els horaris dels busos, a mirar que no tinguem cap inconvenient, que sempre n'hi ha alguns, i res, acabar de quadrar tot perquè el dissabte a les 8:30 el primer partit sigui puntual i inici tot com esperem que vagi, que sigui genial.
0: Perquè per la gent que no sabia, que sí que potser hem començat a parlar d'aquest torneig, però en quines categories se centra, més o menys, quins equips sol tocar o solen participar en aquest torneig?
1: Participa en la categoria S10, que són nens de 10 anys, S11 i S12. O sigui, serien alevins de, el que abans eren alevins de segon any, alevins de primer any i benjamins de segon any. Aquest any també tenim, bueno, els últims dos anys hem tingut la categoria de l'avi femení, que vam començar amb la infantil l'any passat a l'avi femení, i també tenim la categoria de futbol inclusiu amb la participació dels Invencibles i l'Atlètic Club Tordera, que també els tindrem en el torneig un any més.
0: No sé com és, entenc que tu des d'aquesta part esportiva de contactar amb els equips deus haver de contactar directament amb els clubs per participar. No sé com és contactar amb equips de molt de renom, com és el Barça, l'Espanyol, tots aquests equips que venen any rere any al memorial. No sé si és gaire difícil, si teniu un tracte familiar potser.
1: Sí, hi ha clubs que portem molts anys repetint amb ells, com és el Barça, com és el Girona, com pot ser Villarreal, que el contacte ja és pràcticament el mateix de cada any i pràcticament no hem d'explicar res, sinó que com ja coneixen el torneig, inclús ells ens pregunten quines dates ja són quan acaba per guardar-se-les en el calendari, igual que ens passa amb Osasuna. Quan intentem incorporar algun equip nou, doncs bueno, és buscar-nos la vida per veure qui s'encarrega, trucar-los, intentar explicar-los una mica de què es tracta aquest torneig, perquè a vegades costa i estem en un món que cada cop n'hi ha més i més tornejos d'aquest estil. Si anéssim 10 anys enrere segurament érem dels pocs que els feien en aquestes magnituds. Ara sí que és veritat que hi ha empreses que s'hi dediquen, llavors és la feina d'intentar que facin aquest primer pas de vindre, perquè sí que és veritat que un cop l'han tastat, un cop han vingut al memorial, després ja és molt més fàcil les renovacions. No hem tingut mai cap problema en poder renovar un equip que ja hagi vingut. I és això, al final ells tenen molts compromisos també, vull dir, no tenen tantes línies i si volen, la nostra intenció és que ens vinguin les primeres línies, doncs sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
0: Parles de competència, tot i això, que aquests darrers anys dius que hi ha empreses o hi ha altres tornejos que cada cop doncs, es van desenvolupant. No sé si això us afecta directament o dins del que hi ha ho porteu bé.
1: No, dintre del que hi ha, com

0: el background de molts anys i que els equips ja confien en nosaltres, ens és més fàcil. Sí que és veritat que a vegades, doncs, te venien amb les tres categories un equip i ara aquest any potser costa més perquè s'han de repartir amb altres tornejos. Mm. Però intenten no fallar i no... No ens és complicat per al que et dic, perquè crec que els equips ja confien en nosaltres, coneixen el torneig, saben de la serietat amb el que el tractem, amb la professionalitat que tenim, i llavors ens és bastant fàcil. Vull dir, ens costa més a vegades incorporar un equip nou, perquè també, pues, bueno, igual que passa amb nosaltres, que hi ha molts que ja tenen el compromís agafat amb nosaltres i que volen repetir, doncs entenc que en altres tornejos també passa. I captar aquest equip nou que deixi d'anar a un lloc per vindre al teu, doncs ara, a dia d'avui, és el que potser ens està costant més. Però sí que és veritat que el que, reitero, un cop proven el memorial, et demanen l'any que ve que volen tornar.
1: Doncs també et volia preguntar, hem parlat de la teva tasca dins d'aquesta associació, però també volia preguntar-te quants membres sou actualment a la Junta i també com a membres, doncs, encarregats, que treballen, doncs, dia a dia perquè es pugui dur a terme aquest memorial. I d'altra banda, una feina que també veiem molt sovint són els col·laboradors que teniu els dies del torneig, sobretot.
0: Correcte. En el dia a dia, el que ve a ser el que et dic de treballar-ho durant tot l'any, som els de la Junta, que som 14 membres, si ara no m'equivoco, que són els que estem treballant durant tot l'any. Cadascú té una mica les seves tasques repartides en seccions. Jo tinc la part esportiva, hi ha gent que s'encarrega més de temes de xarxes socials, altres més del tema de logística. Bueno, al final tots fem de tot, però sí que és veritat que hi ha gent una mica més específica en les seves àrees. I el que tu dius, això és durant tot l'any, però el dia fort, els del memorial, tenim la gran sort, i no em cansaré mai de dir-ho, que és, jo crec que és de lo que més podem estar orgullosos, dels més de 180 voluntaris que ens acompanyen el cap de setmana, que és que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això de veritat que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si al cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
1: Com que has dit aquest tema dels col·laboradors, et volia preguntar com ho pot fer algú que vulgui, doncs, col·laborar aquest any per contactar amb vosaltres i ajudar amb el que sigui.
0: Bueno, doncs pot contactar amb l'Adrià de Barcelona o amb mi mateix o amb qualsevol de la Junta que conegui o que ens facin arribar el seu contacte, i nosaltres estem encantats d'acollir qui vulgui ajudar. Sempre ho he dit, que qui tingui ganes de col·laborar i tingui ganes d'ajudar, en el que sigui ho farà. Vull dir, no tanquem mai les portes a ningú, al contrari, vull dir, només faltaria que tinguessin que rebutjar gent que vulgui ajudar. Llavors, qui vulgui vindre a col·laborar, que mans mai falten, estarem encantats i poden, ja dic, contactar amb qualsevol de la Junta, amb mi mateix, amb l'Adrià Barceló, que en aquest cas s'encarrega més també dels voluntaris a nivell esportiu. Llavors, només ha de fer això, intentar, si no coneix a ningú, pot adreçar-se al Club Futbol Tordera o em trobaran a mi, perquè hi soc allà cada dia, o li facilitaran el meu contacte.
1: Perfecte, doncs ja per anar acabant et volia fer una pregunta, que abans hem parlat d'una novetat d'aquest any, que és que també fou aquesta xerrada, però no sé si hi ha alguna novetat més a comentar, o canvis en el format del torneig, o alguna cosa, o si repetiu format com els altres anys.
0: Tenim alguna novetat que ens la reservem per al dia del torneig, que crec que aquest any hi ha alguna nota molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a lo que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior, i que així com a novetats, ja et dic, crec que en tenim una de molt xula, però que serà una sorpresa, vull que la gent se la trobi el dissabte quan fem la cerimònia.
1: Doncs amb aquesta sorpresa, no sé, per acabar ja l'última pregunta, no sé què espereu d'aquesta edició, si teniu ganes, i això, si haguessis de demanar algun desig per aquesta edició o esperar alguna cosa, no sé, quin missatge seria el que voldries donar?
0: El primer desig, que faci un dia com el que fa avui, que el temps ens acompanyi, que això per nosaltres és super, super important, i la resta, que flueixi com els últims anys. Crec que ho tenim tot tan preparat i tan quadrat perquè les coses surtin bé, llavors que els nens gaudeixin, que les famílies gaudeixin, que hi hagi un bon cap de setmana de futbol, perquè el nivell el tindrem segur, perquè per als equips que venen, no només professionals, sinó tots els que venen a participar són clubs de molt nivell, que venen a gaudir d'un cap de setmana, o a dir d'una experiència, que al final crec que per això el fem, no? Sí que és molt bé, està molt bé que el nivell sigui molt alt, però crec que el que venem o el que volem transmetre és que venen a competir, però també venen a passar un cap de setmana aquí a Tordera, a les instal·lacions, a fer una convivència amb els nens que potser durant la lliga o durant el dia a dia no està, i que pot ser que és un bon tancament de temporada per als equips.
1: Doncs Joel, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui. Esperem que vagi molt bé aquesta edició i doncs ja ho anirem seguint també com hem fet aquests anys amb el seguiment dels partits i de les finals del torneig.
0: Perfecte, i agraïu-vos la vostra feina també que feu durant el torneig.
1: Doncs moltes gràcies, i també us volem agrair a vosaltres una setmana més per veure la Taranyina. Us convidem també la propera setmana a descobrir una nova associació i un nou convidat.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
3: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
2: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Les 11 i 3 minuts, nosaltres que comencem nova edició del magazín Ara i Aquí, des d'ara i les 11 i 3 minuts fins a la 1 del migdia al vostre costat amb diferents continguts. Encetarem, com sempre, el programa fent un repàs a les temperatures, arriba ja la primavera, per no dir estiu, que doncs veurem amb números les que han registrat les estacions meteorològiques dels nostres col·laboradors. Seguidament tindrem tertúlia esportiva amb finals ja de Champions, descensos, tot aquell entrellat que hi havia que la setmana passada anàvem discutint, doncs tot plegat s'ha anat resolent i el que volem que ens digueu és el que us ha sorprès més d'aquestes jornades de descensos. Parlàvem ara amb en Tomàs de que a més ha descendit el Saragossa, també ha descendit l'Osca, hi ha hagut el Girona, hi ha hagut el Mallorca. No sé si algun dels clubs que ha descendit us ha sorprès que hagi acabat baixant. És la pregunta que us formulem. Quina ha estat la gran sorpresa per vosaltres en els descensos d'aquest final de temporada? D'això en parlarem i d'altres moltes més coses en la hora que tindrem ara i que ens portarà fins a les 12 a l'Infopodcast, en què tindrem novament l'actualitat del dia. Seguidament parlarem d'òpera, escoltarem músiques, curiositats que ens porta el Maria Antònia Soler. Seguidament, Antoni, com sempre, seguirà en aquesta línia més cultural de l'àrea aquí i acabarem amb la música que ens porta la Rosa Maria Ruscalleda. A les vies de so i en Martí Miret, us parla Albert Sabater. Comencem.

0: Doncs, com dèiem, hem passat d'una primavera bastant distreta, pràcticament podríem dir que l'estiu. Encara queden setmanes perquè hi hagi el canvi d'estació, però com principi que avui ja anem tots, ja no hi ha jerseis aquí a l'estudi, mànigues més o menys d'estiu. Anem, però, a comprovar tot plegat amb les dades que ens té a punt en Joan González des de Marreixac. Joan, bon dia.
1: Bon dia. A Marreixac aquest cap de setmana té unes les temperatures. El divendres vam tenir una màxima de 25 graus una dècima. La mínima va ser de 13 graus 9 dècimes, un 68% d'humitat, i el màxim de vent de 20,9 km hora. El dissabte la màxima va pujar a 24 graus 9 dècimes. La mínima va ser de 14 graus 4 dècimes, un 67% d'humitat, i el màxim de vent de 24,1 km hora. Ahir diumenge la màxima va pujar a 27 graus 9 dècimes. La mínima va ser de 13 graus 2 dècimes, un 54% d'humitat, i el màxim de vent de 20,9 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut de 13 graus 3 dècimes. Ara a 3:15 estem a 27 graus 7 dècimes. Humitat molt baixa, un 49%. I això representa una temperatura de sensació de 27 graus 9 dècimes. La mitjana de la setmana, del 18 al 24 de maig, la màxima antiga aquesta setmana era de 24 graus 7 dècimes i l'any passat de 23 graus i 4 dècimes. Això són 1 grau i 3 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 13 graus 5 dècimes i l'any passat de 12 graus i 8 dècimes. Això també són 7 dècimes més alta. Quan a la pluja, aquesta setmana van caure 3 litres i 6 dècimes, que va ser el dia 18, l'any passat, cap gota. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 18 i 19, que vam arribar a 33,8 km hora. L'any passat, el dia 18, en 37 km hora. Això és tot. Adéu-siau.
0: Gràcies, Joan. Estem aquí pendents de l'arribada d'en Blas, que estàvem pendents si arribaria o no. El tenim amb nosaltres. Anem a completar aquesta ronda de temperatures amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, explica'ns què diu la teva estació meteorològica.
2: Doncs mira, la màxima del divendres va ser de 27 graus en 8 dècimes, que déu-n'hi-do la temperatura que tenim ja.
0: Tant.
2: I la mínima del dissabte, 15 graus en 5 dècimes, i la màxima 27 graus i 2 dècimes, amb una humitat d'un 48%. El diumenge, la mínima, 14 graus en 1 dècima, i la màxima 30 graus en 7 dècimes, amb una humitat d'un 53%. I avui aquest dematí hem tingut 14 graus i 9 dècimes, ara que és moment estem a 24 graus, un 64% d'humitat i marca un bon sol.
0: Molt bé, Paquita. Doncs ha arribat l'estiu o no encara? Com ho diríem, això?
2: Jo veig que sí, eh?
0: Sí.
2: Però no és temps d'estar amb aquestes temperatures, eh?
0: Molt bé, doncs ho anirem seguint cada dia. Gràcies i fins demà.
2: Fins demà, bon dia.
0: Completem així la ronda amb la Paquita, entrem amb la tertúlia.

0: 11 i 9 minuts, entrem amb la tertúlia esportiva dels dilluns. Repassem el que ha sigut aquest cap de setmana esportiu. Cap de setmana, doncs, que, com dèiem, bàsicament l'emoció estava sobretot amb els equips que baixaven. I bé, la pregunta que us formulem és dels descensos que hi han hagut. Quin és el que més us ha cridat l'atenció? Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia. Aviam, l'atenció no ho sé, perquè quan un baixa és que no fa prou mèrits per mantenir-se. Bueno, aquí poder el que dol més per les expectatives i realment per tot el que s'admirava és el Girona. O sigui, bueno, i he estat jo aquí ara fent números, que però sempre riu de números, i realment està allà on es mereix perquè no ha fet el que tenia que fer. I llavors aquí m'agradaria després analitzar-ho. O sigui,
0: Girona, així se'ns quedem,
1: Per el projecte i per tot el que hi havia darrere, pues no podia baixar. Bueno, ha baixat, però vull dir, era un equip amb un projecte realment il·lusionant, amb una província que cada cop deixava de ser més del Barça i ser més del Girona, perquè el Girona sabem que de 100 socis del Girona, 102 són del Barça. Però això ja començava a canviar. Per tant, és decepcionant per mi que ells hagin baixat. També és decepcionant veure com el Saragossa, no sé què jugarà, també primera regional, ara hi ha un equip que sempre era dels de la meitat per amunt, i alguns anys que tenia una mica més d'empenta era dels Gallitos a primera divisió. El de més tot...
0: No, el Mallorca també el considera. El Mallorca ho veus normal que baixi, per exemple?
1: Sí, perquè el Mallorca és un equip que, si ho mires, poder estar 30 anys a primera divisió amb la seu historial, però en fa 3 a dalt, 2 a baix, 4 a dalt, 3 de baix, i vull dir, és un equip, bueno, que abans dèiem que era ascensor, com un Valladolid, o com equips que eren de primera, però llavors hi ha anys que baixen i tarden 2 o 3 anys a pujar. El Depor, per exemple, el Depor ha pujat, va pujar l'any passat i ha pujat aquest any. Per què? Perquè és un equip de primera. O sigui, té uns fonaments al club per ser de primera. Millor o pitjor la temporada, però és de primera.
0: Vinga, anem a veure què pensem més. Ramon Virgili, bon dia.
2: Bon dia. Home, jo tal com anava la classificació, em semblava que poder el que tenia més números per baixar era el Llevant, o Oviedo, Llevant, o Girona, jo tampoc ho acabava de veure, perquè ja, últimament sí que l'hi veia. Però Girona va començar molt malament, després es va refer, i noi, després últimament ha tornat baixant picat, perquè dels últims 8 partits no n'ha guanyat ni un. N'ha empatat 4 i n'ha perdut 4. Vull dir, si de 24 punts en fas 4 és molt difícil salvar-te. A mi el que m'ha sabut més greu, per descomptat, és el Girona, perquè, home, te toca més de la vora, i cony, és un club simpàtic i català i tot el que tu vulguis, no? Però, bueno, al final l'Aves també estaven allà per baixar, i tots aquests a Beuche també.
0: Hi havia molts.
2: I al final, pues, ha llepat el Mallorca. I, bueno, pues, què hi farem, no? El que diu en Josep, el Mallorca tampoc és cap estranyesa, no? Vull dir, perquè juga molts anys a primera, molts anys a segona. O havia de tenir tots els números i havien tocat tots, perquè és molt difícil no reforçar-te bé i jugar a primera divisió. I, bueno, diem que al final els números són els que són, i no podem pas dir de justícia o injustícia. Al final baixen els que menys punts fan, i aquests han sigut el Girona, Mallorca i Oviedo.
0: Miquel Soler, bon dia.
3: Bon dia. Bueno, pues jo crec que el Girona és el que em sap més greu, perquè jo també vinc d'allà, he estat i tot. Jo soc culler de tota la vida, per l'altre Girona també, perquè no sé. I no sé, ho he trobat raro, perquè quan teníem de la Lliga una tercera part aproximadament, el Girona estava quasi a mig lloc. Estava bé, i ja saben aquest any, rei, els van... Sí, ja els últims partits és que han sigut desastrosos tots. I esclar, si perds, no hi ha volta de full, aquí no perdona ningú. Em sap molt greu, perquè el camp estava ple, inclús havíem parlat, em sembla, d'ampliació. Altres deien que amb Guardiola no el deixaria baixar, el Girona, que si tenia que venir algú. Però, esclar, les coses sempre passen. Es diu molt bé, però si tu no funciones o no va bé, el que t'han de donar els altres és molt difícil, no? Jo pensava que faria un cop de mà, però... però bueno, ha sigut així, em sap greu, però esclar, és el futbol, és el futbol, i espero, ara el que tenien que mirar de fer és arreglar una mica i veure si l'any que ve podem tornar a pujar.
0: Molt bé, Tomàs Vega, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Què?
4: Sí, jo també, per mi, el Girona, jo dic, em vaig emprenyar molt i després vaig pensar, ens ho mereixem, ens ho mereixem, perquè un equip ha d'estar on els seus recursos li permeten estar. Perquè no pot ser que el City deixi quatre jugadors tops, juguis a estar a la Champions, que va ser una Champions d'aquella manera, i al cap de dos anys baixes a segona. Per què? No pots dependre, perquè jo em vaig recordar el Palamós i el Llagostera, ve un Paganini i, sí, i després què passa? Doncs pues al Girona li ha vingut a passar això.
0: Però sí. Això, les factures d'anar a Europa són habituals també, no? Amb
4: no, però equips. És que no va ser aquest any, eh? Va ser l'anterior, eh? O sigui, que, sí. Aquest any, i ja dic, un equip ha d'estar el que ell pot generar, i ja està. A mi, molt bé, te va deixar quatre tios, quatre cracs. El Girona sí, la Champions, i segona o tercera Lliga, va estar molts partits. Ara, no te cedeixen jugadors o de baix nivell i te'n vas a segona. Per això dic que un club ha d'estar on els seus recursos li permeten i prou.
0: Blas Esclano, bon dia.
5: Bueno, jo dintre del Com a Toca, de la part de
4: Saragossa
5: i l'Òscar, i a Girona, jo pensava que l'Alavés faria companyia, no? Però el Barça, que els dos últims partits s'ha regirat la classificació, eh? El Barça...
0: De passeig.
5: Té la el que ha fet el Barça ara, eh?
4: Diguéssim sí, que... sobretot a l'Alavés.
5: A l'Alavés, eh? Vull dir que aquí és on ha vingut el giro completament, eh?
0: El Barça no tema aquí,
5: el sembla. Barça no vol ningú que el trepitgi. I el que ha fet amb el Girona no hi ha dret. El que ha fet amb tots els equips catalans, que ve d'història, ja n'hi ha prou, tu.
0: Què vols dir, això? Que s'hauria de deixar guanyar amb els equips catalans?
5: Que no els ha ajudat mai, no els ha ajudat amb jugadors, no els ha ajudat en posició d'allò, de joc. És que el Barça ha de ser un imperi a Catalunya. Els altres no poden anar allà a agafar-li una parcel·la. Clar, necessita tot.
0: Els socis aquests que parlava en Pou, sí, que li havia agafat el Girona en el Barça, això s'ho han apuntat.
5: Passa igual a Tarragona, tot arreu. Tot. I només és tot el Barça. I cadascú el seu territori també se l'estima. I no vols que baixi perquè una vegada has pujat, baixar de categoria amb un Girona que s'havia pujat la província, havia pujat tothom era del Girona, tothom estava més català, tothom estava més a la vora, i ara una altra vegada baixar tornem a ser tots del Barça. Home, tot. És que no, mira, el Mallorca m'agrada que hagi baixat, ho sento molt dir-ho, perquè amb l'Espanyol sempre ha vingut hòsties. Ha estat un equip molt guerrero, s'ha fet complicar moltes vegades la vida, diu, que baixi, ja baixi. Estigui ja tranquil i d'allò, tu. Ja tornarà a pujar. Però el futbol té aquestes coses.
4: És que si el Barça hagués guanyat a l'Alavés, a l'Alavés hagués baixat. Hagués baixat, li treus 3 punts a l'Alavés, està a segona, però van anar allà a passejar-se i ha perjudicat un equip d'aquí, ja està.
5: Ja igual, 3-1, tu. Mare, tu, els valencians allà a mig de la taula. Ah, i l'Espanyol ha quedat a mig de la taula, eh? El 10, eh?
6: 11.
5: Bueno, com, ajuntat en punts amb l'altre.
4: Però el patiment que has passat no t'ho treu ningú, eh?
5: Aquesta segona volta hi patit com un cabron.
4: Ei! Ja
0: home, estem a la ràdio.
5: No escolta, estar al col·legi, home.
0: Vaja, en resum, quin t'ha sabut més greu d'aquests descensos?
4: El Saragossa i Huesca.
0: El Saragossa i Huesca... Sí. Però, i
5: més aviat. Més aviat al Saragossa, per l'historial que tenia i tot, clar, no s'assona. L'Òscar tenia un equip, un camp petit, ha fet una revifalla, ha estat uns anys a primera, ara es va baixant.
0: Ara va baixant,
5: diguéssim que l'afició hi és, va estar ple al camp, el que sigui, però no n'hi ha més, el que diem. Estilo Girona, té molt de dominar i no hi ha un delantecentro que l'enxufi. Han canviat d'entrenador 3 vegades, també, això no... I l'entrenador, l'Hidalgo, que estava al Saragossa, ahir a l'Òscar, la temporada passada, que aquest any ha anat al Deportivo i s'ha quedat... I ha pujat. Mm-hmm. Vull dir que aquella va veure aquí, no, i marxa d'aquí, que aquí no hi ha res a fer.
4: O el va fer fora?
5: No, li van donar d'allò de vino del Moncayo.
0: Molt bé. A tot això, el Barça s'ha proclamat campió de la Champions, una Champions que no estava gens clara, o a priori era un rival difícil, amb més pressupost, amb l'Olímpic, i hi ha hagut jornada de Lliga, Ramon.
2: Sí, home, jo crec que aquesta setmana per als cuers el més important és la victòria de les noies davant d'un equip difícil, perquè l'Olímpic de Bayona és un equip difícil i molt bones jugadores. Va ser un partit, sobretot a la primera part, molt nivellat, 0-0, però sí que després de la segona part, la veritat és que el Barça, i a partir de que va marcar algun gol, elles van obrir una mica més i van fer un recital. La veritat és que molt bé. Mira, va ser un dels pocs partits, poder, que les noies m'agraden, però aquest dia sí que hi vaig poder disfrutar-hi. I bueno, a quarta Champions, i la veritat és que estan fent història. Molt bé, molt bé. I referent a la Lliga, doncs, bueno, últim partit de Lliga, ja pràcticament menys el descens, l'altre estava pràcticament tot decidit. Estrany el Getafe que s'hagi posat a Europa, un equip que al principi de Lliga no sabia, és que no tenia prou jugadors ni per afrontar un partit.
4: Sí, faltaven tres dies per començar la Lliga i tenia 9 jugadors, eh?
2: Vull dir, és que és això, vull dir que a vegades el futbol és complicat.
4: No.
2: I en Bordalàs aquest, tothom el critica molt, però, bueno, ell fa el que ha de fer per guanyar.
4: Deien que pot anar a l'Espanyol, eh?
2: I al final...
5: No, l'Espanyol no. Ell ha de seguir amb el Getafe.
2: No, mare, que estigui amb el Getafe, ja està bé, el Getafe. Ja.
5: Sí, perquè...
2: Jo l'Espanyol, a mi en Montxiquet, per mi té un dilema. Que no volen en Manolo, però la gent volen en Manolo.
0: Sí, sí.
2: I aquí tindrà un dilema, eh? Jo, al final, penso que Manolo continuarà.
0: Almenys... Manolo està movent-se, no? Està
2: perquè...
0: apretant...
2: perquè, a més, hi queda un any de contracte i jo crec que al final d'allò. Però jo no sé si aquest en Monchi és massa sant de la seva devoció, aquest en Manolo.
5: Bueno, què passa? Que en Monchi vol renovar. Va de renovar.
2: Vol renovar una mica el tema.
5: Ell també ha perdut prestigi. Ha d'agafar el prestigi que tenia amb el Sevilla.
2: Sí que sí. I, bueno, com mira, el Barça 3-1, el Barça encara està de festa major, encara estem celebrant el títol... i ens anem a concerts, històries d'aquestes...
4: I a Port Aventura.
2: I a Port Aventura, i bueno, està bé, pues, mira, està bé. I no és si
4: està bé, però després... adultera la competició.
2: Sí, bueno, però això també ho va fer l'Atlètic de Madrid. Que l'Atlètic de Madrid, quan estava a la Champions, també va fotre quatre nanos allà, amb, no sé, dos o tres partits.
4: L'Elche...
2: Hi havia amb el Barça i tots aquests. També va fotre... d'allò, no, tampoc... que ja, cada un ha d'anar a la seva, això està clar, però sí que és veritat que poden adotar una mica la competició, perquè el Barça normalment no havia de perdre a Camp de l'Oves, i va perdre, i ahir Camp de València 3-1, és que amb uns fallos defensius també, o sigui, aquest enforing no sé pas quins equips fa, però...
4: El porter, eh?
2: El porter que no en para ni una, em sembla que ni que li xutessin els morts.
4: Aquest porter ja es havia jubilat i l'heu fet treballar altra vegada, tu.
2: Ara es troben allà, a Can del València, amb aquells del València que van sortir amb una intensitat tremenda.
5: Ah, juguen. Eh?
2: I jo no sé per què no pot jugar en Pedri, ni pot jugar en Rafinha, ni pot jugar en Corbací, o menys un rato.
4: Perquè estiguin bé per la selecció.
2: Va, has de guardar per la selecció perquè estiguin bé pel Mundial. Vaja, gràcia també, doncs.
4: Jo, ja vagis, no doncs has
2: jo,
4: vist?
2: Doncs jo aplaudeixo aquest enflic, també. Després se'n pipa perquè no sé què...
4: En Flick deu haver parlat amb De La Fuente i això ho han acordat, segur.
2: Pues jo, què vols que et digui?
0: Però què vols que acordin?
4: Que no es fes jugar perquè el Barça ja és campió de Lliga, perquè vagin bé a la selecció, vagin més descansats.
0: I què en treu el Barça d'això?
4: El Barça d'això res.
0: Vale.
4: Però la selecció espanyola sí.
0: Ah, si no, això sí, però vull dir que el tracte no n'hi ha cap.
4: I l'altre ja ha guanyat la Lliga, doncs ja està.
3: Sí que en treu una cosa al Barça. Que aquests van a fora i on són més i volen més cèntims. El anar fora, esclar, que... la categoria puja i el Barça està progressant. Oh, tant, eh? A vegades hi ha un parell que es queixen, no, d'això.
0: Cobren poc.
3: Sí. I, esclar, el Barça...
0: Doncs vaig dir, quin negoci. Bueno, va, Ramon, que t'estem aquí tallant.
2: Acabo. Després l'Espanyol, que encara tenia una mínima possibilitat d'entrar a Europa, doncs, bueno, amb l'empat es va dissipar.
5: Amb el València guanyar...
2: Amb el València guanyar ja estava, eh?
5: Ja no arribava als punts.
2: Ja no arribava.
0: Quina bogeria de Lliga.
2: Quina bogeria de Lliga, sí. I bueno,
4: culpa
2: espanyol...
4: del Barça, has vist que el Barça té la culpa de tot.
2: Sí, això tampoc pot ser, eh?
4: No.
2: Algú ha fallat, algú falla nosaltres també, perquè el Barça...
4: L'Espanyol dependia del Barça. El Girona dependia del Barça contra l'Alavés. És que el Barça té la culpa de tot, eh?
5: Ja, gens demanant res, eh?
2: Cadu que s'espavili i que apreti, tu. I, doncs, l'Espanyol, doncs, clar, el guanyar el Barça ja no podia anar allà a la conferència, però sí que és veritat que es va davantar o la Societat i després a la segona part doncs va empatar l'Espanyol, diríem, resultat just, un empat, ja està bé, amb la Real Societat, ja s'havien salvat, doncs bueno, tots contents i ja està. La tragèdia va ser Girona, tragèdia futbolística, eh?
0: Sí, perquè els dies abans passejaves per Girona, tot eren banderes del Girona, vull dir que hi havia allò, un ambient fort, eh?
2: Sí, ja sé, a mi em va trucar ma germana, vaig a futbol. Tu, però si no hi vas mai a futbol. Sí, vaig a futbol, vaig a demà a Girona, bueno. Després noi, segona, no sé què, no sé quant, bueno. No, camp, ple, tope.
4: Sí, però és que resulta que si el Girona hagués marcat al final, no hagués baixat ni ell ni el Leche, hagués baixat l'Osasuna.
2: O l'Osasuna.
4: Té collons, eh?
2: Sí. Sí, l'Osasuna hi va anar del canto enduro, eh?
4: Sí, si el Girona marca en el descompte que ja havia acabat el partit, aquells de l'Elche també podien haver estat decantat una mica, no?
0: Ja els deien a la banqueta, el Girona li deien en algun moment del partit, quan ja es va saber el que passa, que clar, què has de fer?
4: Tots dos salvats i l'Osasuna hagués baixat.
1: Però les circumstàncies no és perquè han baixat, sinó perquè no han fet punts. El Girona, aquí, amb les meves quinieres que digueu, dels últims 8 partits ha fet 4 gols. I els ha perdut, i els que ha perdut els ha perdut per 1-0. O sigui, li han fet 8 gols, ell n'ha fet 4 i ha fet 3 punts, o 4. I a partir d'aquí deixa estar tot l'altre. Hi ha les circumstàncies de que si el Barça va al camp de l'Alavés i guanya i no regala els 3 punts, també tindria els punts. Però el partit clau d'aquí va ser el dia del Mallorca. El dia del Mallorca, 0-1. Imagina't que fa un punt més, només un empat al dia del Mallorca, que les cròniques i els que estaven en el camp mereixia guanyar el Girona. Amb un punt més, el Girona 42 i salva. Amb el Mallorca, que és un equip
4: que ha baixat també.
1: Que ha baixat, vale? O sigui, però 8 últims partits, només li han fet un gol al camp del Rayo Vallecano, empat a 1. A casa, amb la Real Societat, que mereixia guanyar, empat a 1. O sigui, els punts que ha fet. A camp de l'Atlètic Madrid, 1-0. A camp del Getafe, 1-0.
4: Va empatar a camp del Betis.
1: Bueno, estem parlant dels 8 últims partits.
4: Va empatar el Bernabéu.
1: No, és que un equip que ha fet, que aquí ho he contat,

0: punts que fa la diferència d'una lliga. I llavors heu dit per sobre que diu, tothom parla, és que Embúrgalàs.
1: Bordalàs, diguem-ho bé.
0: Bueno, és igual, digue-li com vulgui. Jo vull en un equip de la meitat de la taula, Embúrgalàs. Perquè amb res va guanyar punts. No va fer futbol. Tu el pots dir del Girona que ha jugat malament? La pregunta, ha jugat malament el Girona? No. Ha jugat bé. No hem tingut sort, però no hem fet gols. És que juguem bé, però no fem gols. És que no d'això, si véssim al pal, que si d'això... I estem a la mateixa...
2: Els hi falta una mica competir, que és el
0: no,
2: que fan
0: no, exacte, no, exacte, no. No anem a jugar, no anem a jugar a futbol. Anem a fer punts. Per què? Perquè ja li va passar amb l'Eusebio, amb el Girona. Juguen molt bé i guanyen al camp del Madrid aquell any, guanyen al camp del Barça, guanyen i baixen. I aquest any, más de lo mismo. Amb els que et juguen bé, com que tu jugues molt bé, fas punts, vol dir que tens bon equip. I amb els que venen a trencar-ho tot, com que tu no saps trencar-ho, i no fan... El Mallorca va arribar un cop i va guanyar 0-1 d'això. Doncs pues, tots aquests equips, i a l'Elx, bueno, el que va dir, si aquell xut el pal a l'última hora hagués entrat, però les circumstàncies... I jo crec que la direcció deportiva o el grup City té que entendre que en vez de reforçar tenia que anar a buscar un home o dos que fessin gols a mitja això.
3: Sí, el gol de...
0: Perquè els que t'ha fet els gols ha sigut els punts que t'ha donat l'Estuani, sí. No te'ls ha donat cap i amb 37 o 38 anys.
2: O 40.
0: Les circumstàncies del futbol, que són molt... quan se li ha vist el resultat, tothom podem opinar, tothom podem pensar. Jo puc opinar el que tu has dit, que el Barça de femení va fer una segona part espectacular, però si la primera part el Lió se'n va amb 3-0, deixi-t'hi, és normal, sí. Perquè se'ns han menjat físicament i tàcticament. Però clar, després al final, 0-4, tot ha funcionat molt bé, tot és flors i viola. Però la primera part del Lió van sortir a menjar-se'ls i el Barça no sortia. No, diu, és que controlava. No, el Barça no podia controlar perquè li remataven. I sort...
3: De la portera.
0: Vale. Qui va guanyar? En els moments claus, el que salva a l'equip és la portera, no el que fa el gol. Perquè la primera part només van tenir aquella que la va tirar per sobre que, amb aquella indecisió de la portera. Que si va dintre, mira, en vez de fer gol, hauria sigut el 0-1. I una ocasió que...
1: I un gol anul·lat.
0: Que, bueno, explica'm com s'anul·len aquests gols. Vale, sí, la màquina ja et diu que sí, però l'àrbit hauria donat gol amb una circumstància anul·lada. I elles haurien agafat més moral perquè se us ho menjava. Físicament són, no té comparació al Barça amb aquella gent. No, te s'enduien. Uns anaven amb uns camions i els altres posaven amb un patinet. Però després, les circumstàncies, la qualitat que té el Barça de tocar i tocar... Però, ja et dic, que la primera part em va ser amb 3-0. Va, 3-1 a favor del Lió. No hauria sigut res descabellat, perquè la portera va parar 3 o 4 ajuts que té la Mariner.
2: Bueno, va parar tot, sí.
1: I mà a mà.
0: Ho va treure el peu. A mi em va agradar molt el Barça de la segona part, perquè els altres també, com que van sortir tan rabioses, la gasolina també... No arribaven aquell que arribaven al principi. No feien el mateix xoc de la primera part, perquè ja s'ho havien gastat tot. Però clar, no els hi va sortir, i llavors, clar, els dos gols, aquella, que crec que va ser un encert terrible, ja ho va fer l'altra vegada, de voler jugar al contraatac al Barça, i buscar la Parayuelo aquella, que és un atleta, és manya, i és la que corre més.
2: És ràpida.
0: Que en vez de canviar, i era el que es tenia termodinàmic per anar-se'n per velocitat.
4: De tots modos, potser ens ho portem 4 Champions seguides, no?
1: No.
0: L'any passat va perdre, Miquel.
4: És que, però...
0: L'any passat va perdre, perquè el van anar a buscar, que hi era seu. I fixa't qui el va guanyar. Va guanyar amb un equip que es va tancar darrere.
1: L'Arsenal va guanyar.
0: I es va tancar darrere, més anar-los a buscar, veniu. I el Barça no la va encertar, i els altres van fer un contraatac i van fer un gol. Qui ha jugat millor? No, ha jugat millor el Barça. Sí, i qui s'ha endut la copa?
3: L'altre.
0: L'Arsenal. I aquestes coses... jugar bé és molt maco, és un espectacle, però els punts, una mica com el Girona.
4: No, però jo vull dir, si un equip que guanya 4 Champions seguides, alguna cosa bo té, eh?
0: Això no dic que ho hagin fet malament, jo dic la circumstància que posa.
4: Sí, d'acord,
0: veus a jugar l'Alexia, que és un llibre obert de futbol, que quan sembla que té que tirar endavant la tira enrere, però llavors obre tota l'altra banda del camp que ningú veu que està obert perquè la seva companya obri cap a l'altra banda. No hi es precipita ella, sinó que és una directora d'orquestra que caminant pot jugar. I és, bueno, després pots tenir-la i tant.

0: que com va sortir l'Aitana. Va canviar la situació del partit. Solament pels passes que van fer darrere les triangulacions. No precipitar-se, sinó al revés. I va desconcentrar en això. Per tant, jo crec que és un espectacle. És molt maco el Barça tenir quatre Champions, que en poden guanyar més. Ojo que se n'aniran tres o quatre aquest any per situació laboral. I també penses com el Girona, no? El Girona a primera tenia en Castellano el màxim golejador, aquell Andròpic que també els hi feia, i els equips anaven a dalt. Fixa't tu, estem parlant només d'un jugador que destabilitzava. I si mires això, 8 partits han fet 4 gols. Si haguessin fet solament 2 gols més, no un gol per partit, sinó a un i mig, ves d'això. I la clau va ser el dia del Mallorca, o la clau va ser el dia de la Real Societat, que la Real Societat tenies que guanyar per 4-1 per ocasions, dos punts més. I a sobre, no vull entrar en polèmica, però és una mica el que ja he explotat, el Barça guanya el camp de l'Alavés, que és el que tenia que haver fet, i s'havia acabat tota la història. Però, bueno, ells també s'ho han buscat, el de Girona, no buscar la persona que pogués decidir qui van fitxar a mitja lliga a davant. Cap. Van fitxar un lateral, van fitxar un porter i van fitxar un mig. I en vez de dir, aquí necessitem...
1: Un porter que va jugar un partit i no ha jugat més.
0: Però això és mala sort. Perquè ara no se li pot donar l'excusa a la defensa. Perquè la defensa, molts pocs gols que li han fet, és la delantera que ha de sumar punts. Perquè un gol pel partit se'l faran. Ja et dic, i els últims 8 li han fet 8 gols. O sigui, i ell n'ha fet 4 o 3 i ha fet 3 punts.
1: El gol de l'Elche el va fer un de Palamós, té collons també, eh?
0: Bueno, però és igual que sigui de Palamós, eh? És fer el gol un delanter.
1: Un de la província de Girona ha enviat al Girona segona,
0: sí, sí.
1: Tu.
0: Han fet 36 gols al Girona en tota la Lliga. 36, a menys d'un gol per partit. I hi ha hagut moments que ho ha fet bé.
2: S'ha reaccionat tard, però, a Girona, o no?
0: Reaccionat tard?
2: Bueno, de fet, diria que no s'ha reaccionat, no, diguéssim.
0: No, ho ha fet tot bé. La gent no ha sortit mai del camp dir és que no, hem tingut mala sort, hòstia, perquè hem tingut 4 o 5 ocasions i n'han tingut un i ens han fet un i nosaltres n'hem fet 4, hòstia, quina mala... I no es reaccionés dir, tenim que buscar matadors. I en parleu del Bordalàs aquest, del Getafe, que està a la Champions, bueno, està a Europa jugant, i què passa? Que juguen a mossegar a lo que sigui. Fan maco el futbol? No, fan dos passes seguits. Però a cada xoc que hi ha o cada duel que hi hagi per una pilota, si tu no l'agafes, el jugador del Getafe et fot a terra. I al final dius, fes-t'ho tu, a destruir. Però resultats, punts. I aquest era el problema de Girona. Però jo vull dir...
1: Però diuen, els entrenadors, per mi, i s'ha demostrat altra vegada, és un 10%. Perquè l'any que va jugar a la Champions, el Girona, hòstia, com juga el Girona, hòstia, en Mitchell i tal, doncs és el mateix, i ha baixat.
0: Però és que no ha jugat malament el Girona, és que tornem a parlar.
1: És el mateix,
0: però hauria tingut
1: sí,
0: aquell...
1: Sí, però que... la qualitat dels jugadors no és la mateixa.
0: Vale, mira, ahir va fer un gol aquest, el Kataprosti, que se'n va del Barça.
1: Lewandowski.
0: Va fer un gol.
1: Sí.
3: Despedida.
0: Aquest gol... val el mateix que el gol que fa en Yamil Yamal a l'esquaire de l'altra cama. Sí, i què va fer? Va ficar la cama a dintre. Això és... el gol val igual fet de rebot amb el pompis o aquell que diu és espectacular, però és que l'espectacular val un gol. Si l'altre te'n fa dos, tu ja no fas. I aquestes coses, aquests equips ho tenien. El Mallorca, que tenia el que fa gols,
3: sí,
0: l'altre no li responia.
2: Vinga, 5 minuts que passen de 2:15, fem pausa per la publicitat. Quan tornem, marxarem una estona als camps de futbol i entrarem al Real Madrid, que sembla que hi haurà eleccions.
4: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
7: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
8: Ràdio Tordera. L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
9: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
10: Dental Company, porque sonreír es salud.
11: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Xarxes socials.
3: Ara i aquí,

0: 5 minuts, arribem a 3 quarts de 12. Ja hem començat a fer la tertúlia, com us podeu imaginar, durant l'estona de publicitat, eh? Però tu m'has deies que estàs content que hi hagin eleccions?
1: Sí, jo estic encantat. I em sap greu que sigui tan complicat i necessitis tantes coses per poder presentar-se. Jo crec que això s'hauria de fer més fàcil perquè es poguessin presentar 6, 7 o 8 i els socis tinguessin més gent per votar. Jo...
0: Però dona la sensació, aquella roda de premsa d'en Florentino, avui llegíem que ha tingut feina per trobar algun banc que l'avalés en el candidat.
1: Sí, perquè...
0: com es diu, no me'n recordo ara.
2: Enrique Elme.
0: Sembla com si en Florentino tingués una mica de por. Creu que té por en Florentino de perdre...
1: No crec que perdi. Jo, per mi, ojalà perdés, eh? Jo crec que m'hagi necessitat un canvi, ja.
0: Però tots aquests moviments sembla que tingui por, no?
1: Fa 26 anys que està, té una edat, gent jove, mentalitat nova i començar de zero amb un president jove. Jo, si hagués sortit del Madrid, jo tinc clar, jo votaria en Riquelme.
0: Sí?
1: Perquè jo crec que guanyarà en Florentino per aplastament.
0: Per què?
1: Perquè sí, perquè el soci ja ha començat allà a Madrid amb una façana, ha posat no sé quantes Champions, tot el que ha guanyat ho ha penjat allà amb una... El que va fer en la porta, amb un edifici d'aquells, ha posat totes les copes, les Champions, la Lliga, tot el que té ho ha penjat allà.
3: Però això és prepotència, no és el que va fer en la porta.
1: No, la porta va posar, ja estem aquí, o ja no, estic aquí, o alguna cosa així, no?
3: Ganes de volver-os a ver-te.
1: Sí. Ah, vale.
3: Sí,
1: i aquesta
3: com que jo sóc el que mano i he guanyat tot això, sí, ho vull jo, perquè sap que l'altre és impossible que ho faci.
1: Però aquest ha penjat totes les copes amb una façana...
3: En aquest moment, el Madrid, ja ho sabíem, o se pretén, pues n'hi ha un que fa 50 anys se'n va anar allà al Valle de los Caídos, pues aquest ha fet el mateix. Atado i ben atado.
1: No, i més, es quedat amb molt poc marge per fer tot, és que jo no...
3: Quina democràcia és aquesta?
1: Per això t'ho dic.
3: Està designat ser el president del Madrid.
0: No té res a fer així, Josep. No té res a fer que tan...
3: Bueno, si la classe popular... O sigui, els que diuen que porten el Madrid en el cor, vale... Però ho faran, d'acord. Però l'altre pensa que les telaranyes que hi ha per allà mig, si no és necessari, no els deixaran fer a lo que la pensa la gent. Jo et puc dir que fa anys, i ho he comentat a vegades amb en Ramon i jo, que a Madrid fa ja 15 anys que no volien aquest. Sí, la Federació Madrilenya no el vol, perquè jo anava, llavors ara ja no, però anava a Madrid, a la Federació, i bueno, m'explicaven històries del senyor, el ser superior. O sigui, tots a sota meu, i si no us trepitjo. I és el que ha fet, o et calles o te'n vas. I els que senten el madridisme, hi han hagut les suficients esquerdes, però que s'ha tapat amb periodistes, s'ha tapat amb exdirectius i s'ha tapat amb exjugadors. Soc jo, només jo, i solament jo, i el Madrid no és el Madrid, sinó que el Madrid és Florentino. I aquesta reacció és d'un dictador, doncs un dictador.
1: S'han portat un pal, perquè ell pensava que no es presentaria ell pensava que no es presentaria
3: que
1: sí, ningú.
3: I ara, que cap banc espanyol amb el que els bancs volen treballar amb les millors empreses, no... donin en el contrincant l'aval, perquè aquest noi, si us ha trobat els diners en un altre puesto, suposo que aquí en algun banc tenia que tenir algun al calaix, doncs els del banc d'aquí li han dit no, perquè el superior a lo mejor no es quita les
1: inversions. No, això no crec que li hauran dit que no per altres coses, això no li hauran dit, que no li hauran dit així de clarament. Mira, no te donem els diners perquè en Florentino ens ha dit que no t'ho donem.
3: Perdona, jo tinc...
1: Ara
3: entraríem al tema i tu com... Tu tens allà... Un moviment de 500.000 milions, tu vas al banc i dius, avala'm això. I el banc t'avalarà, perquè sap que tu generes i, a més, que et dirà, me pones una cuenta aquí, me pones una cuenta allí, o me haces un depósito a l'altre lado. Però què los tienes? I el banc t'ho fa perquè són negoci per
1: ell. No, el que pot haver passat és que en Florentino li hagi dit als bancs Santander, això, mira, jo tinc molts de diners aquí i aquí. Si avaleu amb aquest, me'ls emporto.
3: Això és el que t'estic dient.
1: Dic-ho clar, que la gent s'entengui.
3: Però tu ets al revés, jo, a l'altre. Vull dir, llavors perden un client que no s'hi
1: fa. Ara, és això que ja et deia.
3: Ara, doncs aquest client, amb les inversions, suposo, internacionals o aquestes coses, doncs això és una història. Però la manera de fer... Crec que els del Madrid, senyor Camacho, senyor Del Bosque, senyor Raúl Jo et parlo no de, de quatre petardos. Hi havia algo que no funcionava allà, però com que tothom, el sí senyor, el sí buana i el sí buana, menys... El...
0: I tots aquests que anomenes, sí. Els que estan a han estat a l'ombra fins ara, creus que ara sortiran de la foscor i sortiran a la llum per donar suport a aquest senyor, o com els bancs espanyols també faran una fugida
3: així? No, perquè, així? No té, perquè ja ho saben, que ja s'han enfrontat amb ell.
0: I aquests sortiran, penses, per tant, que Enrique no tindrà suport.
3: Aquests, el millor, faran alguna declaració per no... com a madridistes, per no danyar el club, però sí explicar alguns detalls que la gent dirà, ostres, això passava? Pues sí, això passava. Perquè aquest senyor és aquest senyor.
0: Hi haurà marro així.
3: Sí, i aquest senyor vol ser més que la UEFA, perquè...
2: Sí, ho intentat... sí, sí.
3: Sí, per dir-ho ara, penso que és molt com en Trump aquest d'Amèrica, sí, sí. Que tothom té que ser el seu vassallo. Jo, que no és el seu vassallo, los aplastamos. Ja està.
2: Les modes, jo, sí, estan d'acord amb tu, però saps, aquest senyor no és que sigui tonto, és molt llest, però té tota la política a favor seu, s'ha fet milionari i tot. Però ara ha perdut un tornillos.
3: Perquè és que és gran. És que
2: jo he llegit en dos o tres puestos, dos vegades que diu, oh, jo vaig venir a Madrid, Real Madrid, i algunes senyores de los trabajadores me venien a perder dinero, o sea, para poder comer. És que això fa mal. Fa mal per Carles Boig. Això jo ho he llegit dos vegades, ja? I ho havia sentit altres anys. Això ho tocarà, o si no, jo estaria d'acord que tornaria a sortir ella.
1: Diuen però... que els periodistes, bueno, vaig llegir, que pensen que els de 50 anys cap amunt votaran Florentino Pérez i molts dels 50 anys cap avall votaran en Riquelme aquest. No ho tinc jo tan clar, això, de que els que són menys de 50 anys votin a l'altre.
4: Bueno. No veurem aviam quina campanya fa cada un.
1: I aquest aviam qui presenta, aquest, perquè sí. Això, la gent el que es guia és aviam quins jugadors, que entrenador, perquè en Florentino ja sabem, diu que porta Mourinho i...
0: I a Mourinho li portarà vots?
1: Eh?
0: A Mourinho li portarà vots?
1: Hi ha molta gent que està amb Mourinho.
3: En aquest moment sí, perquè pensen que...
1: Que necessita una mà dura i aquest la té.
3: I ara tu dius, molt bé, l'altre només té que dir-li, bueno, ja tenim aquí el senyor Mourinho. La pregunta, les cinc últimes temporades de Mourinho, els seus equips, què? I sí, més, tothom té una pujada i una baixada.
1: I pagar 8 milions al Benfica per portar Mourinho, ni boig. Jo no pago 8 milions per portar un entrenador.
0: Però home, i què presentes?
4: Nunca segundas partes fueron buenas, diu.
1: Bueno, amb Ancelotti va anar molt bé, eh?
4: Bueno, amb Ancelotti és un cas especial.
1: Era segona part i va anar molt bé.
4: Però amb aquest paisano...
0: Ah. I qui presentes com a alternativa? Qui podrà posar-se ara... amb un candidat
1: és que jo veig que l'única possibilitat que té Riquelme
2: això és important,
1: l'única possibilitat que té Riquelme és dir, mira, jo porto un Klopp i en Haaland, és l'única forma, clar. Si no porta aquest no té res a fer, ja pot posar segurament portarà en Raúl o no sé, a l'Erguera o qui sigui, però si no porta un entrenador i un jugador de no guanyarà pas.
0: Què és, Blas?
5: No, que se deia que Enrique lo portava d'entrenador en Clot, no. L'alemany aquest.
0: Però no ho ha dit pas, això no.
1: No vol entrenar.
5: No. Bueno.
1: Perquè està amb el Red Bull o no sé quina història, està amb una empresa d'aquell no sé què història, no vol.
2: Home, enfrontar-se amb ell és difícil.
1: I en Haaland diuen que hi havia possibilitat perquè al marxar Guardiola o no sé què, que, bueno, no sé què passarà.
3: Ja em si ho fitxa el Barça, llavors, de rebot.
1: Sí, eh? És que el Marino...
2: No m'ho creu. Això sí que no m'ho creu, eh?
1: Tu t'imagines...
3: No
2: dic que no.
3: En Haaland fa 3 anys que estava a Barcelona llegint-se el contracte. I li vaig dir
1: a no, porta Julián Álvarez al Barça.
3: Però no és el jugador que necessita el Barça.
5: Sí,
3: però en Haaland fa 3 anys, o 4 ja, poder, 4 temporades, que estava a Barcelona llegint-se el...
1: Sí, Vinícius, Mbappé i Haaland, mare de Déu.
3: I què?
1: Qui els para?
3: Tothom. Messi, Neymar i Mbappé.
5: Sí.
3: No, tu m'estàs dient, jo t'estic dient això. Aquests no fan res. Sí.
1: Però aquests 3 que jo tinc són millors que aquests 3 que tu has dit.
3: I això ho dius tu. Millor que en Messi, sí. Vamos, hombre.
1: Bueno, Messi ja era una edat que ja estava de volta.
3: Millor que en Mbappé, amb 23 anys que s'ho menjava tot. Millor que en Neymar. Vamos, hombre. Que els arquitectos saben dibuixar molt bé un edifici, però no saben ficar un totxo, eh? I llavors la casa no va, eh? Tots ho fan molt maco,
0: eh? En Haaland encaixaria bé en el Barça?
3: Sí, perquè no tindria que fer res. Només fer gol, només posar la cama.
1: El que fa el Lewandowski?
3: Sí.
4: I un rematador.
3: Un rematador. Un rematador. Sí. Aquella pilota que no, és ell, que en un moment donat bombeges la pilota i en vez de fer anar a l'Araujo a rematar, tinguis un que sap rematar.
2: Home, ja jo hi viu i Suárez, Neymar...
1: Bueno, jo quan el Barça va fitxar en Griezmann, dic, hòstia, el Barça, ja veuràs amb en Griezmann, no va fer res en el Barça, en Griezmann.
2: Pues aquí, però és bona, Messi, és bona.
3: Vull dir, aquestes Messi. Coses, aquestes, ara veuràs en el Mundial, potser sortirà qualsevol jugador, perquè... tant l'escaparat està allà i dius, hòstia, aquest d'un test, jo què sé, d'un equip o d'un equip que no ha jugat mai, però com que hi ha tants d'aquest, aquell aniria bé, que potser no l'has vist, però aquell...
1: Sí, a Madrid va fitxar James per això, pel Mundial que va fer.
3: Ara?
0: I el Barça ho farà, això? El Barça penso que tenen trobarà que tenir el nou aquest
3: del Mundial. El servei d'informació ara és global. Ara hi ha informes a punta pala, quantes vegades... Abans no era bo, però ara et diuen, l'ha tocat 10 vegades amb la cama esquerra. Sí. Ha sortit tant d'això. L'ha tocat amb l'exterior. Remata molt bé de cap a la part dreta, però amb la cama esquerra no d'això. Ara hi ha tants anàlisis que el fiquen en una computadora i et diu, aquest. Abans d'això ni es mirava. Fa tants de metres. I però és que ha canviat tant que, per exemple, ahir teníem una escola aquí en els camps i els nens portant un GPS a la cama cada un. I allò automàticament anava amb una base de dades. Llavors, sí. aquell... No, mira, el que fa millors puntuació és aquest. O sigui, tot t'ha canviat. Per tant, el Barça què necessita? No necessita. Amb la gent que té, necessita que corrin aquests equips. Que corrin i que tinguin un... Que finalitzi. Que tingui el do de finalitzar. Que llavors, no hem fet res. Quantes n'ha tocat? Dues. Quantes n'ha ficat? Dues. Aquest. Mhm.
0: Molt bé, parlem del Girona. Mitchell sembla que està sentenciat, tot i que em sembla que oficialment no s'ha dit res, no. Però segurament hi haurà molts de canvis en el Girona. Creieu que afectaran, més enllà dels jugadors, que això serà segur, direcció esportiva i entrenador?
1: És que normalment amb els contractes ja posa que si baixa, els jugadors molts queden lliures, si baixa de categoria un club. No sé com ho tenen, no, el Girona, no sé com ho té.
4: És que baixar és molt perillós, perquè tens jugadors que no pots pagar a segona divisió, que aquests et marxaran, però has de tenir l'habilitat, o la sort, o l'encert, de fitxar gent competitiva a segona divisió. Tu, quan comença la segona divisió, hi ha 20 equips que estan per pujar. Tots estan per pujar. Tots han fet un equip per pujar. I resulta que després n'hi ha 10 que estan patint per no baixar. Vull dir, i això Girona ho ha de mirar molt bé.
3: No és tan fàcil. No és tan fàcil tornar.
4: No és fàcil.
1: Mira, va haver-hi ja fa uns quants anys que un va dir, diu, quan un equip puja, per exemple el Depor, ha pujat, no? Fitxarà jugadors per nivell de primera divisió. Però poder fot fora 108, perquè aquests són els que has de fitxar per la segona divisió que ja hi han estat. Això no sé qui ho va dir, però...
0: Perquè vols dir, d'un equip que puja, agafar jugadors?
1: Clar, l'equip que puja ha de donar baixes, perquè amb el que ha pujat a segona divisió, per primera no li dona. Uh-huh. Fitxarà 4 o 5 jugadors o 6. O sigui, donar 5 o 6 baixes de jugadors que ho han fet molt bé a segona divisió. Doncs aquests són els que has de recuperar, tu que has baixat.
0: Clar, el Depor serà rival del Girona, així, aquesta temporada.
1: No, Depor ha pujat.
0: Depor ha pujat primera, perdona, ara m'he confós.
1: Per això te dic.
0: Oh, aviam, per tant, hauries d'agafar jugadors del Depor.
1: Del Depor o de l'altre cap... O del
3: gent
1: Santander,
3: que
1: 3 o 4.
3: Gent que vulgui estar. És que la història és per... L'Atlètic de Madrid va baixar i van dir serà un passeo. Se va quedar tota la plantilla i més dos reforços de primera divisió i va tardar 3 anys a pujar.
4: Feina que va tenir.
3: El València, 2 anys. O sigui, tant que sembla, i estaven jugant a segona, i no era la segona d'ara, que hi ha tots els altres equips de poble, diguéssim, ara ja són empreses. I llavors tenen bona. L'Almeria quants anys fa que està per pujar i aquest any tornar a fer la promoció i patapam. Vull dir, és que és molt complicat.
1: I Cristiano Ronaldo ja ha posat diners a l'Almeria, eh?
3: Qui?
1: Cristiano Ronaldo.
3: Sí, sí, bueno, perquè tenen una afició que també estava entregada, estan lluitant per pujar, hi ha una il·lusió, però bueno, qui era l'Almeria? Era un equip de tercera.
1: Tens Rubí encara, no? Tens Rubí, no?
3: En Rubí, sí, sí. Bé, és que ho fan molt bé, però se'ls escapa amb camps que no saben
5: on estan. Els últims partits s'han perdut, eh?
1: Sí, perquè ahir amb l'Sporting, que l'Sporting no poden ni per
2: pujar
1: ni
2: per pujar. Però els jugadors que han canviat molt, perquè veig hi havia uns quants jugadors que jugaven per animació. Encara que pagués més d'un altre, jugaven amb aquell club. I avui el club... el Barça té dos o tres jugadors d'aquests bons nanos que els estan apretant i el Castelló i tot això diuen, bueno, sí, però què? El diner avui dia abans no hi era, hi havia molta gent d'aquesta que jugava per molt propi, per afició al seu poble, al seu província, o que sigui. I això jo crec que n'hi ha molt pocs ara. I...
3: Bueno, la prova... Miquel, si la prova la tens. La tens amb el Real Madrid. Sí. El Real Madrid, 8 jugadors a la selecció espanyola i 4 del Barça i un de l'Atlètic de Madrid i ja tenia la selecció. Com no té el Real Madrid?
1: Cap.
3: En té 14 a les altres seleccions, però quan salten al camp allà i per dir alguna cosa veuen la bandera espanyola i aquest, este trapo, què és? Això què és? Perquè quan celebren la Champions, miro, no n'hi ha cap que estigui embolicada, solament en Carvajal.
0: Bueno, i ara ja està.
1: Que ja ha plegat.
3: Ja que ja ha plegat. O sigui, tu imagina't això, quan abans el Madrid guanyava la Champions, estaven allà els aficionats amb la seva bandereta i sense canvi els jugadors amb la seva.
2: Sí, sí.
1: Ara porta la de Brasil, la de Croàcia.
2: Ahir vaig sentir per la ràdio i ho he llegit, que en Pepe vol marxar. Jo pensava que era més gran, però només té 28 anys, segons diuen, eh?
3: Qui?
2: El Pepe. Jo pensava que era més gran. I vol marxar. El Madrid té un problema amb aquests dos, eh? Vinícius i ell, perquè o un o l'altre...
1: I si ara ben Haaland, tres problemes. I si ara ben Haaland, tres problemes.
0: Però el públic sí que realment, Tomàs, li ha agafat a l'Mbappé. L'estan xiulant molt últimament.
1: Sí, perquè això que va fer l'excursió aquesta que va fer la gent, això no...
0: Però l'estan castigant molt o no, creus?
1: Per molt. Per això tinc jo, és una cosa que no sé si t'haurien de veure. Ell diu que va marxar a Itàlia de 3 o 4 dies de vacances amb la nova no sé què, que tenia permís del club. Pues això, la gent ha de castigar el club i ara té la possibilitat.
0: I ho faran, no?
1: Companyia, no ho faran pas.
0: És més fàcil xiular l'Mbappé, no?
1: Aquest Florentino, jo crec que serà la presència que ell vulgui, però jo crec que aquest empat t'ha fet bé, perquè Florentino encara faci 4 anys més, no crec que vulgui renovar altra vegada, i aquest tindrà més possibilitats.
0: Molt bé, anem acabant aquesta tertúlia que anem anat repassant els descensos, hem entrat també a la zona presidencial del Real Madrid... i hem parlat també del femení que ha aconseguit aquesta Champions i aquests títols. Del Tordera ja vam parlar-ne, d'aquests títols. Comentàvem abans el Sils, que ha sigut com la bèstia negra del Tordera, que ha jugat ja el seu primer partit i va empatat, deies Tomàs, que tu penses en seguint.
1: Ha empatat 1-1, ara el dissabte que ve jugaran aquí a Sils i si passa el Sils té encara una altra eliminatòria. I el que guanyi la pròxima serà el que pujarà.
0: Els equips encara del...
1: Que Gall, que l'altre dia m'havien comentat, que no sé si això va així, que diu que nosaltres ens aniria molt malament que el Sis pugés, perquè llavors hi ha més equips, poder el Tordera ens passaria en un grup de Barcelona, m'han comentat.
2: Hosti.
1: No sé si això pot ser, llavors bueno, sí que seria un pal, eh?
4: Moltes vegades s'ha dit, però jo no ho crec, eh?
0: Perquè poden canviar equips així d'una zona a una altra.
4: Clar, esclar, nosaltres de fet som de la província de Barcelona.
1: Clar, però diu que si pujés al Sils ja el cupo ja està fet o no sé què i que poder ens passarien a la província de Barcelona. L'altre m'ho va comentar.
3: Això sí i no. Sí, la federació pot fer els quadres, però els quadres queden allà penjats i llavors tu pots dir no m'interessa per desplaçament, no m'interessa per això.
0: I llavors què?
3: Perquè tu tens, tu tens la posició de la primera regional de Girona. No et poden canviar per 6 per 6.
4: No. No,
3: sí, t'ho poden canviar. Ells poden fer l'esquema i...
0: T'ho poden canviar. Proposar, si et sembla bé.
3: Exacte, no, se fan els grups, llavors, no, perquè llavors, i a més, potser el que posem d'Osona li interessa més anar allà, però com que també és de Girona cap aquí, això ja ho van fer un any, i en 2 anys se va desaparèixer tota la història.
1: Jo que em van comentar aquesta possibilitat l'altre dia.
3: Aquí, i et parlo de lo que era llavors la segona regional, et feien anar a jugar a Capdevànol això, i el segon any van dir, i a Viladrau, me sembla que anaven, i els de Viladrau van dir, cada cop que per venir a jugar a Lloret o per anar a jugar a Sant Feliu, tenim que treballar en això. No, això no...
2: I el Palafolls també deu ser amb el mateix programa de Tordera, no?
3: No, perquè el Palafolls no ha pujat.
4: Palafolls està tercera catalana.
3: Sí, bueno, però també estàs aquí, si ho fas per proximitat. No crec... salvo... això que et diguin. Per què?
1: Clar, perquè si hi ha més equips de Girona d'aquest grup, pot haver-hi un tope d'equips, no pot tindre 25 equips.
3: Perdona,
1: a l'Empuria Brava, per exemple, i el Sils. Sí. I sí que dos més els que hi ha allà...
3: I què? Faran un grup de més de 15, com era aquest any? Bueno, de 17?
1: Ja no, és el que no sé, el que passarà.
0: Però és el que us anava a preguntar. Aquesta categoria que ara puja al Tordera, aquesta segona, és exclusivament clups de Girona, o pot ser que n'hi hagi, com deies tu, algun d'Osona...
1: El grup 1 només hi ha equips de Girona.
4: De Girona.
3: Perquè es dona la circumstància.
1: No, només hi ha equips de Girona. sempre ha sigut així. El que abans era primera regional, sempre equips de Girona.
3: No,
0: ja quan... ho preguntarem, que s'ha quedat fora de temps.
3: Però en principi no... ho poden fer? Sí, perquè ja ho havíem d'intentar, però no.
1: A mi m'ho van comentar.
3: No et poden treure la teva posició.
1: Dissabte m'ho van comentar, dic, pot passar això? Dic, hosti, pues
3: si li deixen és perquè la directiva de Tordera no
1: es mourà. És que no ens convindria que el Sils pugés, que passés les eliminatòries, perquè pot ser que ens enviessin a Barcelona. Clar, ser poble de la província de Barcelona, ens envien a Mataró i a Badalona i no sé on hauríem d'anar.
3: Si tu no vols, no et poden treure del grup. Això t'ho dic jo.
0: Ho deixem aquí. Ojalà. Gràcies. Blas, Tomàs, bon Miquel, Ramon i Josep. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dilluns 25 de maig. Les tres paraules del dia són memorial, natura, final. Memorial. Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Serà aquest dimecres a 8:45 del vespre, on s'explicaran totes les novetats del torneig. Hi ha èxit de participació en la 6a Diada de Seguretat i Emergències a Tordera, celebrada aquest passat dissabte al matí. Natura. La Biblioteca de Tordera es converteix en un aparador de la biodiversitat en per la Setmana de la Natura. L'equipament acull una mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub fins al proper 12 de juny i s'ofereix avui a la Biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS en el marc d'aquesta Setmana de la Natura. Final, punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. I acaba sense acord la tercera reunió d'aquesta setmana entre els sindicats i el Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors docents dels centres de màxima complexitat i coordinadors digitals. Un cap de setmana on hem viscut aquí a Tordera aquesta 6a Diada de Seguretat i Emergències. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç positiu d'una jornada que acosta els cossos de seguretat als més petits i reforça la pedagogia viària.
8: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
7: Avui a Santa Amanda és el Dia Mundial del Futebol d'Àfrica i de l'Orgull Friki, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda voluminosos a Agora Park, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà també cel serè, mínima de 14, màxima de 28. Baixa el cabal de la Tordera, 1 m³/s i que 15 centímetres de fondària. La dita al maig com vaig, al juny com vull i al juliol tot el vol. Informar de la mort del senyor Daniel Gràcia Romaguera, als 61 anys, fill de la membre d'aquesta emissora, Elvira Romaguera, també informar de la mort d'Amparo García García, als 67 anys. Fa un any explicàvem que un home resultava ferit greu en un accident laboral a Tordera. Fa 5 anys parlàvem que el polític republicà Joan Tardà presentaria aquí a Tordera el seu darrer llibre. I fa 10 anys parlàvem de la regidoria de sanitat que crearia entorns sense fum en diversos punts del nostre poble. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia especial Campions del programa El Xou dels Esports.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Vols vendre el teu pis o casa? HouseCat.com som la teva immobiliària. A HouseCat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. HouseCat.com, la clau de la teva felicitat.
10: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. Ràdio Tordera.
11: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

sigueu benvinguts al nostre espai A Punt de Solfa. Avui, si ens ho permeteu, parlarem del risc per la salut que suposa gestionar un gran teatre com és el Liceu de Barcelona, per exemple, arran d'una notícia apareguda al Periòdico de Catalunya i que té a veure amb l'òpera

El Periódico de Catalunya ha publicat la notícia de que el director general del Liceu, Valentí Oviedo, s'ha apartat del càrrec temporalment. Una baixa relacionada amb l'estrès, pel que sembla. En els últims dies havien existit diverses versions sobre l'absència de Valentí Oviedo, fins al punt que es va arribar a especular amb una possible destitució. El teatre, no obstant, va negar aquest extrem i ho va atribuir a una baixa mèdica. Consultat per el periòdico, Valentí Oviedo no va voler fer cap comentari. Nosaltres, des d'aquí, li desitgem una bona millora. Mireu, aquesta és la programació operística del Liceu per la temporada 2026-2027. Setembre-octubre, Aida de Verdi. Octubre-novembre, I Capuletti e I Montecchi de Bellini. Novembre-desembre, La Clemenza di Tito de Mozart. Desembre, Ballet, El Trencanous de Tchaikovsky. Desembre-gener, La Bohème de Puccini. Febrer, Das Rheingold, L'Or del Rhin de Wagner. Març, La Fanciulla del West de Puccini. Abril, The Exterminating Angel de Thomas Adès, compositor anglès contemporani. Maig, Genufa, de Leos Janacek, compositor txec de principis del segle XX. Juny, La Rosa dels Set Pètals, Lucas i Tomàs Peire, compositors contemporanis nascuts a Sant Cugat del Vallès. Juliol, Die Zauberflüte, La flauta màgica, de Mozart. A tot això, heu d'afegir òperes en versió concert, recitals, audicions... Escolteu, ja em direu si no és per acabar tocant els nervis. De tota aquesta llista, hem seleccionat l'ària del primer acte de l'òpera The Exterminating Angel de Thomas Adès.

A principis de temporada vam estar explicant quins tipus de teatres eren els més adequats per representar òpera i com es gestionaven aquests teatres. Ho recordeu? Vam explicar que els grans teatres d'òpera avui dia tenen una gestió molt professionalitzada. Un departament musical que depèn de la direcció artística i un departament administratiu que depèn de la direcció general. També van fer esment que els directors artístics viatgen molt i porten una agenda a 6 o 7 anys vista. Veuen produccions d'arreu del món, en compren, en lloguen o signen coproduccions. I és el director artístic qui contracta cantants, directors d'orquestra i directors d'escena. Capítol amb una tendència escandalosa a escalabrar els pressupostos del teatre. Perquè els directors artístics volen tenir els millors artistes. Però hi ha una cosa que es diu pressupost. Ja sabeu, és un tema delicat el dels calés. Així que la feina del director general és la batalla diària per aconseguir que els números quadrin. Sabeu quin és el cantant d'òpera més ben pagat de la història? Doncs és una dona. Adelina Patti, soprano italiana, prototip de la diva d'òpera, que va ser considerada la cantant més brillant del seu temps i la soprano més notable de l'últim quart del segle XIX. Durant els seus anys triomfals entre 1860 i 1890, el seu regnat als escenaris va ser absolut. El 1863 va cantar al Teatro Real de Madrid i va cobrar 14.000 rals per funció. Una veritable fortuna, si tenim en compte que aquesta quantitat representava el salari anual d'uns quants anys d'un obrer. Perquè es feu una idea, el que ella cobrava per una sola nit era suficient per comprar una casa o un gran terreny a una zona rural. Com a curiositat, escoltarem la veu d'Adelina Patti en una gravació de finals del segle XIX, cantant l'ària de les joies del tercer acte de l'òpera Faust de Charles Gounod.

En el rànquing dels millor pagats de la història, el segon és Luciano Pavarotti, amb un caixer de $500.000 per funció. I el tercer, Enrico Caruso, que als primers anys del segle XX va arribar a cobrar el disbarat de $25.000 per funció, que equivalia a 35 anys de sou d'un treballador. Avui parlarem de Luciano Pavarotti. La setmana que ve la dedicarem a Enrico Caruso. Sabíeu que Pavarotti era molt supersticiós? Doncs sí. Abans de sortir a l'escenari, tocava un clau doblegat que portava la butxaca. A la cultura italiana, el clau doblegat foragita els mals esperits i tocar el clau equival a tocar fusta per atraure la bona sort. Pavarotti era un apassionat del menjar. Bé, veient-lo a ell, ja gairebé que no cal el comentari, Doncs resulta que durant una gala a Nova York van servir un filet a Pavarotti que va considerar massa petit. I quan va veure el gran tros de carn del plat de Henry Kissinger que seia al seu costat, Pavarotti se'l va posar al seu plat, el va tallar i se'l va menjar, mentre el polític se'l mirava astorat. Només un divo com Pavarotti podia robar a Henry Kissinger. I no ho digueu a ningú, però segons el seu mànager i els assistents, Pavarotti no va aprendre mai a llegir partitures. Sembla ser que tenia un talent tan natural que mai li va caldre aprendre a llegir música formalment i es refiava enterament de la seva oïda prodigiosa per aprendre's els llibrets. Sigui com sigui, la seva veu i la seva interpretació eren senzillament inigualables. Escoltem-lo en l'ària La mia Letizia in fondere del segon acte de l'òpera I Lombardi de Giuseppe Verdi.

Bé, tot i que la setmana que ve farem un monogràfic dedicat a Enrico Caruso, avui no ens podem estar de fer un petit tast de la seva gran veu. L'escoltarem a l'àrea O Paradiso de l'òpera L'Africain de Giacomo Meyerbeer, compositor del que ja us vam parlar en un programa anterior.

0: I ja hem esgotat el nostre temps avui. La setmana que ve, recordeu, programa dedicat a Enrico Caruso. No us el perdeu. Adéu-siau i visca l'òpera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: fortsat på Nu FM. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Ràdio Tordera. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
2: Catalunya, 1901-1936. Història d'un desengany. 1873. Rosa Sensat, la maresmenca, ciència i renovació de l'escola. Nascuda al Masnou l'any 1873, i per tant avui diríem maresmenca, Rosa Sensat i Vila era filla de Jaume Sensat i Maristany, un capità de corbeta que va morir quan ella només tenia 9 anys, i de Josepa Vilà i Riera, una hàbil brodadora. Va fer estudis primaris a l'escola del poble i es va preparar per fer l'examen d'ingrés a la normal. Aquest primer període de formació va estar marcat pels estudis de magisteri a Barcelona, on va viure a casa d'Àngela Vallès, directora del Col·legi Barcelonès, que va esdevenir la seva sogra uns quants anys després. Amb el títol de mestre a la butxaca, exercia al Masnou i l'any 1892 a Girona. L'afany de superació i la seva inquietud intel·lectual van motivar que es traslladés a Madrid per cursar estudis de l'Escola Normal Central i obtenir un títol acadèmic que li permetés exercir la docència en una escola de magisteri. La sòlida i rigorosa formació rebuda va resultar determinant per al futur professional de la mestra del Masnou. Amb la finalització dels estudis, va tornar a ocupar la plaça Girona fins l'any 1896. Aleshores va obtenir per concurs oposició una plaça d'auxiliar de pàrvuls a Madrid, cosa que li va permetre tornar-hi per un període de 4 anys. Durant aquesta nova estada va estrènyer les relacions amb els homes i dones de la Institució Libre de l'Ensenyança. Va conèixer Giner de los Ríos i Cosío i va obtenir l'oportunitat de participar en les manifestacions artístiques, culturals, científiques dels cercles i entitats més avançats de la capital. Cal destacar també d'aquest període l'amistat que va establir amb Celestina Bigoix i Pere Coromines, amic al seu torn de David Ferrer Vallès, el fill del matrimoni Ferrer Vallès que l'havia acollit a Barcelona en plena adolescència, amb qui es va casar l'any 1903. Als 26 anys, Rosa Sensat havia obtingut una plaça a l'Escola Normal d'Alacant, on va ocupar-se de les classes de ciències físico-naturals. Posteriorment, l'embaràs i el naixement de la filla Angeleta, l'any 1904, la van empènyer a tornar a Barcelona, ara com a mestra en una escola de Sant Martí de Provençals, i a partir del 1908, a l'Escola Pública Unitària de la Diagonal, cantonada Passeig de Gràcia. El seu diari com a mestre d'aquesta escola és una mostra evident i valuosa d'un desenvolupament professional marcat per les influències rebudes anteriorment. Foren anys importants per l'evolució de l'ensenyament a la ciutat de Barcelona, que, després del controvertit pressupost extraordinari de cultura de 1908, un intent seriós per part dels grups polítics més progressistes del consistori de reformar l'ensenyament públic de la ciutat, que va provocar una campanya d'oposició dels sectors conservadors i la posterior suspensió del govern civil, cercava, diem, els referents que en els nous corrents pedagògics que circulaven per Europa i el món i que arribaven a la ciutat gràcies a les revistes pedagògiques i, sobretot, a les experiències viscudes pels mestres que van participar en els viatges pedagògics que les institucions impulsaven i finançaven. Entre el 1908 i el 1913, gairebé com a combinació d'un sòlid i complet programa de formació, Rosa

0: Sensat va fer 3 viatges pedagògics a diferents països europeus, on va visitar institucions rellevants i va conèixer pedagogs i responsables educatius de prestigi. Gairebé tots ells protagonistes de la renovació pedagògica que s'estava desenvolupant arreu, sota els principis de la pedagogia activa i el moviment de l'Escola Nova. L'any 1908, aprofitant un viatge de negocis del seu espòs, David Ferrer va visitar escoles de diverses ciutats alemanyes, a més de Brussel·les i París, i va quedar molt complaguda de l'estada de la capital belga, on va conèixer Alexis Sluis, 1849-1936. Un personatge, Alexis Sluis, clau en el procés de modernització i renovació de l'ensenyament belga, que va ser director de l'Escola Model i Escola Normal de la ciutat. Un segon viatge va tenir lloc l'any 1911, conjuntament amb un grup de 14 mestres de les escoles municipals de Barcelona, entre els quals hi havia Celestina Bigoig, Dolors Cortés i Llorenç Jou. Durant el mes de juliol van visitar escoles i institucions de França, Suïssa i Alemanya, experiència que fou recollida en la publicació Viaje Pedagógico a Francia, Suïssa i Alemanya, editada per l'Ajuntament de Barcelona. El tercer viatge, entre els mesos d'octubre de 1912 i març de 1913, fou el més complet i el més rellevant per la influència posterior. Rosa Sensat va obtenir una beca de la Junta per l'Ampliació d'Estudios, que li va permetre la realització d'estades més llargues a Bèlgica, Suïssa i Alemanya. L'interès del viatge, recollit en els quaderns del diari que va escriure i en la memòria que va redactar, estava centrat en la didàctica de les ciències físico-químiques i naturals. Cal destacar la relació establerta amb el pedagog belga Ovidi de Clori durant l'estada a l'Escola de l'Ermitage de Brussel·les, on va conèixer i aprofundir en les metodologies derivades dels centres d'interès i la globalització, i també l'estada i el coneixement de la pedagogia científica desenvolupada a l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Ginebra, on va conèixer els treballs d'Eduard Claparède, Pierre Bobet i Alice de Coudray. A més de l'estudi de les pràctiques renovadores en l'àmbit de l'ensenyament primari, Rosa Sensat va aprofitar aquell viatge per conèixer institucions dedicades a l'educació de la dona i a la pràctica de l'ensenyament menager, la gestió domèstica en un sentit ampli, un altre àmbit clau que també va constituir un eix important de les seves aportacions. Tot plegat ens dona la dimensió del bagatge formatiu acumulat per la mestra Rosa Sensat i Vilà. En el moment d'iniciar la fecunda experiència pedagògica de l'Escola del Bosc del Parc de Montjuïc, l'any 1914. La sòlida formació pedagògica i didàctica, sobretot en l'ampliació d'estudis realitzada a Madrid, les intenses primeres experiències docents a Girona, Madrid, Alacant i Barcelona, transformades en una reflexió pedagògica profunda, i els viatges són les fonts de l'anàlisi i el coneixement que li van servir per anar bastint un pensament educatiu propi i, a la vegada, perfectament arrelat i connectat amb els principals corrents renovadors del seu temps. El gairebé 17 anys de l'experiència pedagògica de Rosa Sensat a l'Escola del Bosc constitueixen una de les realitats més reeixides i valorades dins i fora de les nostres fronteres, de la pràctica de la pedagogia activa. L'escola, creada per acord municipal l'any 1910, fou concebuda com un centre educatiu adreçat a infants amb problemes de salut. La inauguració va tenir lloc l'any 1914 i l'escola va obrir les portes amb un total de 90 nens i nenes, distribuïts a parts iguals, que l'any 1921 es va ampliar fins a un total de 200. La direcció del centre fou confiada a Antolí Monroy, en la secció de nens, i a Rosa Sensat, en la de nenes. L'antecedent de l'Escola del Bosc va ser la Waldschule de Charlottenburg, una escola a l'aire lliure i situada als afores de Berlín, oberta l'any 1904 com un sanatori escola, en el qual les preocupacions mèdiques estaven per damunt de les educatives. En un règim de vida a l'aire lliure, amb una alimentació apropiada i suficient, l'atenció individual i el repòs necessari, els mètodes educatius adaptats i el tractament mèdic en un clima higienista d'acord amb les preocupacions de l'època. A Barcelona, sota l'impuls de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament i gràcies a la tasca de Manuel Ainaut, 1885-1932, com a director de l'assessoria tècnica en l'àmbit educatiu municipal, es va articular un projecte pedagògic ampli del qual va formar-ne part les escoles a l'aire lliure, amb especial rellevància l'Escola del Bosc, 1914, i l'Escola del Mar, 1921, i també les colònies escolars, les semicolònies i els banys de mar i els jardins infantils. L'ideari i la pràctica educativa de l'Escola del Bosc es van plasmar a l'obra Hacia una nueva escuela, 1934, a partir de fragments del diari pedagògic de l'escola mateix. Rosa Sensat ens presenta una escola com a lloc de vida, el lloc on s'aprengués a viure i a gaudir de la vida en consonància amb el desenvolupament normal de les forces i facultats de l'infant. La seva obra educativa a l'Escola del Bosc és un exemple clar de vitalisme pedagògic on la vida i l'acció estan estretament lligades des del punt de vista biològic, social i espiritual, en el marc d'una cosmovisió global i integral del món i de l'infant. És evident la connexió del seu pensament amb els ideals noucentistes de l'obra ben feta i els principis de la pedagogia europea, no pas com a resultat d'una simple imitació, sinó amb l'objectiu de construir un model propi. La ciència, l'art i la moralitat eren els fonaments d'una escola on s'aplicava en els diferents moments la seqüència observació, activitat, investigació. Més enllà de l'educació a l'aire lliure, no hi ha dubte que Rosa Sensat va dissenyar a l'Escola del Bosc un model d'educació per a les nenes en clara sintonia i coherència amb una altra preocupació i ocupació dins l'àmbit social i educatiu, l'educació de la dona. La mestra del Masnou va formar part del moviment feminista català al primer terç del segle XX, que, amb un caràcter reformista, tenia com a preocupació principal millorar l'educació femenina, un element fonamental que contribuiria a la lluita de la dona per trobar un lloc en la societat i reclamar un paper en el treball i la vida intel·lectual. Les conferències i cursos, les obres escrites, especialment les ciències en la vida de la llar, 1923, i com s'ensenya a l'economia domèstica, 1927, però sobretot la tasca pedagògica a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona són els exemples més evidents d'aquesta militància moral i intel·lectual per millorar l'educació femenina. Si tal com hem esmentat, l'Escola del Bosc representa un model d'educació femenina per l'ensenyament primari, l'Institut de Cultura, fundat per Francesca Bonneison l'any 1910, de la qual vam parlar la setmana passada, volia ser una veritable institució de formació superior de la dona. Fou en aquesta institució, i gràcies a la tasca de direcció de la secció d'Educació i Instrucció, on Rosa Sensat va desenvolupar un programa orientat en dues direccions. D'una banda, la cultura general i domèstica, i d'altra, els ensenyaments més professionals. A ningú no se li escapa que l'any 1931 va suposar un tomb en la tasca pedagògica de Rosa Sensat, ja que Manuel Ainaut li va proposar d'ocupar-se de la direcció del nou grup escolar Milà i Fontanals, en ple districte Sinclair de Barcelona. A la ratlla dels 60 anys, la nova directora va encarar el repte de dirigir aquesta escola de 1.200 alumnes amb professionalitat i compromís per a la millora de l'escola pública de la ciutat en el marc d'un ampli programa renovador impulsat per l'Ajuntament de Barcelona que es veuria reforçat amb l'adveniment de la República aquell mateix any. Fou una època de forta activitat, dins i fora de l'escola, en la qual hi van tenir un paper important tota una generació de mestres, homes i dones, preocupats i ocupats en la difícil tasca de construir un país a través de l'educació. Més enllà de les fronteres, Rosa Sensat va participar en alguns congressos, entre els quals destaca el Congrés de la Lliga Internacional de la Nova Educació, celebrat a Niça l'any 1932. L'any 1938, les tensions esdevingudes amb l'esclat de la Guerra Civil, inclòs un bombardeig que va afectar l'escola i les preocupacions per una operació de la seva filla, Angeleta Ferrer, es van afegir al dolor per la pèrdua del marit 2 anys abans. Tot plegat la va empènyer a sol·licitar, als 65 anys, la jubilació voluntària. Amb el triomf de les tropes franquistes, va ser obligada a tornar al lloc de treball a Milà Fontanals i va haver de passar pels tràmits d'un expedient de depuració. La resolució de la petició de jubilació es va demorar i, finalment, quan li faltava ben poc per als 70 anys i, per tant, per a la jubilació forçosa, van accedir a acceptar-la. El càstig veritable, però, va ser l'assignació d'una pensió de jubilació minúscula, una mostra més del tracte que el franquisme va dispensar als mestres catalans que havien protagonitzat un període dinàmic i ple de realitzacions en la renovació pedagògica del país. Després de 18 anys de vida retirada de casa, va morir a Barcelona el primer dia d'octubre de 1961, deixant un valuós llegat pedagògic que, personalment, va ser continuat per la filla Angeleta Ferrer i institucionalment per la creació l'any 1965 de l'Escola de Mestres Rosa Sensat, avui associació que al llarg de més de 50 anys ha desplegat una activitat notable en l'àmbit de la formació dels mestres i la renovació de l'escola. Bé, què hem de dir? El 1939 es va haver-hi una autèntica persecució de tots els mestres. A Tordera, Quim Forç va fer un llibre molt interessant de col·lecció local sobre aquest patiment dels mestres republicans sota el règim franquista. Nosaltres hem de dir aquella frase de l'historiador i polític Julio Anguita: la guerra civil va ser una guerra entre capellans i mestres, o de capellans contra mestres, on van perdre els mestres. A reveure!
1: Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
5: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
6: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
4: Lletres.
7: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
4: Llibres.
8: Senyor.

0: la que hauria escrit una altra persona.
1: Cinema.
2: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu entitat Bill Cosby, el Louis Armstrong, i agafa el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
3: Un repertori i un moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera. D'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Doncs bé, desitgem i esperant que ja estiguin al nostre costat el dial del 107.1 de la seva FM, Ràdio Tordera. Hem començat ja el que és aquesta estona. Quasi estem al final de temporada. De mica en mica anirem veient amb l'àmbit esportiu de quina manera doncs se desencalla tot el tema futbolístic i que bé nosaltres doncs anem posant aquest repertori, aquesta selecció musical molt pensada i estriada per tots vostès que ens escolten. Avui ho farem i ho començarem amb aquesta cançó de Yahoo anomenada Doggo.

Doncs bé, hem de dir que ja jove han sigut dos germans bessons i que van ser coneguts com Jazz en els Estats Units. Va estar un duet de hip-hop de Bassin Doll, Essex, Anglaterra, que la seva carrera va tindre un gran èxit comercial a principi dels anys 80. Encara que no van tindre la mateixa sort a Nord-Amèrica, Yazoo va trobar i va acaparar 3 top 10 en el UK Singles amb els seus inicis d'aquesta dècada. Es va formar a finals del 1981 per a l'excompositor de The Beach Mode, Vince Clarke en el sintetitzador i per Alison Moyer, el vocalista.

I des d'aquesta mesa, des del duet Bessons dels Yazoo, nosaltres que ens anem d'aquesta música de sintetitzador directament amb una música també de gran qualitat com són la que ens van oferir en el seu moment el grup Mecano. I ho fem amb aquest tema, Maquillaje.

Doncs bé, ells són el grup Mecano, un grup espanyol de música pop, actiu des del 1981 al 1992, un període en el que van sumar doncs, una ràpida d'aparició al 1998, que durant més o menys uns 8 mesets a partir d'aleshores, d'aquesta edició d'un doble disc recopilatori, s'incluïa 7 nous temes gravats per aquella ocasió. El grup format per Ana Torroja i els germans Nacho i José María Cano va ser del grup, però part integrant de la banda, tant per les sessions d'estudi com per als directes. Mecano va portar a terme un pop evolucionat des d'una sonoritat purament tecno durant la seva primera etapa, des del 81 al 85, fins a l'acticisme de la que es va considerar com la segona època artística, en el que el grup va demostrar una gran versabilitat a través de grans produccions i de la incursió en diferents estils, sempre des d'un plantejament unificador, logrant tindre èxits arreu del món. Des de Los Mecano, amb aquest maquillet i nosaltres ens anem al costat del grup Culture Club.

Doncs bé, compartint aquests minuts amb aquesta banda britànica Culture Club, una banda molt popular de la dècada dels 80, liderada per Boy George, vocalista, qui se destacava per la seva estètica glam i sexualment ambigua. També amb Roy Ay, guitarrista, Mickey Crane en baix i John Moose, bateria. El so de la banda se caracteritzava per combinar New One i el soul, entre altres estils com el reggae, el calypso, la salsa o el country. El grup va triomfar en els anys 80, com dèiem, temes al mateix temps com sexuals, alegres, creatius i conscient, considerats un fenomen de la música pop.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Èxit de participació en la sisena diada de la seguretat i les emergències de Tordera. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç molt positiu d'una jornada que acosta els cossos de seguretat als més petits i reforça també la pedagogia viària. Escoltem la regidora.
2: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Es durà a terme aquest proper dimecres a 8:45 del vespre i s'explicaran totes les novetats del torneig. Com sempre, hi ha diversos equips participants en cada categoria. Des de l'organització asseguren que també hi haurà alguna sorpresa. Escoltem a Joel Caparrós, membre de la Junta.
3: Sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
1: S'ofereix avui a la biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS en el marc de la Setmana de la Natura. Ho avança la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
4: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: La Biblioteca de Tordera es converteix en un aparador de la biodiversitat per la Setmana de la Natura. L'equipament acull una mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub Tordera. Fins al 12 de juny es podrà visitar. Ho avança el president de Fotoclub, Xavier Llop.
5: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la Biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura.
1: I atenció, punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia a través de les xarxes socials el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. Una jornada on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Pel que fa al temps, tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca. No esperem precipitacions, temperatures mínimes que aniran dels 12 a 18 graus, màximes que avui pujaran i aniran dels 23 als 26 graus. De cara a demà, dimarts, es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca amb temperatures que baixaran lleugerament. Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Ja hi som aquí, ja hi som aquí. Bona nit, o bon vespre, perquè encara tenim una miqueta de claror, eh? Bon vespre d'aquest divendres, dia 22 de maig del 2026. Iniciem des d'ara moment i fins a les 11 de la nit el programa de Ràdio Fórmula anomenat Bones Vibres. Com passen els dies, com passen els dies, ja són divendres, avui en viu i en directe, avui fem ràdio, estic fent ràdio, des de l'estudi de directes, l'estudi de directes. Estic per fi fent programa en directe, perquè durant unes setmanes i per motius molt xulos he tingut que gravar el programa, i tot i que deia és divendres però és gravat, avui sí, és directe. Mira, si és directe, que et diré que són les 9 de la nit, 5 minutets. Contemplant la plaça de l'Església, la plaça de la Vila. Doncs, com t'he comentat en alguna ocasió, i et recordo ara, els estudis de Ràdio Tordera estan situats a peu, de la plaça de l'Església. Meravellós, tenim diversos carrers que ens connecten també. Què tal? Com estàs? Com et trobes? Com va aquest inici del cap de setmana? Un inici que sembla que ja és sensació d'estiu. Fa xafugó, eh? Una miqueta. Aquí on estic jo a Tordera fa una miqueta de xafugó. Amb la nostra sintonia iniciem el Bones Vibres amb una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández. I des de fa 5 anyets, doncs donem la benvinguda al nou cap de setmana. A vegades estem més bojos, a vegades estem menys bojos, però sempre estem bojos. Boges. M'encanta la bogeria.

Amb aquest ritme tan xulo, iniciem el Bones Vibres, la nostra primera cançó d'aquest dia 22 de maig del 2026. Dia per deixar volar la nostra llibertat. Bogeria total. Avui és dia 22 de maig i com sempre me'n vaig directament a la font de la Viquipèdia, la meva estimadíssima amiga. Una font força fidedigna, eh? Doncs segons la Viquipèdia, avui és el 100... A veure quin dia és? Ah, sí. 142è dia de l'any. Sempre i quan ho visualitzem i ho observem des del calendari gregorià. Tenim 223 dies meravellosos per continuar gaudint aquest 2026. T'explico cosetes així guais, molt guais per iniciar un nou cap de setmana. Dia 22. Avui és un dia mestre, sí, avui és un número mestre, conegut com... que m'agrada això de dir-ho, ai. Espera't que m'hi poso. Els que ens agraden construir, els que ens agrada fer cosetes. Avui és un número mestre, el número 22. El número 22 és més conegut com el mestre constructor. Ai, el mestre constructor, com m'agrada construir cosetes. I a tu t'agrada construir cosetes? Anem a construir un món meravellós. Ho podem fer sempre des del cor. Bum, bum, bum, bum. Anem a creure i anem a crear. Avui és el número mestre 22, el número del... mestre constructor. I tu diràs, i què és el mestre constructor? Doncs bé, la definició ja la diu la pròpia paraula, aquestes dues paraules. Mestre. Primer va ser alumne i ara ensenya d'altres. Amb la seva saviesa, amb la seva excel·lència. I constructor, doncs, la paraula ho diu. Una persona que ens dedica, que ens dediquem, perquè jo també som molt constructora, a construir coses, a construir projectes, a construir il·lusions, a construir una casa, a construir un jardí, a construir relacions, a construir un què? Un món millor. El número 22 simbolitza la capacitat de transformar grans somnis i visions abstractes en realitats tangibles. És a dir, tot allò que somiem, tot allò que és la ment, ho podem transformar en allò que es pot tocar, tangible, allò que es pot tocar, allò que es pot veure. La primera llei de l'univers, segons el Kybalion, és ment. I la segona, el que és a dalt, és a baix. Tu creus? Jo sí, anem a fer-ho.

Ja té unes dècades, sí, ja té una dècada la cançoneta Believe, Believe, que la traducció seria creure. Ella ha cregut sempre en si mateixa i és una dama, és una deessa del món de la música i també de la vida real. El seu nom, Cher, podríem dir que és la constructora d'ella mateixa. Transformació darrere transformació. El tema aquest va com a anell al dit pel dia d'avui, el Believe. En aquesta ocasió remasteritzat i més disco que mai. Et parlava del dia d'avui, dia 22. La numerologia és molt important. Aquest número, com et deia, s'associa al mestre constructor. La base del 22 està associat a la genialitat i a la grandesa. El número 22 és capaç de crear grans projectes gràcies a la nostra confiança, la confiança en un mateix. El número 22, aquest divendres és 22, lluna creixent. T'estic dient cosetes així una miqueta esotèriques, perquè puguis fer la teva pròpia màgia. Lluna creixent, 22, dia 22, divendres, el dia de Venus. El número 22, se li pot, i de fet se li associa també a un gran coneixement de l'inconscient. A la connexió amb les energies, la intuïció i les lleis universals. El 22 format per dos dosos, doble potència. Espera't un moment que poso una miqueta més la cançó. Doble potència. Pràctic, perquè si sumem dos i dos en fem quatre, i el quatre és la perspicàcia, l'emperador.

I aquelles persones que estan influenciats pel número 22 són líders nats capaços d'inspirar d'altres i aconseguir grans coses mitjançant el treball en equip i la innovació. A veure, el 22, que m'agrada per un altre significat. El número 2, que és constructor, també és un número molt innocent, que li agrada fent voltes a la vida. Voltes i voltes, i per això se li diu el mestre constructor, perquè ha passat moltes etapes com a alumne, i tot i que és mestre, sempre serà alumne. Sempre innova. Sempre va amb la motxilla del darrere ben buida per carregar nou coneixement del present i del que se li espera. A veure, que em va molt bé aquest número i el que diré ara pel protagonista que tenim en aquests moments. A veure, quin t'hem preparat? Sí, tu. No t'escapis. Estic obrint finestres de l'ordinador. El número 22 se l'associa al meu estimadíssim boig. A les cartes esotèriques del tarot, el 22 se li associa a la carta del boig. També la carta del boig és el número 0, fent noves coses. La bogeria de creure en un mateix. Ell ho va fer i ara, en aquests moments, és el protagonista a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ai, qui ho anava a dir? Va creure en ell mateix. Bad Bunny!

0: Radio Tordera.
1: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.

Hem canviat de ritme, ens hem posat més tranquils. Hem baixat una miqueta, la freqüència i alhora ens hem elevat. Ens hem elevat amb el que és la nostra vida, la natura. Aquest ritme, de fet, tracta d'això, de connectar amb la biodiversitat, a connectar amb la natura. Avui és el dia de la biodiversitat i aquest és el títol d'aquest tema de Clay Clay, Biodiversity Day. Doncs sí, avui dia 22 de maig del 2026 és el Dia Mundial de la Biodiversitat Biològica. Segons la font de Wikipedia, s'atén per biodiversitat o diversitat biològica la varietat d'organismes vius de qualsevol font, inclosos, entre d'altres coses, els ecosistemes terrestres i marins i altres ecosistemes aquàtics i complexos ecològics dels quals formem part.

Un moment per connectar amb la natura, amb els ecosistemes, amb el nostre món, perquè formem part d'això. Doncs a través de les paraules, a través de la música, a través dels pensaments, de les sensacions i del benestar, li posem més ritme en aquest divendres, el penúltim del mes de maig. Ei, vine aquí, que s'acaba un mes. S'acaba la primavera, eh?

Una cançó que hem posat moltes vegades al Bones Vibres, el Green, Green, Grass, Grass. El tema és original de Tom Jones, que anys després versionaria George Ezra. Doncs mira, amb aquesta cançó em va molt bé doncs, per comentar una miqueta més sobre aquest Dia Mundial de la Biodiversitat. Un valor essencial, aquesta definició, i també el seu concepte i tot el context de la biodiversitat, ja que rau en el fet que és el resultat d'un procés històric natural de gran antiguitat. Per aquesta única raó, la diversitat biològica té el dret de continuar la seva existència. L'home i la seva cultura, com a producte i part d'aquesta diversitat, ha de vetllar per a protegir-la i respectar-la. I tu contribueixes a respectar la biodiversitat? Desitjo i espero que sí, eh? Perquè si no t'estiraré de les orelles. La biodiversitat és garantia de benestar i equilibri a la biosfera. Ai, tot és un tot i formem part d'un tot. A les 21:42 de la nit... Ah, vale, va molt bé. I tu què et pensaves, que m'havia oblidat de la música catalana? No. I mira, i aprofito per posar música catalana fins a les 10 de la nit, hora de l'informatiu. Tu, tu, tururu, tu, tu, tu, tu, tu.

100%, aquest és el títol d'aquesta cançó de la cantant Julieta. Avança amb el tema tu-tu-turu dels Sutherland. Per cert, els Sutherland estan cantant en aquests moments, estan en concert a Castellfollit de la Roca.

I pel que fa a aquesta cantant amb aquesta veu tan especial, Julieta, m'he anat directament a la pàgina web d'ella, sempre intento anar a les fonts originals. La pàgina web de Julieta, doncs, ens marca el tour. I aquest any torna a repetir en el Canet et Rock. Va ser, tu el recomano, eh? Jo l'any passat vaig estar i esplèndid. Vinga, més música catalana. Els Blau Munt amb el tema Bicicletes. Ens apuntem i fem un vol cap allà al Montseny, on vulguis. Fem un vol amb la bici. Portarem un botiquí també, per si les mosques. 10 minuts i les 10 del vespre.

0: Quina cançó més bonica. Ai, bicicletes.
1: En l'aire he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí.
0: Tots, tots tenim històries amb les bicicletes, la bicicleta. Meravellós, meravellós, meravellós mitjà de transport. La bicicleta ens du alegria, ens du llibertat. A mi m'aportes una bicicleta i anem-hi on tu vulguis. Al Montseny, a Vora Mar i amb la meva estimadíssima muntanya d'Orsavinya, evidentment, al Montnegre Corredor. Mare meva, recordant històries de bicicletes. Abans no tenien cap. Avui en les bicicletes van superpreparades, però antigament era una bicicleta apa sense frens. Els frens eren els peus. Històries de bicicletes que podem gaudir a qualsevol edat de la nostra vida. La bicicleta no té edat. La bicicleta té memòria. Una memòria fantàstica. Un bon esperit. I d'esperits bons, de sentiments, de sentir, parlen sobretot aquesta banda catalana. Dedueixo que ja saps de què es tracta, però si no t'ho recordo, són els Blau Moon. Una formació catalana que està amb nosaltres en actiu des de l'any 2011. I que en aquests moments es troben a la seva gira. Una gira que han anomenat... Sí, ho estic mirant, estic pujant, baixant la seva pàgina web. La gira té per nom El millor que hem fet. Ai, mira, m'agrada aquest títol. El millor que hem fet. Demà dissabte són en viu i en directe a Granollers, al Teatre Auditori de Granollers. Encara n'hi ha entrades a la venda. El dia 6 de juny els Blau Moon actuaran a Vilanova i la Geltrú. Les entrades estan exaurides. El 14 de juny a Cambrils, fets del Jardí Sonor, dins aquest festival. Encara hi ha entrades a la venda. El dia 18 de juliol actuant a Igualada. El dia 24 de juliol, el dia de Santa Cristina, al Festival NEC de Calella. Bé, tenen una llista enorme de concerts. I aquest tour s'ha de gaudir, eh? T'animo a que vagis a les pàgines webs dels cantants, de les formacions musicals que més t'agradin i t'informis. Ara, avui en dia, tots tenen la seva pàgina web i allà mateix pots informar-te de qualsevol concert i fins i tot comprar la seva entrada. Animant com sempre a la cultura de la música, perquè la música és vida, la música és sana, la música és espiritual, la música do. I per què he dit do? Ah, sí, la música és un do diví. Doncs amb aquest do diví i amb aquesta bona sensació, continuem amb els Blau Moon amb una cançó que a mi m'encanta. Les coses més senzilles de la vida són les que funcionen. El que sí que és important és que ens tornem a veure un dia i l'altre també. 3 minuts i les 10 del vespre. Et vull tornar a veure, encara que sigui amb una llesca de pa, amb una base d'oli, amb una mica de sal, que és el que diu la formació. Pa amb oli i sal. Tot i que jo li posaria una mica d'all, una mica de tomàquet i torraria el pa, però bé. Ens veiem d'aquí uns minuts.

0: passos de...
1: Ràdio Tordera.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
4: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
4: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
5: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
4: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
6: Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Ja hi som aquí, novament, en aquests moments, valgui la redundància, moments, 2204, 2204, sembla que està fet per mi, vinga, va, que t'ho explico. El número 22, són les 22:04 d'aquest divendres, espera't, Michael, de fons són el Michael, un moment, Michael, que torno a posar la sintonia. Eso. Doncs 2204 d'aquest 22, el número 22, significa construcció, poder, innovació, fortalesa, continuar endavant, és el mestre constructor, és l'aprenentatge, l'excel·lència. I el 22, en el sureterisme, també significa els inicis. Tornar a aprendre, tornar a reiniciar projectes, anar amb el cor ben obert i sense cap motxilla darrere o la mínima motxilla possible. És la carta del boig, representa el boig. Fixa't, el boig, el mestre constructor, el número 4 també la potència, 2 + 2 = 4... Les coses que sabem, les coses que sabem. Anem tafanejant pels llibres del coneixement i ens trobem coses com aquesta. Avui és dia 22 de maig, avui és el 142è dia de l'any, si seguim el calendari gregorià. Tenim 223 dies per continuar gaudint d'aquest 2026. D'aquí uns minuts tindrem 222 dies, és a dir, d'aquí, no sé, 55 minuts aproximadament, doncs ens crearan 222. 2, 2, 2. El número 2 és molt màgic, El número 1 també. Benvingut, benvinguda novament a la segona hora, en aquesta ocasió la segona hora del Bones Vibres, l'espai de Ràdio Fórmula que porta en antena 5 anys. D'aquí no res, farem un petit pastís que posi 5. Jo em menjo el pastís i ensenyo el número i així tots contents. No, no, en repartirem el pastís. Ai, quin pastís! Xocolata, xocolata. La xocolata que no faltia, eh?

0: Bon inici de cap de setmana, bona primavera, feliça xafogó, perquè fa xafogó i s'ha d'agrair, ja la trobàvem a faltar. Després ja veuràs com no la trobarem a faltar. Tant és que siguis blanc, que siguis negre, que la cosa sigui blanca, que la cosa sigui negra, si res és blanc, si res és negre, bé, sí, a vegades sí, però tot forma part d'un tot. Per què dic tot això? Perquè ara sona una de les cançons que personalment més m'agraden d'aquest artista. Se li està fent justícia, novament. Gran, sempre gran.
1: Too late? Sure. Eat this.

El rei sempre, el rei del pop, Michael Jackson, una persona que sempre, a través de les seves cançons, reivindicava moltes coses. Ai, Michael, trobem a faltar. Michael Jackson, tot i que ara torna a la màxima actualitat després de 17 anys de la seva desaparició. El passat mes d'abril es va estrenar a nivell mundial i es va estrenar precisament a les sales de cinema a nivell global. Vinga, va, canvio l'ordre de la frase. La pel·lícula Michael, que relata part de la vida artística i un pessic de la vida familiar de Michael Jackson. La pel·lícula és interpretada, com molt ben saps, pel seu nebot, Jafar Jackson, que és el fill d'un altre dels germans de Michael Jackson, Jermaine Jackson. Sincerament, jo encara no he anat a veure la pel·lícula, però a les persones que he preguntat i per les xarxes socials és una passada. Avui he vist un vídeo en una xarxa social on les persones estaven veient, jo no sé si era un concert o una pel·lícula, perquè estaven tots aixecats en un concert, sí, en una sala de concert, en una sala de cinema, vull dir. En una sala de cinema estaven tots aixecats cantant mentre doncs, es projectava la pel·lícula. La màgia dels artistes. I aquest sempre serà un gran artista, Michael Jackson. Ai, ai, ai, com recordo quan aquí a la ràdio va venir el disc de vinil del darrer àlbum, en aquell moment, l'any 91 era el darrer àlbum de Michael Jackson, i com recordo la portada fantàstica amb aquells ulls que hi tenia tan ben pintats, tan maquillats. L'àlbum es deia Dangerous i increïble. Black or White pertany a l'àlbum Dangerous de l'any 1991. Ai, continuem amb Michael. Ara som una mica dolents.

Quins records, quines vivències i quines revivències amb el rei del pop, Michael Jackson. Abans sonava una de les cançons incloses en el treball musical Dangerous, publicat l'any 1991. El single presentació d'aquell àlbum era el Black or White, blanc o negre, negre o blanc. En va fer molts de discos i tots exitosos, tots. Increïble. Un altre dels seus grans, grans èxits, a més molt preparat, va ser aquest àlbum, el Bad, publicat a finals de la dècada dels 80. Concretament va ser el dia 31 d'agost de l'any 1987 quan Michael Jackson, després de molts mesos tancat a l'estudi de gravació, va decidir donar llum en aquest àlbum i es va poder escoltar el Bad. I els videoclips no eren videoclips de Michael Jackson, Era una passada. Des del Thriller, el Bad, a moltes cançons, el Black or White, qualsevol cançó de Michael Jackson que la posava en videoclip, no eren videoclips, eren pel·lícules musicals.

El Michael Jackson, que l'hem posat des del primer programa del Bones Vibres, ara farà 5 anys i cada vegada que puc, doncs vaig posar cançonetes del Michael Jackson. I ara, més que mai, gràcies a la pel·lícula, Michael torna a reviure. Ai, les coses bones sempre tornen. Tornen les dues cantants d'una banda musical que es va formar l'any 1982. Sí, a Espanya. Tornen a cantar juntes. Les dues cantants. Jo m'uneixo. I tu? T'apuntes? Vine. Va, juguem una mica al body. Tu i jo serem soldats sense armes. Soldats amb el cor.

Les 22:22 hores d'un 22. S'obren tres portes de l'univers. Una, la salut. L'altra, l'abundància. I una altra, l'amor. Té mi ritmo. Quina hora més poderosa. 22:22. Dia 22. Dia del mestre constructor. Anem a construir cosetes.

cal lluitar, cal ser soldat, soldat de la justícia, judicial, personal i individual. Cal ser soldat, soldats amb l'amor propi. No calen les armes, no calen les amenaces, no cal la violència. No, no, tolerància zero. Ens hem de protegir? I una manera de protegir-nos és a través de l'amor propi i de la justícia restaurativa, perquè ens cal restaurar-nos. Llavors, la justícia és un dels pilars universals molt potents dins de qualsevol ecosistema. Ai, l'amor. L'amor és un gran motor, eh? Sí, amor, hi ha respecte. Sí, amor, hi ha respecte. Hi ha coses molt boniques. Hi ha molts somriures. Tu i jo. Els dos. Som soldats de l'amor. Doncs mira, t'explico. Que sempre t'explico cosetes. Vicky Larraf va ser la primera vocalista de la banda anomenada Ole Ole, una banda que es va formar a Espanya l'any 1982. Vicky Larraf després va voler cantar en solitari, se'n va anar cap a Latinoamèrica i van tenir que buscar un altre cantant, la cantant Marta Sánchez. I coses de la vida es van barallar. Sí, tenien les seves disputes, tu. Llavors l'escalada del conflicte anava pujant fins al nivell màxim de la crisi. Quan hi ha una crisi és que no es parla ningú. Sembla que estigui fent una classe de conflictologia, eh? I solució del conflicte. Doncs sí, han solucionat el conflicte. Han cantat juntes. Increïble, però cert. Porto molt de temps dient que aquest 2026 és molt màgic i esperat el 2027. Quan hi ha ganes, tot és possible. Quan no es vol conflicte, d'alguna manera, busquem un punt en comú per solucionar-ho. Va ser aquest dimecres passat, dimecres a la nit, en el mític teatre de la Gran Via de la capital madrilenya, que es va vestir de llum, d'amor, d'harmonia, d'alegria, de somriures, de música, de ball, i de gent que va veure una cosa increïble. A l'escenari, Vicky Larraf i Marta Sánchez. Es van vestir de gala les dues cantants. Marta Sánchez arribava a Madrid amb la seva simpatia i dins de la seva gira de 40 anys, amb un tour molt especial. De convidada, Vicky Larraf. Tots els assistents, a més de flipar, perquè ho estaven flipant, es van emocionar i van cantar, ballar les seves cançons. Les dues vocalistes de Ole Ole, Marta Sánchez i Vicky Larraf.

Increïble, d'una suposada rivalitat entre dues grans veus del món de la música, Vicky Larraz i Marta Sánchez, a una amistat increïble. A les xarxes socials s'anaven parlant entre elles. Estimada amiga, t'estimo, t'estimo. Ahir va ser fantàstic. Bé, això d'ahir ho deien ahir. Ai, que me lio. Bé, a veure, avui és divendres, ahir va ser dijous. Va ser el dimecres, el concert que es van trobar les dues juntes. Increïble, però cert. La vida dona moltes voltes, moltes voltes. De fet, aquest 2026 és la roda de la fortuna, número 10. Ja t'he explicat moltes vegades el número 10, la roda de la fortuna, tot torna, torna, torna, torna. I més val que tinguis el karma ben net, perquè com torni malament, ja veuràs, ja veuràs. Les coses boniques s'ajunten, sí senyor. Necessito ja un concert de Marta Sánchez i Vicky Larraz i el Sole Olé i Ale. Doncs mira, antigues bandes que tornen, que tornen, que tornen. Ja van unes quantes, eh? Apa, que si torna el Mecano, imagines que tornin els Mecano? Aquí els dos germans que sempre estan en rivalitats. I l'Anna Torroja, que té una veu increïble. A veure, espera't, ara ja que parlo de Mecano, vaig a buscar una cançó. A veure, quina cançó vols de Mecano? A veure, quina cançó vols de Mecano? Quina cançó? N'hi ha tantes? Ai, quina època, les 80, 90. Després triomfaven, després es barallaven, però per què us baralleu si després de 3 i 4 dècades torneu a reunir-vos? Hoy no me puedo levantar. Oi, aquest títol. Avui estava jo així, després de tant de gimnàs i tantes coses que faig. Hoy no me puedo levantar. Els que no entenen el que estic dient ho deuen estar flipant. Mira, estic dient títols de cançó de la banda que posaré després. O sigui, una banda espanyola que va triomfar molt, molt i molt. Hoy no me puedo levantar, me colé en una fiesta, barco a Venus, Venus, Venus, Hawaii, Bombay, maquillaje. El maquillatge, sí, perquè quedi tot desfet amb aquesta xafugó. Vinga, anem a maquillar-nos una mica. Maquillatge. Polvos por aquí, polvos por allá,

40 anys i semblen de màxima actualitat. La música d'abans tenia cor. Tenia cor perquè no caducava mai. Temes com El hijo de la luna, Cruz de navajas, La fuerza del destino, Me cuesta tanto olvidarte i d'altres formarien part d'una de les bandes més potents del panorama musical dels 80. La banda, composada per tres persones, dos germans i una solista, es va formar l'any 1981. Nacho Cano, José María Cano i Ana Torroja, els grans protagonistes. Amb aquesta gent no ho tinc tan clar que tornin, eh? No per Ana, sinó pels germans. Però, possiblement el 2027, ho pronostico, passarà quelcom interessant. In the night. A veure, per què dieu que marxeu si tornareu? Bé, us deixarem descansar. In the night, la nit, la darrera nit, que diuen que seran en conjunt el 10 d'octubre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. De fet, va ser la seva pàgina web i diuen la darrera nit. Oh, que és gràcies.

200.000 gràcies en majúscula. És l'anunciat de la pàgina web de Oques Grasses. Últim concert, el dia 10 d'octubre. Mira, avui és el dia de la biodiversitat, el Dia Mundial de la Biodiversitat de tots els ecosistemes. I aquesta cançó parla d'ocells, la natura, ecosistemes, éssers vius. Nosaltres també ho som. Amb llibertat, serem ocells. Segona cançó d'Oques Grasses, en el Bones Vibres.

Parlant de la veritat, parlant de la llibertat, parlant de ser lliures. Doncs aquesta és la llibertat que els seus components han dit que necessiten durant un cert temps. De fet, diuen que s'acomiaden per sempre. Ho torno a pronosticar. Tornaran d'aquí uns anys. Ha tornat l'últim de la fila després de 30 anys, com vols que no tornin ells? Són amics del mateix poble, són d'Osona, són de la Roda de Ter. Són amics. Són amics i tard o d'hora es tornaran a juntar per fer música, la trobaran a faltar i de la nostàlgia va a l'acció, el mateix que l'últim de la fila. Bé, necessiten fer coses de forma individual, cadascú de la banda. Després de 16 anys en el món de la música, després de 6 treballs musicals, després de milers de concerts i després de milions i milions de somriures que han fabricat, han creat milions de somriures. De part meva, moltes gràcies, oques gràcies, per fer tan bona música i per tenir tanta cosa per poder gaudir encara de vosaltres. La seva música continua sonant, a totes les plataformes, també si teniu els discos de vinil o els CDs o el que tingueu. La seva música estarà sempre viva. Un gran concert que els pots trobar dins el Festival de Música de Canet de Mar, els tindrem. També estaran a la festa, al Festival Musical, el dia 12 de juny, d'aquí res... 12 de juny en el Festival de Vic anomenat Cabró Rock. I els quatre grans dies a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El dia 5 d'octubre, el dia 7 d'octubre, el dia 9 d'octubre i el dia 10 d'octubre, que ens diran: anem a volar.

cançons plenes de metàfores, eh? Plenes de metàfores. Doncs les seves cançons, les seves bones vibres, la seva música sempre, sempre serà protagonista també aquí en el Bones Vibres. De moment continuen els seus concerts, han recordat el proper, el més gran, dins el Festival Musical de Vic, l'anomenat Cabró Rock, el proper dia 12 de juny, els Oques Grasses. Estarà Vic, buf, ple de gom a gom. Serà una bogeria, eh, Vic, el dia 12 de juny, cau en divendres, mare meva. A veure, parlava de l'Último de la Fila, que estan fent concerts, també la van fer molt grossa a l'Estadi Olímpic, que van tenir que posar un dia de més. Ho van gaudir com a nens, van tornar a reviure aquelles èpoques. Diverses generacions van emplenar l'Estadi Olímpic Lluís Companys fa unes setmanes. Amb els Oques Grasses, que s'acomiaden a l'Estadi Olímpic, aquesta cançó parla d'ocells, i els que han tornat també escollint Barcelona, dins l'Estadi Olímpic, uns que marxen, altres que tornen. Doncs vinga, Aviones Plateados, jo diria que són ocells. Sí, no? Última de la fila. Oques, que ja heu sonat abans, ara toca l'último. Hem canviat de ritme, jo deia aquest ritme. Fem un canvi, ram, ram, ram, ram, ram, l'último de la fila.

0: Que són macos, que són macos. I han tornat després de 30 anys. Han tornat a demà, demà estan a Madrid, tocant, i a l'entrada a la venda. 9 minuts, i arribem a les 11 de la nit. Ai.
1: Quiero más dramas en mi vida.
0: Jo tampoc, de drames ja, zero. Les comèdies, també, zero. No, no, històries també, zero, perquè me les conec totes. Et veig venir i me les conec. Estic rient, ho dic per dir. Arriba ja, que tenim una edat i em penso que ja hem donat tantes voltes. Ara Alaska torna a estar d'actualitat perquè torna a fer gira, amb el seu marit, el vocalista de, com es diu, la banda del marit. Les Nancis Rubies, t'ho estic dient de memòria. Deu ser un espectacle veure l'espectacle, musicalment parlant. A més, són artistes, Alaska i Mario. Jo si és algun concert per aquí, vaig a buscar-ho ara. Doncs m'hi apunto. Jo soc molt fanàtica de l'Alaska, però molt. De fet, em vaig pujar en un escenari. Espera't, que te lo voy a decir. Està gravat, està gravat. Servidora, no, se li va ocórrer una altra cosa que pujar a l'escenari amb Letizia Sabater quan va actuar fa 3 estius a Blanes. Letizia Sabater, que va omplenar Blanes, va omplenar, no podia circular els cotxes ni a dalt, ni a baix, ni res. I Letizia, que és magnífica, Letizia, de veritat, ets un crac, ets tot el llum. Sé que vas per tot arreu tocant les cançons d'altres artistes i les treves pròpies. Doncs l'Alicia va dir, voleu pujar a l'escenari? I jo vaig aixecar la mà. Bueno, és que no la vaig aixecar, em vaig anar a l'escenari. I la cançó que vam cantar, doncs amb l'Alaska i la Letizia, tot un luxe, A qui li importa el que jo haga? I tinc ganes de veure l'Alaska i en Mario, perquè m'agraden tots dos, a mi m'agraden aquestes coses, per pujar i cantar amb l'artista original. Alaska, busca'm. No estic a les xarxes socials perquè estic molt desapareguda, però la màgia existeix. Si no, ja te buscaré jo.

Ah, que van actuar a Barcelona i ara m'entero. M'he anat a la pàgina web, que una mica més i m'adona un espasmo. El dia 9 de maig van actuar a Barcelona i ja no em vaig enterar. Clar, com que tenien al cap el concert d'Eros Ramazzotti, m'han passat una pila de concerts. Ah, avui actua, avui actua Bad Bunny. Bad Bunny, tot el meu respecte, perquè el que has aconseguit tu, perquè jo te digui tot el meu respecte, tela. La Super Bowl em vas deixar al·lucinada. A veure, qui vol veure l'Alaska i Dinarama? A veure, van actuar el 9 de maig. Ai, Dios, m'ho vaig perdre. Vinga, va. El 9 de maig a Barcelona ja ha passat, sí, ja ha passat. A veure, Fangoria. Fangoria actua el dia 30 a Màlaga. Actuen a Màlaga el 4 de juliol a Alacant. El dia 31 de juliol a Alacant. El dia 25 de juliol, a on actuen? Música a la muntanya. Ah, però no pos... Ah, al Lleó, al Lleó. El 9 d'agost, me voy. El 9 d'agost venen a Roses, a Girona, res, agafem el cotxe i ens anem a veure l'Alaska. El 9 d'agost, veus? Qui cerca, troba. El 9 d'agost, a Roses, Girona, i a l'entrada a la venda. És igual, jo me'n vaig. Amb entrades o sense entrades. M'obre les portes. Dama de mi vida. Comèdia, sí, divertida. Molt divertida. Nois i noies, adults i menys adults, bé, tots som adolescents, tots tenim aquesta bona vibra, que gaudiu molt d'aquest cap de setmana. Avui dia 22, un número màgic, un número mestre. Me s'acauen els cascos. Avui és el número del boig. El boig, sí, a la simbologia esotèrica del tarot. A la simbologia esotèrica d'altres històries, que un dia ja t'explicaré, avui el 22, que és un número mestre, és el mestre constructor. Anem a construir. Vinga, va, que si no me diuen adéu, és que m'estan dient, vens? Diu, sí, espera't un moment. Entretenidas, así que... Que tinguis un bon cap de setmana, que gaudeixis el penúltim cap de setmana del mes de maig. Si vas per les carreteres, please, precaució. Sigues bo, sigues bona. El teu missatge, quin vols? Un missatge? Vols un missatge? Bona vibra. Bona vibra. Mira, un petó. Mua, dos. Mua, mua. El meu nom és Maritrini Hernández. Ens veiem el divendres vinent. Vine, que et dono una abraçada. Ai, una abraçada. Sigues feliç, sigues feliça. Me'n vaig amb aquestes coses meves. El rei del glam.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea metropolitana uns 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Fins al que serien les 12 de la nit, màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. Aquí el que hem de destacar és que si bé el 2019 hi havien 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
2: I cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez. Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en 2 anys, una xifra, diríem que incompatible, amb un enriquiment il·lícit personal. I a Tarragona s'han recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial, molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva, les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa de ceràmica de Cala Capito o 1.000 monedes del segle XIX acunyades a Tarragona. Parlem d'esports, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. I també 8 futbolistes del Barça que formen part de la llista de la selecció espanyola per aquesta cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat podríem dir que són les de Joan García, Eric García i també de Gavi. És tot de moment, ja ho sabeu, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
1: Notícies en xarxa.
4: Salona Maresma.
5: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 25 de maig del 2026. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Treserres.
7: Actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró, estructures que no només oferiran energia fotovoltaica equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics.
4: I detenen 3 homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla.
8: L'operació principal es va fer el 8 de maig a Palafolls, on es van interceptar un vehicle amb 152 quilos de cabdells i es va descobrir una plantació indoor amb un frau elèctric de més de 23.800 euros anuals.
4: El ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la Mota del Delta de la Tordera fins al Rec Viver, Ona Malgrat.
9: Ho fa amb l'aprovació d'una moció conjunta de tots els grups municipals al ple del darrer dijous en el que es retira el suport de la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua.
4: I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi Ferrer.
10: Calella canviarà d'aplicació per pagar l'estacionament regulat a partir del dimarts 2 de juny. La plataforma Moui substituirà Aparcare després de 8 anys de funcionament amb les mateixes prestacions, com la possibilitat de recuperar els diners del temps d'aparcament no consumit o rebre avisos abans que caduqui el tiquet.
4: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Mar Tresserres.
7: El club anuncia el tancament de cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva, i ahir va ser el partit de comiat en el pavelló de l'Avinguda dels Països Catalans.

0: Bona tarda. Cobriran mig aparcament de l'Hospital de Mataró amb marquesines fotovoltaiques. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, actualment es licita el contracte per a la instal·lació d'11 marquesines amb plaques solars a l'aparcament de l'Hospital de Mataró. Estructures que no només oferiran energia fotovoltaica, equivalent al 20% de la despesa anual de l'hospital, sinó que també oferiran ombra als vehicles estacionats i punts de recàrrega a cotxes elèctrics. N'informa el Consorci Sanitari del Maresme, que explica que se n'ocupa l'empresa pública de la Generalitat, i l'energètica i el projecte compten amb una part del finançament provinent de fons FEDER. Les noves marquesines cobriran concretament un total de 2.390 metres quadrats d'aquest aparcament, aproximadament la meitat de la superfície, i tindran fins a 1.683 mòduls solars. Com diem, actualment es licita el contracte i s'espera que la infraestructura sigui una realitat l'any 2027.
0: I aquest dissabte passat començava el compte enrere per la celebració de les eleccions municipals del 2027, que es faran el diumenge 23 de maig. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. A Premià de Mar, com a tot arreu, ja s'han començat a registrar moviments significatius, sobretot pel que fa al nomenament de candidats. Concretament, han estat tres de les formacions amb presència a l'Ajuntament i que són les que tenen més electes al plenari, les que ja han triat i fet públics els seus caps de llista. Estimem Premià, Junts, PSC i Esquerra Republicana, que aniran a les eleccions respectivament amb dos candidats que repeteixen respecte al 2023, Rafa Navarro i Luz Cánovas, i un de nou, el republicà Xavier Gatius, que relleva en aquest lloc a Pep Ripollès. Les altres formacions en presència al ple encara tenen verda l'elecció dels caps de llista i en algun cas particular, com és el de Ciutadans, ni tan sols està gens clara la seva presència a la cursa electoral. Crida Premianenca ha celebrat ja alguna assemblea amb la vista posada en les eleccions, però ens diuen que no serà fins passat l'estiu que triïn cap de llista. Premià en Comú Podem ens diu tres quarts del mateix, i ara també tenen un altre interrogant per resoldre: com quedarà l'aliança amb Podem després de la sortida del grup municipal de la líder d'aquest partit, Lole Morilla. El Partit Popular és un cop més la formació més críptica i no ha transcendit cap moviment en cap sentit, més enllà de l'anunci del seu regidor, Joaquín Briones, que el candidat el tindran segurament passat l'estiu. I com diem, Ciutadans i el seu regidor, Josep Maria Cano, és el cas més imprevisible, perquè de moment ni el mateix Cano no en sap dir si el partit es presentarà, si ho farà ell, ni si, en cas afirmatiu, ho farà en nom del partit o bé liderant algun altre projecte. Quedarà també, naturalment, saber si apareixen altres convidats a la graella, especialment les dues forces d'ultradreta, Aliança Catalana i Vox. Els primers estan en plena expansió territorial, han obert seu comarcal aquest divendres a Mataró i han estat sovint a Premià de Mar amb parades informatives. Els segons ja es van presentar fa 4 anys sense obtenir representació i també han muntat parades amb freqüència i també han publicat vídeos des de Premià de Mar, alguns d'ells per part dels seus líders nacionals.
0: Gràcies, Sergi. Canviem de qüestions. Detenen tres homes per tràfic de marihuana, un d'ells detingut a Palafolls amb 152 quilos. Melina Morilla, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. Els Mossos de la Unitat d'Investigació d'Arenys de Mar han desmantellat en menys de dues setmanes tres plantacions de marihuana a la comarca, amb un balanç de 3 homes detinguts d'entre 30 i 62 anys. L'operació més important es va produir a Palafolls, on la policia va intervenir una gran quantitat de droga a punt per la seva distribució. L'actuació al municipi va tenir lloc el 8 de maig. Uns agents de paisà que feien patrullatge preventiu van notar una forta olor de marihuana que sortia d'un domicili. Poc després van identificar un conductor que mostrava signes de nerviosisme en un vehicle que es trobava en actitud d'espera a prop de la casa. A l'escorcoll del cotxe, els agents van trobar 152 quilos de cabdells de marihuana. Durant el registre posterior de l'immoble, es van intervenir diversos estris pel cultiu intensiu indoor, com ara ventiladors i focus de tecnologia LED. A més de la droga, s'ha descobert també un frau a la xarxa elèctrica. L'empresa subministradora va estimar en més de 23.800 euros la quantitat de llum defraudada anualment en aquest domicili. El detingut a Palafolls va passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar. L'operatiu policial va continuar en altres punts de l'Alt Maresme. Una setmana després, la policia local de Pineda va localitzar una plantació amb 422 plantes de marihuana a l'interior d'una casa. L'avís el va donar el mateix propietari, que s'havia trobat una persona a l'interior d'un immoble que acabava d'adquirir. Finalment, 5 dies més tard, els Mossos van desmantellar una tercera plantació a Malgrat. En aquest cas, la investigació es va iniciar per indicis de consum excessiu d'electricitat. El registre va permetre comissar més de 400 plantes i tot el material necessari pel cultiu. En total, els tres arrestats s'enfronten a delictes contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric. Mentre que un dels detinguts va passar a disposició judicial, els altres dos van quedar en llibertat després de declarar en seu policial.
0: I a Canet demà arrenca el període de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 2026-2027. Ràdio Canet.
4: En el cas de Canet, l'Institut Escola de Teixits ofereix un total de 5 cicles de formació professional. D'una banda, 2 de cicle mitjà, 1 de superior i 2 de la branca artística. L'oferta formativa de grau mitjà es basa en el cicle de fabricació i ennobliment de productes tèxtils i en el de confecció i moda. En el cas del cicle superior es pot estudiar el curs de patronatge i moda. D'altra banda, de la branca artística també s'hi pot cursar el cicle d'indumentària tèxtil i també el d'art tèxtil. Cal tenir en compte que el procés de preinscripció comença demà i que es pot fer de forma telemàtica. Lali Ramos, directora del centre, aconsella que l'alumnat s'apunti en funció de les seves preferències.
5: Recomanem que s'apuntin a l'ordre de preinscripció dels cicles que pots demanar pels que t'agraden, perquè quan arriba la primera volta de matrícula, la primera opció que t'ha tocat l'has d'acceptar sí o sí. Si no, surts del procés de preinscripció, que des de setembre a lo que quedi.
4: La preinscripció es pot fer fins dilluns 1 de juny. La matriculació començarà a mitjans de juliol.
0: I comencen a Malgrat les obres al carrer Girona per ficar més vegetació i espais permeables que filtrin l'aigua de la pluja. Ona Malgrat.
6: Sí, aquest dilluns comencen les obres al carrer Girona, concretament entre les avingudes Mediterrània i Joaquima de Vedruna, per transformar-lo en un corredor verd amb més vegetació i espais permeables que aprofitin millor l'aigua de la pluja. L'actuació es farà en dues fases. La primera afecta el tram entre l'avinguda Mediterrània i Josep Regull i Vilaró i s'allargarà fins al 25 de juliol. La segona començarà el 7 de setembre i arribarà fins a Joaquima de Vedruna, amb previsió d'acabar a finals d'octubre. Els treballs tenen un cost de prop de 248.000 euros i preveuen plantar 67 arbres nous de diferents espècies i més d'un miler d'arbustos per incrementar els espais verds i la densitat arbòria del carrer. També s'instal·larà una nova xarxa de rec. Una altra de les actuacions destacades serà la retirada de part del paviment actual per crear superfícies permeables que permetin filtrar l'aigua de la pluja al subsol i afavorir-ne la reutilització natural. Durant les obres, el carrer Girona quedarà tallat al trànsit en els trams afectats. Els carrers transversals passaran provisionalment a tenir doble sentit de circulació només pels veïns.
0: I avui xerrada sobre el valor de les zones humides a Tordera en el marc de la Setmana de la Natura. Marc.
1: Així és, membres de la Fundació EMI seran l'encarregats de realitzar una xerrada sobre les basses, boscos inundats, rieres i rius del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental, n'explica més detalls.
7: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants dels nostres, de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: A Catalunya hi ha un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais d'Interès Naturals de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per la protecció i la gestió de 4 espais naturals protegits: l'Estany de Sils, la Riera de Santa Coloma, els Turons de Maçanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de 1.068 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la biodiversitat i el territori, entre ells el de Tordera. La xerrada serà avui, com dèiem, a 6:45 a la Biblioteca Municipal.
0: Més qüestions. L'OH Mòbil arriba aquest dimarts a Calella. Sergi Ferrer.
2: L'Oficina d'Atenció Ciutadana farà parada concretament a la Riera de Capaspre. El servei estarà operatiu de 9 a 11 del matí i no caldrà demanar cita prèvia.
8: Si vius en un poble petit, ja no t'hauràs de desplaçar per fer tràmits, perquè aquí podràs fer-ho de forma presencial i personalitzada.
9: Des d'aquí dins podràs tramitar a l'Ajut de Dependència, a l'IDCAT mòbil o fer qualsevol tràmit amb la Generalitat de Catalunya, perquè un cop al mes visitarem 200 municipis de Catalunya on t'atendrem presencialment.
2: Es tracta d'un servei itinerant impulsat per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'apropar l'administració catalana als municipis i facilitar que la ciutadania pugui fer tràmits sense haver de desplaçar-se a Barcelona o a altres oficines presencials. L'oficina mòbil ofereix atenció personalitzada i assessorament sobre diferents gestions. Entre els tràmits que s'hi poden fer hi ha la sol·licitud i renovació del certificat digital IDCAT, l'activació de l'IDCAT mòbil, consultes relacionades amb beques i ajuts, tràmits d'habitatge, consum o família, així com suport per presentar documentació i fer gestions telemàtiques. El servei també està pensat per ajudar les persones amb més dificultats en l'ús de les eines digitals o amb problemes de mobilitat, facilitant-los l'accés als serveis públics i a l'administració electrònica. El servei es presta amb un vehicle adaptat, accessible per a persones amb mobilitat reduïda que disposa d'un espai interior amb capacitat per atendre dues persones i una zona separada d'autoservei, equipat amb un sistema de comunicacions mòbils per garantir una connexió a internet estable i de qualitat, fins i tot en zones amb cobertura limitada. L'atenció és gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Les properes visites de l'OH Mòbil a Calella estan previstes per als dies 23 de juny, 21 de juliol, 15 de setembre, 13 d'octubre i 10 de novembre.
0: Gràcies. I el ple de Malgrat retira el suport del trasllat de la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, on a Malgrat.
6: Així és, l'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple del darrer dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual i, per tant, descartava les altres dues opcions, el reforç de la mota existent fins a aproximadament 3 metres i la construcció d'una nova mota que se situaria entre 20 i 45 metres respecte a l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple del març de 2025, en què el consistori donava suport a l'alternativa 3 i alhora informar-ne a l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser alhora més competitius. Des de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, van afirmar que s'havia fet justícia, però que això és només el primer pas i que encara queda feina per garantir que el Pla de Grau no es toca. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.
0: I Premià en Comú Podem creu que barrar el pas a les grans discoteques confirma que a Premià de Mar la gent jove molesta, segons diuen, Marc.
1: Sí, Premià en Comú Podem va posar de manifest un cop més al ple de la setmana passada i després a l'espai d'opinió de Premià Mèdia el seu rebuig a la modificació del POM que restringirà l'obertura de grans complexos d'oci nocturn a sectors com el Torrent Malet. El portaveu Enric Pons arribava a concloure a aquesta emissora que la mesura fa pensar que al municipi la gent jove molesta i defensava que si el temor és que aquests equipaments d'oci puguin molestar el veïnat, hi ha moltes altres maneres d'evitar-ho sense necessitat de prohibir-los.
10: Realment ens preocupa perquè sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta. Aquesta modificació afecta zones industrials com Torrent Malet, Banyeres o l'antiga Transmesa. I el que es va provar en la pràctica és que en aquests espais no hi podrà haver activitat d'oci, musical ni recreatiu. Vam votar en contra perquè creiem que és un error respondre als possibles problemes de convivència prohibint activitats en comptes de regular-les millor. Hi ha certes activitats, no, que poden generar més molèsties al veïnat, però el que demanem és que l'Ajuntament en aquest cas actuar, controlar horaris i sonoritzar utilització dels locals, limitacions d'aforament, inspeccions, sancions, vaja, control, i no prohibint. El problema que veiem és que si Premià de Mar impedeix que aquest tipus d'activitats es facin al centre, però també a la perifèria, a la zona industrial de Premià, el missatge que estem enviant és molt clar. El que estem dient és que a Premià de Mar no hi ha lloc per l'oci musical ni recreatiu. I això creiem que té una conseqüència directa. Estem obligant, sobretot a la gent jove, a marxar del municipi quan vol sortir, escoltar música o socialitzar. Realment sembla que a Premià de Mar la gent jove molesta.
1: Recordem que la iniciativa del govern de modificar el POM té l'origen en les molèsties que han denunciat, justament, els últims temps, comunitats de veïns per l'activitat d'alguns bars al Torrent Malet. La mesura va ser aprovada inicialment el febrer passat i dimecres se'n va fer l'aprovació provisional amb un ampli suport del plenari.
0: Gràcies. I canvi d'aplicació per pagar la zona blava i verda a Calella, Sergi.
2: Canvis en el pagament de la zona blava i verda de Calella a través de mòbil. A partir de dimarts vinent 2 de juny s'haurà de fer amb l'aplicació Movis, gratuïta i disponible tant per iOS com Android. Substituirà la Parcare, operativa a la ciutat des del 2018 i amb la qual s'han expedit més de 2 milions de tiquets digitals. El canvi no comportarà cap cost afegit per als usuaris, que continuaran pagant exactament la mateixa tarifa que el parquímetre. Ho explica el president de GESBIA i tinent d'alcaldia de mobilitat, Sofia Larossi.
11: GESBIA assumeix el cost del servei de l'aplicació Movis, per tant, tindrà el mateix cost que el tiquet obtingut en el parquímetre, sense cap cost addicional per l'usuari. Teníem clar que això no havia de repercutir en l'usuari i per això GESBIA assumeix aquest cost.
2: Fins la setmana vinent es podrà continuar utilitzant Aparcare. L'aplicació ve registrant alguns problemes de funcionament en les últimes setmanes i en previsió a la supressió de la plataforma de pagament. Amb Movis es mantindran totes les funcionalitats i avantatges que han enganxat els usuaris. La principal és pagar només pel temps real d'estacionament, sense haver de calcular-lo abans ni perdre diners si es marxa abans del previst.
11: Passa que moltes persones arriben a Calella i agafen un tiquet d'un parell d'hores per fer una gestió determinada i al final es queden 15 minuts, mitja hora. Doncs el temps restant ho poden recuperar. Hi ha una devolució immediata i l'usuari pot recuperar els diners que havia invertit en aquest tiquet, cosa que amb el parquímetre físic no es pot fer.
2: A través de Movis també es podran fer altres gestions, com ampliar el temps d'estacionament, anul·lar denúncies per no disposar d'etiquet o haver superat el temps autoritzat i consultar l'historial d'etiquets des del mateix mòbil.
0: I a Palafolls, l'Escena Nou tanca l'edició 2026 amb un rècord de 1.250 espectadors. Melina.
3: El cicle de teatre Escena Nou ha tancat aquest cap de setmana la seva edició 2026 amb un balanç molt positiu. Segons les dades recollides, la participació ha experimentat un creixement notable. L'any 2025 el cicle va treure unes 1.000 persones i enguany la xifra s'ha enfilat prop dels 1.250 espectadors. L'èxit d'aquesta edició s'explica en gran part per la gran acollida de propostes musicals. Destaquen especialment el concert de Rock Strings, que va aconseguir exaurir totes les localitats, i també altres actuacions. Així mateix, el públic familiar continua sent un dels pilars del cicle, mantenint una audiència molt fidel que ha registrat una mitjana de 100 assistents per funció. Des de l'àrea de cultura també s'ha volgut posar en valor la resposta positiva a formats més innovadors o arriscats, com ara el Teatre Fòrum amb la companyia palafollenca La Quarta Finestra, així com en el concert En el Azul. Amb la mirada posada en el futur, l'organització ja ha confirmat que l'any vinent es mantindrà l'estructura actual que tants bons resultats ha donat. Així, la programació tornarà a comptar amb 8 activitats al teatre i una sortida cultural a Barcelona.
0: Seguim encara en cultura. La festa Binafelindi, organitzada per l'Associació d'Ajut Humanitari GA21, permet recaptar un total de 6.204 euros. Ràdio Canet.
12: Amb aquest import es podran finançar 124 beques escolars d'un centre educatiu de la comunitat religiosa de Santa Anna, ubicat a la localitat índia de Raviparu. Un total de 301 persones no es van voler perdre la festa solidària Binafelindi d'enguany. Ja fa 23 anys que aquesta celebració s'ha convertit en una cita ineludible del calendari solidari de Canet. Una festa que barreja quatre factors: solidaritat, bon menjar hindú, balls de Bollywood i una tòmbola. En total es van recaptar 11.732 euros i després d'arrestar totes les despeses, la xifra que els queda és de 6.204 euros. Amb aquests diners es podran finançar 124 beques escolars. Aquest és un dels projectes que desenvolupen a la Índia en un centre escolar que el 2023 estava a punt de tancar les seves portes, però gràcies al finançament a través de les beques escolars que cobreixen el 50% del cost d'un curs per alumne, continua oberta i atenent l'alumnat d'aquesta regió.
0: I en esports, punt i final del sènior femení del Club Esportiu Escola de Bàsquet Tordera, Marc.
1: Sí, el CEP Tordera va emetre la setmana passada un comunicat oficial on anunciava el final de cicle del seu actual equip sènior femení, que justament ahir, a la tarda, va tancar la temporada a la categoria de Supercopa amb l'últim partit de Lliga a casa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada pel bàsquet femení del poble. A través de les seves xarxes socials, l'entitat va expressar que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb l'entitat i han portat el nom de Tordera arreu del país, com les tordarenques Marina Serra i Anna Espígol, la gironina Júlia Joventeny i la blanenca Thais Morales. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent, el conjunt tordarenc va assolir l'ascens fa 3 temporades enrere a la Lliga Femenina 2, que és la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte el van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'equip professional de l'Espar Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, on algunes jugadores van poder jugar amb l'equip professional del Girona. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva del bàsquet català, com hem dit abans, a Supercopa, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge també tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir, tornant a l'actualitat, va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Moltíssima afició del CEP Tordera no va voler perdre's el comiat de moltes de les jugadores en el darrer partit de Lliga, que van acabar perdent 58-66 contra el femení Sant Adrià, tot i que el resultat va acabar siguent el de menys. A més, l'equip va tancar la temporada salvant la categoria, que era l'objectiu principal. Per tant, aquests 10 anys del sènior femení deixen un llegat inesborrable de 4 ascensos, 2 campionats de segona catalana i un de primera catalana.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Al Maresme avui ens espera una jornada marcada per l'estabilitat i l'ambient plenament primaveral. El dia ha començat amb alguns núvols baixos i boirines puntuals arran de mar, especialment en punts de litoral i zones properes a la costa, però amb el pas de les hores el sol s'ha anat imposant a bona part de la comarca. Les temperatures es mantenen agradables, amb mínimes suaus durant la matinada i màximes que es mouran entre els 23 i els 25 graus en molts municipis del litoral maresmenc. En alguns punts, el termòmetre arribarà als 24 graus, amb una sensació tèrmica molt confortable durant el migdia i la tarda. Pel que fa al vent, bufarà fluix de component marítim, amb marinada moderada a partir del migdia, un fet que ajudarà a suavitzar la temperatura a tocar de mar. La situació marítima serà tranquil·la, amb mar arrissada o marejola a la costa. No s'esperen precipitacions al llarg del dia i l'ambient es mantindrà estable durant el vespre amb intervals de núvols baixos. Això pel que fa a la previsió del temps d'aquest dilluns 25 de maig del 26. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, recordeu que a les 3:30 farem la secció de les xarxes socials. Avui des de Malgrat també parlarem amb en Martí Sala, que el tindrem als estudis de Premià d'aquí a una estona. També farem la secció de cuina amb la nostra xef de cuina saludable, la Txell Rubio, que entrevistarà en Marc Tresserres des de Tordera, també d'aquí a una estona. I finalment acabarem amb la tertúlia esportiva per parlar de l'actualitat del futbol, del bàsquet i també d'altres disciplines, també conduïda per en Marc Tresserres i amb la participació d'altres col·laboradors i locutors de l'Ona Maresme. Tot això ho tindrem d'aquí a 3 minuts a l'Ona Maresme. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.

0: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
0: Pito i l'oli artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
3: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
2: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
3: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
5: Ha arribat el moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat, Javi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma, què tal?
5: Molt bé, com va aquest dilluns laborable, en aquest cas doncs, a Malgrat i també a Premià i a molts altres municipis també?
6: Doncs bé, anem amb energia i per encapçalar aquesta nova setmana aquí a l'Ona Maresma i si vols, Gemma, comencem destacant el tuit de la comarca.
5: Som-hi!
6: Vinga, doncs en primer lloc destaquem que l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, es postula amb il·lusió per a un futur mandat de cara al 2027, posant en relleu la importància de l'experiència, la gestió eficient i la necessitat d'una convivència cívica exemplar enfront de la crispació mediàtica, reivindicant el compromís del seu equip amb la ciutadania davant els reptes del futur del municipi. Ho ha dit això a l'entrevista que li han fet a Ràdio Pineda, on també ha afirmat, això sí, que deixa la decisió final al partit.
5: Molt bé, això pel que fa al Maresme. En clau internacional, què destaquem?
6: Doncs marxem cap al Congo, perquè el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'accelera. L'Organització Mundial de la Salut ha elevat el nombre total de casos sospitosos fins a 900, després de confirmar-ne un centenar de nous. En una última actualització publicada dissabte, el Ministeri de Salut del país va indicar que l'epidèmia ja ha causat 204 víctimes mortals. A més, Metges Sense Fronteres alerta que la falta de tests de diagnòstic impedeix saber la xifra real, que podria ser molt superior. Denuncien que la guerra i la violència frena també l'arribada d'ajuda i que està expulsant els sanitaris i fa impossible el rastreig dels contactes. El país va declarar un brot d'Ebola el 15 de maig causat per la variant del virus Bundi Bugio, relativament desconeguda. Això ha fet que no s'hagi pogut diagnosticar i frenar més aviat, ni tampoc té cap vacuna ni tractament específic. La taxa de mortalitat és del 50%.
5: Molt bé, i el tema curiós del dia?
6: Doncs mira, el tema curiós és que científics d'arreu del món han descobert 1.121 espècies marines en un sol any, cosa que representa un 54% més respecte a les 886 de l'any anterior. Aquesta acceleració en el descobriment de noves espècies oceàniques significa doncs, un pas molt important en els esforços per documentar la vida dels oceans del món i també poder protegir aquesta fauna.

0: Entre els descobriments destaquen la quimera, una nova espècie de tauró fantasma, aparent llunyà dels taurons i les rajades del mar del Corall. També un cuc simbiòtic de les muntanyes volcàniques submarines del Japó que viu dins d'un castell de vidre. També una esponja carnívora o un cuc de cinta amb unes toxines que s'estan estudiant pel tractament de l'Alzheimer i també l'esquizofrènia. Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, quantes espècies noves que s'estan descobrint. Vaja, algunes doncs, beneficioses per tractar algunes malalties, eh?
0: Mm-hmm. I tant, i tant. El que passa és que a mi em fan una miqueta de por, aquestes criatures. Jo també
1: sí,
0: t'ho he de dir, eh?
1: Ja només pel nom ja comencen a fer por. A veure, anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, som-hi, què estem preguntant avui?
0: Doncs avui estem generalitzant aquesta pregunta que jo m'he fet aquest matí, si és que us fan les por les criatures del fons marí. I tenim tres opcions. Un clar sí, em fan molta por. Tenim el no em fan gens de por. O també depèn de la seva mida. Perquè, clar, una cosa és un cuc simbiòtic, però després, si et trobes el calamar gegant a l'oceà, no sé jo si tindreu el cor fort per aguantar-ho, eh?
1: A mi em fan por les meduses.
0: Les meduses et fan por?
1: Sí, sí, molta. Mm. O sigui, és pànic veure una medusa i sortir corrents, perquè, clar, a tu no et fan por?
0: Bueno, por no, perquè les entenc. A mi el que em fan por són les criatures que no sé ni definir la forma.
1: Com que les entens?
0: És a dir, bueno, que, o sigui, les veig, és a dir, si jo veig una medusa, o sigui, sé que és una medusa, sé què em pot fer i sé fins a quin punt em pot afectar, però una
1: clar.
0: Criatura que no conec, desconec i que està al fons marí i que potser no té ni ulls i té coses rares i que no té ni... té una forma estranya, això sí que em fa por. I bueno,
1: clar.
0: Ja no parlem si és una cosa gegant, eh?
1: Això sí, encara, ui.
0: Encara em fa més por, això.
1: Quina angúnia. Doncs bé, aquesta és la pregunta del dia. Gràcies i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.
1: El jove creador Martí Sala estrena el pròxim 27 de maig el curtmetratge La Flama, al cinema L'Amistat a Premià de Mar. A més, també impulsa la seva novel·la Tot, una història intensa i emocional que barreja sarcasme, drama i reflexió sobre l'amor, la culpa i la necessitat d'explicar allò que no es va dir a temps. Martí, benvingut a Premià Mèdia. I què tal? Com estàs?
2: Moltes gràcies. Bé, molt bé. Cansat, però bé. Uh-huh. Amb molta il·lusió d'estar aquí i moltes ganes de presentar aquest esdeveniment de la setmana que ve.
1: Com dèiem, estrenes el 27 de maig, La Flama, el curtmetratge, el cinema L'Amistat. Com estàs vivint aquests dies previs a l'estrena?
2: Amb bastant d'estrès. Bastant d'estrès perquè intentes publicitar-ho, intentes que la gent descobreixi alguna cosa que piqui el cuquet, però no massa, perquè encara es mantingui una mica l'intriga i, per tant, l'interès. I amb el director de producció, el Didac Meia, estem intentant ara perfilar els últims detalls ja de tot plegat per la projecció.
1: Uh-huh. Explica'ns una mica, sense dir massa, no? Però quina història hi trobem en aquest curtmetratge?
2: En aquest curtmetratge hi trobem la història de la Jana, una noia que bàsicament viu submergida en el laberint i amb el son de la burocràcia que tan bé coneixem els occidentals, per dir-ho d'alguna manera. I bàsicament té un objectiu molt clar, que és estar en el present, estar sentint el que té just davant, i ho té molt difícil perquè té conflictes amb la parella i problemes burocràtics pendents de solucionar. I llavors el curt ens parla una mica d'aquest infern i d'aquest intent de posar ordre i sobretot d'estar en pau amb si mateixa de la Jana.
1: Hi ha alguna vivència o alguna emoció personal que puguem trobar al darrere d'aquesta història?
2: Jo crec que qualsevol premenent que vingui a veure aquesta pel·lícula se sentirà profundament identificat o identificada amb el que veurà i patirà un petit atac d'estrès en premi final que li serà molt agraït.
1: Uh-huh. Quin tipus de cinema t'interessa fer? Explica'ns una mica doncs, el cinema que t'agrada.
2: El cinema que m'agrada o el que m'interessa fer? A veure, perquè és, a vegades no és el mateix.
1: Clar, primer el que t'agrada.
2: El que m'agrada. El que m'agrada és gairebé tot. Gairebé tot. Sempre que tingui alguna cosa que m'enganxi. A mi m'agrada molt anar a veure Titanic quan fan la reposició al Fenòmena i m'agrada molt anar a veure El Séptimo Sello quan la posen també al Fenòmena o a la Filmoteca. Els descobriments més interessants poden estar tant en el cinema mut com en un blockbuster dels 70. I d'aquest any, de moment, m'estan cantant el cinema que ens ha presentat directors com bé, el nom ara no el sabré dir, però directors com els que ens venen de Palestina amb la meravellosa Todo lo que fuimos, però també m'ho vaig passar força bé veient, per exemple, Proyecto Salvación. És a dir, crec que bon cinema podem trobar-lo a qualsevol banda. El que m'interessa fer en a mi, normalment no és que m'interessi un tipus de cinema per fer, sinó que trobo una idea que m'atrau i a través d'anar desenvolupant-la, preparant-la i fent-la, m'adono de com ha de ser i quin tipus de cinema ha de fer. Sense anar més lluny, l'Origami, que també el vaig presentant aquí, en aquesta mateixa taula, fa 3 anys, gairebé exactes, i que també es va estrenar a l'Amistat, era un curtmetratge molt diferent a La Flama. L'Origami era un curtmetratge on hi havia molt de diàleg, que hi havia flashbacks, que hi havia molta introspecció, i La Flama, en canvi, és un curt sense diàlegs, que té un sol protagonista, una sola protagonista, i molt més dinàmic, molt més ràpid. La Flama era en 27 minuts, aquest no arriba als 15. Així que amb cada pel·lícula, Les Nenes del Carmel era molt diferent, que vam fer també amb la Caroline Mignot, amb cada pel·lícula trobo una manera nova d'explicar, encara que soni molt pretensiós, la història que hi ha dins d'aquesta idea.
1: Què t'agradaria que el públic s'endugués un cop hagi visualitzat aquest curt?
2: Clar, quan fas un curt, el primer que t'agradaria que s'endugués al públic és la sensació de no haver perdut el temps, perquè explicar-te en 15 minuts és molt difícil i sovint és fàcil que el públic pensi i per això em fas venir. I per tant, el primer neguit és que això no hi sigui. L'altra cosa que m'agradaria que s'endugués és una sensació plaent, però una mica, com dir-ho, agradolça. Perquè és el gust que vull que tingui aquest curt, que et deixi amb una mica de l'estil Feel Good Movie, però amb la sensació també d'haver patit una miqueta, ni que sigui. No és un curt d'aventures i prou, per dir-ho així, no?
1: En paral·lel a aquest projecte en tens un altre, també doncs, molt important, que és un llibre. De seguida en parlarem d'aquesta novel·la, però abans deixa'm també comentar, tu pateixes a Covid persistent, clar, i trobem una persona que està doncs, presentant un curtmetratge impulsant una novel·la. És molta feina, quin és l'equilibri que trobes entre gestionar com et sents, com et trobes amb tot aquest volum de feina que també tens?
2: La veritat és que és bastant complicat perquè el desgast tant intel·lectual com físic em passa molta factura i en totes dues coses n'hi ha molt d'una cosa i l'altra. El que passa és que amb la novel·la, com que l'escrius assegut, per poc que gestionis una mica bé les coses i ja t'ho pots muntar una mica, no? Amb el curs sí que és diferent. El que passa és que quan vam rodar La Flama l'estiu passat, la protagonista i pràcticament l'única actriu, de fet n'hi ha una altra que és la Roser Mateo, que surt un momentet, però la protagonista és la Blanca García Lladó i des d'aquí li envio una forta abraçada perquè la feinada que fa ella sola és impressionant, aguanta el curt ella soleta i passa per totes les emocions imaginables. Deia que la Blanca García Lladó té una germana que també ha passat per una situació semblant a la meva i llavors des del primer moment hi havia una empatia molt forta cap a aquell meu cas per part d'ella i la resta, com deia el director de producció és el Didac Meia, que qui el coneix sap que posa per davant de tot l'ètica i fer-ho tot de la manera més humana possible, i ja es va muntar un rodatge molt pensat de manera que a mi em fos assequible. Jo tenia una butaca on podia seure, un sofà, de fet, i des d'allà tenia la meva pantalla i m'aixecava les vegades imprescindibles, que van ser moltes menys del que podrien haver estat. Es tracta també de convèncer, explicar, fer entendre el teu entorn que tu, per més cansat que estiguis, segueixes sent tu, segueixes sent igual de vàlid, segueixes sent una persona que és competent amb les seves coses i que, per tant, aquesta malaltia no sóc l'única persona que la pateix, n'hi ha d'altres, inclús de més greus, que també demana visibilitat, però que és convenient que s'entengui que la feina no és incompatible amb aquestes malalties i aquestes situacions i que només necessitem una miqueta d'ajuda.
1: Doncs ara sí, parlem de la novel·la Tot. Explica'ns també com neix aquesta història, de què va aquest llibre.
2: Aquesta història neix el 2016, quan vaig començar a escriure. De fet, el primer paràgraf diu és cert tot el que s'hi diu en el primer paràgraf. La resta no, la resta ja vaig inventant-me coses d'aquí d'allà. Però neix de la necessitat d'explicar una cosa, realment, i que no trobava altra manera d'explicar-la que escrivint. Vaig començar el 2016 i vaig acabar el 2023... I el que sí que és veritat és que quan vaig acabar la novel·la, ja la vaig acabar, ja feia anys que escrivia pel gust, per la felicitat, per l'orgull d'acabar una història que creia que funcionava i que caminava sola perquè havia trobat altres maneres de sortir-me'n. Però a grans trets surt d'una depressió molt forta que jo vaig passar per una crisi amb certa persona, amb una història de molt mal resolta, aquests temes del primer món que tant ens agraden. I bàsicament la novel·la el que fa és explicar-la, explicar com va anar, què va passar, i una mica, i ho diré sense embuts, i una mica el meu camí cap al descobriment de les no monogàmies. Uh-huh. I a partir d'aquí neix la història Tot, que es diu Tot perquè en el llibre es repeteix diverses vegades vull explicar-t'ho tot, i és una història que pretén ser simpàtica, entretinguda, amb moments de drama bastant intens, bastant dur, però també molt esperançadora, molt, molt, molt esperançadora, i que l'han llegit de moment 7 persones, a 6 ha agradat molt i a una no tant, uh-huh. Però les 6 que han agradat molt l'han recomanat moltíssim i es van transmetre unes bones vibracions que em fan pensar que pot agradar.
1: Què et resulta més fàcil, expressar-te a través del cinema o a través de l'escriptura?
2: Bona pregunta. Saps què passa? Que el cinema, a diferència de l'escriptura, demana tenir un exèrcit a favor teu, de manera que no ho puc fer tan sovint com l'escriptura i, per tant, no puc fer una avaluació justa. Però si jo pogués escollir, potser triaria cinema, tot i que l'escriptura la practico cada dia. Avui mateix, abans de venir, estava llegint, ahir vaig acabar un llibre, avui n'he començat un altre, i m'encanta també escriure novel·les, ara estic escrivint un altre, de fet, i tant escriure com fer cinema són coses que m'apassionen, potser pel simple fet que m'agrada molt explicar històries.
1: Mm-hmm. Parla'ns també una mica de la rebuda que està tenint doncs, aquesta campanya de suport a Quòrum Llibres.
2: Sí, això és perquè Quòrum és un editorial que ha tingut l'amabilitat d'oferir-me un tracte, que és que si arribo a les 205 reserves abans del 8 de juny em publicaran la novel·la. Així que convido a tota l'audiència a que entri a la pàgina de Quòrum, busqui la meva novel·la que es diu Tot, llegeixi el tastet que hi ha posat i si li convenç em faci un copet de mà, que ho agrairé moltíssim.
1: Totalment. Martí, alguna cosa més que vulguis afegir, ja sigui de la novel·la, del curtmetratge, que ens haguem pogut deixar de comentar?
2: Que convido a tothom qui ens estigui sentint a venir el 27 de maig, dimecres que ve, a l'Amistat, a veure un curt que és ràpid, dinàmic, entretingut, amb un muntatge frenètic, però amb un final molt satisfactori, que convida a la reflexió i a la pau mental i que us deixarà molt bon gust.
1: Molt bé. Doncs Martí, moltes gràcies per l'entrevista i ens veiem aviat.
2: Fins ben aviat, gràcies.
1: Molt bé, seguim avançant i ara és moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda, com estàs?
3: Hola, Gemma, bona tarda. Molt bé, de dilluns.
1: Molt bé, de dilluns, no?
3: Sí.
1: De chill.
3: Totalment. Nosaltres, a diferència d'altres llocs que tenen la sort d'estar de festa, estem aquí, sí. Però com que fer ràdio ja ens agrada, no hi ha cap problema.
1: I tant, Sant Vicenç de Montalt, per exemple, té festa avui.
3: Ara,
1: és en Martí.
3: Ara, digueu.
1: Però la resta no és festiu, no, gairebé, a la resta de pobles?
3: És més a la zona de Barcelona, oi?
1: Ah, sí, pot ser.
3: Sí, a Girona tothom treballa, també.
1: Sí. Vaja, alguns pobles tenen festa, d'altres no. Nosaltres, en aquest cas, estem aquí al peu del canó i comencem felicitant. Avui, de qui és l'aniversari, Marc?
3: Doncs, mira, només en destaquem un, i jo crec que és molt conegut, potser pel nom no tal, si us dic Michael Myers, que és un actor i comediant, però si et dic que és la veu de Shrek, com et quedes?
1: Ah, sí, i tant. Jo pensava que era el senyor de les salxitxes.
3: Qui? Michael Myers?
1: Oscar Myers.
3: Ah, no, doncs no és un altre. No el coneixia aquest, que has dit tu.
1: L'Oscar Mayer, les salxitxes, els Frankfurts?
3: No, vaig a buscar-lo, a veure.
1: Ostres,
3: quina cara fa aquest home.
1: No, és que la cara no la conec.
3: Ah, no, perquè, sí que surt la cara, també. És un senyor amb bigoti,
1: sí?
3: Pel que veig. Però sí, home, ja està clar la marca de Frankfurts, i tant.
1: I tant. A veure, avui doncs, també és el dia d'algun esdeveniment o d'alguna cosa.
3: Doncs mira, se celebra el dia bàsicament d'Àfrica, de tot el continent africà, i també és el dia internacional de les taques a la pell, bàsicament per fer-ne, donar-ne, més ben dit, visibilitat i educar sobre la prevenció, promoure'n el diagnòstic ràpid i desmitificar doncs, les marques a la pell i algunes coses que es diuen d'elles.
1: Molt bé, doncs avui és el dia d'Àfrica i també el Dia Internacional de les Taques a la Pell, un dia curiós. Més coses, què passava tal dia com avui?
3: Doncs anem fins l'any 1977 i s'estrena la famosíssima pel·lícula La Guerra de les Galàxies, Star Wars, on el director i creador de la saga, George Lucas, aquí l'escoltem de fons, mítica d'aquesta banda sonora.
1: Que va...
3: Ara, pugem-la, sí. Brutal. Va combinar influències de western, cinema japonès, d'Akira Kurosawa i aventures espacials clàssiques, i amb tota aquesta barreja, més els personatges destacadíssims com Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia, la saga es va convertir en un fenomen cultural i comercial, i de fet un dels més importants de tota la història del cinema. Gemma, no sé si has vist alguna de les pel·lícules, tu? Ai.
1: Potser alguna escena. Com a molt, si m'apures, alguna escena hauré vist de passada, eh? Perquè algú l'estaria mirant, però no sóc gaire fan d'aquestes pel·lícules, eh? Quan n'hi ha moltes, no?
3: Uf, no et sabria dir quines. Aquí potser hi ha gent, no sé si els nostres companys hi ha algú que sigui molt fan, jo no ho sóc, però me n'he vist un parell. Ara fa molt que no, però mira, ara l'he vist i he pensat abans, ostres, doncs me'n posaré alguna quan tingui temps, per què no, a veure què tal. De fet, ara el cinema crec que se n'està duent a terme de pel·lícules de Star Wars.
1: En Chewbacca és de la Guerra de les Galàxies.
3: Ai, m'has enganxat. Veus com no sóc tan fan?
1: És aquell personatge que és pelut.
3: Sí, no, sé quin dius, el que crida, que no parla, bàsicament.
1: Exacte, és com un animal.
3: Sí, exacte. Ah, no, mira, ara, perdona, fan al cine El Senyor dels Anells, és a dir, que fan una repetició d'alguna de les pel·lis clàssiques. De fet, en fan dues alhora, per promocionar també tots els seus fans, i això mateix, no, però no de Star Wars, que potser en faran, segur.
1: Segurament que en faran. Més coses avui, doncs, què hem de recordar també?
3: Home, doncs mira, ho he fet diferent aquest cop, Gemma, amb l'efemèride musical avui, perquè ja estic avançant-me amb una efemèride que podem dir posteriorment tots els anys que vindran, a partir de l'any que ve, i és que ho canviaré dient que tal dia com avui, però d'aquest mateix any, 2026, aquest divendres i dissabte, 23 i 24 de maig, va venir a cantar a l'Estadi Olímpic de Barcelona Bad Bunny, el cantant sud-americà, que a mi em van dir fans seus que ells havia vingut a cantar, però típics bolos aquests petits, només en hotels, en locals, bars o restaurants, a la zona de Tarragona, doncs es veu que Bad Bunny havia vingut fa 10 anys enrere.
1: Sí, ja, sí, és veritat que havia vingut, però com a locals més petits, no?
3: Sí,
1: fa molt de temps.
3: Exacte, per això mateix, i a mi em va sorprendre molt, i vaig dir, ostres, doncs, quan ho he vist, dic, home, ho explicarem, perquè ara ja Bad Bunny ha agafat una fama impressionant, i vaja, és que suposo que qui tingui xarxes socials, bé, no tothom, però potser molta gent ja sap que aquest cap de setmana el Conillet Dolent ha estat a Barcelona cantant dos dies, i que ho ha petat.
1: De fet, tinc un fan de Bad Bunny que ha assistit al concert d'aquest passat dissabte.
3: Ah,
1: avui tenim l'honor d'entrevistar-lo, de parlar una mica amb en Joan Sisa. Joan, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, i tu com va anar el concert?
4: Pues molt bé, una experiència molt, molt guai, la veritat.
1: Què és el que més et va agradar?
4: Jo crec que la posada en escena va ser espectacular, amb els escenaris, les llums...
1: Tu que,
4: sí,
1: que et dediques, no, una mica, doncs, a tot aquest tema de com bé parles, no, de les llums, el so... Mm-hmm. Què creus que té més mèrit?
4: Jo crec que el que té més mèrit és que hi havia moltes llums i donava un ambient molt guai, saps? I a més hi havia làsers també...
1: I també van repartir com unes càmeres
4: això,
1: de fotos.
4: Això va ser, és el que t'anava a dir, també va ser molt guai perquè és com que, bueno, el que fan clàssic molts artistes de posar pulseres, ell ho va fer amb càmeres de fotos i va molar molt, saps?
1: Marc, tens alguna pregunta per en Joanet?
3: Sí, que el directe, què tal? Perquè jo he anat de concert alguna vegada i a l'Estadi Olímpic és enorme, éreu 60.000 persones, tu, una d'elles. Què tal a la veu de Bad Bunny en directe?
4: Pues la veritat és que em va sorprendre bastant, perquè jo que notés no portava gaire autotune, per no dir res, òbviament alguna correcció portava, però no és el típic efecte autotune que es nota molt, saps? I també la primera part, sobretot del concert, que va fer més tota la música salsera i coses així, que és el seu últim disc, pues tots els músics eren en directe i tal. Sí, que bastant bé. A nivell musical i nivell veu, superbé.
3: Cançó preferida?
4: Pues no sabria dir-te, eh?
3: O bueno, del concert en general, molt...
4: És que, no sé, a mi Nueva York, des que la va treure, m'agrada molt.
1: A mi m'agrada molt Baile Inolvidable.
4: Baile Inolvidable, m'agrada bastant, sí.
1: És molt xula, aquesta.
4: Sí, aquesta, i amb concert, en directe, amb els músics i tot, va molar bastant, també.
1: Mm. En Bad Bunny ha fet com un gir
4: aquesta.
1: Aquesta és el Baile Inolvidable, no?
4: Aquesta és el Baile Inolvidable.
1: No sé, a mi em dona la sensació que Bad Bunny, o sigui, ara ja tancarem, aquest espai improvisat, però ha fet com un gir de 360 graus. Al principi era molt criticat, deien que era una persona molt masclista per les seves lletres, no el tenien tan idolatrat com ara. Ha fet com un canvi que no sé si és per la música o...
4: A veure, també és veritat que ha passat de fer, sobretot el seu primer disc, que era full trap i després es va passar més al reggaeton duro i tal, ha passat a fer això, a fer el que estem escoltant, saps? Que és salsa i son i coses més de la seva terra, saps? Llavors és un canvi molt gran i a nivell de seu de producció musical és un canvi enorme, saps?
1: I la seva nòvia és la Gabriela o no? Perquè és que a mi em va sortir a l'Instagram que tenia una altra nòvia.
3: Quina Gabriela?
1: Titi me preguntó. La Gabriela és la seva primera nòvia que té fins i tot una cançó, no? Que diu com que s'hauria de
4: veure. És aquesta, la cançó.
1: Ah, és aquesta.
4: Claro, aquesta.
1: Ah, vale, vale.
4: És aquesta. I no sé, a veure, jo que sàpiga jo la història és que ho van deixar, va fer un disc molt, molt duro, que és el de Nadie sabe lo que va passar... Ai, no, sí, Nadie sabe lo que va passar mañana,
1: vale,
4: que és el penúltim disc, perquè és molt duro i es passa molt, la veritat.
1: Vale, vale.
4: Se la diu cada barbaritat. I llavors després...
1: I Titi me preguntó, és d'aquest àlbum?
4: No, és d'un altre, és de l'anterior. Però Titi me preguntó, crec que estaven junts, saps?
1: Uf, pues a mi no m'agradaria claro. gens que el meu nòvio fes una cançó dient Titi me preguntó si tengo muchas novias.
4: De fet, diu, me gustan mucho las Gabrielas.
1: Ah, ah, veus?
3: Clar,
1: és que
3: Gemma.
1: Tenen missatges, les cançons.
4: És aquesta.
1: Aquesta és la de Titi, sí. Molt bé, doncs 30 segons per arribar a 57. Joan, gràcies. I Marc Tres Serres, gràcies també.
3: Només donar una última dada, i és que va actuar també Bad Gyal, va sortir.
1: Ai, sí!
3: Va fer una actuació juntament, que sé que a tu t'agrada, Gemma.
4: I comentar... Brian Myers també.
3: Exacte. I només començar, una cosa que a mi voldria destacar és que Bad Bunny va començar amb un vídeo de dos nois parlant en català.
1: Ah, molt bé.
4: Això sí, també.
1: Ah, veus que bé. Ara sí, se'ns acaba el temps, eh? Marc, gràcies, Joan, gràcies.
3: Adéu. Fins ara.

0: Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
6: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
7: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP en una intervenció aquest dilluns a València. González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que ha admès que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
11: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
10: I el Papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: Estàs escoltant Ona Maresme a la teva ràdio local.
12: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem, com sempre a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca. Jordi Prats Avalls, bona tarda. Què ens expliques avui?
13: Hola, Gemma, sorpresa.
12: Ai, ostres, Melina, m'has pillat, eh? És dilluns. Avui és dilluns.
13: Avui és dilluns.
12: I... clar, clar, totalment, totalment. Doncs discúlpa'm, eh?
13: Doncs cap problema.
12: Melina, què ens expliques avui?
13: Doncs mira, avui com ja ha passat en altres ocasions amb la Fira del Ram de Tordera com a exemple, normalment els diaris, quan s'acosta una data d'un esdeveniment important a la comarca, li dediquen diferents articles en diferents dates. És el cas, per exemple, del que avui parlarem, però l'any 1997. Era una xifra rodona d'aniversari per un aplec de la Sardana que en aquella data celebrava els 70 anys. Estem parlant de l'aplec de la Sardana de Calella, un dels més antics. Aquell cap de setmana, l'aplec de Calella va reunir cap a 2.000 persones, tot i que el temps amenaçava pluja. Durant la tarda i el vespre del dissabte, el passeig de Manuel Puigverd va ser l'escenari llavors d'una novetat. El concert de música de cobla, amb la cobla marinada i de la tradicional ballada de sardanes. L'endemà, els sardanistes es traslladaven al Parc del Mau, on matí i tarda van formar rotllanes al so de la música de les cobles mongrins, Ciutat de Calella, la Juvenívola de Sabadell i la Principal de la Bisbal. Al migdia, l'obligada pausa per dinar, com cada any, força gent muntava taules i cadires que portaven de casa per l'hora de l'àpat. Tot i que la majoria dels comensals duien les seves postres, encara els esperaven més avançada la tarda al pastís gegant de la 70a edició d'aquell any, amb prop de 2.000 racions. Els 70 anys de l'aplec més antic de Catalunya arribaven quan encara quedava el regust del comiat de Calella com a ciutat pubilla de la Sardana a finals d'abril d'aquell 97 i de l'entrega del relleu a Sant Joan de les Abadeses. Tornant a l'actualitat, recordem que en breu veurem una nova edició d'aquest aplec que serà a principis de juny.
12: Perfecte, Melina, doncs moltes gràcies. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
13: Fins ara.

0: I moment de posar les agendes sobre la taula perquè de seguida comencem a omplir-les. Marc Tres Serres, què ha de passar aquesta setmana al Maresme?
1: Doncs, Gemma, forces coses. La primera de tot, però apunta, pren nota, perquè durant tota la setmana es pot donar sang a diferents pobles de la comarca.
0: Molt bé, a veure quins podem anar a donar sang.
1: Doncs mira, primer, ja demà, a Mataró, a l'Institut de les Cinc Sènies, al carrer Roda Rafael Estrany, a número 62, també a Sant Andreu de Llavaneres, a la Biblioteca Municipal, el dimecres al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, i llavors ja marxem fins al divendres, que es farà a l'Escola FEDAC de Canet de Mar. Però el cap de setmana, si algú entre setmana ho ha tingut molt malament per feina, que sàpiga que dissabte, Arenys de Mar, a la biblioteca, a la sala d'actes, també podrà donar sang.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a les campanyes de donació de sang que es duran a terme aquests dies a la comarca. Més coses que podem fer aquests dies?
1: Doncs mira, sobretot estarà molt concentrat a finals de setmana i cap de setmana, però sí que és veritat que ja dimecres fins al divendres, qui li agradi el tema esportiu i sobretot de futbol, començarà una nova edició del Torneig Internacional de Pentecosta, una cita esportiva molt consolidada ja, perquè és des del 1983 i que reuneix cada any equips de futbol d'arreu del món, a les poblacions costaneres de Santa Susana, Malgrat i Pineda. Per exemple, això, a tu et toca de prop. No sé si ets gaire futbolera, però potser fent un vermut et pot entrar, no?
0: Sí, sí, i tant. Per què no?
1: No t'hi veus gaire convençuda, eh?
0: Home, no ho sé. A veure, m'agrada el Barça.
1: Vale,
0: per exemple,
1: doncs,
0: i en Lewandowski m'encanta.
1: Doncs,
0: però clar...
1: ja no hi serà, eh? Lewandowski no crec que vingui a jugar, eh?
0: Ja, quina pena, tu. Ja està, ja s'ha acabat la seva etapa.
1: Bé, no el pots seguir igualment.
0: És tan guapo.
1: Sí, ja, això ja m'ho imaginava que anava per aquí. La cosa i no per l'aspecte futbolístic.
0: No, però també és molt bon futbolista.
1: No, sí, tant. Això, cap mena de dubte.
0: És un gran pare de família.
1: Ui.
0: O sigui, és que tot perfecte.
1: Tu no saps si és gran pare de família, crec.
0: Sí que ho sé.
1: Sí, perquè... dona aquesta sensació.
0: Home, l'altre dia la seva dona, l'Anna Lewandowska, va publicar un vídeo a les xarxes que surt ballant amb la seva filla.
1: Ah, això sí que li agrada molt ballar, sí.
0: I és que o sigui, clar, no el conec personalment, lògicament que no, però el que transmet és a ser un bon tio i un bon pare i bona gent, no?
1: Home, encaixa... Ui, qui hi ha més per aquí?
0: No, que a vegades amb els futbolistes doncs tenen aquesta fama d'anar amb un, anar amb un altre, no? De que no pots confiar en ells. Però és que a mi Lewandowski no em dona aquestes vibes, em dona vibes de tio fidel.
1: Val, no, et veig molt convençuda, no seré jo qui t'ho negui.
0: Molt bé, a veure, va, canviem de tema. Què més podem fer aquests dies a la comarca?
1: Mira, ja dissabte a Alella, passejades guiades al Parc Serralada Litoral, que n'hi ha una vintena programades per aquest 2026, i totes elles doncs, es poden dur a terme aquests pròxims mesos, ara que ja fa el bon temps, i una d'elles, com diem, es farà a Alella aquest pròxim dissabte. Per tant, si algú té ganes de muntanya i conèixer més el nostre territori, ja saben que poden anar a Alella aquest cap de setmana per poder-ho viure.
0: Molt bé. A Alella saps que també pots fer?
1: Què pots fer?
0: Un tas de vins.
1: Ah, això m'agrada, eh?
0: A mi també m'agrada el tema de l'esport, les passejades i tal, però imagina't anar a la passejada que ens has comentat, aquestes passejades guiades al Parc Serralada Litoral, i després anar a fer un tas de vins.
1: Jo m'hi sumo, sí. I més ara que fa bon temps i caloreta.
0: Sí, doncs ja investigarem una mica on es fan aquests tastos i anem ara al Masnou.
1: Sí, exacte, perquè el dissabte, a diferència de l'Ella, que hem dit que faran aquests passejos guiats per la serralada litoral, el Masnou serà diferent l'activitat i també per tots els gustos, perquè hi haurà ioga, bany de so i degustació de te, una experiència molt sensorial, molt més tranquil·la, tot i que ja sabem que el ioga té la seva complexitat, però sí que és cert que és un exercici que relaxa molt i, per tant, primer, sessió de ioga, suau, consciència per tornar al cos, llavors el bany de so amb handpan, una immersió acústica per alliberar tensions i trobar la calma ja al cap de setmana, després de tot una setmana de feina, i llavors, parlant de... Ara canviem el vi per un tas de vins per una gema degustació de te. Què et sembla?
0: Bé. Sí.
1: Tampoc ets massa de te,
0: no,
1: eh?
0: No tan bé com el vi, però també de tant en tant el te és bo.
1: Diuen que relaxa, oi?
0: Home, depèn del te, perquè hi ha tes que tenen teïna. Crec que el te negre és bastant potent i desperta molt. Clar, crec que el que no porta teïna és la infusió.
1: Exacte. Mm-hmm.
0: Però els tes déu-n'hi-do, eh? Per exemple, el te matcha,
1: sí,
0: que està tan de moda, és molt més potent que la cafeïna i et posa com una moto.
1: Doncs té xai, que és més suau i té llana. Ja està,
0: sí,
1: broma dolenta.
0: Sí, crec que és... Com? No l'he entès.
1: Res, és igual.
0: No, vull entendre.
1: No, com igual que el té xai, que és de llana i és més suau.
0: Ah! Home, però mare, aquesta broma és complicada, eh?
1: És molt, i molt dolenta, no tocava ara. Digues, Gemma.
0: No està malament. M'agrada anar a aquests skills. A veure, què més podem fer, doncs, ara?
1: Anem a Cabrils, però abans de marxar a Cabrils, deixa'm dir l'hora d'on hi ha aquest ioga, que començarà a 9:15 del matí, ben d'hora. Per tant, qui vulgui matinar ho podrà fer, prendre-s'ho en calma, i a més, amb tota la tranquil·litat, crec que és un lloc idoni, es farà a la platja d'Ocata. Per tant, de 9:15 a 11:15, que encara és una hora que no fa massa calor, tota aquesta activitat al Masnou.
0: Molt bé, ara on anem?
1: Cap a Cabrils, també al cap de setmana, perquè durant l'any a la Masia Mas Vives de Cabrils acull retirs de cap de setmana creatius de ceràmica, i també de ioga. Tornem al ioga, per tant, tema manualitat, tema connectar amb tu mateix, meditació, creativitat, i tot això es podrà fer de divendres a diumenge, i els participants doncs els inclouran totes aquestes sessions, per tant, una altra activitat de relaxació i tranquil·litat a finals de setmana.
0: Clar, però si és tot el cap de setmana un retir, no?, que a més fas ioga, però també fas ceràmica, gairebé que aconsegueixes fer doncs a tota la coberteria, no?
1: Probablement.
0: En dos dies,
1: sí,
0: a full time, allà fent tasses, gots, plats...
1: Mira, i podem enviar algú, i que com que em farà tant, si participa un dia o dos, que ens emporti aquí l'Ona Maresma per cadascú.
0: Doncs sí, em sembla bé.
1: No? Ja està.
0: Aquí, de fet, aquí tenim a premiar una tassa que posa una Maresma.
1: Veus?
0: Per tant, doncs, li ensenyem la mostra i que en reprodueixi unes quantes per tots. Anem ara a Llavaneres, oi?
1: Sí, toca Llavaneres. Dissabte i diumenge hi haurà l'edició del Trofeu Cornudella N3 d'Optimist al Club Natació Albalís. Com dèiem, el cap de setmana, el 30 i el 31, el Port acollirà aquest trofeu de regata organitzat per el Club Natació Albalís amb el suport, evidentment, de la Federació Catalana de Vela. Una competició de joves regatistes d'arreu, de tot el territori, i, per tant, és clau aquesta experiència, perquè ells s'ho prendran d'una forma molt competitiva, i vaja, que si vols gaudir de conèixer aquest esport, doncs ja ho sabeu, podeu anar a Llavaneres.
0: Molt bé, i encara tenim una última activitat. Em sembla a mi que avui les propostes estan molt enfocades a mantenir la calma, a no posar-nos nerviosos,
1: sí,
0: perquè ara tenim doncs una altra activitat que va en aquesta mateixa línia.
1: Sí, i a Calella serà un mindfulness amb cavalls i autocura al Maresme el proper 31 de maig, això ja, com deia, més el diumenge. Serà el Mas Salvador, que organitza una jornada especial en plena natura que combinarà doncs els cavalls, que ajuden, segons estudis científics, a relaxar-se. Pots connectar molt amb aquests animals, i per tant podràs, per algú que ho necessiti, que té estrès o depressió o ansietat, doncs anar-hi, respirar, estar en un lloc tranquil, a la natura, i fer-ho amb aquests animals tan bonics.
0: Molt bé, Marc, doncs això és tot, eh? Aquestes són les activitats que podem fer aquests dies doncs arreu del Maresme. De moment, això és el que ens proposes.
1: Sí, exacte, jo crec que, home, ja va bé relaxar-se també, no? Ara que comencem la setmana, haver escoltat això, dir, uf, vale, tinc plans pel cap de setmana per poder-me relaxar.
0: I tant, sempre és benvingut. Marc, gràcies.
1: A tu.

0: I moment ara per la secció de cuina amb la coach alimentària i chef de menjar saludable, la Txell Rubio, i el nostre company en Marc Treserres. Avui fem una recepta amb molta energia. Bona tarda, companys.
1: Bona tarda. Sí, estem amb la nostra chef de cuina saludable, la Txell Rubio. Què tal, Txell? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Encantada d'estar amb vosaltres i recordar que avui és el darrer dilluns del mes de maig, així que l'hem d'aprofitar.
1: Sí, exacte, ja tocant l'estiu, i per la recepta d'avui ens portes un producte, bé, un plat més ben dit, molt bo, molt nutritiu, i jo crec que hi haurà moltíssima gent que li agradarà. Què és, Txell?
2: Sí, doncs avui, si em permets, com sempre que fem aquesta frase, doncs avui és cacau i energia, èxit per tot el dia, sobretot pel dilluns també, que és tan important.
1: Sí, exacte, això ens anirà perfecte per acabar d'encarar la recta final d'aquest inici de setmana, perquè el cacau ja sabem que és una font d'energia brutal, i per tant, bé, quin serà el plat d'avui, aquest cacau amb què?
2: Doncs avui, recordeu aquella frase de, en castellà és leche, cacao, avellanes i azúcar, doncs que era...
1: Que és, la de nocilla.
2: Molt correcta. Doncs avui us donaré tres formes, de fet, per poder preparar-la a casa. Super, us encantarà, a mi m'encanta, i és una opció, com sempre, més saludable i més nutritiva, i a més que la fem nosaltres. I segur que amb els més petits i no tan petits de la casa els hi encanta fer aquesta recepta. I com diem, avui teniu cacau amb avellanes i feinar amb cúrcuma. La feinar us explicaré què és i la farem un altre dia. Però el plat aquest és molt nutritiu si també porta aquesta feina. Així que, si t'assembla, ja podem anar per feina.
1: Doncs vinga, som-hi. Quins ingredients necessitem per fer-ho?
2: Doncs per fer aquesta nocilla o aquesta crema de cacau, què necessitem? Us donaré la recepta per una persona. A partir d'aquí, segons les necessitats i segons el sucre que necessitem cadascun, jo amb els anys he anat baixant la dosis, però també us he de dir que de tant en tant, doncs si li poses més no passa res. Si de tant en tant prens la que compres al supermercat, tampoc passa res, d'acord? Anem a veure, cacau, una cullerada sopera, avellanes torrades, 20 grams, sucre de coco, una cullerada de postre. Potser pels més novells posaríem una de sopera. Oli, que seria, com sempre diem, a la OVE, d'acord? Que és l'oli verge o l'oli d'oliva verge extra. Aquí posarem mitja cullerada de postre, ja és molt poquet, beguda de civada en aquest cas, segons el que anem a fer, que ara ho veurem. I la canyella, aquí li posem un polsim. Si volem fer una cremeta més exclusiva, podeu posar-li també aquest polsim de sal, d'acord? Què fa la sal? Sempre sal refinada, i en aquest cas amb escates, que fa? Sempre eleva el sabor del cacau, però potser pels més petits no ho recomano. Sí, pels adults. Fins aquí?
1: Perfecte, i tant, ja hem pres nota.
2: Sí, ja veieu, eh? És un dia amb molta energia. Doncs farem tres en una. Què vol dir tres en una? Tres receptes en una.
1: Vinga, comencem amb l'inici.
2: Sí, prepararem una batedora o un got americà. Aleshores, posarem tots aquests ingredients que hem dit i ho posarem en aquest got. Què volem? Que quedi més líquid? Una beguda? Doncs li posarem una miqueta més d'aigua, li donem el got americà i ja ho tenim. Què fem després? La podem prendre calenta o freda? Recordeu que freda també és una beguda molt bona de cara al bon temps. Que volem un tipus crema? Li posarem menys aigua i més oli, d'acord? Per què? Perquè quedi més espessa, més tipus crema. Això, els que no l'haveu fet mai, si aneu practicant, veureu quin és el punt i quin és el punt que us agrada a vosaltres. Aquí teniu l'opció de fer-la al vostre gust. I després tenim amb un aparell, potser després ara ho explicarem com a curiositat, posarem aquests ingredients com si fos un molinet i quedarà tot triturat. I aleshores què passa? Doncs que queda com una espècie de crunchy. I el crunchy què podem fer? Ens el podem menjar tal qual o tenim l'opció de posar-lo en un paper de forn. Primer el forn ben calent, baixem el forn, quan estigui posem aquest paper vegetal amb el crunchy i aleshores ja ho tenim, un moment al forn i quedarà tot això crunchy. Per què? Per una fruita, per un gelat, pel que ens vingui de gust.
1: Carai, sí que hi ha varietats i alternatives per aquesta recepta.
2: Oi que sí? Aquí us sorprenem el dilluns perquè cada dia podeu fer més cosetes i aleshores així, doncs, què fem? Donar-vos una alegria, oi?
1: Home, i tant, que per cert, Txell, has explicat que es posaria una mica dins del forn, en aquest format de que sigués més cruixent. A quants graus i quanta estona?
2: Sí, molt important, gràcies. Aquí no fa falta que estigui a 200, per què? Perquè se'ns podrien cremar, perquè és una base molt fina. Per tant, ho posaríem a 150, posaríem al foc, 150, 170, però posem el forn, quan estigui calent, el tanquem i després posem aquesta farsa que hem fet, aquesta barreja de fruitets, cacau i tal, i la posem amb el paper vegetal, aquest paper sulfuritzat, prèviament amb una miqueta d'oli per sota. Sí? Us l'imagineu?
1: Sí, perfectament.
2: Molt bé. I aleshores, res, ni dos minuts, perquè si no se'ns crema, podeu anar controlant-ho.
1: Val, perfecte. Molt bé, anotat. Passem a l'última part de la recepta i parlarem, primer de tot, de les curiositats.
2: Sí, també us ho volia dir, eh? Més que aquest... abans de passar això, si et sembla, Marc, com sempre, fem aquest emplatat. Jo us he passat la foto, que espero que us hagi resultat així molt mono, perquè aquesta feina, que un altre dia explicarem, què significa? La feina és una espècie, per això és una recepta de fusió, eh? La feina la fan a molts, realment a molts països, a l'Uruguai, a l'Argentina. És una massa que està feta amb farina de cigró, per tant, molt apta per persones celíaques, d'acord? I aquesta, en aquest cas, està feta amb farina de cigró, està feta amb farina d'arròs, molt important, per activar aquestes propietats antiinflamatòries al nostre cos, amb cúrcuma i amb pebre negre. Per això té aquest to més groc. Què farem? Aquesta combinació, direu, dolç, salat, sí, és molt bona i, a més, com el cacau té aquestes propietats que ara esmentarem, fa que sigui una recepta deliciosa, per exemple, aquesta combinació per sortir de casa o per menjar a l'oficina.
1: Això t'anava a dir, que és un plat que et pots emportar i sobretot per menjar a mig matí, a mitja tarda, és perfecte. Per cert, ja ara la gent ho podrà veure a les xarxes socials, la foto d'aquesta feina amb aquest format de cor que ens ha preparat la Txell. Anem a les propietats del cacau, som-hi.
2: Sí, les propietats, com sempre, alguna vegada hem explicat que el Moctezuma doncs, prenia molt cacau i era una persona... doncs, molt, amb molta energia. Ho deixarem aquí. Aleshores, clar, el cacau ens dona una energia, té moltes propietats antioxidants i això fa que sigui una font de proteïnes i de greixos molt saludables. Les avellanes també, tot el que són greixos, aquests omega-3 que tant necessitem al nostre cos i una energia que ens servirà per tot el dia. També destacar aquest sucre de coco, que és un sucre que no és un sucre refinat. Per tant, aquí direm que tindrem molta aquestes propietats que direm que és una recepta flexitariana, d'acord, i a més, felisteriana, perquè ens fa sentir feliços i a més, amb aquest cor, a tots ens agrada cuidar-nos i que ens cuidin. I primer de tot, cuidar-nos.
1: Home, i tant, que això és lo bàsic i per això també fem aquesta secció, per proposar receptes bones, saludables, per cuidar-nos i per ser feliços, evidentment, que el cacau doncs, té aquest gust tan bo que es pot combinar, ja ho ha explicat la Txell, de tantes i tantes maneres la recepta d'avui. No sé si ens deixem alguna coseta abans d'acabar.
2: Doncs per la canalla, comentar que és una recepta que podeu fer, fantàstica, i sobretot amb això que us deia com a curiositat. Moltes vegades en els tallers que fem de cuina ens aportem una espècie de recipient que és com un molinet però manual, que així treballem els braços, és graciós perquè utilitzem les mans, d'acord? I aquí es trituren tots els ingredients. No és un morter, diríem que és un estri molt interessant, ja farem la foto per passar-la i que la veiéssiu, i agrada a tothom, grans i petits. Aquí es posen tots els ingredients, vas estirant amb la mà que sembla que facis els bíceps i és molt divertit. I queda tot molt. Quanta més intensitat i més ho fas, més triturat queda. I això fa que els tallers de cuina també siguin més divertits. Per tant, si voleu fer tallers de cuina amb nosaltres, no dubteu de contactar les xarxes a Txell Rubio Cuina i al Som Com Som.
1: Molt bé, doncs claríssim, apuntat per tothom qui vulgui aprendre a cuinar i passar-s'ho bé, sobretot. Ja sabeu que podeu contactar amb la Txell Rubio. Txell, nosaltres posem punt i final a la recepta d'aquest dilluns, a la secció, i ens tornem a veure el dilluns de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies.
2: Sí, ja fins al mes de juny. Una abraçada.
0: Som i seguim en directe a l'Ona Maresma. Ara és moment de fer el repàs a la pregunta del dia. Javi, què estàvem preguntant avui a l'Ona?
3: Doncs avui us estem preguntant si us fan por les criatures del fons marí. I Gemma, doncs hem tingut un petit debat a les xarxes perquè, bé, la gent no... tenim diferents punts de vista. Hi ha qui diu que sí. De fet, en concret, un 40% de la nostra audiència ens diu que sí, que els hi fan por les criatures del fons marí. Un 20% és la més valenta i diu que no els hi fa gens de por. I per últim, doncs tenim els més prudents i diu, bé, depèn del seu tamany. Clar, si ens ve un supertauró o un calamar gegant, doncs clar, aquí la gent s'espanta més. I aquí ho indica el 40% de la nostra audiència.
0: Molt bé, a veure els locutors de l'Ona Maresma, Marc Tresserres, no sé si està per aquí. Marc, a tu et fan por les criatures del fons marí?
1: Home, doncs a mi la veritat és que els animals marins els trobo molt fascinants, però sí que m'espanto una mica. Tot i que crec que podria perfectament provar molta gent, que és o banyar-me amb taurons o tenir també al costat dofins o el típic tauró balena que vas al sud-est asiàtic, no sé si és aquella zona on pots trobar-te'l i que hi ha gent que s'hi banya. A mi m'agradaria viure aquesta experiència. Crec que em faria molt de respecte, però m'agradaria molt viure-la.
3: Però et banyaries amb taurons tancat amb una garjola o lliure?
1: Bona pregunta. Lliure. Per tant, a priori els que són inofensius.
0: Quina por! Però que estàs boig. Vaya tela.
1: La vida s'ha de viure, només n'hi ha una.
0: Tu, Javi, et banyaries amb taurons també, a mar obert?
3: Mira que m'he informat i sé que els atacs a persones és molt reduït perquè els confonen amb tortugues o normalment ataquen a surfistes, però no sé, jo crec que mai em veuria un cor de posar-me a prop d'un tauró. No sé si és pel trauma de la peli o no sé, és que em fan molt de respecte als taurons, no sé.
0: Home, el cinema...
3: És un animal que fa molt de respecte i que, bé, no sé com podria reaccionar, no? Però no sé si també les orques també són perilloses, també, més que els taurons.
0: Sí.
3: Però les orques no són d'atacar humans, són més de jugar amb les seves preses, amb els animals, però amb humans no.
0: Hi havia una orca que va matar a la seva monitora.
3: Ostres.
1: Ah, sí, hi ha un documental.
0: L'orca Tilly.

0: La xarxa de comunicació local.
1: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
2: Seguim avançant. L'associació Eduale impulsa aquests dies a Malgrat el projecte educatiu 321 Agafa la maleta i fuig, una iniciativa vivencial que vol acostar infants i joves a la realitat de les persones refugiades i migrants. En parlem amb la impulsora del projecte i presidenta d'Eduale, Míriam Reina.
3: 3, 2, 1, agafa la maleta i fuig. És un projecte educatiu que convida infants i joves a posar-se a la pell de les persones refugiades, a entendre què vol dir haver de marxar de casa, deixar-ho tot enrere i començar de nou. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya la seva impulsora, la Míriam Reina. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Bé, per començar, Míriam, com neix aquest projecte?
4: Doncs neix de l'associació Eduale, que som una associació que treballem sobretot en educació. De fet, un dels nostres lemes és educar sense fronteres, i un dels nostres el nostre projecte principal fins ara estava situat al Líban, on treballàvem en un assentament informal de refugiats sirians, i sempre havíem estat demanant subvencions relacionades amb aquest assentament, fins que ens vam adonar que sí, que treballar sobre el terreny és important, però treballar tot el que vol dir ser refugiat, tot el que són els desplaçaments, també és important fer-ho des d'aquí, no? I més en aquest moment on el món estan passant tantes coses, i sembla que la manera de solucionar aquestes coses és agafant les armes, doncs hem de fer cultura de la pau, i una miqueta anava per aquí, per entendre una miqueta què és un refugiat i portar-ho també als infants del poble.
3: Parlem d'un projecte que es defineix com a vivencial, és a dir, que intenta doncs simular una experiència, no?, a la gent que el porta a terme, no?, que hi participa, i tot gira també al voltant d'una maleta o maletes, no?, que funciona com un element simbòlic, no? Com es porta això a la pràctica realment a les aules?
4: Doncs ha sigut tot un tema preparar-ho amb els meus companys, perquè els membres d'Eduale són profes, la majoria, o educadors socials. Llavors era una manera de dir, vale, com ho portem a l'aula, com els infants els fem entendre

0: què és un refugiat, no? Doncs al final quan marxes portes una maleta. Doncs nosaltres fem aquests tallers amb maletes i depenent d'allà on enfoquem, si és a tercer o quart, cinquè o sisè o l'ESO i batxillerat, doncs utilitzem les maletes de manera diferent. De fet, tenim un munt de maletes i les portem a l'aula. I en el cas de primària, doncs obrim les maletes, mirem què hi ha, ho comentem i tot això ho associem a persones que viatgen, no? Perquè quan nosaltres viatgem com a persones de països del nord, associem tot això a unes coses molt positives, però no sempre és així, no sempre agafes la maleta per alguna cosa positiva.
1: Mm-hmm. Val, de fet també, ja en parlarem, però també diferencieu no només en refugiat, sinó que tenim diversos perfils, no? El turista, el refugiat i després el migrant.
0: I l'expat, també m'ha afegit l'expat, que és un concepte que penso que està molt en boca de tots ara i al final és important també veure per què hem creat aquesta paraula, que a més és d'origen anglosaxó, quan un expat és un migrant. Però quin tipus de migrant és? Doncs és una persona que ve del nord, amb la pell més clara, no? Amb un poder adquisitiu diferent. Per què no li diem migrant? Quan també està migrant, està en un altre país.
1: Expat, que és expatriat?
0: Sí, concepte d'aquests nous que han sortit ara. Doncs és una mica per què li hem hagut de donar un nou concepte. Doncs perquè el concepte de migrant és un concepte que li donem un sentit negatiu.
1: Val, no sé fins a quin punt podem explicar els tallers, no? Però... per exemple, per posar un símil que la gent ho entengui des de casa, és a dir, simulem el que seria un taller, no? És a dir, arriben els nanos a les aules i es troben tot ple de maletes. Què es fa a partir d'aquí? Com funciona?
0: Això seria, per exemple, el cas de l'ESO. En el cas de l'ESO es trobarien moltes maletes o de batxillerat i llavors n'obriríem algunes. Dins d'aquestes maletes doncs, hi hauria les històries d'una sèrie de persones, ens posaríem dins de la pell d'aquestes persones i potser la següent sessió algunes d'aquestes maletes haurien desaparegut, perquè no totes les persones refugiades arriben, n'hi ha moltes que es queden pel camí, perquè el seu camí s'atura, perquè hi ha una situació d'esclavisme, o perquè perden la vida durant aquest procés, o perquè bàsicament no poden continuar, perquè al final les fronteres per les persones del nord són obertes, per les persones del sud no ho són. Per tant, això és una cosa que també als alumnes els hi costa, no? Estem acostumats a tenir un passaport i a tenir el món obert, i no tothom té aquestes opcions. Per tant, és una reflexió que també els hi transmetem, no?
1: Clar, perquè quan abans de començar un taller, vosaltres aquí ho heu aplicat als centres. A quins centres l'heu fet aquests últims dies?
0: Doncs hem estat al Fontlladosa, al Vedruna i al Cubí.
1: Val, heu tocat primària, per dir-ho així, no?
0: Hem tocat primària. Sí. Des de secundària aquest any vam oferir-ho a les escoles i no se'ns va demanar, però bueno, tenim previsió d'oferir-ho en altres cursos, perquè hi creiem, també a l'Espai Jove, potser oferir-ho als escoltes.
1: Ho heu fet també aquest projecte, l'heu portat aquí a Malgrat, també l'heu portat a altres pobles, aquí a Maresme, només aquí a Malgrat?
0: De moment només a Malgrat, perquè nosaltres vam demanar una subvenció per EPD, que és Educació pel Desenvolupament, i aquesta subvenció se'ns va donar per poder crear tot aquest material i totes aquestes unitats didàctiques i per això ho estem aplicant a Malgrat, perquè està dins de la subvenció.
1: I parlem que és la primera vegada que es fa.
0: Sí.
1: Val. Vosaltres què heu vist? És a dir, quina percepció tenen els nanos quan abans de que arribeu, no? Quina percepció tenen dels refugiats i quina percepció en tenen després del projecte? És a dir, què s'emporten?
0: Jo crec que d'unes coses importants que volíem que els hi arribés molt és que que un refugiat és una persona com tu i com jo, que tothom pot arribar a ser un refugiat, perquè una situació en la que necessites refugi la pot viure tothom. Una guerra, una situació en què, pel que sigui a nivell polític, et veus forçat a marxar, o per la teva condició sexual, o per ser un refugiat climàtic, ens pot passar a tots. Llavors, aquest punt, quan trenques això i se n'adonen... De fet, és una de les experiències que fem, no? Et pot passar a tu... i tu també ho pots ser, això els sobta molt, perquè al final doncs els refugiats ucranians que vam rebre fa un temps, els refugiats sirians, són persones com nosaltres que s'han trobat enmig d'un conflicte que ells no han decidit i que evidentment han intentat doncs buscar una vida segura, no? I han marxat.
1: I és una realitat bastant dura, com s'aconsegueix introduir a nanos de primària.
0: Sí, de fet, amb els nanos de primària ho fem d'una manera molt, molt, molt vivencial. No vull destripar massa el projecte, però sí que entra una persona a l'aula, no sabem qui és, jo no hi sóc, ells no saben per on va aquest senyor, deixa una maleta, llavors entro jo, mirem què passa, torna a entrar aquesta persona, flipem tots una mica i intentem deduir aquesta persona d'on ha sortit i qui és. I sense parlar el nostre idioma, perquè no parla el nostre idioma, intentem entendre qui és, obrim la maleta, interactuem amb les coses que hi ha a la maleta i amb aquesta persona, i d'aquí acabem teixint una miqueta que és un refugiat, no? Que és una persona que està marxant del seu país.
1: Clar.
0: I els nanos, bueno, jo vaig al·lucinar i van connectar moltíssim, o sigui, se l'haguessin emportat a casa.
1: Ostres, molt bé, molt bé. I a part que aquesta maleta s'omple, no? Els hi fiqueu un tempo també, heu d'omplir aquesta maleta?
0: Això depenent, clar, que clar. Cada sessió té, sí. Ho hem organitzat per càpsules,
1: sí.
0: Que són 3 o 4 càpsules per centre, llavors la primera sessió, doncs, en el cas de tercer, doncs, hi havia aquesta performance, en el cas de cinquè i sisè portem dues maletes, les obrim, mirem quina és la maleta que hi ha en una, que hi ha en l'altra, ostres, aquesta és un turista, aquesta és d'un refugiat, quina diferència hi ha entre els objectes, els toquen, els palpen, que això els hi va agradar molt, perquè tots hem fet la maleta, no?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí començava a pensar què posaríem a la nostra, però clar, en una maleta no només hi posem coses físiques, també hi posem coses, doncs, molt més personals, no? Aquella olor d'aquell gelat que em menjo a la plaça, doncs ja no hi serà, no? Poder estar a casa, doncs tot això també està dins la maleta d'aquestes persones. Ostres, que marxen.
1: Clar, com es trasllada això? Perquè clar, jo ara, si em ho diguessis, com poses aquí a la maleta l'aroma de... Ostres, no sé.
0: Posen records, doncs, ostres, quan estic amb la iaia o les crispetes, clar, han sortit coses molt xules. I llavors també ens acompanyem dins la subvenció, també ho vam demanar, doncs una sèrie de contes i de relats que ens ajuden a poder també situar tot això. I de fet hi ha un conte que és molt xulo, que ara no recordo l'autor, però es diu La maleta, justament, que va d'això, no?, de les coses que són immaterials que poses dins la maleta. Per tant, a la maleta també hi poses records i vivències, i això també t'ho endús quan marxes. I això és de les coses que més s'enyoren, al final.
1: Clar, i quin paper creus que... Perquè, clar, vosaltres no només heu fet aquest projecte, sinó que treballeu amb altres coses, però quin paper creus tu que té l'educació en aquest moment, no?, per visibilitzar les crisis migratòries i tots aquests conflictes? Fins a quin punt creus que és important, no?, reflectir això a les aules?
0: Jo crec que és vital fer cultura per la pau. En un moment on tots els països estan optant per augmentar, no?, els diners que destinen en armament, la pau no s'aconsegueix amb més armes, i la pau no s'aconsegueix amb les guerres, i els discursos a vegades aquí s'estan com equivocant, no?, o s'estan prenent mesures que no són les adequades, segons el meu punt de vista, evidentment.
1: Sí.
0: Llavors, des de la cultura per la pau és important, doncs treballar, i treballar amb els infants, que són els futurs ciutadans d'aquest món, no? Ser conscients de que tot va més enllà, o hi ha tota una part de pau que no és només agafar una arma, sinó és que quan estàs tu en un context, saber gestionar això d'una manera, doncs, no agressiva, no? Que quan parles de pau és com, no, si nosaltres no volem la guerra, vale, d'acord, però com gestionem segons què? I com ho fem, no? I això també és cultura per la pau. I al final, posar-te a la pell d'una persona que marxa del seu país, que marxa d'una manera molt forçada, que en tot el seu procés fins a arribar allà on troba refugi ha viscut coses que a vegades no són capaços de verbalitzar perquè són molt dures, doncs que almenys que quan arribin a aquell lloc on li donen refugi, doncs el reben amb empatia i amb una abraçada, no? I això és una miqueta el que, quan treballem a l'aula, dius que vosaltres també podeu ser refugiats. I aquí ja és quan als alumnes els hi explota el cap.
1: Ostres, això ja és generació de traumes, aquí. Ara.
0: No, és, al final és posar-te amb les sabates d'un altre, no? Ser conscient de que aquelles persones... doncs no són pobres, sinó que molts d'ells s'han empobrit en el procés de fugir del seu país, i que això ens pot passar a tots.
1: Clar, mai haguessin dit que Ucraïna, no?, una ciutat desenvolupada, no?, al final acabessin la gent refugiada i fugint del seu país, no? I el tenim aquí a Europa, o sigui, no hem d'anar gaire lluny.
0: Exacte, no hem d'anar massa lluny per ser conscients d'aquesta problemàtica, i això penso que és una altra perspectiva, i és al final encendre una bombeta, i llavors hi haurà qui ho agafarà, qui no, però al final, com a educadors o com a profes que som els membres de Duale, doncs és una cosa en la qual creiem.
1: Molt bé, doncs Míriam Reina, ho deixem aquí. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a la ràdio, i bé, esperem que aquest projecte continuï endavant, que de moment les valoracions són molt positives, els nanos estan molt contents, i jo crec que també és molt necessari, no?, que porteu aquesta realitat a les aules, i jo crec que també d'una manera didàctica i diferent, doncs es pot veure aquesta realitat, no?, com el que diuen, una imagen vale más que mil paraules, doncs també una experiència, no?, com aquesta que oferiu, val més també que mil paraules i dades que s'ofereixin, no?
0: Aquesta és la idea, i gràcies a vosaltres per donar-nos l'altaveu per poder-ho explicar.
2: Encarem la recta final del programa i ho fem parlant d'esports amb la tertúlia esportiva conduïda per en Marc Tres Serres. Marc, endavant.
3: Doncs sí, avui hi ha molta teca més, Gemma, perquè han passat moltíssimes coses aquest cap de setmana. Entre elles, no parlarem de Robert Lewandowski, em sap molt de greu.
2: Oh, no. No. Però si està a l'ordre del dia, perquè plega...
3: No està a l'ordre del dia, Robert Lewandowski. Tot i que, bueno, va, comentem alguna cosa d'ell. Va marcar aquest cap de setmana en el seu últim partit amb el Barça.
2: Clar, és que quina pena, que marxi, de veritat.
3: Vinga, va, deixeu-lo estar. No, prou, ja...
2: Viu a Castelldefels, viu a Castelldefels.
3: Moltes gràcies per aquesta informació. Vinga, va, comencem amb en Sergi. Què tal, Sergi? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
3: A veure, escolta'm, tu ets fan de Lewandowski? No, és broma. Va, prou del tema. Anem a... Què, perdona?
4: Soc més de Ferran Torres.
3: Ferran Torres, convocat pel Mundial, a més a més,
4: A més a més.
3: Et sorprèn la seva convocatòria?
4: No, que va, que no. va.
3: Gens ni mica,
4: Completament.
3: Ja ha anat a disputar altres campionats. El que sí s'estrena és... no em surt ara, Joan García.
4: I Eric García, si no m'equivoco.
3: I Eric García, és veritat. Eric García és la primera vegada. Ai.
4: Crec que sí.
3: Doncs mira, doncs dos catalans més amb la selecció aquest estiu per disputar aquest Mundial als Estats Units. I anem també seguint amb el fil blaugrana perquè aquest cap de setmana les noies del Barça també van fer història. Altra vegada, és que, vaja, Sergi, unes cracs, quarta Champions apallissant, a més, un equip brutal com és l'Olympique de Lió, de l'exentrenador del Barça, justament, Jonathan Giralde.
4: Correcte. Sí, sí. No, molt important, quarta Champions, ens apropem més a la... Crec que en tenen 8, a l'Olympiac, de Lyonès, és Lyon. Lyon és el masculí, Lyonès, es canvien el nom, és molt curiós. Jo crec que superimportant. L'únic que sí que he de dir que no vaig poder veure la final per l'hora. I és algo que he de dir que m'emprenya, perquè les finals siguin a les 6 de la tarda, a l'igual que la masculina, que és aquest diumenge, crec, o el dissabte, que també és a les 6 de la tarda, és algo que jo crec que s'està perdent, allò de la final de la Champions, no? A la nit, mentre sopes amb els companys o amb la família, jo crec, però bueno.
3: Va, però s'aprofita la tarda, no? Avui és a la... Sí, és a les 6 la masculina, el PSG Arsenal, sí.
4: Però, bueno, els que tenim coses a la tarda, malauradament...
3: Doncs modifica els teus plans, l'agenda. Recorda que hem repassat una agenda abans, que moltes activitats eren al matí, sí. Sergi.
4: No, però bé. Després de perdre contra l'Arsenal l'any passat, doncs es mereixia guanyar aquest any el Barça, òbviament.
3: 4-0 es va celebrar ahir, la Rua, també totes les jugadores fent parlaments, Quica Nazaret, la reina de la festa, ballant, i veurem si renova Alexia Putella, Sergi.
4: És dubte, perquè sonava a Mèxic, però bueno, perquè es veu que en rebrà més calés i ja sabem que els diners a vegades mouen mons, però esperem que es quedi, òbviament,
3: Alexia,
4: la guanyadora del Pilota d'Or.
3: Exacte, Alexia Putellas, que aquest any ja n'ha fet 32, encara igualment té corda per endavant per jugar, i a més, parles dels calés a Mèxic, però també cal dir que el Barça ha rebut 5 milions per haver guanyat la Champions entre el patrocini de Nike, que és del club, i també, evidentment, de la FIFA. Per tant, una injecció econòmica que Alexia també rebrà. A veure si amb això també ajuda.
4: Esperem que ajudi.
3: D'altra banda, comentam a les notícies, i és que es va viure el descens del Girona, va ser dissabte al vespre. Aquí sí que ens ha fet mal, perquè a altres tertúlies amb en Martí hem parlat de la possibilitat de que el Girona es mantingués, però clar, és que les 8 últimes jornades sense aconseguir la victòria, i aquest cap de setmana jugaven a casa, Montilivi, amb una afició que es va entregar ja hores abans a l'arribada dels jugadors, però no es va passar de l'empat.
4: Jo, de fet, us vull recordar que el dilluns passat, que vam parlar d'aquest tema i vam fer la porra, jo vaig dir que el Girona baixava. Vosaltres vau dir, oh, Sergi, com pots dir això? Aquí ho teniu, el Girona baixant.
3: Sort que no vam apostar res, però malauradament vas encertar tu. Creus que aquest descens farà que el club ara comenci a perdre viabilitat? És que pensem que la temporada passada van jugar Champions,
4: Bueno, però perquè també tenien aquell contracte amb el Manchester City, on rebien jugadors com, recordem, Savinho, també tenien Eric García, que això sumava molt.
3: Eric García veient doncs, el partit en directe, a Montilivi?
4: Sí, a més.
3: Ai, perdó, va ser a l'anterior, que l'estava jugant, també.
4: No, a veure, o sigui, és increïble que un equip de passar Champions a jugar Champions doncs baixi, però sí que, a part del descens del Girona, vull destacar sobretot la nit que es va viure dissabte, perquè és algo que no ha passat o quasi no ha passat mai o no passarà mai, que és aquella tensió, no? Com estava la part baixa de la taula, no només amb el Girona, sinó amb altres equips com el Mallorca, com l'Osasuna, també fins i tot com el Levante, que també estava pendent a veure si baixava o no, que, bueno, al final s'ha salvat. Però jo destaco el que vam viure el dissabte a la nit, amb aquella nit de multiesport, que cada 5 minuts t'anaven canviant de partit, on te veies la grada, veies les banquetes amb el mòbil mirant, aquella tensió, no? És algo que poder no viurem mai més o quasi mai més, aquesta tensió a l'última jornada, és com una mica l'eclipse solar d'aquest any.
3: Sí, de fet, recordo que això se n'ha parlat molt aquestes setmanes, perquè com tu bé dius, hi havia molts equips implicats que es van salvar aquest cap de setmana, i alguns la setmana anterior, vull dir que també van fer els deures en l'últim moment, però, per exemple, el Deportivo de la Corunya fa 14 anys enrere ja li va passar el mateix, descendir amb 42 punts. Bé, el Girona ho ha fet amb 41, però vaja, si fa no fa, una lliga molt renyida. Això parla bé de la competitivitat.
4: De fet, 10 punts, o 8, crec que 10, a Europa. D'Europa al descens hi ha 10 punts només, que és el Getafe, que de fet va haver-hi invasió de camp perquè van entrar a Europa. Crec que va marcar Luis Milla, si no m'equivoco.
3: Sí, ho dius bé.
4: I de segona, ara que dius el Depor, torna el Depor i el Racing a primera, eh?
3: Sí, tornem a tenir a primera. Exacte, després de molts anys, aquests dos equips i clàssics tant de la Lliga.
4: I el Zaragoza que baixa a primera ref.
3: Sí, exacte, això és la mala notícia. En clau catalana, el Girona va perdre la categoria. Veurem si la recupera l'any que ve. Esperem que torni ben aviat a la màxima divisió del futbol. I un altre equip, dos equips, que lluitaran catalans per ascendir de categoria a segona divisió, de fet, on jugarà el Girona la temporada que ve, seran l'Europa i també el Sabadell, que els dos jugaran els play-offs d'ascens, a veure si ho aconsegueixen els dos o almenys un dels dos.
4: Bueno, ja hem aconseguit tenir tres equips catalans a primera, a veure si arribem a cinc tinguent... És complicat, però crec que el Sabadell, recordo que ja va ser-hi fa uns anys, però estaria bé, no? Girona, Espanyol, Barça, Sabadell i Europa, cinc equips catalans.
3: Magnífic, com la Lliga de Bàsquet, que tens el Barça, el Joventut de Badalona, el Manresa, el Lleida...
4: Sí, correcte.
3: És increïble, això.
4: I l'Andorra, si el vols comptar, però bueno...
3: Exacte, un Andorra que... Bé, ja veieu, hi ha molta teca esportiva. Un Andorra que aquest cap de setmana va guanyar i, per tant, depèn d'ell mateix per salvar-se a l'última jornada, que també es viurà aquest cap de setmana de la Lliga CB abans dels play-offs. Sergi, abans de canviar d'esport, últims dos punts de futbol, un de molt destacat i molt sonat, més que Lewandowski, podríem dir, el comiat de Pep Guardiola del Manchester City 10 anys després.
4: Imagina't, pell de gallina, sobretot al pensar, almenys els que som del Barça, no?, aquella època de Pep Guardiola revolucionant el vestuari. Recordem que va perdre dos partits i al final va acabar guanyant el triplet. Però sí que jo crec que Pep Guardiola, si no és el millor entrenador de la història, el millor del segle XX, sens dubte, poder estaria ja amb Luis Enrique, que també ha guanyat moltes coses. Una mica com lo de Jürgen Klopp, no? Noto aquell any de descans que es vol agafar, jo crec.
3: Sí, ja ho va fer després de deixar el Barça i recordem que ara porta gairebé 20 anys de forma ininterrompuda entrenant equips, primer, tres colossos del futbol, com és Barça, Bayern de Múnich i Manchester City, i el comiat aquest cap de setmana va ser molt especial. Jo m'he mirat molts vídeos, va haver un ambient increïble, tot i que el City perdés contra l'Aston Villa, 1-2. Fins i tot hi havia estelades que ja han hagut des de fa molts anys, a l'Etihad, animant, no?, Guardiola, sabent del seu origen i com de català se sent. Per tant, jo crec que ha creat un vincle espectacular amb un altre club, Sergi. Lo de Guardiola és brutal.
4: Descans merescut, però vaja, recordem entrenadors com Arsène Wenger de l'Arsenal, que va durar moltíssims anys més,
3: Sí, em va durar una vintena, t'ho asseguro. Jo ho tinc controlat, això.
4: A més, bueno, hem de parlar d'això, no? Ja que parlem de la teu equip, no? De l'Arsenal, que ha guanyat la Premier, doncs felicitats, Marc.
3: Gràcies, gràcies. Molt content, la veritat. Porto una setmana molt content, no paren d'haver-hi vídeos. Ahir vam aixecar el títol de forma oficial i 22 anys després, justament parlaves d'Arsène Wenger, que és l'últim entrenador en guanyar la Premier amb el club de Londres. Mikel Arteta, un entrenador basc, ho ha aconseguit al cap de 7 temporades al capdavant de l'equip, i a més aquest cap de setmana parlàvem abans de la final de la Champions a les 6. Jo ja tinc el pla, Sergi, jo m'és igual que hi hagi la tarda del dissabte, no, que estaré veient aquesta final, que seria el primer títol europeu de l'Arsenal, a veure si ho aconsegueix contra el PSG de Luis Enrique.
4: Va, vinga, si vols fer porra.
3: 2-1 per l'Arsenal.
4: 2-1 per l'Arsenal.
3: Vaig amb
4: tot.
3: Jo
4: no vull fer com el Girona, que vaig dir que baixava i ha baixat, que si dic que guanya el PSG, guanyarà el PSG, llavors diré, va, que guanya l'Arsenal, 2-0.
3: Ara, fantàstic, així m'agrada. Anem tancant la tertúlia.
2: Sí. No, la tanquem ràpidament. La tanquem, sí. Et sembla bé?
3: Sí, i tant, cap problema, ho parlarem per privat, en Sergi i jo.
2: Exacte. Perfecte, ara seguim.
3: Ah, perdó, Gemma, ja que estem fent la Maresma, justament ara he lligat caps. Cesc Fàbregas, jugador i persona d'Arenys de Mar de naixement, classificat per la Champions per primera vegada a la història amb el Como a la Lliga Italiana.
2: Ah, veus que bé?
4: I Cucurella doncs... de l'Ella al Mundial.
2: Mira, doncs, talent maresmenc around the world. Home. Companys, gràcies per la tertúlia. Va, som-hi, anem tancant.
3: Adeu.
2: Adéu. I nosaltres doncs acabem el programa d'avui amb una de les primeres cançons de Bad Bunny, un dels grans hits que el va doncs impulsar a la fama. Adéu, fins demà.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: L'emissora. Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies a festa cada moment. Malauradament ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
10: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
9: I el Brulla, a Osona, reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són quatre les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada de diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja se presenta avui a Barcelona. La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
11: Tordera. Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
12: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
6: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
5: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
6: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
13: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
14: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
15: Molt bon dia.
14: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
15: Avui parlarem de presons i del dret a la segona oportunitat, i també de quina és la situació de les presons a Catalunya, quin funcionament tenen, quins graus hi ha, no? Allò que sentim moltes vegades, no? El primer, el tercer grau, ja li han donat, no? Per què, quan? Doncs bé, parlarem una mica de tot això. Jo espero que ningú del qui ens escolta hagi d'aprofundir gaire mai en aquest tema, però sempre va bé saber-ho.
14: Home, i tant, és informació que sempre està bé de tenir.
15: Efectivament, perquè quan parlem de la presó, sovint no ens movem entre dos extrems. Últimament ho sentim també fins i tot en el Parlament de Catalunya, els que diuen que és un hotel pagats per tots i els que pensen que és una mena de forat on la gent s'hi podreix. Doncs bé, la realitat segurament es mou en un terreny una mica més seriós i una mica més intermig que no pas en aquests dos, no? Sembla que les dades, comparades també a nivell europeu, poden ser esperançadores, depèn del que considerem esperançador, no? Per què? Perquè ens diuen que 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. 8 de cada 10. Clar, això vol dir que la taxa de reincidència és d'un 20% i escaig. Per tant, home, déu-n'hi-do. Però, si fem una comparativa a nivell europeu, ens situa com a referents, fins i tot, no?
14: Per tant, estem fent les coses bé, no?
15: Sembla ser. No podem oblidar que al final la presó és un lloc on ens priven de llibertat, eh? Per tant, això és poca broma. I avui, doncs aquí a Drets de Butxaca, analitzarem una mica aquest equilibri, no? Com Catalunya gestiona les seves presons, perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma que les gestiona, ara en parlarem també, per intentar reparar aquestes vides, però també quines són, doncs, les línies vermelles que estan establertes a nivell de seguretat, a nivell de responsabilitat, que els interns, doncs, no poden creuar i han de garantir.
14: Doncs som-hi, anem a explicar una mica qui regula aquest dret, que has comentat, que Catalunya som una de les úniques comunitats autònomes que gestionem les nostres presons.
15: L'única comunitat autònoma que gestiona directament les seves presons des de fa quasi bé més de 40 anys. Això forma part, home, jo crec que aquí té un component d'aquesta vocació de Catalunya, no?, de ser un país amb totes les competències, fins i tot aquelles que no són agradables. Perquè aquesta competència hi ha molts altres territoris que la podrien tenir, perquè és una competència delegable. Però, sense dubte, és la Generalitat de Catalunya l'única que ho ha sol·licitat. Bé, l'única que ho ha sol·licitat, no. També ho havia sol·licitat el País Basc per raons evidents, històriques. Terrorisme d'ETA. Doncs no s'ha transferit mai en el País Basc. La política de presos, doncs, és la que és. Per tant, no som els únics en haver-la demanat, però sí els únics a qui se'ls ha atorgat. Però tenim una norma general, la Llei General Penitenciària, que és la que ens regula a nivell global, a tot l'Estat, i la Generalitat de Catalunya, doncs, té una sèrie de normativa, doncs, que per garantir aquesta inserció, doncs, també ha desenvolupat. Entre elles, per exemple, té el CIRE. El CIRE és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció i aquesta institució és la que s'encarrega de fer tot aquest procediment, no, a Catalunya. Per què, recordem, la reinserció és un mandat constitucional? És que ens ho diu la Constitució. És que la presó hi és per reinserir el pres a la societat. No té un caràcter punitivista. Malgrat pot tenir, doncs, té un cert element de càstig, però aquest no és l'objectiu principal.
14: L'objectiu és que puguin reinserir-se a la societat.
15: A la societat, correcte. Per això, a Catalunya ho fem a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és el qui s'ocupa també de la inserció laboral d'aquesta gent, de fer tot aquest acompanyament, etc. Per què? Pues perquè això és un mandat constitucional. Ara bé, aquesta reinserció no és un xec en blanc. I no és un xec en blanc perquè la Constitució diu que justament aquestes penes s'han d'orientar a la reeducació i que aquests graus de llibertat dins d'aquest sistema es van guanyant a poc, graó a graó. Ho parlàvem a l'inici. Tenim els graus. Tenim el primer grau, el segon grau, el tercer grau. El primer grau és el règim tancat. És el règim tancat per interns, doncs, que tenen una perillositat forta, una perillositat extrema i que estan inadaptats en aquesta vida. I aquí les activitats que poden fer dins de la pròpia presó són molt limitades. Són molt limitades i tenen un control molt fort, molt fort. Després tenim el segon grau, no?, que és on es troba la immensa majoria de la població reclusa. Doncs aquí és on el treball, on la feina comença a ser un dret. És a dir, podem treballar? És on, per exemple, no?, aquesta institució, el CIRE, doncs comença, doncs, a posar-hi la seva puteta per treballar amb aquesta gent, doncs, la reinserció real. I després trobem el grau, somiat, el grau somiat, que és el tercer grau. Tercer grau somiat per què? Doncs perquè permet sortir a treballar. No només treballar a l'interior de la presó, sinó que permet sortir a treballar, fins i tot dormir a casa uns dies a la setmana, uns dies a la setmana, o en un centre obert que pugui estar tutelat, no? Però per arribar-hi cal que hi hagi tot una sèrie d'informes favorables de part de les juntes de tractament, de les juntes de tractament de les presons. Aquí és cert que la qüestió econòmica i el penediment juguen una peça clau. Perquè, a diferència del que poden pensar moltes persones, per progressar al tercer grau no és suficient emportar-se bé. No, és que es porta molt bé. Bueno, és importantíssim, eh? És importantíssim. Si hi ha presos que ens escoltin, portin-se vostès bé. Però no és l'única cosa. I per què no és l'única cosa? Perquè aquí el Codi Penal ens atorga més requisits, més opcions a desenvolupar, no? La responsabilitat civil. És a dir, en molts delictes, especialment els econòmics, no? Quan hem vist casos de corrupció, casos de blanqueig, casos de malversació, o contra el patrimoni, contra el patrimoni, si l'intern, si el pres, no paga les indemnitzacions establertes a les víctimes, no podrà accedir al tercer grau.
14: Per més bona conducta que hi hagi, eh?
15: Exacte. Per tant, aquesta reparació econòmica és importantíssima. I després, havíem parlat abans a l'inici, no?, del cas del País Basc, del terrorisme d'ETA, el terrorisme i les bandes criminals, aquí la llei és més dura, encara. I aquí cal mostrar signes inequívocs d'haver abandonat la violència, de col·laborar amb les autoritats i de demanar un perdó exprés a les víctimes. No n'hi ha prou aquí, en absolut, en portar-se bé. És un tema molt seriós i, per tant, requereix d'un plus, d'un extra, de compromís en aquesta reinserció. No és tan senzill.
14: Doncs ara que sabem una mica com funcionen aquests graus d'internament, anem a veure quins drets i deures tenen les persones preses quan estan dins de les presons.
15: Exacte, és una pregunta, no?, que jo, molta gent a vegades es fa, escolta, poden fer això, poden fer allò altre, n'hi ha que estudien, n'hi ha que treballen, no? I hem dit que treballar, doncs, efectivament sí, a partir del segon grau. Bé, intramuros, que es diu en llatí, intramuros, què es pot fer? En relació a internet i les connexions, no? Ja que estem en ple segle XXI, a efervescència de la intel·ligència artificial i d'internet i les xarxes socials, tenir dret a la informació, que el tenen, no és una barra lliure del cercador de Google, en aquest cas, no? Per tant, els interns tenen dret, doncs, a poder escoltar la ràdio, hi ha sales, a mirar la televisió, a llegir la premsa. Ara bé, l'accés a internet està molt restringit, justament per evitar que hi pugui haver possibles reiteracions delictives a través d'això, no? Perquè al final és un món molt obert, no? Per tant, hi ha una restricció molt forta, generalment lligada a aquells que estudien, a aquells que estan fent una formació professional. Doncs aquí sí que, amb aquesta vessant educativa, doncs el CIRE permet aquest ús, no? Però per evitar que es puguin cometre nous delictes, té una restricció molt forta. Molt forta. Després, una altra qüestió, no? Tenim la qüestió de la intimitat i la cel·la, no? Es poden donar, es donen opcions a que, si en parelles entre presos o en parelles externes, es puguin tenir el que es diuen vis-a-vis íntims. Això passa, també, passa. Passa, i a la llei el que diu és que s'ha de proveir d'una sèrie, doncs, de condicions higièniques i de salubritat correctes. Una habitació, que fins i tot poden posar un llit. Bé. Per tant, això també és un dret que tenen els presos. Una tercera qüestió que és important són els permisos, no? A vegades en n'hem parlat, no? Quins permisos? Quan poden veure la seva família? Bé, hi ha de manera regulada les visites que poden fer, doncs, els familiars, els amics, els advocats tenen menys restricció i poden anar, doncs, de manera molt més assídua. Però tenim dos tipus de permisos. Els permisos ordinaris, no?, que quan estàs en aquest segon o tercer grau que mencionàvem a l'inici i s'ha complert una quarta part de la condemna, es poden sol·licitar.
14: Això és important, eh? Una quarta part de la condemna.
15: Una quarta part de la condemna, correcte. I després tenim els permisos extraordinaris, no? Que, independentment del temps que faci que tu hi ets, sempre i quan el jutge no apreciï que hi pot haver risc de fuga o de reiter, etc, etc, te l'haurien d'atorgar. Per exemple, la mort d'un familiar, el naixement d'un fill, és a dir, aquests casos en els quals és bastant imprescindible poder-ho fer. Hi ha casos en els quals no s'ha permès, però és cert que s'ha d'analitzar cadascuna i sempre segurament es farà amb una custòdia policial adient, com dèiem, per evitar aquest risc de fuga.
14: Quins altres drets o deures tenen els interns?
15: Clar, és a dir, dins de la pròpia presó hem de tenir en compte que allò no és una mena de campixi rellisca, no? Sinó que en els interns aquí tenen l'obligació de seguir, d'acatar les normes internes establertes pels, pels responsables. I en aquest cas, si els interns actuen de manera violenta, alteren greument la convivència, això passa, això passa. El sistema preveu fins i tot l'aïllament, no? Això ho hem sentit també, sobretot, no? En pel·lícules americanes, aquestes cel·les d'aïllament, que poden ser-hi fins a un màxim de 14 dies, fins a un màxim de 14 dies, i sota una vigilància mèdica forta. Forta perquè, estàs aïllat de tot, i per tant la situació personal d'alimentació pot deteriorar-se, i per tant s'hi ha d'estar molt a sobre, no? Aquest serien la fotografia que volia mencionar. I sí que hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció i que també n'hem sentit a parlar molt en els mitjans. Dada de l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya. Gairebé el 50% dels presos de Catalunya són estrangers. Xifra molt alta.
14: Sí.
15: I estrangers vol dir que no tenen nacionalitat espanyola.
14: És pràcticament la meitat.
15: Pràcticament la meitat. Però clar, quan mirem quina és la xifra de població estrangera a Catalunya, estem en el 16-18. Clar, això ens indica que hi ha una tendència a un augment de la criminalitat en els estrangers en global, si més no, amb les dades aquestes que tenim. De fet, segons un informe europeu que es fa de manera recurrent, l'informe Space, no?, fet pel Consell d'Europa, en l'any 2024 ens situa com una de les regions europees on major és la proporció d'interns estrangers. Com una dada també deixo a reflexionar pels oients. I en aquest cas la llei catalana posa un focus especial en la reinserció de dones estrangeres, justament per garantir que tenen una autonomia i una fortalesa que els impedeixi entrar al sortir en xarxes de delinqüència per falta d'arrelament i fins i tot amb el que és el tracte de persones, no? La trata de blanca, que diuen en castellà.
14: Doncs, Jan, després d'aquesta dada anem a uns últims apunts per tancar la secció.
15: Sí, doncs en aquest cas tres apunts interessants, que no són un resum, simplement són tres qüestions a tenir en compte. El dret a vot no el perden els presos pel fet de ser-ho. Ara bé, si hi ha una sentència que t'ha privat del que se li diu el sufragi actiu, doncs aleshores sí que no podrien votar, no? Però poden votar per correu i estar al corrent de la societat, aquell dret d'informació del qual parlàvem.
14: Exacte.
15: No? Ens permet fer-ho a través de la premsa, la ràdio, la televisió, i per tant podem expressar el nostre vot també a les urnes, ni que sigui per correu. Una segona qüestió és la maternitat fins als 3 anys. Les dones que estiguin preses tenen dret a tenir els seus fills amb elles a la presó fins que compleixin els 3 anys, en unitats especials, que estan especialitzades, i que tenen totes les necessitats cobertes per tal de poder tirar endavant amb el nen, però fins als 3 anys només.
14: O sigui, a partir dels 3 anys aquest menor ha de sortir de la presó, entenem,
15: Sí. I finalment, un concepte, no? El sistema t'ajuda si tu l'ajudes. Perquè l'administració, clar, inverteix molt en formació, però són els interns, són els presos els que han de demostrar, efectivament, també aquesta voluntat real de reinserció, aquesta voluntat de penediment, de canvi, per tal de poder funcionar en la vida ordinària, no? I, per tant, el jutge de vigilància penitenciària serà el qui garantirà que aquests drets es compleixen, que aquests drets s'estan exercint. I també és qui pot frenar aquestes sortides de les quals parlàvem, no? Quan es considera que pot haver-hi un eventual risc. Jo què et puc dir com a colofó final, no? Que aquesta reinserció, a vegades qüestionada, no? per situacions que veiem en el dia a dia, al final segurament és el camí més intel·ligent, el més difícil, el més difícil, perquè és molt més senzill ser merament punitivista. No crec que haguem de ser il·lusos tampoc, no crec que haguem de ser il·lusos tampoc, però en l'equilibri està la virtut. I per tenir doncs, una societat que funcioni, segurament l'important és potenciar aquest tipus doncs, de contracte, no? entre el pres i la societat, que al final és un esforç per ambdues parts.
14: Doncs Jan, moltes gràcies per portar-nos avui una mica d'excursió a la presó, a descobrir una mica quins drets i deures tenen aquests interns, perquè a vegades ens sembla una mica... Ho tenim una mica com desconegut, no? Tot aquest tema, ens sembla que estan allà dins i ja
15: està.
14: A les
15: pel·lícules.
14: Sí, sí. I desconeixem tot el que hi ha darrere d'aquestes institucions, no? Que són les presons que treballen, per això que dèiem, per la reinserció.
15: Correcte.
14: Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia als Drets de Butxaca.
15: Fantàstic. Fins la propera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

nostra és mig boja i això us tempta. I ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella. De seguida

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Èxit de participació en la sisena diada de la seguretat i les emergències de Tordera. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç molt positiu d'una jornada que acosta els cossos de seguretat als més petits i reforça també la pedagogia viària. Escoltem la regidora.
2: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer, que per tant hem d'anar a movent-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Es durà a terme aquest proper dimecres a 8:45 del vespre i s'explicaran totes les novetats del torneig. Com sempre, hi ha diversos equips participants en cada categoria. Des de l'organització asseguren que també hi haurà alguna sorpresa. Escoltem a Joel Caparrós, membre de la Junta.
3: Sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
1: S'ofereix avui a la biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS en el marc de la Setmana de la Natura. Ho avança la regidora d'Educació Ambiental, Nàdia Cantero.
4: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: La Biblioteca de Tordera es converteix en un aparador de la biodiversitat per la Setmana de la Natura. L'equipament acull una mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub Tordera. Fins al 12 de juny es podrà visitar. Ho avança el president de Fotoclub, Xavier Llop.
5: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la Biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura.
1: I atenció, punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia a través de les xarxes socials el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. Una jornada on estarem pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Pel que fa al temps, tindrem un dia estable i assolellat a tota la comarca. No esperem precipitacions, temperatures mínimes que aniran dels 12 a 18 graus, màximes que avui pujaran i aniran dels 23 als 26 graus. De cara a demà, dimarts, es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca amb temperatures que baixaran lleugerament. Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
6: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
7: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
8: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
6: Lletres.
9: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
6: Llibres.
10: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
6: Cinema.
11: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat durant el seu aniversari d'un propi el Louis Armstrong i agafa el rei Skelly protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
12: Un repertori i un moment, no? Sí.
6: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
13: Bona tarda, som dilluns a les 6:04 de la tarda i comencem ara mateix la tarda és a tres bandes d'aquest dilluns dia 25 de maig. Bon dia, Arnau García.
14: Bona tarda.
13: Preparats aquí estem tots dos i, sí, com diem moltes vegades, l'equip és més ampli perquè a part de nosaltres dos, que sí que estem aquí físicament, també tenim els col·laboradors i avui a la banda de cultura en tindrem dos, en Jordi Montañés amb cinema i també en Toni López amb el seu Bocí de saviesa, que és molt concentrat, però molt interessant de tenir aquest contacte, aquest coneixement de filòsofs que han pensat, que ens han anat fent bases de la nostra cultura al llarg de la història i des de fa molts segles. Bé, doncs això, tindrem medi ambient, tindrem aquest apartat de cultura i després la banda de tecnologia, que te'n cuidaràs tu, Arnau, eh?
14: Sí.
13: Bé, doncs podem començar amb la primera banda, que és medi ambient.

Resulta que ara, aquests dies, s'està celebrant la 11a edició de la Setmana de la Natura, amb el lema «La conservació comença avui, per un futur viu». Aquesta Setmana de la Natura es consolida com la campanya més gran d'implicació ciutadana a la defensa de la natura a Catalunya. Del 22 de maig fins al 5 de juny es realitzaran centenars d'activitats arreu del territori amb objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de tenir cura del medi natural. La iniciativa promou activitats impulsades per una gran diversitat d'organitzacions, com entitats ambientals, ajuntaments, biblioteques, escoles, parcs naturals, empreses i altres agents del territori, posant en valor la implicació col·lectiva en la protecció de la natura. Coincideix amb tres dates claus. Quan comença, que és el 22 de maig, o sigui que això va ser divendres passat, que és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica. Després continua amb el Dia Europeu de Parcs, que va ser ahir, 24 de maig. I finalitza el 5 de juny amb el Dia Mundial de Medi Ambient, que ja podrem tornar a parlar de com se celebra aquest Dia Mundial de Medi Ambient. Aquestes efemèrides serveixen per visibilitzar la nostra interdependència de la natura i reforçar el missatge sobre la urgència d'actuar davant la crisi ecològica i climàtica. El focus central d'aquesta edició són projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. Aquest enfocament s'alinea amb l'objectiu de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural d'impulsar i aprovar plans de recuperació i conservació integrats que permetin abordar de manera conjunta les necessitats de diferents espècies i hàbitats d'un mateix ecosistema. La Secretaria de la Transició Ecològica participa activament en la Setmana de la Natura mitjançant l'organització d'activitats als parcs naturals, als centres d'informació i documentació de medi ambiental i incentivant la participació de la xarxa d'escoles verdes i sostenibles i de la xarxa de museus etnològics de la Generalitat. Això és el que ens diuen des de Medi Ambient, de GenCat, que és la Setmana de la Natura. Però, com dèiem, com també expliquen, a part de moltes entitats, també hi ha els ajuntaments, les biblioteques, que fan moltes accions per celebrar aquests dies. I l'Ajuntament de Tordera, doncs, com s'està dient des d'aquí a la ràdio, també fa diverses actes per commemorar aquesta Setmana de la Natura. I a Tordera són fins al 12 de juny. L'Àrea d'Educació Ambiental coordina aquesta Setmana de la Natura i s'organitzen diversos actes. N'hi ha diversos de programats que ja estan anunciats, com per exemple l'exposició que hi ha a la biblioteca. També tenim l'exposició és del 12 de maig al 12 de juny, que hi ha obres de fotògrafs professionals i amateurs que capturen la bellesa natural i la vida salvatge i els paisatges espectaculars de tot el món. Tenim també avui, justament, que hi ha la xerrada Basses, boscos, inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del municipi. És una xerrada que més o menys durarà una hora i té lloc a dos quarts, o sigui, d'aquí menys de mitja horeta, a dos quarts de set, a la Biblioteca de Tordera. És a càrrec de la Fundació EMIS, que ja hem parlat moltes vegades de la tasca que porta a terme la Fundació EMIS. Una altra de les activitats és la passejada ambiental que seria al voltant de Sant Ou. Es diu els serveis ecosistèmics de la vall de Sant Ou. Tindrà lloc el 27 de maig a les 17:30 i aquesta passejada pot durar un parell d'hores. Tenim també el dia 30 de maig la Biblioteca Porta del Parc, que és una passejada pel bosc de Ribera de la Tordera. Aquesta activitat s'inicia a dos quarts de deu del matí,
surt des de la Biblioteca de Tordera i dura 3 hores. Ens diuen que la Tordera és un sistema complex de cursos d'aigua, aqüífers i aiguamolls. Aquesta passejada ens ajudarà a conèixer-los i ens desvetllarà els senyals del constant estira i arronsa que s'estableix entre riu i població. Serà càrrec de l'Escola de Natura del corredor. Una altra activitat seria el dilluns, dia 1 de juny, i és la xerrada de l'excursió pirinenc a la Tordera i al Montnegre. Comença a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. L'excursió pirinenc és un rèptil que, tot i ser d'ambients més freds, el podem trobar al nostre territori. Aquesta xerrada ens permetrà conèixer més detalls sobre aquesta espècie en regressió. Anirà a càrrec de naturalistes del Montnegre. I el 3 de juny hi ha el taller científic familiar Coneguem els nostres amfibis. L'hora d'inici és les 17:30 i el lloc és la illa del riu. La durada es calcula que serà d'una hora i 30 minuts. Divendres 5 de juny hi ha una ullada al cel nocturn, com utilitzar un planisferi, i l'hora és a les 8:45 del vespre i el lloc Mas Penella. La durada de l'activitat és de 2 hores. És una xerrada divulgativa on podrem conèixer el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud. Bé, i fins aquí totes les activitats que s'organitzen, que organitza l'Ajuntament de Tordera i també la Biblioteca entorn d'aquesta Setmana de la Natura. És important poder fer inscripcions abans. Aquestes inscripcions s'han de fer a comunicació@tordera.cat. Més val inscriure's prèviament i no pas anar allà sense haver avisat. Vaja, també pot ser, però és molt més recomanable fer aquesta inscripció prèvia. Doncs molt bé, un cop repassades totes aquestes activitats de la Setmana de la Natura, que primer hem comentat una mica com què ens deien des de la Generalitat i ara hem concretat les celebracions que es fan aquí a Tordera, que com dèiem ja han començat i duren fins al 12 de juny i val la pena doncs triar a totes les que vulguem anar i si pot ser doncs inscriure'ns també a comunicació de l'Ajuntament, Molt bé, deixem aquí la primera banda de Medi Ambient i passem de seguida a la de Cultura. Com hem dit, tindrem cinema, tindrem en Jordi Montañés i a continuació en Toni López en Filosofia.

0: Tenim amb nosaltres en Jordi Montañés, que ens portarà les novetats d'aquest Festival de Cannes. Avui esperem, i bé, després també el seu podcast. Jordi, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Dolors. Doncs sí, jo crec que el principal interès de que hi havia aquest cap de setmana es centrava en saber com què s'acabaria enduint el cinema espanyol del Festival de Cannes.
0: Sí.
1: Perquè presentava, cosa insòlita, tres films molt potents de directors tan acreditats com en Almodóvar i el Rodrigo Sorogoyen, i després d'uns altres tant d'Empire com eren els Javis.
0: Sí, sí, hi havia expectatives, eh?
1: Moltes, moltes, molt altes. Però al final jo penso que es pot dir que més aviat ha estat una certa decepció, ja que després de l'històric i llarguíssim aplaudiment que van rebre els Javis al final de la projecció de la bola negra, que és aquest film que parla de la darrera inacabada obra de García Lorca, a més sobre un tema homosexual, després de que els van aplaudir durant no sé quant temps i va ser un rècord d'aplaudiments, l'únic que s'han endut ha estat el premi als millors directors i a sobre compartit amb el polonès Paweł Pawlowski, director de la pel·lícula Fatherland.
0: Sí, va ser molt aplaudida però no gaire res més.
1: És a dir, el públic sí que va respondre a lo que va veure, però al final el jurat pues, es va quedar a la meitat. O sigui que els Javis, que hi eren dos, han hagut de compartir premi amb un tercer director. O sigui que per unitat gairebé no els hi ha quedat res a ningú.
0: El premi trossejat.
1: Un terç de premi, sí. I a veure, nosaltres encara podem estar contents perquè la Setmana de la Crítica, que és una de les accions paral·leles del festival, la catalana Aina Clotet,
0: sí?
1: Ha tot el premi d'interpretació Estrella Emergente. Estrella Emergente, sí. Per la seva participació a la pel·lícula Viva,
0: sí.
1: Viva, la pel·lícula, on ella, a més a més, de dirigir interpreta el paper principal. La pel·lícula no se l'endut ella com a actriu.
0: Però
1: vull dir, de fet, també és una altra nova directora catalana i, a més, que té un reconeixement internacional.
0: Sí, sí.
1: Jo suposo que va sortir més feliç que el Modóvar i en Sorogoyen, perquè no, amb aquests no els van ni mencionar i ell encara els van dur. La guanyadora de la Palma d'Or ha estat una pel·lícula del director romanès Cristian Mungiu, no sé, no sé, titulada Fjord. F-J-O-R-D, Fjord, que ja s'ha estrenat a Espanya aquest mateix divendres. I el gran premi del jurat se l'ha endut el realitzador auxiliat rus Andrei Tiviaknesev, més o menys de pronunciar així,
0: sí?
1: Per la seva pel·lícula Minotaure, que aquesta sí que veig més difícil que es projecti per aquí. Bueno, felicitat doncs als Javis, que són els únics que han jugat alguna cosa, i haurem d'anar a veure la seva pel·lícula, que també s'acaba d'estrenar, que es pot veure ja, per constatar si han fet una obra tan bona com tothom està dient.
0: I ens diràs, quan la vegis, ja en diràs com la valores.
1: Sí, i a més, si la gent la va veure, també com la valora, perquè no, que realment és una pel·lícula que és molt interessant i molt bona. Pregem també que Fjord, perquè estigui interessat en la veure, la guanyadora de Cannes, és una pel·lícula que es preveu que generarà un debat important al tocar una temàtica política i socialment gens còmode per ningú. És com Los Domingos, aquestes pel·lícules que toquen temes una mica molestos.
0: Sí.
1: I a més, és una pel·lícula que sembla que per la seva qualitat cinematogràfica es preveu que optarà als Oscars de l'any vinent.
0: Pot ser interessant.
1: Jo crec que sí. Si veiem Cannes amb tots aquests plantejaments, val la pena. Està clar que entre les novetats de la setmana destaquen aquestes dues pel·lícules premiades del festival i també dues més que s'hi van presentar sense tant èxit, encara que també són francament bones.
0: I quines?
1: Aquesta setmana tot és pel·lícules que ja venen de Cannes. O sigui, jo crec que és l'any que ha anat més de pressa l'arribada de pel·lícules un cop premiada. Aquestes dues són una, és The Man I Love, dirigida per Aida Sachs i protagonitzada de manera molt impactant per en Rami Malek, que fa el paper d'un malalt terminal de sida que viu i treballa en el món teatral underground del Nova York a l'any 1981. O sigui, una pel·lícula històrica sobre aquell moment i el més interessant és la interpretació d'en Malek. I l'altra és Coward, o sigui, Covard, realitzada pel director belga Lucas Don, que ja va guanyar Cannes l'any 2022 i que ara ha filmat un drama ambientat a la Primera Guerra Mundial, també entre dos soldats amb un cert ambient homosexual, però que tracten tots dos de buscar de la manera més optimista de superar l'ambient brutal i depriment que hi ha en un conflicte bèl·lic. És una molt bona pel·lícula. Bé, i a part de Cannes, no tenim de remei que mencionar l'estrena d'una pel·lícula amb un títol tan enrevessat i poc atractiu com The Mandalorian en Grogu. Jo quan vaig veure el cartell vaig dir això de què va. Bueno, The Mandalorian en Grogu es veu que és una continuació d'una sèrie televisiva titulada The Mandalorian, que a més el que fa és continuar explotant temes i personatges de la Guerra de les Galàxies, que sembla que no s'hagin d'acabar mai.
0: Res d'original.
1: I es veu que això de The Mandalorian és un habitant d'un planeta que es diu Mandalorian, no ho sé bé. A veure, perquè els agradi la saga de les Galàxies, aquí tenen una altra píndola del mateix, i que s'ho passin molt bé. I jo crec que amb això ja podem anar amb el nostre protagonista d'avui.
2: La música darrere la càmera. Amb Jordi Muntanyès i Dolors Pinatelli.

0: Quins són els protagonistes d'avui?
1: Doncs mira, tant avui com a la propera sessió, ja no tornarem a parlar d'un compositor i d'un director que estiguin vinculats en les seves carreres, sinó de dos cineastes que han estat ells mateixos qui han composat la música de les pel·lícules que han dirigit. O sigui, de cineastes que han treballat alhora com a directors i compositors en els seus films. Suposo que devien cobrar el doble.
0: Segur. I així també evitaven discussions.
1: Segurament, sí. I el primer que parlarem serà del grandíssim Charles Chaplin, que a més de director i compositor, també va ser productor, editor i protagonista de la majoria dels seus films a partir d'un moment de vida.
0: Ho sabia fer tot?
1: Ja ho veus tu. La història de Chaplin és més aviat molt coneguda, sobretot perquè hi ha part dels documentals que s'han anat fent d'entorn seu. El 1992, un director anglès, Richard Attenborough, li va dedicar un biòpic de prop de 2 hores i mitja, on poca cosa més restava per explicar. Un biòpic, recordem, que tenia la gràcia especial de que una de les filles d'en Chaplin, la Geraldine, la que tant coneixem nosaltres,
0: sí,
1: interpretava el paper de la seva pròpia àvia.
0: Un plaer per ella devia ser.
1: Ara ja podria interpretar el paper de la besàvia, perquè estem... Ah. Tot... perquè l'edat ja crec que no té cap idea. Charles Chaplin neix a Londres el 1989 dins d'una família que treballava al Music Hall i amb 5 anys ja el feien sortir a l'escenari quan calia. Ara, l'important és que el 1907, amb 18 anys, ingressa a la companyia de mims d'en Fred Carno, on obté una formació artística de primera categoria i, a més, li ofereix la possibilitat de fer tot tipus de gires tant per Europa com pels Estats Units.
0: Bona formació devia tenir, però gràcia innata també, eh?
1: Devia. Però aquesta possibilitat de fer gires pels Estats Units va ser la que va aconseguir que en Marc Senet, que era el gran productor de les comèdies mudes de principis de segle, el descobrís fent el paper d'un borratxo, que, com sabem perfectament, els feia de conya, o sigui, es mudava de borratxo, i el va contactar i el va fer debutar al cinema el 1914 amb un film titulat Guanyant-se el pa. Ara bé, l'èxit li arriba un any després, el 1915, quan crea el personatge de Charlotte en un curt, el vaig veure en una exposició que vam fer de Chaplin fa uns anys,
0: sí,
1: un curt que continua sent divertidíssim, si el veiem avui dia, i que es titulava Carreres sufocants a Venècia.
0: I ja fa més de 100 anys d'això.
1: Sí, el curt és boníssim. És un tio que interfereix amb un que està... Un tio està rodant unes carreres de cotxes i va interferint pel mig. I és espatarrant, té molta gràcia. És el primer que va... Va, no cal dir que Chaplin es converteix en un dels comedians més importants del cinema mut, es fa ric, famós, i fa rica la seva productora, la Mutual Corporation, amb un munt de curtmetratges còmics memorables. Charlotte al carrer de la Pau, Charlotte presidiari, Charlotte al balneari, com ho vols, o sigui, jo els he vist tots perquè des de petit doncs els passaven al cine i ens ho passaven de conya.
0: I tant, sí.
1: Escolta, jo em sembla que si no m'han faltat massa. Però el 1918 és quan Chaplin abandona la Mutual i firma per un any amb la First National, que li permet començar a dirigir els seus films. Fins aquí no dirigia, només interpretava, eh? Però a partir d'aquí es comença a dirigir. Aquest any són els seus millors migmetratges, com Vida de perro, Armes a l'ombro, El chico o El peregrino. Aquí hi ha pel·lícules ja d'un cert, ja són migmetratges, d'un cert força, com era Armes a l'ombro o El chico.
0: Sí.
1: Chaplin continua el seu progrés personal com a cineasta i el 1919, junt amb la Mary Pickford, en Douglas Fairbanks i en David Griffith, o sigui, tres pesos pesats del cinema d'aquella època, funda la seva pròpia productora, encara en actiu, que és la United Artists.
0: Sí, o sigui, va obrint fronts.
1: Sí, cada vegada aconseguir ser més, controlar millor tota la seva producció.
0: Sí, sí.
1: El 1923 ja té uns estudis propis a Hollywood i engega els seus primers llargmetratges. Fins aquí només havia fet curts i mitjos. Ara ja són llargs. Aquell any, Una mujer de París, però ell només hi sortia fent un cameo tipus Hitchcock, i ja després, La quimera de l'oro, el 1925, una de les seves obres mestres, i El circo, el 1928.
0: Ja era cinema en majúscules, eh?
1: Jo fa poc vaig veure Una mujer de París, que l'havia passat, però que tenia marit per televisió, i és la que menys m'ha interessat de les tres.
0: Sí?
1: Les altres dues són molt bones.
0: Molt bones.
1: És un melodrama i no m'he acabat d'inventar. Bé, però tot això, el 1927, el sonor arriba al cinema, amb la famosa cantora del jazz, i com és ben sabut, la revolució tècnica és transcendental. I també, com és ben sabut, Chaplin rebutja d'entrada el sonor, però més concretament els diàlegs, el cinema parlat. No està en contra del sincronitzat. O sigui, que està d'acord en que la música de fons no la posi un senyor tocant el piano allà en un cine,
0: sí,
1: sinó el propi film, però que els actors, en lloc d'actuar dialoguin, li sembla abominable.
0: Vist des d'ara, no s'entén, eh?
1: No s'entén com es va rebotar tant en tema d'entorn d'aquest tema, dir que allò de teatre filmat, clar, era un mim, en realitat, no hi va. Curiosament, aquesta, diguem, de filosofia fa que fins a 1936, o sigui, com 9 anys després que s'estigui el sonor, quan el sonor ja està completament assentat en el món del cinema, es nega que se senti la seva veu en una pel·lícula. En canvi, decideix que, sense ser compositor, serà ell qui posi la música als seus films.
0: Molt atrevit.
1: Sí, o sigui, que la música sí que la posa, però no la veu. El primer film de música de Chaplin és El Circo, però no la va composar fins a la seva reestrena el 1962. La primera, doncs, genuïnament seva, és la del seu film següent, Luces de la ciutat, del 1932, em sembla. Sentint-la perquè segur que us sonarà més que força, i no perquè sigui Luces de la ciutat. Davant.

0: No era una música nova.
1: No, això no, oi?
0: Sí.
1: Ens hem equivocat. Ah, la música que acompanya la trista història del vagabund enamorat d'una saeta que es creu que és milionari és ni més ni menys que la violetera del maestro Patilla.
0: Doncs sí.
1: Jo quan la veia la primera vegada que no sabia la història em vaig quedar molt parat perquè era jovenet i clar, jo, això és la violetera. Segons explica el propi Chaplin en les seves memòries, la va sentir cantar per la Maraquel Meyer i li va servir d'inspiració quan feia el guió del film. I diu també que a la Meyer li agradava tant la Meyer que li va tractar de proposar que participés en el film i de convèncer-la perquè l'actués, però que ella no li va interessar. O sigui, ell volia que la Meyer fos de cegueta i l'altre li va dir que no. En qualsevol cas, el greu és que en lloc dels crèdits hi apareixia el maestro Padilla com a autor de la música, ni li van abonar res d'autor. I és clar, quan se'n va assabentar, el maestro li va clavar una judicial que va guanyar a París, el Padilla, i Chaplin el va haver d'indemnitzar amb molts calés.
0: Sí, és clar, s'havia saltat els protocols.
1: Els protocols i el pagar d'autor, tu.
0: Ja, ja.
1: Cinc anys després, el 1936, d'una altra pel mi millor film de la seva carrera, a més de La quimera de l'oro, que és Tiempos modernos, que a més està a l'origen dels problemes, acabarà sent l'origen dels problemes polítics que acabarà patint en Chaplin. Tiempos modernos, jo confio que l'hagueu vist, és un film divertidíssim i una crítica sensacional de l'industrialisme salvatge dels anys 20 amb un munt de seqüències memorables.
0: Sí, és molt, molt.
1: És boníssima. A part d'això, Tiempos modernos, històricament remarcable per dues coses molt importants. És la veu del vagabund, després d'aquest film, Charlotte ja torna a sortir a cap més film d'en Chaplin, i per altra banda, és quan per primer cop es pot sentir la veu d'en Chaplin en una pantalla.
0: S'atreveix.
1: El film encara és mut. Chaplin no parla, però canta. Una cançó, penso que més que coneguda, una cançó que penso més que coneguda, en la que fa servir paraules absolutament inventades i sense cap sentit. Ara posarem el tall, i avui sí que sap greu que estiguem en una emissora de ràdio perquè la seva actuació mentre es canta és memorable. Representa que el personatge ha de sortir a cantar una pista de ball i ha oblidat la lletra. La noia li diu, tens que sortir i punt. Sentim com soluciona aquest important problema i com s'inventa les paraules per cantar. Davant.
2: Sotella tu sentore, je ne te so che fare, je ne te si t'avore, je la tu la ti la toi.

0: tia si le mără, lăsând tia s-o prevără, lăsând tia cam sără. Și la poți la tua.
1: No hem vist les imatges, però venen al cap, eh? Sentint, sentint la música.
2: Sí, sí. Bé, a tiempos modernos sembla que això de la composició musical ja havia agafat una mica el tranquillo, perquè a part d'aquesta cançó en composa una altra, titulada Smile, que està tan famosa que anys més tard el propi Nat King Cole en fa una versió que és una delícia i és la que la Celine Dion en persona va cantar en el seu enterrament.
1: Vaja, que no ho va fer tan malament.
2: Que va al contrari, que bueno, va guanyar un Oscar i tot. O sigui, Ismael vol dir somriu. Per sí. Tant, està al seu enterrament i canta en somriu la Celine Dion amb en Chaplin. A continuació, en 1940, i en plena Guerra Mundial, Chaplin realitza la gran sàtira contra Hitler, titulada El Gran Dictador, i el 1947, Monsieur Verdú, un film inspirat en l'assassí francès Landru, amb un final molt polèmic en què, de forma indirecta, critica els crims de guerra comesos per totes les parts que han participat en el conflicte d'aigua.
1: De denúncia.
2: Sí, com una denúncia molt clara al final de la pel·lícula. I ara toca parlar de Candilejas, per comentar els problemes polítics que Chaplin va patir als Estats Units en el moment de la seva estrena, lligats també, com el comandant Dalton Trumbo, recordem, a la caça de bruixes organitzada pel senador McCann.
1: Ell també?
2: Ja ho veuràs. A principis dels anys 50, Chaplin, que ja tenia uns més de 60 anys, era multimilionari i feia pel·lis en comptagotes, feia una de quan en quan. Ideològicament s'havia manifestat com un home de pensament progressista, progressista i amb unes clares idees d'inquietuds socials, o sigui, però tampoc més, evidentment perquè era multimilionari. Doncs bé, per aquestes raons i perquè no va ajudar a vendre bons de guerra a la Segona Guerra Mundial a bord dels Estats Units, com ja havia fet a la primera, va començar a ser perseguit pel Comitè d'Activitats Antiamericanes que el 1947 ja va pressionar perquè fos deportat als Estats Units.
1: Molt fort.
2: 47, molt fort. Total, que quan el 1952 Chaplin i la seva família van ser convidats a assistir a l'estrena de Candilejas al Regne Unit, perquè recordem que ella és anglès,
1: sí.
2: El fiscal general dels Estats Units va donar ordre de retenir-los al transatlàntic on viatjaven i aprofitar per debatre si l'expulsaven o no del país, acusat de pertànyer al Partit Comunista Americà, que per cert en aquells moments no era delicte participar-hi, i també culpant-lo d'altres delictes contra la moralitat pública per la seva vida privada.
1: Censura pura, sí.
2: Pura i dura. S'havia
1: pura i dura.
2: Que era jovereta.
1: Sí, sí, sí.
2: Com a conseqüència, en és Chaplin qui decideix no retornar als Estats Units. O sigui, se'n va a Anglaterra i decideix a Anglaterra. Finalment, se'n va anar a viure a Vevey, a Suïssa, i Candilejas no es va estrenar als Estats Units fins 20 anys després, al 1972. Si el 52 marxa als Estats Units, no torna a finançar.
1: Sí.
2: Ara bé, de tot aquest merder, el divertit és que l'únic Oscar que Chaplin rep és per la banda sonora d'aquest film, per música, quan ja n'havia fet dos més i estava totalment retirat del cinema.
1: Ah, va tenir Oscar?
2: Sí, però no em segueixen. O sigui, el 72, Chaplin ja s'havia retirat del cinema. Però com que la pel·lícula estrena aquest any als Estats Units, llavors li donen l'Oscar, quan el tio ja passava de tot. Sí. O sigui, que el 1972, Chaplin retorna als Estats Units i el 16 d'abril, el dia que compleix 83 anys, rep de mans de Jack Lemmon l'Oscar per la música de Candilejas i l'honorífic per tota la seva carrera. Todo en uno y quedamos bien. O sigui, que ja l'entitat i tal, i no és l'Oscar. Molt bé. Com veieu, la gent d'esquerra, ni que sigui multimilionària, mai ha estat ben vista a Hollywood.
1: No.
2: Com t'havíem fet la millora. Bueno, posem, doncs, la música de Candilejas, que, perquè és per l'únic que es va donar Oscar Chaplin, que és també excel·lent. Endavant. I molt coneguda.

0: coneguda i bonica, eh?
1: Bé, aquesta també és molt famosa. A veure, Candilejas és un melodrama bastant durinyo del Chaplin. A mi no m'ha fet mai el pes, ni més d'una vegada. Ara, té una seqüència final, surten tots dos, el Buster Keaton i el Charles Chaplin.
0: Sí?
1: La seqüència final de Candilejas és sensacional.
0: Preciosa. Així,
1: no, divertidíssima, és una cosa. I més tots dos allà, i magnífica. Bé, com t'he dit, l'any 72 Chaplin ja s'havia retirat del cinema.
0: Sí.
1: I el darrer que va fer, i l'únic amb colors, va ser de l'any 67, quan ja tenia 78 anys. En ell només feia un petit cameo d'un cambrer borratxo, on tenia que ser...
0: El seu paper.
1: I hi havia un altre personatge que feia el paper de Chaplin, però no li sortia bé. O sigui, es notava que aquell no era Chaplin. I els protagonistes eren Marlon Brando i la Sofia Loren. La pel·li, clar, és La Condessa de Hong Kong, que a mi em va deixar una força la primera vegada que la vaig veure.
0: No esperaves més?
1: Chaplin, Brando, Loren... Després he vist que també tenia els seus excels, però no és de la més bo de Chaplin, però tampoc està tan mal. Per cert, entre els seus encerts, sens dubte, està la romàntica cançó del film, que va ser de nou un gran èxit internacional, i que es titula Amor es mi canción. Segur que l'ha sentit un munt de vegades, però també segur que la majoria de gent no sabia o no sap que el seu compositor és Charles Chaplin. Sentim-la i la reconeixerem. Endavant.

0: És una música molt coneguda, molt popular.
1: Popular la tocava aquells violines màgicos i sí. Jo que sé, i els coros.
0: Sí,
1: de tot,
0: sí, sí.
1: De tot tipus de versions d'aquesta cançó, sí. Bé, Chaplin, Bona Suïssa, els vols de Nadal del 77, amb 88 anys, i jo penso que amb tot ja el que hem dit, poc més cal afegir d'aquest gran director i compositor. O sigui que ens farem dins de 15 dies, que portarem l'últim, que serà un altre també, que fa les dues coses al bar.
0: Sí, sí, això avui és un dos en un, i la setmana que ve, la propera sessió també. Doncs gràcies.
1: Aquest ens és més proper.
0: Sí? A veure, anirem pensant. Aquestes dues setmanes anirem pensant a veure qui pot ser. Gràcies, Jordi. Fins d'aquí dues setmanes. Moltes gràcies.
1: Vinga, adéu-siau. Adéu, adéu.
2: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 llatins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera, a la teva butxaca.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
6: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda als oïdors i oïdores del programa Tres Bandes. De la secció Cultura, un bocí de saviesa. Soc Toni López i avui parlarem de Marc Aureli, 121-180 després de Crist, el rei filòsof. Marc Aureli, emperador de Roma des de l'any 161 fins al 180, es podria haver convertit, més que ningú, en el somni de Plató d'un filòsof convertit en rei. Marc nasqué a Roma en una família rica i ben connectada políticament. Però no tot eren flors i viales, perquè el seu pare va morir quan ell era petit i fou educat pel seu avi. A Marc se li donà una excel·lent educació, que incluïa una sòlida base del grec i nombrosos tutors en filosofia. Amb només 11 anys i sota la influència d'un tutor estoic, Marc decideix viure com un filòsof, vestint una austera capa de llana típica dels filòsofs i dormint al terra. Als 16 anys, Marc fou adoptat per l'emperador electe Antonino Pio. Quan Antonino morí al 161, Marc el succeí com a emperador. Encara que odiava la guerra i tenia molt mala salut, Marc passà gran part del seu reialme fora de Roma, protegint les fronteres del nord de l'imperi. Una vegada, visitant Atenes, va córrer pels carrers amb la seva capa de filòsof i sense ningú de la seva guàrdia, rebent classes de distingits filòsofs i participant en debats en perfecte grec. En marxar, va fundar càtedres en cada una de les quatre escoles filosòfiques més importants d'Atenes: la platònica, l'aristotèlica, l'estoica i l'epicúria. Als 58 anys, després d'una victòria de Roma sobre les tribus del nord, va ser a l'actual Viena, Marc sentí la proximitat de la mort. Es retirà a la seva tenda, negant-se a menjar o beure res en 6 dies, i va morir segons els seus desitjos. Després de la seva mort, es va trobar un quadern en una tenda escrita en grec anomenat Pensaments per mi mateix, que segurament l'haureu vist anunciat en publicitat a la televisió, i es titula Les meditacions de Marc Aureli. En aquestes pàgines trobem l'autèntica veu de Sòcrates i Epíctet, escrita per un home que posseïa el poder absolut, però en lloc d'escollir jugar el paper d'home que posseïa aquest poder absolut, va decidir jugar el paper de serf dirigent. A les ribes del Danubi, Marc meditar a propòsit de les idees que havia après a la seva joventut: la futilitat de la fama, la importància del deure, la brevetat de l'existència humana, la inutilitat del por a la mort i l'acceptació del propi destí com a part d'un savi pla diví per l'univers. En Marc trobem una de les poques excepcions a la màxima: el poder corromp i el poder absolut corromp absolutament. És a dir, Marc Aureli va exercir un poder absolut sobre Roma i, en comptes de corrompre's, va decidir servir al poble. I servir al poble batallant i creant càtedres de filosofia a Atenes i donant exemple, cosa que ja ens agradaria que passés en altres reis i en altres polítics també de la nostra època, i que, per desgràcia, està molt poc practicat. Així doncs, us deixem amb aquest consell. Aneu a la biblioteca de Tordera i busqueu les meditacions de Marc Aureli, que molt probablement estaran en castellà, però que pagaran la pena. Així és que us deixo amb deures per aquest calorós maig, que és llegir les meditacions de Marc Aureli, 121-180,
161-180, emperador de Roma, l'emperador que podia haver sigut un gran corrupte i va ser un gran home. A reveure!

0: Quan falten 10 minuts per les 7 de la tarda i hem fet la primera banda tractant de medi ambient i d'aquesta setmana de la natura, i la segona banda de cultura amb en Jordi Montañés i aquesta bocí de Sabieves que escoltem, acabem d'escoltar amb Antoni López, anem a la tercera banda. Arnau, la tens preparada, és tecnologia i te n'ocupes tu.
1: Sí, tot a punt.
0: Doncs quan vulguis.
1: Doncs bé, avui us parlem d'un tema que segurament si algú hagués tingut la idea de 20 anys abans, per exemple, dir que un dia milers de persones omplirien estadis per veure altres persones jugar a videojocs, segurament el tractarien de boig i no el creurien.
0: Doncs sí.
1: Però en veritat, ara ja això és una realitat. Els esports electrònics, coneguts com a esports electrònics o e-sports, s'han convertit en un fenomen global que mou milers de milions d'euros i que trau audiències comparables a les de molts esports tradicionals.
0: Ah, sí?
1: Però comencem pel principi. Què són exactament els esports electrònics? Bàsicament són competicions organitzades de videojocs on jugadors professionals s'enfronten entre ells en títols com League of Legends, Counter-Strike, FIFA, Fortnite o Valorant, entre altres. Hi ha equips, entrenadors, patrocinadors, lligues i tornejos amb premis milionaris. Els millors jugadors del món guanyen salaris que rivalitzen amb molts esportistes convencionals. El creixement d'aquest sector està vertiginós. L'any 2024 es calculava que els esports electrònics generaven més de 1.000 milions de dòlars en ingressos globals, sumant patrocinis, drets de transmissió, entrades i merchandatge. Tornejos com el Mundial del League of Legends o d'International de Dota 2 han superat en audiència finals de competicions esportives tradicionals. I amb plataformes com Twitch o YouTube Gaming han creat un ecosistema sencer al voltant del joc en directe. Un dels debats més interessants és si aquests esports electrònics mereixen ser considerats un esport de veritat.
0: Ah, clar.
1: I per una part tenim els defensors que argumenten que requereixen reflex, coordinació, estratègia, treball en equip i una dedicació tan intensa com qualsevol esport físic. Els jugadors professionals entrenen 8 o 10 hores diàries, cuiden la seva alimentació i fins i tot treballen amb psicòlegs esportius. Però, en canvi, els seus detractors, en canvi, consideren que sense un component físic no es pot parlar d'un esport en el sentit tradicional del terme. Però sigui com sigui, les institucions esportives ja han pres nota. Per exemple, el Comitè Olímpic Internacional ja ha donat uns passos importants en aquest sentit. Als Jocs Olímpics de París del 2024 es van incloure ja els primers Jocs Olímpics d'esports electrònics. Però això va fer-ho com a esdeveniment paral·lel.
0: Sí.
1: Però tot apunta que la integració anirà molt més enllà en les properes edicions.
0: No hi va haver massa ressò, em sembla. Almenys
1: no, tampoc es va parlar
0: gaire. No es va saber gaire.
1: Però, per exemple, en alguns països asiàtics, on la cultura d'aquests esports està molt més arrelada, ja el reconeixem oficialment com una disciplina esportiva i financen equips nacionals. Però aquí a casa nostra, a Espanya, els esports electrònics també han crescut amb força. Espanya té una lliga professional de videojocs, la LVP, que organitza competicions en títols com League of Legends o Clash Royale i que retransmet les seves partides per internet amb centenars de milers d'espectadors. Clubs de futbol tradicionals com el Barcelona, el Real Madrid o València ja tenen les seves seleccions d'esports electrònics, amb jugadors fitxats i competint a nivell internacional. Però aquest fenomen no només és cosa de professionals. Milions de persones arreu del món segueixen els seus jugadors favorits com si fossin estrelles del rock. Hi ha streamers i creadors de contingut que han construït carreres milionàries simplement jugant als jocs en directe davant de les càmeres. Una de les figures més conegudes, per exemple, del nostre país seria Ibai Llanos, que és un streamer més conegut de la llengua castellana. Sí. Aquest ha demostrat que el món dels videojocs pot generar una influència cultural enorme, molt més enllà de les pantalles. I com a qualsevol indústria en creixement, els esports electrònics també afronten reptes importants. Un d'aquests dels més importants és el benestar dels jugadors professionals. L'exigència és extrema. Les carreres solen ser molt curtes i els jugadors es retiren abans dels 30 anys per lesions als canells o esgotament mental. La pressió psicològica és enorme i el sector comença a prendre consciència de la necessitat de protegir millor els seus talents. També hi ha debat sobre la inclusió. Els esports electrònics professionals continuen sent un món predominantment masculí, Tot i que de vegades hi ha més iniciatives per fomentar la participació femenina i crear espais més diversos. La toxicitat en alguns entorns del joc en línia és un problema real que les empreses i les lligues intenten combatre amb polítiques més estrictes. Però en definitiva, els esports electrònics han passat de ser una afició de nicho fins a convertir-se en una indústria global que no para de créixer.
0: Doncs sí, tant, pel que dius.
1: Una prova de que els videojocs durant dècades van ser vistos com una pèrdua de temps, ara estan ocupant un lloc legítim en la cultura popular i en el món de l'esport.
0: Per mi és força desconegut, però si vols fer-te seguidor, què has de fer? Si vols fer-te seguidor d'alguna d'aquestes competicions?
1: Això t'informes, pots buscar per Google o preguntes per exemple, alguna agència oficial fins i tot. Normalment Twitch és una plataforma així de directes que hi ha moltes lligues.
0: Ja trobes, no?
1: Sí, ja trobes
0: moltes lligues.
1: Sí, entres al Twitch i busques potser torneig de League of Legends, que és un joc, sí. I segur que hi haurà algun.
0: Sí, sí, sí. Però vaja, segons has estat comentant també, dedicar-se a això també comporta problemes de salut, no?
1: Clar, perquè al final és moltes hores dedicant-te-la només a la pantalla.
0: És clar. I crea molt d'estrès i molt d'esgotament també, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. Bé, doncs no sé si és un tipus d'esport que recomanaran els metges com per fer salut o no, però que sí que s'està imposant, o sigui que s'ha de tenir en compte i hem de conèixer-ho també. O sigui que moltes gràcies per explicar-nos que hi ha aquest tipus de competicions per als que no ho sabem, perquè molta gent segur que sí, que ja ho sabeu i que ho seguiu i n'esteu informats, però hi ha d'altres persones que no, si no estàs en aquest món, no ho saps. Gràcies per explicar-nos-ho, Arnau. I deixem aquí la nostra tarda de tres bandes del dilluns dia 25 de maig i ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Som dilluns 25 de maig de 2026. Èxit de participació en la sisena diada de la seguretat i les emergències de Tordera. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç molt positiu d'una jornada que va acostar els cossos de seguretat als més petits i que reforçava també la pedagogia viària.
2: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer, que per tant hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran, una presentació que serà el proper dimecres a 9:15 del vespre i s'explicaran totes les novetats del torneig, sobretot també els equips participants. Des de l'organització asseguren que hi haurà alguna sorpresa. A Joel Caparrós és membre de la Junta del Memorial.
3: Sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
1: S'ofereix avui a la biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS. En el marc de la Setmana de la Natura ens avançava aquesta proposta Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental.
4: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
1: La biblioteca es converteix també en un aparador de biodiversitat amb la mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub Tordera fins al 12 de juny. Ens en parlava el seu president, Xavier Llop.
5: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura.
1: Punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia a través de les xarxes socials el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i també directiva. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Pel que fa al temps, tindrem un dilluns estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos. Les temperatures mínimes baixen lleugerament, aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i 26 graus. Un informatiu que completarem, com és habitual, amb la plana comarcal i a l'espai de les entitats La Teranyina. Comencem aquesta edició de dilluns, 25 de maig.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera va acollir amb gran èxit de públic la 6a edició de la Diada de Seguretat i Emergències, l'esdeveniment que tenia com a objectiu consolidar el vincle de proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania, va omplir el matí de dissabte d'activitats didàctiques, exposicions de vehicles i simulacres operatius destinats sobretot a infants i joves. La regidora de Seguretat i Protecció Civil, Nadia Cantero, ha fet un balanç molt satisfactori de l'assistència. Tot i el temor inicial per les altes temperatures, la resposta dels veïns i de les escoles va ser excel·lent. Cantero va destacar la importància que els nens i nenes interactuïn amb els agents per no perdre por a l'uniforme.
1: Patíem una mica perquè feia molta calor i hem pensat que potser la gent es quedaria a casa. I ha sigut un continu de passar gent. Hem tingut aquí tots els cossos d'emergència amb una predisposibilitat per als nens i per als adults. Impressionant. Com deia l'alcaldessa, és molt important que els nens petits tinguin aquest contacte amb els cossos d'emergència i seguretat. Han de perdre aquesta por a l'uniforme i han de saber que són els nostres servidors públics i que ens ajudaran sempre que tinguem algun problema. I, bueno, i hem comptat també amb la unitat canina, que ens ha fet aquí una demostració espectacular, que com sempre ha sigut un èxit, plena de gent.
0: Una de les anècdotes de la jornada va ser la sortida en directe d'un dels camions de bombers a causa d'un avís d'emergència. El públic assistent va poder viure en directe com s'activava el protocol d'actuació immediata, un fet que, segons la regidora, va enriquir l'experiència dels visitants. El vehicle va retornar al recinte al cap de poca estona en rebre un nou avís on es confirmava el control de l'incendi.
1: També hem patit un moment d'emergència perquè un dels camions de bombers ha hagut de sortir a fer un servei i hem vist, doncs, com es preparaven tots per sortir corrents, que també, doncs, mira, sortosament no ha sigut res greu, han tornat abans d'hora, però bueno, també ha sigut experiència per veure com treballen. I agrair, doncs, a les escoles, a tothom que ha vingut i a la gent de Tordera, sobretot, que és molt participativa d'aquestes jornades i que donen molta motivació per continuar fent-les.
0: L'acte es va cloure també amb el tradicional lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació per a la mobilitat segura que s'ha desenvolupat a les escoles tordarenques durant aquest curs escolar. Més enllà de les exhibicions operatives, la Diada va servir per fer pedagogia viària i conscienciar la ciutadania, recordant especialment als més joves la necessitat de moure's amb seguretat pel municipi. Us expliquem també que Tordera es prepara per acollir una de les cites més esperades del calendari esportiu de l'any, la 27a edició del Memorial Josep Barceló. El torneig d'enguany es presentarà oficialment el pròxim dimecres, 27 de maig, a 9:15 a l'esplai de la Gent Gran, en un acte on s'explicaran els canvis i el format que seguirà la competició, a més d'una xerrada esportiva amb Xavi Torres, Guillem Ferrer, Edgar Galán i Jordi Guerrero. Entre les grans novetats d'aquesta 27a edició destaca el canvi en el protocol de cloenda. Enguany, l'organització ha decidit apostar per una cerimònia d'obertura que tindrà lloc dissabte al migdia, una mesura que permetrà deixar els equips més lliures un cop acabada la jornada esportiva. En l'àmbit competitiu, el torneig fa un salt quantitatiu important i recupera el format de 20 equips participants per categoria, superant els 16 de les darreres edicions. Des de l'organització asseguren que també hi haurà alguna sorpresa. Ho explica Joel Caparrós, membre de la Junta del Memorial Josep Barceló.
2: Hi ha alguna nota molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a lo que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè ja hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior.
0: El torneig manté el seu compromís amb la diversitat i l'esport de base, reunint enguany les categories S10, benjamins de segon any, S11, alevins de primer any, i S12, alevins de segon any. Un any més es consolida la categoria alevi femení i la modalitat de futbol inclusiu amb la participació d'equips com els Invencibles o l'Atlètic Club Tordera. Tota aquesta preparació no seria possible sense els col·laboradors que destinen el seu temps i dedicació. Des de l'entitat asseguren que tot i el treball constant de les 14 persones de la Junta durant tot l'any, la col·laboració dels voluntaris durant el cap de setmana en totes les tasques del torneig és el que realment fa viable aquest Memorial Barceló.
2: Que és que mai els podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el Memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això de veritat que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si el cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
0: L'organització convida tota la ciutadania a assistir dimecres a la presentació per conèixer de prop un esdeveniment que tornarà a convertir Tordera en un punt de trobada de futbol base català.

0: En el marc de la Setmana de la Natura, la Fundació EMIS prepara aquesta tarda una xerrada sobre basses, boscos inundats, rieres i rius, el valor de les zones humides del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts però essencials per a la vida. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental.
1: I ens permetrà conèixer també els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
0: A Catalunya tenim un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais PEIN de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per a la protecció i la gestió de 4 espais naturals protegits: l'Estany de Sils i la Riera de Santa Coloma, els turons de Massanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Croix. Un total de més de 1.000 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la diversitat i el territori, entre ells l'Ajuntament de Tordera. La xerrada Basses, boscos inundats, rieres i rius, el valor de les zones humides, serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I no deixem el marc d'aquesta celebració de la Setmana de la Natura, perquè la Biblioteca de Tordera acull fins al 12 de juny una impactant mostra fotogràfica dedicada al medi ambient. L'exposició ofereix un recorregut visual per la fauna i la flora, incloent-hi des de mamífers i aus fins al món subaquàtic i passatges espectaculars. A més de la seva vessant artística, la mostra posa l'accent en la denúncia ecològica, convidant a la reflexió sobre l'estat actual del planeta. L'exposició està oberta a tota la ciutadania en l'horari habitual de la biblioteca. Així mateix, s'han habilitat visites guiades per les escoles que ho sol·licitin amb l'objectiu de fomentar la consciència ambiental entre els més joves del poble. Xavier Llop és president de Fotoclub Tordera.
2: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. Les escoles que estiguin interessades podran gaudir d'una visita guiada, acompanyada d'un petit exercici visual, pensant per fomentar l'observació i la mirada crítica sobre la natura. Per garantir una experiència adequada i evitar coincidències entre grups, aquestes visites escolars es realitzaran sempre amb cita prèvia, coordinant els horaris per no solapar diverses escoles al mateix temps. I a més, l'exposició està oberta a tothom, dins els horaris habituals de la Biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura. Des de Fotoclub Tordera us animem a visitar l'exposició i fomentar part de la Setmana de la Natura.
0: Per més informació i reserves de visites escolars, podeu contactar amb el Fotoclub a través del seu correu formació@fotoclubtordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El CET Tordera ha emès un comunicat oficial on anuncia el final del cicle del seu actual equip sènior femení que actualment milita a la categoria de Supercopa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada per al bàsquet femení del municipi. A través de les seves xarxes socials, l'entitat ha expressat que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb el club i han portat el nom de Tordera arreu del país. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent el conjunt tordanenc ha assolit el sostre del bàsquet estatal competint durant dues temporades a la Lliga Femenina 2, la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte es van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'Espart Girona durant una temporada. Una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu. Malgrat el tancament d'aquesta etapa, la màxima categoria competitiva de l'entitat, el CET Tordera, ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir a la tarda va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Tota l'afició del CET Tordera va vestir-se de gala al pavelló dels Països Catalans per acomiadar totes les jugadores en el darrer partit de Lliga, on van acabar perdent per la mínima 58-66, on el resultat va acabar sent el de menys. Informació esportiva, notícia que trobareu ampliada avui a partir de les 8 de la tarda en el show diari, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar retira el suport del trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al rec Viver, ens ho explica des d'Ona Malgrat, Javi Méndez.
1: L'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple d'aquest dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del Delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple de març de 2025, en el que el consistori donava suport a aquesta alternativa 3 i alhora informar-ne l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser més competitius. Durant l'aprovació de la moció, el gerent de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, ha afirmat que s'ha fet justícia, però que això és només el primer pas. La moció es va aprovar per unanimitat.
0: Acaba sense acord la tercera reunió entre sindicats i Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
2: Hi haurà una nova trobada dimarts que ve després que els sindicats han rebutjat les propostes d'educació que ha plantejat millores en els complements. El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial, donant resposta doncs, a aquesta pèrdua de poder adquisitiu.
2: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
4: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet. En qualsevol cas, sí que hem demanat també, en aquest cas a les organitzacions sindicals, que mirin la proposta que estem fent, perquè és una proposta amb moltes bondats.
2: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: Anem a parlar del temps amb informació que ens facilita el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme. Esperem un dilluns amb un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 2 a 3 de component variable aquest matí girant a component est de cara al migdia. Mar en estat de marejol amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes baixen avui lleugerament entre els 12 i 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i els 26 graus. De cara a demà dimarts es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca, tot i el possible aparició d'algun núvol baix a la serralada litoral. No esperem pluges. Vents lleugerament moderats, a força 2 a 4 de component est. Mar en estat de marejol a Maries de Maró de cara a la tarda. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i fins i tot baixaran lleugerament a les zones altes de la comarca, amb valors que aniran dels 14 als 19 graus. Les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Teranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
2: Hola, què tal? Benvinguts a La Teranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova entitat per parlar aquest any de 2026. Tenim amb nosaltres el Memorial Barceló. Avui que tenim amb nosaltres un representant de la Junta, en concret un que s'encarrega més de la part esportiva. Ara ho comentàvem fora de càmera, Joel Caparrós. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Parlarem una miqueta d'aquest 2026, d'una mica d'actualitat de l'entitat, perquè ara ja s'acosta potser la data clau de l'any, diríem, que marca aquesta entitat, que és el Memorial, precisament, el torneig que feu cada any. Però per començar sempre deixem un petit espai per introduir una mica l'entitat, de què tracta, en què consisteix.
3: Bueno, l'associació del Memorial, com bé diu la paraula, és el record, el Memorial en Josep Barceló, d'acord, que ja portem aquesta, la 27a edició, que fem el torneig en el seu nom i en el seu record. I llavors la principal acció que fem és el torneig Memorial Josep Barceló, que és per el que vam crear i existeix aquesta entitat i aquesta associació.
2: Abans de començar ja a entrar en matèria, volia preguntar-te, perquè he dit que queda ja pocs dies, poques setmanes per aquesta data, en concret quins dies són?
3: El Memorial és el 6 i 7 de juny, sí, ho tenim a tocar. També és cert que aquestes dues setmanes ja són, les finals són mogudetes. La setmana que ve fem la presentació del torneig el dia 27, el dimecres 27 a les 8:30 aquí a l'esplai de la gent gran, que també convido la gent que pugui vindre, crec que estarà molt i molt bé. Tenim gent de molt de nom que ve a xerrar sobre futbol, sobretot, i aprofitar per poder presentar una mica aquesta edició. I sí, ho tenim a tocar. Sí, són dues setmanes ara frenètiques ja d'anar endavant.
2: No sé com són aquests preparatius, sobretot ja en aquesta recta final. Com descriuríeu potser el procés de portar els equips, de preparar tot el tema també de material? Com és aquest procés?
3: Sí, penseu que això ho portem treballant. Jo sempre ho dic, acaba el Memorial i pràcticament no ja estem recollint tot el material el diumenge a la tarda-nit i ja estem pensant el següent. O sigui, portem pràcticament un any treballant a l'edició. És una feina molt i molt llarga, que no és que es redueixi en l'últim mes ni en aquestes dues últimes setmanes ni molt menys. Llavors portem un any sencer ja treballant-ho i ara ja és acabar de polir detalls, acabar de perfilar horaris, d'acabar de quadrar els hotels, els horaris dels busos, mirar que no tinguem cap inconvenient, que sempre n'hi ha alguns, i res, acabar de quadrar tot perquè el dissabte a les 8:30 el primer partit sigui puntual i inici tot com esperem que vagi, que sigui genial.
2: Perquè per la gent que no sabia, que sí que potser hem començat a parlar d'aquest torneig, però en quines categories se centra, més o menys, quins equips sol tocar o solen participar en aquest torneig?
3: Participa la categoria S10, que són nens de 10 anys, S11 i S12. O sigui, serien alevins de, el que abans eren alevins de segon any, alevins de primer any i benjamins de segon any. Aquest any també tenim, bueno, els últims dos anys hem tingut la categoria de la B femení, que vam començar amb la infantil l'any passat a la B femení, i també tenim la categoria de futbol inclusiu amb la participació dels Invencibles i l'Atlètic Club Tordera, que també els tindrem en el torneig un any més.
2: No sé com és, entenc que tu des d'aquesta part esportiva de contactar amb els equips deus haver de contactar directament amb els clubs per participar. No sé com és contactar amb equips de molt de renom, com és el Barça, l'Espanyol, tots aquests equips que venen any rere any al Memorial. No sé si és gaire difícil, si teniu un tracte familiar potser.
3: Sí, hi ha clubs que portem molts anys repetint amb ells, com és el Barça, com és el Girona, com pot ser Villarreal, que el contacte ja és pràcticament el mateix de cada any i pràcticament no hem d'explicar res, sinó que com ja coneixen el torneig, inclús ells ens pregunten quines dates ja són quan acaba per guardar-se en el calendari, igual que ens passa amb Osasuna. Quan intentem incorporar algun equip nou, doncs bueno, és buscar-nos la vida per veure qui s'encarrega, trucar-los, intentar explicar-los una mica que, de què es tracta aquest torneig, perquè a vegades costa i estem en un món que cada cop n'hi ha més i més tornejos d'aquest estil. Si anéssim 10 anys enrere segurament érem dels pocs que els feien en aquestes magnituds. Ara sí que és veritat que hi ha empreses que s'hi dediquen, llavors és la feina d'intentar que facin aquest primer pas de vindre, perquè sí que és veritat que un cop l'han tastat, un cop han vingut al Memorial, després ja és molt més fàcil les renovacions. No hem tingut mai cap problema en poder renovar un equip que ja hagi vingut. I és això, al final ells tenen molts compromisos també, vull dir, no tenen tantes línies, i si volen, la nostra intenció és que ens vinguin les primeres línies, doncs sempre el contactem molt abans, i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
2: Parles de competència, tot i això, que aquests darrers anys dius que hi ha empreses o hi ha altres tornejos que cada cop doncs, es van desenvolupant. No sé si això us afecta directament o dins del que hi ha ho porteu bé.
3: No, dintre del que hi ha, com tenim el background de molts anys i que els equips ja confien en nosaltres, ens és més fàcil. Sí que és veritat que a vegades, doncs, te venien amb les tres categories un equip i ara aquest any potser costa més perquè s'han de repartir amb altres tornejos. Però intenten no fallar i no ens és complicat, per el que et dic, perquè crec que els equips ja confien en nosaltres, coneixen el torneig, saben de la serietat amb el que el tractem, amb la professionalitat que tenim, i llavors ens és bastant fàcil. Vull dir, ens costa més a vegades incorporar un equip nou, perquè també, pues, bueno, igual que passa amb nosaltres, que hi ha molts que ja tenen el compromís agafat amb nosaltres i que volen repetir, doncs entenc que en altres tornejos també passa. I captar aquest equip nou que deixi d'anar a un lloc per vindre al teu, doncs ara, a dia d'avui, és el que potser ens està costant més. Però sí que és veritat que, el que reitero, un cop proven el Memorial, et demanen l'any que ve que volen tornar.
2: Doncs també et volia preguntar, hem parlat de la teva tasca dins d'aquesta associació, però també volia preguntar-te quants membres sou actualment a la Junta i també com a membres doncs, encarregats, que treballen doncs, dia a dia perquè es pugui dur a terme aquest memorial. I d'altra banda, una feina que també veiem molt sovint són els col·laboradors que teniu els dies del torneig, sobretot.
3: Correcte. En el dia a dia, el que ve a ser el que et dic de treballar-ho durant tot l'any, som els de la Junta, que som 14 membres, si ara no m'equivoco, que són els que estem treballant durant tot l'any. Cadascú té una mica les seves tasques repartides en seccions. Jo tinc la part esportiva, hi ha gent que s'encarrega més de temes de xarxes socials, altres més del tema de logística. Bueno, al final tots fem de tot, però sí que és veritat que hi ha gent una mica més específica en les seves àrees. I el que tu dius, això és durant tot l'any, però el dia esforç, els del Memorial, tenim la gran sort, i no em cansaré mai de dir-ho, que és, jo crec que és de lo que més podem estar orgullosos, dels més de 180 voluntaris que ens acompanyen el cap de setmana, que és que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el Memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve, et diu, en què et puc ajudar, i això de veritat que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si al cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
2: Com que s'ha dit aquest tema dels col·laboradors, et volia preguntar com ho pot fer algú que vulgui doncs, col·laborar aquest any per contactar amb vosaltres i ajudar amb el que sigui.
3: Bueno, doncs pot contactar amb l'Adrià de Barcelona o amb mi mateix o amb qualsevol de la Junta que conegui o que ens facin arribar el seu contacte, i nosaltres estem encantats d'acollir. Qui vulgui ajudar, sempre ho he dit, que qui tingui ganes de col·laborar i tingui ganes d'ajudar, en el que sigui, ho farà. Vull dir, no tanquem mai les portes a ningú, al contrari, vull dir, només faltaria que tinguessin que rebutjar gent que vulgui ajudar. Llavors, qui vulgui vindre a col·laborar, que mans mai falten, estarem encantats i poden, ja dic, contactar amb qualsevol de la Junta, amb mi mateix, amb l'Adrià Barceló, que en aquest cas s'encarrega més també dels voluntaris a nivell esportiu. Llavors, només ha de fer això, intentar, si no coneix a ningú, pot adreçar-se al Club Futbol Tordera o em trobaran a mi perquè hi soc allà cada dia, o li facilitaran el meu contacte.
2: Perfecte, doncs ja per anar acabant et volia fer una pregunta, que abans hem parlat d'una novetat d'aquest any, que és que també feu aquesta xerrada, però no sé si hi ha alguna novetat més a comentar, o canvis en el format del torneig, o alguna cosa, o si repetiu format.
3: Tenim alguna novetat que ens la reservem per al dia del torneig, que crec que aquest any hi ha alguna novetat molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a el que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar que hi havia

0: El primer desig, que faci un dia com el que fa avui, que el temps ens acompanyi, que això per nosaltres és super, super important, i la resta, que flueixi com els últims anys. Crec que ho tenim tot tan preparat i tan quadrat perquè les coses surtin bé, llavors que els nens gaudeixin, que les famílies gaudeixin, que hi hagi un bon cap de setmana de futbol, perquè el nivell el tindrem segur, perquè per als equips que venen, no només professionals, sinó tots els que venen a participar són clubs de molt nivell, que venen a gaudir d'un cap de setmana, o a dir d'una experiència que al final crec que per això el fem, no? Sí que és molt bé, està molt bé que el nivell sigui molt alt, però crec que el que venem o el que volem transmetre és que venen a competir, però també venen a passar un cap de setmana aquí a Tordera, a les instal·lacions, a fer una convivència amb els nens que potser durant la lliga, durant el dia a dia no es té, que pot ser que és un bon tancament de temporada per als equips.
1: Doncs Joel, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui. Esperem que vagi molt bé aquesta edició i doncs ja ho anirem seguint també com hem fet aquests anys amb el seguiment dels partits i de les finals del torneig.
0: Perfecte, i agraïm-vos la vostra feina també que feu durant el torneig.
1: Doncs moltes gràcies i també us volem agrair a vosaltres una setmana més per veure la Taranyina. Us convidem també la propera setmana a descobrir una nova associació i un nou convidat.
2: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident. També hi ha lentitud amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. Ho ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
2: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
1: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Ras Matas. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8:03 d'avui dilluns 25 de maig i això és el show dels esports. Vinga, per endavant tenim un programa ple d'energies, ple de notícies, unes bones, d'altres dolentes, però d'això ho tindrem més endavant i us ho explicarem quan coneixem l'alineació d'avui, però hem d'iniciar la setmana després de tenir un finder una mica mogudet i amb moltes notícies per donar-vos durant la propera setmana. Això en coneixerem ara mateix amb l'alineació del dia d'avui.

Vinga, avui per davant tenim moltes cosetes. Primer de tot us hem de donar aquesta notícia. Òbviament parlarem del Cep Tordera perquè, com ja sabeu, divendres vam deixar tot que jugaven el seu últim partit a Lliga. I no només han jugat el seu últim partit a Lliga, sinó que han jugat el seu últim partit. Així, com ho escolteu. I és que el Cep Tordera deixa de tenir aquest sènior femení, el sènior que va disputar ja el seu darrer partit i ja no tornaran a jugar mai més juntes totes aquestes jugadores que han fet història a l'equip torderenc, que han portat el nom de Tordera a ben arreu del territori espanyol, doncs amb aquesta Lliga Femenina 2, la tercera divisió espanyola de bàsquet, en un poble de 18.000, 19.000 habitants gairebé, doncs que estigui ja a l'èlit del bàsquet va ser tota una notícia que vam poder gaudir durant 2 anys. El primer es va aconseguir la permanència i l'any passat que es va baixar de categoria, però parlar de baixar com si ara no fos mèrit estar a la màxima categoria estatal del bàsquet català, a Supercopa Femenina, on aquesta temporada s'ha patit, però al final, al cap de faltant 2 jornades de Lliga, doncs que el Cep Tordera va aconseguir la salvació matemàtica per poder gaudir d'aquests últims 2 partits, un a fora i aquest últim a casa. Era l'últim partit i les jugadores es van poder acomiadar de l'afició, com també l'afició es va aconseguir acomiadar de totes aquestes jugadores, tant del poble, algunes que són d'arrels com Marina Serra, com Anna Espígol, d'altres que no, com Thais, però que, per exemple, Thais ho va dir també a quins micròfons arreu de Tordera, que és una torderenca més, amb totes les vinculacions que tenen arreu també del poble i totes les activitats que en formen part durant tot l'any. D'això en parlarem avui. També parlarem amb Marc Alonso després d'aquest partit. Uns 6 minutets de Marc Alonso que tindrem avui, doncs, perquè ens expliqui realment una mica com anava això a banda de la notícia local, que ara en breus en parlarem també. I després tindrem a l'Ota Manresa aquí amb nosaltres, doncs, per fer una petita tertúlia de com va tot d'aquesta notícia, òbviament. També en parlarem del bàsquet tordarenc i també de les properes novetats que hi ha aquí en el poble, a Tordera, com per exemple és el Memorial Josep Barceló, que d'aquí 2 setmanes ja dona peu a aquest memorial que dona l'entrada a l'estiu del municipi, rebent gairebé a més de 3.000 a 4.000 persones durant tot el cap de setmana, amb certes novetats que també ens explicarà després a l'Ot. Per tant, nosaltres, que amb això hem de donar pas a l'actualitat general. Vinga, va, som-hi!

I és que la notícia del dia en l'àmbit general el tenim en el món del futbol, i és que hi ha la convocatòria d'Espanya pel proper Mundial de Futbol que comença d'aquí dues setmanetes. I és que Luis de la Fuente ha revelat els 26 futbolistes que formaran part de la selecció espanyola que disputarà la Copa del Món aquest estiu. A molta polèmica, el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, ha anunciat aquest dilluns a l'espai Movistar de Madrid la convocatòria definitiva de 26 jugadors pel Mundial 2026 que es disputarà en Estats Units, Canadà i Mèxic. I el torneig arrencarà l'11 de juny i Espanya debutarà el 15 davant a Cabo Verde a Atalanta. La llista es va fer pública amb un emotiu vídeo que va presentar el rei Felip VI amb el lema de llista, la llista de tots. Luis de la Fuente ha mantingut el grup com calia esperar, però hi ha hagut algunes novetats, i entre d'elles l'entrada d'Eric García, Marc Pubill i Gavi a la llista definitiva pel Mundial. Es confirma la presència de Joan García entre els porters en lloc d'Àlex Ramiro, que es queda fora. Tampoc hi són Dean Housen i Robbie Lenormand, que havien estat fixos en les últimes convocatòries. Altres notícies de la convocatòria és que no hi ha cap jugador del Real Madrid i, en canvi, hi ha 8 jugadors del FC Barcelona. Els 26 triats per anar al Mundial per Luis de la Fuente són a la porteria Unai Simón, de l'Atlètic Club, David Raya, de l'Arsenal, Joan García, del Futbol Club Barcelona, a la defensa Pedro Porro, del Tottenham, Marcos Llorente, de l'Atlètic de Madrid, Laporte, de l'Atlètic de Bilbao, Eric García, del Barça, Marc Pubill, de l'Atlètic, Pau Cubarsí, del Barça, Marco Curia, del Chelsea, Grimaldo, del Bayer Leverkusen. Pel que fan als migcampistes, Gavi, del Barça, Miquel Merino, de l'Arsenal, Pedri, Rodri, en aquest cas del City, Zubimendi, de l'Arsenal, Baena, de l'Atlètic, i Fabián Ruiz, del PSG. Per la davantera, Mikel Oyarzabal, de la Real Societat, Lamine Yamal, del Barça, Dani Olmo, també a Nico Williams, de l'Atlètic, Jeremy Pino, del Crystal Palace, Víctor Muñoz, de l'Osasuna, Ferran Torres, també del Barça, i Borja Iglesias, del Celta. Aquests són els 26 jugadors que aniran a la selecció espanyola, que es concentrarà dissabte que ve, 30 de maig, per començar la preparació del Mundial 2026. El pla està dissenyat per Luis de la Fuente, passa per reunir-se inicialment a la ciutat de futbol de les Rozas, amb una primera activitat de grup. Veuran junts la final de Champions League i a partir d'aquí se centraran plenament en el treball previ al torneig. A més, aquest inici de concentració, en què no estaran les finalistes de Budapest, d'Arsenal i PSG, de la Fuente comptarà amb 9 futbolistes que participaran fins al primer maig amistós previ al Mundial. Bernat Torrientes, de la Real, Javi Guerra, del València, Javi Rodríguez, del Celta, Jesús Rodríguez, del Como, Leo Román, del Mallorca, Marc Berna, del Barça, i Gonzalo García, del Madrid, John Martín i Sergio Gómez, de la Real Societat, s'uniran al grup. Posteriorment, l'equip espanyol viatjarà a La Coruña per disputar el seu primer amistós preparatori, que serà davant de l'Iraq el 4 de juny. Després, l'expedició es desplaçarà fins als Estats Units i, per això, a La Puebla, Mèxic, el seu segon assaig abans del seu debut mundialistes serà davant del Perú. Aquest partit es jugarà el 8 de juny. El combinat espanyol debutarà al Mundial el 15 de juny davant del Cabo Verde, també a Atalanta, i posteriorment, el 21 de juny, jugaran davant l'Aràbia Saudita i el 26 tancaran la primera fase contra l'Uruguai, a Guadalajara, a Mèxic, amb una convocatòria que, bé, estan molta gent tocada. Lamine Yamal, que no arriba fins al primer, segon partit, Fabián Ruiz, que surt d'una lesió, Gavi, que també ho fa, però ja està preparat a disputar diversos minuts, també està tocat Nico Williams, amb una temporada també una mica fluixeta, d'entre bancs molt irregular, i la novetat també de la llista és Víctor Muñoz. Això és l'article que ha publicat Ferran Martínez, el cap de secció del Mundo Deportivo. Nosaltres, que amb això, ara sí, donem pas a l'actualitat local, per centrar-nos en realment quin serà el temari del programa d'avui. Vinga, va!

0: I com us comentava, ja és que hi ha punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia el tancament d'un cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. El CEP Tordera és un comunicat oficial on anuncia el final del cicle del seu actual sènior femení, aquesta que actualment perdoneu, milita a la categoria Supercopa, la màxima categoria catalana. Aquesta decisió marca la final d'una època daurada pel bàsquet femení del municipi. A través de les seves xarxes socials, l'entitat ha expressat que es tracta d'una mesura molt durosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores que han fet història amb el club i han portat el nom de Tordera arreu del país. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que la seva trajectòria recent, el conjunt torderenc ha assolit el sostre del bàsquet estatal competint durant dues temporades a Lliga Femenina 2, la divisió de bronze del bàsquet estatal. A més, el prestigi i el nivell del projecte es van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'Espart Girona durant una temporada, una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, actual quart equip d'Europa, de l'Eurolliga. Malgrat el tancament d'aquesta etapa a la màxima categoria competitiva de l'entitat, el CEP Tordera ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir la tarda va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Tota l'afició del CEP Tordera es va vestir de gala al pavelló dels Països Catalans per acomiadar totes les jugadores en el darrer partit de Lliga, on van acabar perdent per la mínima amb un 58-66 en el marcador, on el resultat va acabar sent el de menys. Amb aquesta dolorosa notícia, nosaltres que fem una petita aturada publicitària i tornem en breus instants. No marxeu.
1: Ràdio Tordera. El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

Sentit i sensibilitat. Paraules sàvies i música de selecció fan via junts en un espai únic. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera, amb Arseni García.

0: Continuem on ho havien deixat, parlant d'aquest sènior femení del Sep Tordera que desapareix, i és que aquest cap de setmana al pavelló hi ha hagut el darrer ball d'aquest verd i groc. Hi ha vegades que en el xiulet final d'un partit ressona molt més enllà de la pista. Ahir a la tarda tota l'afició del Sep Tordera va vestir la gala del pavelló dels Països Catalans per viure un d'aquells moments que queden gravats a la memòria. El marcador final, un ajustat 58-66 en contra, va ser sincerament el de menys. El que realment importava era l'homenatge emotiu i multitudinari per acomiadar unes jugadores que ho han donat tot durant aquests anys. Aquest partit marcava el punt i final d'una època daurada pel bàsquet femení del municipi, tancant el cicle de l'actual plantilla de la categoria Supercopa Femenina, la màxima categoria catalana. Ha estat una decisió molt dolorosa, però alhora coherent, presa de manera conjunta i madurada entre les pròpies jugadores, cos tècnic i la junta directiva. I és que això ho deien en el comunicat. I ara, si ens parem i mirem enrere i resseguim una mica el trajecte, el que veiem és una lliçó magistral de superació. Algunes de les jugadores han fet una autèntica història en el club, portant el nom de Tordera amb molt d'orgull arreu del país. Els arguments esportius parlen per si sols. Van assolir el sostre del bàsquet estatal, competint amb valentia durant dues temporades a Lliga Femenina 2, la tercera màxima divisió del bàsquet espanyol. El prestigi i l'excel·lència d'aquest projecte van quedar validats i consolidats quan el sènior va esdevenir el filial de l'Esport Girona durant una temporada, i aquesta va ser una aliança històrica que vinculava directament l'entitat tordarenca, l'entitat d'un poble d'uns 19.000 habitants, amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu, que aquesta temporada han quedat quartes d'Europa. La decisió d'aturar aquesta etapa a la màxima categoria competitiva deixa un buit enorme, i això és cert, però el club ha llançat un missatge tranquil·litzador molt important, i és que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment, i el treball de l'entitat és veritable. Llegats són totes i cada una d'aquestes nenes de la base i tots ells, dels nens i nenes, que cada cap de setmana han anat a mirar el pavelló, a la grada, a totes elles, i és que per a aquests petits de la casa, aquestes jugadores són la prova real que des de Tordera els somnis més alts es poden tocar amb els ulls, i és que han estat el seu referent. S'apaga la llum del sènior femení, però la història ja forma part de l'ADN del Sep Tordera, ja forma part del poble. Gràcies per cada gota de suor, pels viatges tan dolorosos de cada 15 dies de fa dues temporades per anar arreu del país, pels èxits i per fer una pinya com una veritable família, fer sentir a les jugadores de fora de Tordera que són una més del poble. Heu fet història, jugadores del Sep Tordera, fins sempre, i gràcies per tant. Aquest missatge és dolorós, però que és una realitat, ja que la temporada vinent ja no hi haurà sènior en el Sep Tordera. Tant masculí com femení, ja farà un parell de temporades que no hi ha aquest femení, i que farà un parell de temporades que no hi ha el masculí, i ara amb el femení que s'acaba. Perquè, bé, en aquest partit que comentàvem, hi havia el resultat que comentava, perdoneu, era el de menys, amb aquest 58-66 el Tordera, que va jugar un molt bon partit, i després ho parlarem amb en Marc. El primer quart va ser de 20-11 guanyat, el segon sí que es va perdre de 13-22, el tercer, aquí és on va haver-hi la diferència, de 10-21, i finalment l'últim de 15-12. Les jugadores per això van estar molt bé, com comentava, i és que així ho ha fet saber Marc Alonso, després que el podrem escoltar, on la màxima anotadora va ser Júlia Joventeny amb 13 punts. Una Júlia que també ha gaudit del club, una jugadora que venia de Banyoles a jugar aquí, farà moltes temporades, i mira on ha acabat. Ha promitjat, amb aquests 29 partits aquesta temporada, ha promitjat 15 punts, i déu-n'hi-do, amb aquests 15 punts en aquesta categoria, i hauríem de mirar també quants punts ha promitjat durant totes les temporades que ha estat aquí. Anem a centrar-nos en el paper que han fet les jugadores aquesta temporada, i és que Marina Serra, en 26 partits, ha promitjat 14 punts, gairebé totes jugant a 35 minuts per partit. Thais Morales, una altra jugadora d'una malgratenca, que ja és tordarenca, amb totes les entitats que es vincula com en el futbol, com també dins de la directiva del club del bàsquet. Ha promitjat 11 punts per partit, però siguent una de les màximes referents també per totes les nenes i nens de la casa del Sep Tordera. Laura Soria, que aquesta temporada patia una greu lesió, doncs que finalment ha acabat amb 8 punts per partit i només 22 partits ha jugat. Una jugadora molt important, benvinguda de Cerdanyola, que veurem quin és el seu futur. Una altra de la casa, Anna Espígol. 27 partits aquesta temporada, promitjant 4 punts per partit, però és que això no és tot. I és que una jugadora també que ha treballat de valent per poder gaudir d'aquestes temporades en el bàsquet tordarenc. Va deixar una temporada, va deixar el club, però va tornar a la següent. Era Gassisma, nou benvinguda del CEP Tordera aquesta temporada, promitja 3 punts en 29 partits. Mariona Bonilla també porta un parell de temporades, ha jugat 27 partits aquesta temporada. Clàudia Ribas també 22 partits. Laura Guillemat també 29 partits. També queda per destacar doncs, Laura Fabra, Aiden Diaye i Alba Casanovas, possiblement una mica un pas més fluix. També en aquest comiat que va haver-hi aquest cap de setmana van assistir jugadores que van fer la història, que van pujar a l'equip a Lliga Femenina 2 com Ruth Ulrich, Maria Ferreiro, deixo noms, però van assistir moltíssimes jugadores que van fer història amb el club verd i blanc. Nosaltres ara que sí que anem a escoltar en Marc Alonso a veure quines són les paraules i que ens expliqui realment doncs, també aquests motius.
1: Doncs ja tenim aquí amb nosaltres a Marc Alonso, ara fins ara, entrenador del sènior femení del CEP Tordera. Marc, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda.
1: Anem a parlar una mica, aquí. No? Ara, perdó, que se'ns estava escoltant junts. Ostres, jo crec que ara, més enllà del resultat d'aquest últim cap de setmana, la notícia que s'ha fet, bueno, la notícia del dia pot ser aquesta, bé, que hi ha punt i final, no?, d'aquest sènior femení, i a més, així de cop i volta, no?
2: Sí, segur que és la notícia desagradable de la temporada, perquè és una llàstima que després de tota la feina que hi ha hagut darrere tants anys, pues, bueno, que hi hagi hagut aquest final, però bueno, al final ara només toca això, no? Anar-ho assimilant, anar-ho païnt, i amb la tristesa que comporta això, i bueno, a partir d'aquí, pues res, anar mirant endavant i cadascú, pues, a partir d'aquí, pues, que vagi veient una miqueta a veure com li va aquesta parada i a veure si tant de bo, pues, en un breu futur, pues, podem tornar a tenir un sènior femení aquí en el club, que crec que seria una molt bona notícia.
1: Però suposo que no és algú que de la nit al dia, sinó que ja es venia premeditant, suposo.
2: Bueno, vosaltres digui, ha sigut tot bastant precipitat en 48 hores, perquè es va començar parlant amb el grup de jugadores, bueno, que portaven aquí molts anys i que possiblement tenien molta més relació del dia a dia, per comentar una miqueta, bueno, les seves sensacions, que com estaven d'ànims, que com es veia amb energia per encarar la següent temporada, perquè bueno, tant jo com en Dani teníem moltes ganes i molta il·lusió en fer alguna cosa guapo, i bueno, sí que és cert que ens van transmetre, pues, això, no? És a dir, que la motxilla que portaven d'aquestes dues temporades se'ls estava passant, que s'havien buidat i que no sabíem, no? O no sabien si estaven preparades anímicament i mentalment per encarar una nova temporada. Llavors, bueno, amb 48 hores es va decantar tot i bueno, les jugadores, pues, lògicament, amb tot el seu dret, van decidir que creien que el millor era fer una passeta al costat i a partir d'aquí el que et deia, no? La precipitació, el comunicat el mateix divendres i tal, suposo que per poder despedir tothom en aquestes noies que han donat tantes alegries al club i han estat tan compromeses i implicades durant forces anys, que han fet una història que semblava impossible, que era que arribéssim a tenir un lligador, per molt que jo, no, quan vaig estar director esportiu sí que era la idea, però bueno, de tenir la idea, a fer-ho realitat, era una passa molt important i ells ho van aconseguir, van a sobre assolir una permanència i a partir d'aquí, doncs, bueno, sí que tot el que era la cimentació d'aquest equip es va anar descent fins que al final, bueno, no s'ha pogut tirar més de lo que hem pogut fer.
1: Per tant, el que ha cremat a la jugadora suposo que són els resultats, no?
2: Bueno, les jugadores, lògicament, són ties competitives, són ties que fan un esforç per competir, ja sigui a Lliga 2 o a Supercopa, han estat supercompromeses. Jo, sincerament, m'ho he passat superbé amb elles durant aquests mesos, han treballat de manera excel·lent, no puc tenir cap queixa d'elles en cap àmbit, o, bueno, petits, això, no?, però de temes esportius, he de dir matisos, no?, però dir, a nivell persona un 10 en tot. I, bueno, jo crec que això, no? És a dir, ja quan jo vaig arribar ja estaven amb aquesta motxilla superdepre de, bueno, de pessimisme, i sí que és cert que vam canviar la dinàmica, però, bueno, al final hem tornat una miqueta, això, no? És a dir, quan ja el camp no està com ha d'estar, pues es nota moltíssim, i la mostra ha sigut aquest cap de setmana que almenys haver-nos tret ja aquesta motxilla, les jugadores van sortir amb un somriure a jugar a pista contra Sant Adrià i van fotre un partit molt bo, cosa que, bueno, és d'agrair, perquè fins a l'últim moment, pues, bueno, van defensar la samarreta amb molt d'orgull.
1: Clar, nosaltres havíem parlat aquí de que fins i tot hi havien vingut jugadores a provar. Tot i així, no ho veien clar, oi? Tot i que en Dani, com tu volguéssiu, tu tinguéssiu en ment un projecte, doncs, de cara a futur també, amb cara a Lluís, i també portant jugadores a provar, tot i així no ho veien del tot clar.
2: Bueno, aviam, aquí al final és elles prenen aquesta decisió. Nosaltres, lògicament, pues jo, si no estan elles, no entreno, no sé si ho tinc molt clar, perquè no estic per elles. Dani, tres quarts del mateix, i a partir d'aquí, bueno, es poden fer les ben lectures, no? Dic, bueno, surt la gent amb més qualitat, amb més pes específic de dins de l'equip, o vulguem dir, de l'òrbita, i es pot mirar de fer alguna altra cosa per mutar en plaça o alguna cosa, o es decideix treure-ho tot. Llavors, bueno, aquí ja no hi entro jo. Jo al final he jugat el Supercopa, em va fitxar en Dani per salvar l'equip, ho vam fer, i a partir d'aquí, pues, ja està, no? La temporada s'ha acabat, l'objectiu està complet, i a partir d'ara, pues, sí que no sé què... Suposo que és un tema de ser un sènior, suposo que amb el tema dels mitjans, i bueno, és que tampoc et vull dir gaire més, és a dir, això ja ho tenia que parlar amb la... d'actual xuta o de tot esportiu, bueno, ni entro ni salgo.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: va, doncs encarem ara una mica la recta final ja del programa. Hem escoltat ja aquesta notícia ja del Set Tordera. Hem parlat amb en Marc Alonso, que ens ho comentava més en profunditat, i nosaltres que hem portat aquí a un company nostre ja habitual en el show dels esports, i ens agrada, eh? Ot Manresa, bon vespre, moltes gràcies per estar aquí una altra vegada.
1: Què tal, Jordi? Bon vespre, gràcies a vosaltres. Jo encantat de venir, eh? Perquè encara tenim festa el cap de setmana.
0: Sí, sí, sí.
1: No tenim transmi.
0: Clar, que aquest és el cupo, no? Que has de pagar, no? Ja que no tenim 3.000 cap de setmana, doncs has de vindre al show dels esports.
1: Són les ganes de tocar
0: el micro. Sí. Doncs és això, Ot, el que volia comentar. Volia obrir una mica el meló, tocarem moltes coses d'actualitat tordarenca, i també potser una mica general, si el temps ens ho permet, però sí que és veritat que la notícia del dia ha estat aquest punt i final, no?, del sènior femení, que es dissol, una època daurada del sènior, com comentava, del Set Tordera, que des del 2013 va néixer un projecte que ha anat escalant categoria rere categoria. Per sort l'hem pogut estar narrant, l'hem pogut estar veient també els moments més especials del club per aquí, Ràdio Tordera, com per exemple aquest ascens a Lliga Femenina 2 i el següent any aquest

0: amb la directiva del club per entendre una mica la situació i què està passant. Les tordarenques, jo crec que han fet un paper espectacular, vull dir, han de ser recordades com el Dream Team del bàsquet femení a Tordera, i la veritat és que porten molts anys carregant el pes de l'equip, la història del club i el nom de Tordera, i el primer que s'ha de fer és agrair-los. No vull dir noms, però sobretot jo em desmarco per les jugadores tordarenques que...
1: Marina i l'Anna, l'Anna que va deixar l'any passat una mica així, que no estava a l'equip, però
0: sempre ha estat,
1: va tornar aquest any, i la Marina, doncs, hòstia, la capitana, una de les bases també de l'equip.
0: La Thais, sí, la veritat és que totes elles...
1: La Thais, tot i ser de Malgrat, i ja ens ho va dir quan va venir aquí, que sent una tordarenca més.
0: Ella sent tordarenca, per tant, jo les persones que veig que se senten i ho diuen que són tordarenques, per mi ho són, per mi la Thais ho és, sí que a vegades ens escolta i per ella una salutació, però això, sobretot el primer de tot és agrair la feinada que han fet aquestes noies, perquè és, bé, encarregat el nom del club i del poble en les millors categories de bàsquet femení.
1: És que és la tercera divisió estatal, és a dir, la tercera divisió espanyola de bàsquet, un poble de 18.000 habitants en el seu moment, doncs, ostres, van situar Tordera al mapa d'una manera genial, cada dues setmanes haver d'anar a tot arreu del territori, doncs, per poder jugar aquests partits, també és un desgast que es va fer notar. El segon any no es va poder mantenir la categoria perquè l'equip ja va tenir algunes baixes molt doloroses, però que l'estructura, la columna vertebral, es va mantenir, i veurem ara. Es farà raro, no sé si algunes jugadores potser ja pleguen, es centren potser amb la feina, i no continuen, però serà raro veure algunes jugadores que ja te l'imagines, tanques els ulls i dius el nom i ja veus el número, veus la samarreta. Imaginar-te-la ara en un altre club, doncs, també costarà.
0: És així, al final la situació també sap greu com a tordarenc. Jo crec que no s'ha aconseguit trobar un relleu, no?, de joves tordarenques que pugin al primer equip, que agafin el rol i per tant que esdevinguin el relleu natural de l'equip, i per tant que s'impregnin també del talent, no? I jo crec que això ha sigut una mica el problema, i aquí és on s'ha decidit, escolta'm, no podem forçar més la maquinària, aquestes jugadores tordarenques no cobren res, tant una de les màximes categories a nivell estatal, però en aquesta categoria no cobren res.
1: Ara mateix estan a la màxima catalana.
0: És que, i és això, no es cobra ni per incentius, ni, vull dir que comparat amb altres esports, i sobretot amb esports masculins, doncs en categories molt més baixes, en futbol masculí, per exemple, ja es cobra, vull dir, que ostres, que estan combinant la seva feina amb els seus estudis i amb aquesta esport d'elit, perquè jo crec que ho és. Llavors és molt complicat, no se'ls hi pot demanar més, i bé, jo crec que la decisió del CEP ara ha de ser fer una reflexió interna i repensar, començar des de la base, no? Fa uns anys, si no m'equivoco, l'Atlètic Tordera, també de futbol sala, també va fer una cosa així, es va apostar per la base i per després ja fer pujar un primer equip de la casa, i llavors jo crec que s'han de centrar en això.
1: I de fet aquest any l'Atlètic, que per primer cop en no sé quants anys, ara no ho recordo bé, que tornen a tenir tots els equips de la base. Clar.
0: i sènior.
1: A vegades fer aquesta passa enrere, doncs, per poder fer dos endavant també va bé. En el comunicat deien això, que centrarien sobretot ara en seguir ensenyant el bàsquet a Tordera, en seguir treballant molt la base, que potser era el que fa uns anys es trobava a faltar potser en el club, aquesta pèrdua sobretot de la presència d'equips femenins, perquè el CEP Tordera sempre havia esdevingut un equip on predominava el talent femení. De fet, quan jo hi jugava, quan estava a les categories bases, era el talent femení, i nosaltres estàvem allà, bueno, pululant i per omplir una mica, però el talent realment on sortia, ostres, era el femení. Ara amb el nom de Judit Vives, una jugadora que ha anat a molts clubs de renom català, va jugar al femení Sant Adrià, van a jugar a Mataró, ostres, equips femenins cap al món del bàsquet són molt reconeguts i amb molt de pes.
0: Sí, i que a més us porto una altra dada força interessant. El Consell Esportiu del Maresme anunciava no fa pas gaires mesos que l'esport en nombre de federats que més ha crescut a la comarca és el bàsquet. No és el futbol, no?, com molts podrien pensar, és el bàsquet. Llavors, crec que l'esport en general està en un bon moment, crec que cal, doncs, que a nivell local ens reestructurem i que generem una bona base per oferir a tots els tordencs, tordarenques que vulguin optar al bàsquet a gaudir-lo al seu poble.
1: Serà un treball que costarà, serà

0: treball d'anys també, perquè ara la base sí que està forta, i sobretot de psicobàsquet, que són nens i nenes de pràcticament 3-4 anys que li agraden el bàsquet i van a passar-s'ho bé, com també les categories ja més superiors, que els nens ja van creixent i van aconseguint. Doncs veurem si totes aquestes fornades van tirant cap amunt, i no sé si un sènior femení, però algun masculí, fins i tot d'aquí uns anys, perquè ara sí que doncs, els propers que ja van tocant a l'edat van siguent als equips masculins. Per tant, a veure si hi ha sort, es va dissoldre també aquesta, al principi d'aquesta temporada, o aquesta temporada ja no es va fer aquest sènior masculí, que molts estan jugant ja a l'Hostalric, que és el Tordera B pràcticament.
1: Sí.
0: Però veurem si d'aquí uns anys aquest treball de constància de la base té el seu fruit.
1: Sí, al final, mira, una entitat també tordarenca deia, no fa pas gaires anys, que el projecte esportiu ha de passar per recuperar tots aquells tordarencs que són fora del poble jugant aquell esport. Sí. I justament aquesta entitat esportiva li està anant molt bé. Per tant, jo crec que el CEP segurament es vol emmirallar en aquesta opció, i crec que és l'important, recuperar la força de la base, destinar tots els esforços també econòmics i logístics, sobretot en formar els joves, i a partir d'aquí, això, fer retornar la gent de Tordera que està jugant fora.
0: I a més, ara em venia al cap, perquè moltes de les jugadores del sènior femení formen part també de la directiva o de dins del club. Veurem si també poden seguir vinculades, perquè l'estima al club no desapareix així, no. Perquè així després de més de 6 anys. Però sí que és veritat això que comentaves, no? De veure si realment es volen emmirallar, de fins i tot fer reunions conjuntes amb tots els clubs torderencs, sí. per fer les seves, com una assemblea, no? Això ve ara al cap, no? Per posar els punts sobre la taula i de dir, mira, a mi em passa això.
1: Sí.
0: No sé si us ha passat a vosaltres, però mira, doncs, si a tu et va passar, comenta'm què vas fer per solucionar-ho.
1: Jo crec que és interessant. De fet, des de fa 2 anys, l'Ajuntament de Tordera ha impulsat una iniciativa molt interessant, que són les trobades anuals o cada dos cops l'any entre les dirigit entitats, no? I són formacions, diguem-ne, per aprendre a fer els tràmits, per acompanyar, doncs, a demanar la subvenció i tot plegat. I en aquests espais també es donen moments de trobada entre les pròpies entitats, els representants, perquè puguin parlar dels temes del seu dia a dia. I jo crec que aquest és un bon espai per consultar, no? Entre tots, ostres, com faries això, com faries això altre? Perquè tenim la sort que majoritàriament a Tordera entre entitats no hi ha cap mena de rivalitat, ans al contrari. Vull dir, sempre veiem missatges de suport, sí. En moments clau d'un i altre equip, no? Al final tothom defensa el mateix poble i tant...
0: de gent de diferents esports anant a veure l'altre.
1: Exacte, i jo crec que aquest és el punt a favor, i per tant jo crec que és una bona oportunitat aquesta iniciativa de l'Ajuntament per, com bé dius, per entendre's i agafar idees d'uns i altres, perquè sempre és bo millorar.
0: Deixem una mica el bàsquet de costat, anem a parlar una mica d'actualitat tordarenca, del que aquest cap de setmana, fins i tot avui també hem conegut la notícia de que el proper dimecres, doncs, hi haurà una assemblea de la comitiva del Memorial Josep Barceló, doncs, per informar de les novetats, una que es farà, si no m'equivoco, és que ara no em vull jugar l'hora,
1: a l'espai de la gent gran,
0: però
1: a dos quarts de nou,
0: vale. Es farà aquesta reunió per informar sobretot a les novetats, perquè ja han anat traient coses, ja hi ha els grups del Memorial,
1: sí.
0: Perquè queden, bé, 2 setmanetes, és ja, s'acaba la temporada regular de les entitats, dels clubs, i arriba també ara el Memorial Josep Barceló, que omplirà tot el poble, doncs, a tots aquests participants benvinguts d'arreu del territori, del país, fins i tot alguns de fora.
1: De fora, internacional, vull dir, és un dels moments claus, i a més, ja parlarem després del Club Futbol Tordera, que per cert tinc una informació privilegiada, després en parlarem, però la part bona que us vull dir en referència al Memorial és que aquest any no coincideix en playoff, com l'any passat, per tant tothom podrà estar disponible pel Memorial Barceló.
0: És veritat, no me'n recordava, que l'havia coincidit.
1: Sí, i aquest any també ens hagués coincidit, tot hagués anat bé, per tant. Bé, i hem guanyat i ja està. Parlant del Memorial Barceló, sí, com bé deies, aquest dimecres a 2:15 de 9 del vespre a l'Esplai de la Gent Gran hi ha la presentació presentació del que és el 27è Memorial Josep Barceló. 27,
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí.
1: Com passa el temps. Doncs això, s'explicaran les novetats, que també crec que us puc explicar alguna cosa, i es farà un col·loqui esportiu. Molt interessant, per cert. Alguns dels personatges que vindran a Tordera ja els coneixeu. Xavi Torres, esportista, periodista esportiu de TV3, Guillem Ferrer, director esportiu i entrenador del Club Futbol Tordera, Edgar Galán, que és el coordinador de Girona, del Girona Futbol Club, de Futbol 11, i Jordi Guerrero, que també els coneixeu, la gent de Tordera, una persona que ha passat molts anys també per aquí a Tordera, i ha passat també pel ha sigut ex-segon entrenador del Girona, Galatasaray, Sevilla, Flamengo, Espanyol, entre d'altres. Vull dir que el currículum de totes aquestes persones és molt interessant. Hi haurà una taula rodona amb preguntes obertes al final, per tant, jo crec que serà una taula rodona interessantíssima.
0: Doncs allà estarem també. El dia següent tindreu totes aquestes novetats ben explicades aquí a Ràdio Tordera, i també en el show dels esports, que tindrem un espai per veure si podem també escoltar la veu d'aquests protagonistes que ha comentat l'Ot per comentar aquestes novetats. Unes novetats que ja ens anunciava algunes fins i tot l'Adrià Barceló a principis d'any pràcticament, que ens va vindre a visitar aquí el show dels esports, que ens explicava que algunes coses ja funcionaven, que si funcionaven les mantindrien, però que hi havia d'altres que fins i tot potser li havien de donar una altra mirada, com també van fer en edicions anteriors amb el femení. Van fer, van ficar com a innovació aquest futbol femení. Van veure que funcionava no de la manera que ells volien, i el següent any van canviar, ho van fer en un format de lligueta, va funcionar a la perfecció. Veurem si també aquest any amb els clubs que hi ha de femení ho poden fer també, incrementar de nou el nivell del Memorial. I també l'any passat van tenir aquesta nova iniciativa del futbol inclusiu, que aquest any es manté, i era on li volien donar una miqueta un aire fresc.
1: Sí, la veritat és que aquest any el futbol inclusiu repeteix, hi hauran els diferents invencibles, també hi haurà l'Atlètic Club Tordera de futbol sala, que es passarà al camp en aquest cas. És veritat que és un camp reduït, per tant no hi haurà problema, i els invencibles de Tordera, que són els anfitrions. L'Alavi infantil es repeteix una mica el format de l'any passat, aquestes dos grups barra lligueta, i la veritat és que si mirem els grups que estan publicats a l'Instagram del Memorial, el nivell torna a ser altíssim, com has dit, repeteix Barça, repeteix Osasuna, repeteix València, Real Societat, la veritat és que Andorra també, la veritat és que...
0: Hi ha novetats de clubs, veritat?
1: Sí. Sí, sí, per exemple ve des de França, arriba l'UGS a Toulouse.
0: A Toulouse, sí.
1: Una passada també.
0: No sé si hi havia algun altre, perquè ara em vol sonar que també hi havia més novetats, no recordo exactament.
1: Hi ha un altre internacional, que és la TIR, tot i que ja va venir l'any passat. És una selecció internacional que bé, fa bastants torneigs internacionals també, i la veritat és que torna a Tordera perquè per la informació que m'ha arribat l'any passat els hi va agradar moltíssim, i de seguida es van mostrar molt interessats en poder participar en aquesta edició 2026. De fet, és un dels justament grups més interessants. Està en la categoria sub-11, que hi ha la TIR, l'Escala, que té un molt bon planter, sí, també, juntament amb el Toulouse i el Barça. Jo crec que és un dels grups més interessants de tot el d'això. I pels que sou torderencs i teniu família torderenca, també la categoria sub-11, el Tordera jugarà contra el Barcino, un dels altres clàssics del Memorial, la Reial Societat i el Girona, que també és un autèntic grup. La veritat és que hi ha emparellaments molt interessants, i bé, ja podeu fer les vostres apostes per a veure qui guanya.
0: Doncs veurem, perquè aquestes finals les podrem seguir en directe per aquí a Ràdio Tordera, pel canal de YouTube, com també el dia abans també podrem seguir pel canal de YouTube alguna altra novetat, que hi ha un canvi de format a dins de l'organització.
1: Efectivament, enguany s'estrena el que és la presentació. És a dir, en comptes de fer cloenda, aquest any el diumenge a la tarda vespre, es passa a dissabte al migdia en una presentació de tots els equips, no? Llavors és una cosa, a més, molt girada, és a dir, molt nova. Hi haurà novetats, hi haurà en principi presències interessants en la pròpia presentació, no us puc dir gaire més, però bé, tot plegat serà un espectacle visual espectacular. Si ja us agradava les cloendes de sempre, no? L'any passat, per exemple, que va participar l'Antaviana, el Geganters, el Twirling, doncs si ja us agradava aquest tipus d'espectacle, aquest any es manté l'essència, però jo crec que es fa un plus molt interessant.
0: Podrem seguir també des de Ràdio Tordera, això serà el dissabte 6 de juny, i també el que ens passava aquí és que a vegades no s'escoltaven bé els parlaments, o no, però aquest any ja podem assegurar doncs, que sí que s'escolten a la perfecció tant a l'estadi, qui estiguin allà, com també els que estiguin a casa que no puguin assistir, tant. O si estan en el camp però després volen recuperar algun discurs també, doncs ho podran fer amb la rigorositat i la qualitat que Déu mana.
1: Sí, no hi haurà problema. La veritat és que el desplegament també a nivell de Ràdio Tordera serà gros aquest any, i això, en comptes de gaudir-lo un dia, el gaudireu dos, que encara és
0: home,
1: millor.
0: Home, i tant, per la gent nostàlgica, no?
1: Sí,
0: per aquesta gent nostàlgica que hi ha, doncs també és important.
1: Penseu que el Memorial Barceló acumula prop de 7, 8, 9 mil persones al cap de setmana, i si obriu la tele es fa promoció de fires i activitats que tenen assistències de 5, 7 mil persones. Sí. Vull dir que el Memorial Barcelona és una de les activitats més grosses i més històriques a nivell de futbol set a Catalunya, i a nivell d'esdeveniment, i això passa a Tordera, per tant, gaudiu.
0: Oh, i tant, i s'hauran de preparar tota la gent d'aquí Tordera per començar a rebre autobusos, a rebre la gent que ja fins i tot doncs, començarà aquest ambient d'estiu, més
1: sí.
0: d'estiu. Perquè ara sí que estem tinguent la calor, però potser encara hi ha algú que està fent la selectivitat, que s'està preparant
1: sí.
0: per la selectivitat,
1: sí,
0: o que la feina encara a la universitat també. No, però és que amb el Memorial ja sobra, l'etapa.
1: És talment el que diu Jordi. El
0: per
1: Memorial Barcelona és l'entrada a l'estiu.
0: Per mi l'any passat va ser el moment d'obrir vestimenta, fins i tot estiu amb pantalons curts. El Memorial va marcar el partit que em vaig ficar pantalons curts.
1: De fer el canvi d'armari, jo també. Jo vaig amb llargs, de moment. Estic suant i estic esperant que arribi el Memorial, perquè, com dius, és la porta de l'estiu, el Memorial Barcelona.
0: Ot, acabem, perquè abans has dit abans que dius una novetat exclusiva del Club Futbol Tordera.
1: Sí, informació
0: bueno,
1: interessant.
0: Bueno, anem a veure l'exclusinda.
1: Sí. Mira, segurament una cosa que alguns de vosaltres ja sabríeu, i després una novetat així més interna del primer equip. La primera, hi haurà una rua conjunta el proper dia 13 de juny per Tordera, és a dir, es va fer la de juvenil i primer equip, però es repetirà el dia 13 amb una rua conjunta pel poble, on hi haurà primer equip, juvenil, veterans i molt pendents d'un parell o tres d'equips base que estan també per pujar de categoria. Si guanyessin, haurien de llogar un tractor més, perquè la rua es farà més grossa que la de Carnaval.
0: No, la quedarà una anècdota, la del Barça.
1: Sí, la veritat quedarà una anècdota, la del Barça.
0: Doncs ens apuntem a l'agenda aquest dissabte 13 de juny, que hi haurà aquesta rua conjunta. També, ostres, quin goig veure tants equips junts també de l'entitat.
1: Bueno, jo crec que també a nivell de Club Futbol Tordera és una activitat que s'ha de fer, perquè has de presumir de la bona feina que fas, i és una bona oportunitat. Això serà el dia 13, pendents de quins equips s'acaben sumant. A més, hi haurà parlaments a l'Ajuntament, uh-huh. al balcó, per tant, tot plegat molt històric. I ara, si jo ja acabo i us deixo tranquils, m'ha arribat que la celebració, diguem-ne, de cloenda interna del primer equip serà el cap de setmana següent de la rua final. Per tant, diguem-ne, el grup 2025-2026 de Guillem Ferrer, el primer equip, diguem-ne que arribarà a la seva fi, entre cometes, el cap de setmana del 19, 20 i 21.
0: En època de graduació, ens semblarà una graduació més.
1: Una més.
0: Doncs també estarem pendents de totes aquestes celebracions, també d'aquest estiu que hi haurà, suposo, moviments també a les files, perquè, com comenta, sembla ser que aquest dissabte 20, doncs, a lo millor serà a l'últim moment junts com a equip tancat d'alguns jugadors de la plantilla del Club Futbol Tordera. Mm-hmm. Per tant, que aquí a Ràdio Tordera també estarem atents i us anirem informant a mesura del que sapiguem i a mesura del possible, doncs, totes d'aquestes novetats. Ot, moltíssimes gràcies per estar un dilluns més aquí amb nosaltres, i ens veiem també a la propera, que estàs convidadíssim.
1: Gràcies, Jordi, una abraçada, bona nit.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.
3: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
4: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
3: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
4: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
3: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt UFM.

I amb aquesta història trista, amb aquest punt negatiu doncs, d'aquest punt i final del Set Tordera, nosaltres que també fiquem punt i final al programa del dia d'avui. Avui no us hem portat gaires bones notícies, però és que realment és un homenatge a totes aquestes jugadores que han estat en el sènior femení. El que us comentava, nosaltres posem punt i final, perdonem, ens veiem demà amb moltes més novetats. Parlarem del que també ha passat aquest cap de setmana, que avui no ens ha donat temps, i també tindrem protagonistes. Ens veiem demà, que vagi molt bé, molt bona nit.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils, dels 300.000 previstos, entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions. Entre els incidents més destacats, cal citar un accident a la C-58 que ha obligat a tallar dos carrils i ha provocat retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També s'han registrat 4 quilòmetres de cues a la C-33 entre aquests dos punts. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació, els ERUs, els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment d'expedients d'extinció, els més durs, que ja comporten tancaments de plantes. Rashid Khurram, economista consultor, consultor en estratègia empresarial i anàlisi, en parla a la xarxa.
3: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
2: Encara a l'àmbit econòmic, el Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció un cop tancada la venda de la seva filial britànica TSB per 2.863 milions de lliures esterlines, uns 3.000 milions d'euros. L'ingrés dels accionistes es formalitzarà el proper 29 de maig. Els sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana i que havia d'arrencar demà dimarts. Segons expliquen, la direcció del cos hauria acceptat ja algunes demandes dels representants dels treballadors. Els sindicats demanen que Interior doni llum verd a una proposta de complement retribuïts als mateixos imports que els Mossos per als festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. I un acte vandàlic obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis a vestuaris i lavabos i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui fer una neteja, la neteja corresponent en aquest espai. Els Mossos estan investigant l'autor dels fets.
4: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
5: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Què tal, com esteu? Bona nit, benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada, edició dilluns 25 de maig del 2026. Des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, en repetició els dimarts, com sempre, al migdia. Us estarem acompanyant aquí a la sintonia de Ràdio Tordera, com sempre, amb una nova edició de la tornada. Això és el torn musical dels dilluns, que ens ajuda, doncs, a arrencar la setmana, ens ajuda, doncs, a deixar o valorar el cap de setmana amb allò que ens hagi marcat, amb allò que haguem gaudit tots plegats, i, sobretot, doncs, amb bon ritme i amb molta il·lusió per de cara, doncs, el que pugui venir ja aquesta última setmana del mes de maig, eh? Com sempre, nosaltres ja tenim oberta la porta a la participació a través d'Instagram amb una nova enquesta musical, però també ja tenim a punt una nova llista a través de la playlist de Spotify amb música, amb temes d'actualitat, amb música Remember. Vaja, en definitiva, amb aquella selecció musical que esperem que sigui també del vostre grat i que ens ajudi a avançar durant aquests propers minuts aquí a través de l'emissora que t'escolta. Això és Ràdio Tordera. Bé, doncs, per començar, ja em centro amb resultats de la setmana passada amb l'enquesta. Com ha canviat la cosa, eh? Com s'ha girat la truita? Perquè la setmana passada, si feu memòria, a nivell meteorològic, que ens vam centrar precisament en això, ens vam centrar en l'ambient que vivíem al carrer, fa 7 dies estava plovent, sí, que hi havia pluja, i per aquest motiu us vàrem preguntar això. Us vàrem preguntar que en dies de pluja, com el que vivíem la setmana passada, o el dilluns, quin tipus de música escoltàveu, eh? Què preferíeu? Si una playlist trista, una playlist moguda o una playlist de novetats? Doncs ja tenim el podi. Amb aquestes tres opcions, amb un 11% dels vots, la playlist trista, eh? Per tant, allò de que el carrer faci dies grisos, dies de pluja, doncs si ho sumem amb la música trista, no, a la gent no li convenç. Amb un 33% dels vots, la gent opta per playlist de novetats. Per tant, cançons del 2026 per animar dies de pluja, dies de mal temps. Però la gent prefereix, escolta'm, si al carrer, si el temps no acompanya, què millor que el cotxe, què millor que casa, fent esport, al gimnàs o allà on estigueu, amb una playlist moguda, que la música ens acabi d'animar la jornada. Doncs precisament amb una cançó ben moguda, però que a la vegada és d'estrena, comencem el programa d'avui, quan són ara mateix les 9 i 7 minuts del vespre. Estrenem aquí a la tornada el més nou de La Pegatina, dins de l'àlbum Fuegos del Barrio. Estrenen això que porta per títol Brinca.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Doncs què millor que començar la setmana amb això, amb actualitat musical, i més si va de la mà de La Pegatina.

0: Si no l'havies escoltat mai, doncs és normal, perquè és d'actualitat del 2026. El més nou de la Pegatina.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I ens agrada també compartir-ho tot plegat aquí a la ràdio. Compartir-ho amb vosaltres, compartir-ho amb la gent que esteu a l'altre costat de l'aparell radiofònic, ja sigui amb el cotxe, ja sigui amb una oficina, ja sigui a casa, fent esport, cuinant, recollint la casa o netejant el jardí. Tant se val que ens estigueu escoltant en qualsevol moment del dia, ja sigui en les edicions de la freqüència modulada a través del 107.1, com també a través de la ràdio La Carta, a www.radiotordera.cat. Busques programes i també el nom de la tornada, i no només tindràs el d'aquesta edició d'avui, d'aquest 25 de maig, sinó també de la resta de les edicions. Per tant, un capítol rere l'altre, i bé, cada setmana intentem anar mesclant i anar canviant la música que va sonant durant aquesta estona, per tal de no tampoc ser massa repetitius. Això sí, dins dels gustos de la gent, perquè clar, evidentment, aquí va sonant el que... Vaja, les playlists, les radiofórmules, doncs també ens van oferint, i vosaltres, per què no, és el que més escolteu allà amb els canals de música que tingueu com a favorits. Dit això, anem cap a Instagram, perquè ja hem llançat el fil de participació d'aquesta setmana, un fil de participació que avui sí que ens ajudareu a escollir la cançó que ens obrirà el primer programa del mes de juny, de la setmana que ve, d'aquí 7 dies. Per tant, volem que participeu molt amb nosaltres, Volem que això, estigueu al nostre costat i que entris ja a través de l'Instagram de Ràdio Tordera, radio_tordera, i en allà tenim una enquesta amb 3 cançons. I avui, vaja, això va de Bad Bunny, i no cal ser massa, no anava d'intel·ligents, però tampoc cal donar-hi masses voltes al per què, doncs preguntem per Bad Bunny, perquè clar, és que entres a les xarxes socials i tothom ha anat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'estadi de Montjuïc, on ha anat a gaudir del concert de Bad Bunny a Barcelona. Amb quina d'aquestes de Bad Bunny et quedes, Amb quina de Bad Bunny et quedes? Nueva Yol, la DTMF, és un dels altres temes, o bé Titi Me Preguntó. Aquesta, vaja, ja ho sabeu, que també és una de les altres del seu inici de la carrera. 3 cançons, una de les opcions, una única opció de votació, que és la que pots escollir. Ens ajudaràs a obrir la llauna del programa de la setmana que ve. Bad Bunny és el protagonista avui de la tornada, de l'enquesta. Vinga, entra ja a l'Instagram de Ràdio Tordera. I de Bad Bunny no sabem si és competència directa o no, però Quevedo avui també ens acompanya al programa i serà el proper que sonarà aquí a través de la ràdio, Ni Borratxo.
2: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.
0: I no és perquè no vulgui posar la cançó amb Ni Borratxo, no, és que és el títol de la cançó de Quevedo que sona ara.

0: Yo tenía que siempre va a ser mejor, cabrón. Tenemos el Teide.
1: Sí, y nosotros arranca, cabrón.
2: Si no es loco, ¿y?
3: Puto, ¿tú crees que tu primo me deja el DNI, cabrón?
2: Perreo, me perreo. Miedo, chillo.
0: Chacho, hazme caso, puto. Vamos a las carpas que este año viene Tony Tuntun.
3: Mira, me puedo ver un tuyoso.
1: ¿Qué más quiero? Empecé a paterno.
4: Fuerte, garota.
3: Para los indianos.
5: Doncs aquest en Quevedo que ens està presentant el més nou. Això es diu Boni Borratxo. Doncs, vaja, és tema totalment d'estiu, el que sona aquí al 107.9.
3: Ja, ja, te lo dije, cabrón.
1: L'amigo no te deja salir. Todo mi vida.
5: I de Quevedo anem amb una del 2026, també. Yo tuve por tu España, me mudo ni borracho, me fui de viaje a París. Que és cert que la propera que sona aquí a la ràdio ja va sonar la setmana passada, però cada vegada vas pujant de posicions en posicions a les llistes musicals. I això no s'atura. Porta per títol Fever Dream. És un gran tema de la mà d'Alex Warren quan ja hem superat un quart de deu.
6: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify. I descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: energia és aquesta del Fever Dream d'Àlex Gorran. També sonen aquí a través de l'emissora que t'escolta. Que bé, que bé!
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I déu-n'hi-do els que arriben aquí ara, eh? De la mà de Naina, amb la col·laboració dels Figa Flowers, ja ho saps com és el títol d'aquest proper tema que sona aquí. Pecat original.

0: Doncs no s'aturen de treure cançó rere cançó, publicar-les més ben dit. Com, per exemple, aquesta. Són el grup de Paul. I ara ens quedem, doncs, amb el més nou. En unos años és el que acaba de sonar aquí a la ràdio. Pràcticament per tancar aquesta primera part de la tornada d'avui.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.

0: Això es diu Swim. No, segurament ja hem començat amb aquestes altes temperatures i aquest sol, d'aprofitar-lo per ja estrenar la platja. I Swim una mica, eh? I nedar una mica, clar que sí. Amb BTC arribem pràcticament a 2:15. Nosaltres que fem una aturada per la publicitat. Escoltem els millors consells publicitaris des d'aquesta casa. Tornarem de seguida, com sempre, amb cara amb molta música per sonar, fins plantar-nos en punt. I també, doncs, amb aquesta enquesta de participació, avui preguntant-te per tres cançons de Bad Bunny. Volem que ens escollis la que més t'agradi i ens ajudarà a arrencar el programa de la setmana que ve. Ara tornem, va!
1: I just wanna dive, I just wanna dive. Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: Ràdio Tordera.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
4: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
8: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
7: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
8: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10 escolta La Tornada. La Tornada, sí, amb en Joan Martín.

23 de gener, l'Alba Gil ens va obrir el cor amb aquest nou treball anomenat Una part de mi. Doncs amb aquest primer treball d'aquesta cantautora vicentina, nosaltres que obrim aquesta segona part del programa.

0: I ens ha ajudat ja a encarar-nos amb aquesta segona part, on ja us dic ara que venen noms grans, noms molt grans. La propera cançó també la cantarem, perquè ja sap que aquí, ja sabeu que aquí els dilluns les cantem totes. Som la tornada, el torn musical que t'acompanya en aquesta freqüència, en aquesta franja horària, i que té com a principal repte animar-te, eh? Segur, després d'una gran setmana, d'un gran cap de setmana, ens espera un inici, bé, per què no? Positiu, clar que sí, avui rutina. Ja tornem a ser dilluns, els dilluns sempre costen. Molta gent ha fet festa avui, val a dir-ho, molts municipis. Aquí a Tordera no, aquí no era pas festiu, però vaja, la zona de Barcelona i altres municipis del territori avui sí que han fet festa, així que aquesta segona Pasqua els ha anat molt bé, la veritat. Però a nosaltres també ens ha anat bé, clar que sí, un cap de setmana que segur que hem pogut fer moltíssimes coses, el temps ens està acompanyant moltíssim, les temperatures sembla que l'estiu hagi arribat de cop, i res, nosaltres que des d'aquí a la ràdio seguim endavant amb aquest torn, cançó rere cançó. Recorda, si entres a Spotify, poses la tornada, la playlist, cada 7 dies l'anem actualitzant, així que la pots guardar, te la pots desar, i res, tu no hauràs de fer absolutament res, perquè automàticament la llista es renova, la feina ja la fem nosaltres cada dilluns en renovar-la. Per tant, és una llista totalment automàtica i variant, perquè cada setmana descobriràs cançons que van sonant, doncs també d'aquí en aquesta estona. Què? Avui tenim una altra enquesta musical, és la que ens ha d'ajudar a arrencar la setmana que ve tot el protagonisme per Bad Bunny, que, vaja, déu-n'hi-do com ha omplert l'Estadi Olímpic de Montjuïc, l'Estadi Olímpic de Lluís Companys, amb aquests últims concerts durant la setmana passada. Molts tordarencs i moltes tordarenques que també vareu anant allà a cantar i a donar-ho tot. És per aquest motiu que avui dilluns, doncs, us estem preguntant que, vaja, t'hagis de quedar amb tres cançons que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tordera. Amb quina de Bad Bunny et quedes? Nueva Llol, DTMS o Titi Me Preguntó? Vaja, aquests són els tres títols. Te n'has de quedar una, la més votada. Ens obrirà el programa de la setmana que ve, que, per cert, ja estarem a 1 de juny, La setmana que ve estrenarem nou mes aquí a la tornada, perquè ens cau en dilluns, a més, així que tot rodat i ben encarat. Clar que sí. Us he dit que ara vindrien noms grans, A banda del moment de Remember, que el farem just després de la cançó que sonarà ara. Noms grans, i si et dic que és una perla la que sonarà a continuació, em sembla que ja s'ha presentat ben sol el tema que sona ara aquí a través de la ràdio. Som-hi, va!
1: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
2: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'1 a 2 del migdia.

0: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.
1: Vinga, va, que ara a continuació ens plantarem a l'any 1986. És el moment d'obrir el calaix dels temes Remember, d'aquells que van marcar una època, com us dèiem, any 86. És d'aquells que cantareu, eh? Aneu a cantar-la, va. Ha costat l'inici de l'arrencada, perquè, clar, feia tant de temps que no sonava. Però ara vindrà un xiulet que ens acabarà de donar tota la pista sencera al proper tema que sona. Exacte, ja hem avançat més rimba. Ara vindrà el xiulet. Mira, mira, escolta'l, eh? Cuidado! De la mà de Duncan Du, recuperem aquest temàs del pop espanyol. Porta per títol 100 gaviotes. Doncs que no parin aquestes gavines. Oye,

0: Doncs amb aquest clàssic hem fet aquest moment Remember, com més habitual aquí a la tornada. Fem un salt al temps, un salt, un viatge musical. I avui, el 1986, sonava això, i déu-n'hi-do, a tot arreu. Duncan Doo amb 100 gaviotes.
1: Dilluns les cantem totes.

Doncs aquí des de la tornada fent companyia en aquest dilluns 25 de maig del 2026. Escoltàvem ara en Guillem Bautista, amb el seu tema No està mal. No està mal la cançó, no. Amb aquesta dosi que seguim endavant amb la trajectòria aquí de la tornada amb l'edició d'avui, recordar-te aquesta enquesta musical. Tres temes de Bad Bunny són els que us estem... Vaja... proposant en el dia d'avui tres cançons, coincidint amb aquesta gira europea que està realitzant i que Barcelona ha estat un dels seus clars escenaris, doncs són tres cançons que us proposem. Una d'elles, doncs, que està, vaja, en aquest podi, és aquesta, per títol Nueva York. Doncs això, Nueva York és una de les que pots optar a votar, Sí. L'altra és aquesta que porta per títol DTMF. Són així. Ja sabeu que té aquesta peculiaritat, és aquest estil musical.

0: Això mateix, és la DTMF, la cançó. L'altra és una de les que gairebé s'ha donat a conèixer.
1: Aquesta.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias.
0: Titi me preguntó.
2: Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay poda.
0: Doncs aquestes són les tres que us proposem en l'enquesta musical, Doncs vinga, ja ho saps, pots votar una d'aquestes, la que més t'agradi. La setmana que ve ens ajudarà a obrir el programa. Va, vinga, què et sembla? De la mà de Hathaway, arriba ara tot seguit això que porta per nom Lift Your Head Up. Ja sona aquí de fons. Un estil molt vuitanter, també el que recuperem ara. Veus que sí? Molt vuitanter, això que sona ara a través de l'emissora que t'escolta. Vinga, va, puja el volum de la ràdio, que no s'aturi res aquí, que seguim amb dilluns aixecant-lo.

0: Totes les opcions possibles i tots els avisos que ja ens marquen la fi d'aquesta edició d'avui de la tornada d'aquest 25 de maig del 2026. Com sempre, si us ha agradat aquesta selecció musical, que sàpigues que pots recuperar aquesta llista a través de l'Spotify, a la playlist amb el nom La Tornada i la data d'avui, que l'anem actualitzant, com ja sabeu, cada setmana. Per tant, més varietat impossible la que podreu trobar en aquí. A més, com és habitual, la repetició els dimarts d'una a dues del migdia, també a través de la web radiotordera.cat podràs recuperar tots els programes que vulguis de la tornada. Per què no? Doncs fent-te companyia i enviant-te aquesta dosi de positivisme, aquesta dosi d'energia que de vegades ens fa falta i que, mira, per què no, des del mitjà de la ràdio també el podem aportar. Salutacions d'en Joan Martín, qui t'ha acompanyat aquí a la nau amb els comandaments, amb el micròfon, amb els ordinadors i avui amb l'aire condicionat endollat, perquè avui ja podem dir que l'hem estrenat, Vaja, si més no, per part meva, jo ja l'he estrenat en el dia d'avui. Esperem que demà seguim tinguem veu, tal com la tenim. Gràcies, una abraçada ben forta. Ens retrobem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu, bona nit.
1: Normalment, el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil. Però a Ràdio Tordera, deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta La Tornada. La Tornada, sí. Amb en Joan Martín. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
4: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'operació Tornada de Segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. La mobilitat registrada ha estat un 2% superior a la mateixa operació especial de l'any passat i un 8,4% superior al 2024. Tot i això, les retencions totals s'han reduït un 11% respecte a anys anteriors. Enguany, el pic màxim de retenció ha estat de 39 quilòmetres, un 27% inferior a anys anteriors, que va ser de 54. Durant aquest pont, malauradament, han mort 5 persones en les carreteres catalanes, 3 de les quals eren motoristes. I el govern aprovarà demà el Consell Executiu de l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arribarà el mateix dia, demà, que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Esther Niubó és consellera d'Educació.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
2: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat avui un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. I 7 de cada 10 gironins canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Tot i així, la dada del 24% de gironins que mantenen el català està per sobre de dades d'altres comarques de Girona. L'enquesta també exposa que un 94% de la població entén el català i prop d'un 60% el fa servir com a llengua única. I Premià de Mar es prepara pel rebombori. 3 dies de cultura popular, compliran carrers de foc, música i cercaviles. Serà del dia 5 al 7 de juny. És tot. Molt bona nit i fins demà.
4: Ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
0: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
4: Hola, què tal? Una setmana més amb tots vosaltres amb aquests Minuts Musicals. Aquestes vivències, aquests somnis, experiències... Ai, nosaltres hi posem la veu i posem la música també i tenim sempre aquestes confidències. Tenim el confident d'avui que ens ha titulat la seva vivència carregant piles. Ei, confident, això està molt bé perquè, clar, si les piles no funcionen, doncs no s'escolta res i depèn de la situació, doncs tampoc sentim res. Posarem aquesta primera cançó i esperem doncs, que sí, que se senti bé i descobrirem quina classe de piles són les que has de carregar.

comencem amb la vivència del nostre confident, que l'ha titulat Carregant les piles. I ens diu així. Diu, mantenia una relació virtual a molta distància. El problema era la diferència d'horaris. Quan jo volia anar a dormir, ella es llevava de bon matí. A mi m'agradava les xerrades que fèiem per escrit. Coneixia el seu tarannà de bon matí.

Diu el confident, diu, pensava que seria màgic que ens poguéssim conèixer, però estava ple de dubtes. No sabia qui era, ni com era. La meva imaginació la deixava volar i pensava que era una jove guapíssima.

0: 107.1 FM.
1: Bé, ens diu el confident que s'imaginava que era una jove guapíssima. Diu, em sentia atret per ella, però al mateix temps tenia por. Pensava com seria, si estava bé, o tenia alguna dificultat, quina edat. És complicat tot això, però em sentia molt a gust quan estava connectat.

Diu que se sentia molt a gust quan estava connectat. Diu, un dia li vaig insinuar que seria meravellós que ens poguéssim veure. Ella va despistar l'escrit de la meva proposta i seguia igual de dolça. Aquí ja els meus dubtes varen ser més grans.

Com podria conèixer-la sense que em descobrís? Podria posar un detectiu? No, no fa falta arribar a aquest extrem. Però sí, ens coneixem i em cau l'ànima als peus. És que no és el mateix escriure en una pantalla, dir-nos coses agradables, deixar córrer la imaginació, fer volar coloms. Però aquests coloms paren. I seria com que la pantalla s'obrís i em sortís una espècie de monstre.

L'amor no ha estat res més que uns bons moments que he pogut viure. Cap d'ells no ha fet després que jo deixés de ser ben lliure. Voltant he vist mig món i encara tinc el cor alegre i faig

Correu tota la gent. Busca lluitant, plena de febre. Jo ho veig, mig somrient, com he fet sempre.

0: ens diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
1: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
0: Bé, ja estem en aquesta segona part de Minuts Musicals. Si ara algú s'incorporés, doncs llegirem la vivència i, si ens heu escoltat, doncs sempre va bé, perquè a vegades diu, ai, això sembla que no ho he entès bé, doncs ara farem memòria. El confident ha titulat la seva vivència d'avui Carregant les piles, i ens diu així. Diu, mantenia una relació virtual a molta distància. El problema era la diferència d'horaris, que jo volia anar a dormir, ella es llevava de bon matí. Ai, m'agradava les xerrades que feien per escrit. Coneixia el seu tarannà de bon matí. Pensava que seria màgic que ens poguéssim conèixer, però estava ple de dubtes. No sabia qui era, ni com era. La meva imaginació la deixava volar i pensava que era una jove guapíssima. Em sentia atret per ella, però al mateix temps tenia por. Pensar com seria, si estava bé o tenia alguna dificultat, quina edat. És complicat tot això, però em sentia molt a gust quan estava connectat. Un dia li vaig insinuar que seria meravellós que poguéssim veure'ns. Ella va despistar l'escrit de la meva proposta i seguia igual de dolça. Aquí ja els meus dubtes varen ser més grans. Com podria conèixer-la sense que em descobrís? Podria posar un detectiu? No, no fa falta arribar a aquest extrem. Però si ens coneguéssim cara a cara i se'm cau l'ànima als peus? És que no és el mateix escriure a una pantalla, dir-nos coses agradables, deixar córrer la imaginació, fer volar coloms. Però aquests coloms paren i seria com que la pantalla s'obrís i sortís una espècie de monstre. Doncs bé, fins aquí aquesta primera part i nosaltres doncs ara seguim amb la vivència del nostre confident. Diu, no, no puc seguir així. Li diré que prepari un ball i que es faci visible a l'ordinador. Així jo veuré, però què seria millor que canviéssim l'hora? Que fos quan ella és al vespre i jo em llevo de bon matí.

Doncs bé, el nostre confident diu que seria millor canviar l'horari i així es veurien quan ell es lleva de bon matí. Diu, sí, estaria bé. Així me'n vaig a treballar amb les piles ben carregades, després de veure la seva actuació. Però, i si no és com jo me la imagino? No vull que em passi com el meu cosí de fa molt de temps.

Diu, no vull que em passi com el meu cosí de fa molt de temps. Tenia una relació per cartes i quan es varen decidir que es coneguessin per casar-se, resulta que ella era una cara de cavall que hasta espantava els propis cavalls quan la veien.

Doncs bé, el nostre confident diu que una cara de cavall, que els propis cavalls s'espantaven quan la veien. Diu, ai, mira, que és complicat. Més val que la deixi. S'ha acabat la imaginació. Surto al carrer i conec noies de veritat. Parlem, riem, caminem, ens mirem cara a cara i així se m'acabaran els dubtes.

Doncs bé, el nostre confident que és millor, no? Sortir al carrer i trobar de veritat. Diu, parlem, riem, caminem, ens mirem a la cara i així s'acabaran els dubtes. Sí, sí, sí, li diré que s'ha acabat. Crec que és el millor. I busco altres maneres de carregar piles. Tenir una relació més directa. En resum, buscar un carregador de piles més palpable.

Doncs bé, el nostre confident doncs, ens acaba dient, diu, tenir una relació més directa. En resum, buscar un carregador de piles més palpable, que pugui endollar sempre que em faci falta, i fugir de l'ordinador. Viure la vida a fora, a l'aire lliure, que és més saludable.

0: FM.
1: Em diu el confident que està enamorat, que ha pujat amb un globo, que s'ha separat. Ho descobrim amb els Minuts Musicals.
2: Minuts Musicals, cada dilluns de 10 a 11 de la nit i els dimarts de 3 a 4 de la tarda. Un programa escrit i dirigit per Maria Dolors Oliveres. No us el perdeu.
1: Doncs bé, aquesta és la final, aquests Minuts Musicals d'avui. Esperem que us ho hagi passat bé descobrir les vivències del confident. Gràcies, gràcies per deixar-me que us acompanyi aquesta emissora vostra, Ràdio Tordera. Nosaltres, doncs, deixarem i us espero la setmana que ve. A veure quina confidència hi haurà aquesta setmana que ve. Ho descobrirem. Us espero. Adéu-siau.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dilluns 25 de maig, les tres paraules del dia són memorial, natura, final. Memorial. Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Serà aquest dimecres a 8:45 del vespre, on s'explicaran totes les novetats del torneig. Hi ha èxit de participació en la 6a Diada de Seguretat i Emergències a Tordera, celebrada aquest passat dissabte al matí. Natura. La Biblioteca de Tordera es converteix en un aparador de la biodiversitat per la Setmana de la Natura. L'equipament acull una mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub fins al proper 12 de juny i s'ofereix avui a la Biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà a càrrec de la Fundació EMIS en el marc d'aquesta Setmana de la Natura. Final, punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. I acaba sense acord la tercera reunió d'aquesta setmana entre els sindicats i el Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors docents dels centres de màxima complexitat i coordinadors digitals. Un cap de setmana on hem viscut aquí a Tordera aquesta 6a Diada de Seguretat i Emergències. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç positiu d'una jornada que acosta els cossos de seguretat als més petits i reforça la pedagogia viària.
2: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
1: Avui a Santa Amanda és el Dia Mundial del Futebol d'Àfrica i de l'Orgull Friki, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda voluminosos a Agora Park, truquen prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà també cel serè, mínima de 14, màxima de 28. Baixa el cabal de la Tordera, 1 m³/s i que 15 centímetres de fondària. La dita al maig com vaig, al juny com vull i al juliol tot el vol. Informar de la mort del senyor Daniel Gràcia Romaguera, als 61 anys, fill de la membre d'aquesta emissora, Elvira Romaguera, també informar de la mort d'Amparo García García, als 67 anys. Fa un any explicàvem que un home resultava ferit greu en un accident laboral a Tordera. Fa 5 anys parlàvem que el polític republicà Joan Tardà presentaria aquí a Tordera el seu darrer llibre i fa 10 anys parlàvem de la regidoria de sanitat que crearia entorns sense fum en diversos punts del nostre poble. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia especial Campions del programa El Xou dels Esports.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: ara i aquí.
1: Les 11 i 3 minuts, nosaltres que comencem nova edició del magazín Ara i Aquí, des d'ara i les 11 i 3 minuts fins a la 1 del migdia al vostre costat amb diferents continguts. Encetarem, com sempre, el programa fent un repàs a les temperatures, arriba ja la primavera, per no dir estiu, que doncs veurem amb números les que han registrat les estacions meteorològiques dels nostres col·laboradors. Seguidament tindrem tertúlia esportiva amb finals ja de Champions, descensos, tot aquell entrellat que hi havia que la setmana passada anàvem discutint. Doncs tot plegat s'ha anat resolent i el que volem que ens digueu és el que us ha sorprès més d'aquestes jornades de descensos. Parlàvem ara amb en Tomàs de que a més ha descendit el Saragossa, també ha descendit l'Osca, hi ha hagut el Girona, hi ha hagut el Mallorca. No sé si algun dels clubs que ha descendit us ha sorprès que hagi acabat baixant. És la pregunta que us formulem. Quina ha estat la gran sorpresa per vosaltres en els descensos d'aquest final de temporada? D'això en parlarem i d'altres moltes més coses en la hora que tindrem ara i que ens portarà fins a les 12 a l'Infopodcast, en què tindrem novament l'actualitat del dia. Seguidament parlarem d'òpera, escoltarem músiques, curiositats que ens porta el Maria Antònia Soler. Seguidament, Antoni, com sempre, seguirà en aquesta línia més cultural de l'àrea aquí i acabarem amb la música que ens porta la Rosa Maria Ruscalleda. A les vies de so i en Martí Miret, us parla Albert Sabater. Comencem.

0: Doncs, com dèiem, hem passat d'una primavera bastant distreta, pràcticament podríem dir que l'estiu. Encara queden setmanes perquè hi hagi el canvi d'estació, però, com principi, avui ja anem tots, ja no hi ha jerseis aquí a l'estudi, mànigues més o menys d'estiu. Anem, però, a comprovar tot plegat amb les dades que ens té a punt en Joan González des de Marreixac. Joan, bon dia.
1: Bon dia. A Marreixac aquest cap de setmana té unes seves temperatures. El divendres van tenir una màxima de 25 graus una dècima. La mínima va ser de 13 graus 9 dècimes, un 68% d'humitat, i el màxim de vent de 20,9 km hora. El dissabte la màxima va pujar a 24 graus 9 dècimes. La mínima va ser de 14 graus 4 dècimes, un 67% d'humitat, i el màxim de vent de 24,1 km hora. Ahir diumenge la màxima va pujar a 27 graus 9 dècimes. La mínima va ser de 13 graus 2 dècimes, un 54% d'humitat, i el màxim de vent de 20,9 km hora. I avui dilluns la mínima ha sigut de 13 graus 3 dècimes. Ara a 3 quarts d'11 estem a 27 graus 7 dècimes. Humitat molt baixa, un 49%. I això representa una temperatura de sensació de 27 graus 9 dècimes. La mitjana de la setmana, del 18 o 24 de maig, la màxima que hem tingut aquesta setmana era de 24 graus 7 dècimes i l'any passat de 23 graus i 4 dècimes. Això són 1 grau i 3 dècimes més alta. La mínima aquesta setmana va ser de 13 graus 5 dècimes i l'any passat de 12 graus i 8 dècimes. Això també són 7 dècimes més alta. Quan a la pluja, aquesta setmana van caure 3 litres i 6 dècimes, que va ser el dia 18, l'any passat, cap gota. En quant al vent, el màxim de vent aquesta setmana va ser el dia 18 i 19, que vam arribar a 33,8 km hora. L'any passat, el dia 18, en 37 km hora. Això és tot. Adéu-siau.
0: Gràcies, Joan. Estem aquí pendents de l'arribada d'en Blas, que estàvem pendents si arribaria o no. El tenim amb nosaltres. Anem a completar aquesta ronda de temperatures amb la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Vinga, explica'ns què diu la teva estació meteorològica.
2: Doncs mira, la màxima del divendres va ser de 27 graus en 8 dècimes. Que déu-n'hi-do la temperatura que tenim ja,
0: Tant.
2: I la mínima del dissabte, 15 graus en 5 dècimes. I la màxima, 27 graus i 2 dècimes. Amb una humitat d'un 48%. El diumenge, la mínima, 14 graus en 1 dècima. I la màxima 30 graus en 7 dècimes, amb una humitat d'un 53%. I avui aquest dematí hem tingut 14 graus i 9 dècimes, ara en aquest moment estem a 24 graus, un 64% d'humitat i marca un bon sol.
0: Molt bé, Paquita. Doncs ha arribat l'estiu o no encara? Com ho diríem, això?
2: Jo veig que sí, eh?
0: Sí.
2: Però no és temps d'estar amb aquestes temperatures, eh?
0: Molt bé, doncs ho anirem seguint cada dia. Gràcies i fins demà.
2: Fins demà, bon dia.
0: Completem així la ronda amb la Paquita, entrem amb la tertúlia.

0: 11 i 9 minuts, entrem amb la tertúlia esportiva dels dilluns. Repassem el que ha sigut aquest cap de setmana esportiu. Cap de setmana doncs, que, com dèiem, bàsicament l'emoció estava sobretot amb els equips que baixaven. I bé, la pregunta que us formulem és dels descensos que hi ha hagut. Quin és el que més us ha cridat l'atenció? Josep Pou, bon dia.
1: Bon dia. Aviam, l'atenció no ho sé, perquè quan un baixa és que no fa prous mèrits per mantenir-se. Bueno, aquí poder el que dol més per les expectatives i realment per tot el que se mirava és el Girona. O sigui, bueno, i he estat jo aquí ara fent números, que però sempre el real números, i realment està allà on es mereix perquè no ha fet el que tenia que fer. I llavors aquí m'agradaria després analitzar, o sigui...
0: Uh-huh. Girona, així se'ns quedem,
1: per, eh? Per el projecte i per tot el que hi havia darrere, doncs pues, no podia baixar. Bueno, ha baixat, però vull dir, era un equip amb un projecte realment il·lusionant, amb una província que cada cop deixava de ser més del Barça i ser més del Girona, perquè al Girona sabem que de 100 socis del Girona, 102 són del Barça. Però això ja començava a canviar. Per tant, és decepcionant per mi que ells hagin baixat. També és decepcionant veure com el Saragossa, no sé què jugarà, també primera regional. Ara hi ha un equip que sempre era dels, de la meitat per amunt, i alguns anys que tenia una mica més d'empenta era dels gallitos a primera divisió. El que més tot...
0: No, el Mallorca també el considera. El Mallorca ho veus normal que baixi, per exemple?
1: Sí, perquè el Mallorca és un equip que, si ho mires, poder estar 30 anys a primera divisió amb la seu historial, però en fa 3 a dalt, 2 a baix, 4 a dalt, 3 de baix, i vull dir, és un equip, bueno, que abans dèiem que era ascensor, com un Valladolid, o com equips que eren de primera, però llavors hi ha anys que baixen i tarden 2-3 anys a pujar. El Depor, per exemple, el Depor ha pujat, va pujar l'any passat i ha pujat aquest any. Per què? Perquè és un equip de primera. O sigui, té uns fonaments al club per ser de primera. Millor o pitjor la temporada, però és de primera.
0: Vinga, anem a veure què pensem més. Ramon Virgilio, bon dia.
2: Bon dia. Home, jo tal com anava la classificació, em semblava que poder el que tenia més números per baixar era el Llevant, o Oviedo, Llevant, o Girona, jo tampoc li acabava de veure, perquè ja, últimament sí que li veia. Però Girona va començar molt malament, després es va refer, i noi, després últimament ha tornat baixant picat, perquè dels últims 8 partits no n'ha guanyat ni un. N'ha empatat 4 i n'ha perdut 4. Vull dir, si de 24 punts en fas 4 és molt difícil salvar-te. A mi el que m'ha sabut més greu, per descomptat, és el Girona, perquè, home, te toca més de la vora i cony, és un club simpàtic i català i tot el que tu vulguis, no? Però, bueno, al final l'Aves també estaven allà per baixar, i tots aquests a Veuche també.
0: Hi havia molts.
2: I al final pues, ha llepat el Mallorca, i bueno, pues, què hi farem, no? El que diu en Josep, el Mallorca tampoc és cap estranyesa, no? Vull dir, perquè juga molts anys de primera, molts anys de segona. O havia de tenir tots els números i li han tocat tots, perquè és molt difícil no reforçar-te bé i jugar a primera divisió. I bueno, diem que al final els números són els que són, i no podem pas dir de justícia o injustícia. Al final baixen els que menys punts fan, i aquests han sigut el, doncs, el Girona, el Mallorca i l'Oviedo.
0: Uh-huh. Miquel Soler, bon dia.
3: Bon dia. Bueno, pues... jo crec que el Girona és el que em sap més greu, perquè jo vinc d'allà, he vistat i tot. Jo soc culer de tota la vida, però el Girona també, perquè... no sé, no sé, ho he trobat raro, perquè quan teníem de la Lliga una tercera part aproximadament, el Girona estava quasi a mig lloc, estava bé, i ja saben aquest any res, ja es van, sí, ja els últims partits és que han sigut desastrosos tots, i és clar, si perds no hi ha volta de full, aquí no perdona ningú. I sap molt greu, perquè el camp estava ple, inclús havíem parlat, em sembla, d'ampliació. Altres deien que amb Guardiola no el deixaria baixar, el Girona, que si tenia que venir algú. Però, esclar, les coses sempre passen. Es diu molt bé, però si tu no funciones o no va bé, el que t'han de donar els altres és molt difícil, no? Jo pensava que faria un cop de mà, però... però, bueno, ha sigut així, és mi sap greu, però, esclar, és el futbol. És el futbol, i espero, ara el que tenien que mirar de fer és arreglar una mica, i veure si l'any que ve podem tornar a pujar.
0: Molt bé, Tomàs Vega, bon dia.
4: Oh, bon dia.
0: Què?
4: Sí, jo també, per mi, el Girona, jo dic, em vaig emprenyar molt, i després vaig pensar, ens ho mereixem. Ens ho mereixem perquè un equip ha d'estar on els seus recursos li permeten estar. Perquè no pot ser que el City deixi quatre jugadors tops, juguis a estar a la Champions, que va ser una Champions d'aquella manera, i al cap de dos anys baixes a segona. Per què? No pots dependre, perquè jo em vaig recordar el Palamós i el Llagostera, ve un Paganini i, sí, i després què passa? Doncs el Girona li ha vingut a passar això.
0: Però això, les factures d'anar a Europa són habituals també, no?
4: No, però equips. És que no va ser aquest any, va ser l'anterior, O sigui, és que sí. Aquest any, i ja dic, un equip ha d'estar el que ell pot generar, i ja està. A mi, molt bé, te va deixar quatre tius, quatre cracs. El Girona sí, la Champions, i segona o tercera Lliga, va estar molts partits. Ara, no te cedeixen jugadors o de baix nivell i te'n vas a segona. Per això dic que un club ha d'estar on els seus recursos li permeten, i prou.
0: Mm-hmm. Blas Esclano, bon dia.
5: Bueno, jo dintre del Com a Toca, de la part de
4: Saragossa
5: i l'Òscar, i el Girona, jo pensava que l'Alavés faria companyia, no? Però el Barça, que els dos últims partits s'ha regirat la classificació, El Barça...
0: De passeig.
5: Té la el que ha fet el Barça ara,
4: Diguéssim que... Sobretot a l'Alavés.
5: A l'Alavés, Vull dir que aquí és on ha vingut el giro completament,
0: Jo la tem aquí, em sembla.
5: El Barça no vol ningú que el tropitzi. I el que ha fet amb el Girona no hi ha dret. El que ha fet amb tots els equips catalans, que ve d'història, ja n'hi ha prou tot.
0: Què vols dir, això? Que s'hauria de deixar guanyar amb els equips catalans?
5: Que no els ha ajudat mai, no els ha ajudat amb jugadors, no els ha ajudat en posició de joc. És que el Barça ha de ser un imperi a Catalunya, els altres no poden anar allà a agafar-li una parcel·la. Clar, necessita tot.
0: Els socis aquests que parlàvem amb Pou, sí, que li havia agafat el Girona en el Barça, això s'ho han apuntat.
5: Igual, a Tarragona, tot arreu, tot. I només és tot és Barça, i cadascú el seu territori també se l'estima. I no vols que baixi, perquè una vegada has pujat, baixar de categoria amb un Girona que s'havia pujat la província, havia pujat tothom era del Girona, tothom estava més català, tothom estava més a la vora. I ara, una altra vegada baixar, tornem a ser tots del Barça. Home, tot. És que, no. Mira, la Mallorca, m'agrada que hagi baixat, ho sento molt dir-ho, perquè amb l'Espanyol sempre ha vingut hòsties. Això té un equip molt guerrero, s'ha fet complicar moltes vegades la vida, diu, que baixi, ja baixi. Estigui ja tranquil i d'allò, tu. Ja tornarà a pujar. Però el futbol té aquestes coses.
4: És que si el Barça hagués guanyat a l'Alavés, a l'Alavés hagués baixat. Hagués baixat, li tots els punts a l'Alavés està a segona, però van anar allà a passejar-se i ha perjudicat un equip d'aquí, ja està.
5: Igual, 3-1, tu. A veure, tu, els valencians allà a mig de la taula. Ah, i l'Espanyol ha quedat a mig de la taula, el 10,
6: 11.
5: Bueno, com, ajuntat en punts amb l'altre.
4: Però el patiment que has passat no t'ho treu ningú,
5: Aquesta segona volta hi patit com un cabron.
0: Home, estem a la ràdio.
5: Carai, no escolta, estar a col·legi, home.
0: Vaja, en resum, quin t'ha sabut més greu d'aquests descensos?
4: El Saragossa i Huesca.
0: El Saragossa i Huesca... Sí. Però, i
5: més aviat. Més aviat a la Saragossa, perquè la historial que tenia i tot, l'Òscar tenia un equip, un camp petit, ha fet una revifalla, ha estat uns anys a primera, ara es va baixant, ara va baixant, diguéssim que l'afició hi és, va estar ple al camp, el que sigui, però no n'hi ha més, el que diem, estil Girona, té bon de dominar, i no hi ha un delantecentro que l'enxufi. Han canviat d'entrenador 3 vegades, també, això no... I l'entrenador, l'Hidalgo, que estava al Saragossa, ahir a l'Òscar, la temporada passada, que està allà anat al Deportivo, i s'ha quedat... I ha pujat. Mm-hmm. Vull dir que... Aquell ja va veure aquí, no, i marxa d'aquí, que aquí no hi ha res a fer.
4: O el va fer fora?
5: No, li van donar amb d'allò de vino del Moncayo.
0: Molt bé, a tot això el Barça s'ha proclamat campió de la Champions, una Champions que no estava gens clara, o a priori era un rival difícil, amb més pressupost, amb l'Olímpic, i hi ha hagut jornada de Lliga, Ramon.
2: Sí, home, jo crec que aquesta setmana per als cuers el més important és la victòria de les noies davant d'un equip difícil, perquè l'Olímpic de Bayona és un equip difícil i molt bones jugadores. Va ser un partit, sobretot a la primera part, molt nivellat, 0-0, però sí que després de la segona part, la veritat és que el Barça, i a partir que va marcar algun gol, elles van obrir una mica més i van fer un recital. La veritat és que molt bé. Mira, va ser un dels pocs partits, poder, que les noies m'agraden, però aquest dia sí que hi vaig poder disfrutar-hi. I bueno, la quarta Champions, i la veritat és que estan fent història. Molt bé, molt bé. I referent a la Lliga, doncs, bueno, últim partit de Lliga, ja pràcticament menys el descens, l'altre estava pràcticament tot decidit. Estranyo Getafe que s'hagi posat a Europa, un equip que al principi de Lliga no sabia, és que no tenia prou jugadors ni per afrontar un partit.
4: Sí, faltaven tres dies per començar la Lliga i tenia 9 jugadors, eh?
2: Vull dir, és que és això, vull dir que a vegades el futbol és complicat.
4: No.
2: I en Bordalàs aquest, tothom el critica molt, però, bueno, ell fa el que ha de fer per guanyar.
4: Deia que pot anar a l'Espanyol, eh?
2: I al final...
5: No, l'Espanyol no, ell ha de seguir amb el Getafe.
2: No, mare, que estigui amb el Getafe, ja està bé amb el Getafe. Se'n va a
4: el Getafe.
2: Sí, perquè... Jo l'Espanyol, a mi en Montxiquet, per mi té un dilema. Que no volen en Manol, però la gent volen en Manol.
0: Sí, sí.
2: I aquí tindrà un dilema, eh? Jo al final penso que Manol continuarà. Almenys...
0: Manol està movent-se, no? Està
2: perquè... apretant... perquè, a més, hi queda un any de contracte i jo crec que al final d'allò... Però jo no sé si aquest en Monchi és massa sant de la seva devoció, aquest en Manol.
5: Bueno, què passa? Que en Monchi vol renovar. Va de renovar.
2: Vol renovar una mica el tema.
5: Ell també ha perdut prestigi. Ha d'agafar prestigi que tenia amb el Sevilla.
2: Sí que sí. I, bueno, com, mira, el Barça 3-1, el Barça encara està de festa major, encara estem celebrant el títol... i ens anem a concerts, històries d'aquestes...
4: I a Port Aventura.
2: I a Port Aventura, i bueno, va, està bé, pues, mira, està bé. I no
4: està escolta, bé, però després... adultera la competició.
2: Sí, ah, bueno, però això també ho va fer l'Atlètic de Madrid. Que l'Atlètic de Madrid, quan estava a la Champions, també va fotre quatre nanos allà, no sé, en dos o tres partits.
4: L'Elche...
2: Hi havia sí, molt Barça i tots aquests. També va fotre... d'allò, no, tampoc... que ja, cada un ha d'anar a la seva, això està clar, però sí que és veritat que poden adultar una mica la competició, perquè el Barça normalment no havia de perdre Camp de l'Oves, i va perdre, i ahir Camp de València 3-1, és que amb uns fallos defensius també, hòstia, aquest enfurí no sé pas quins equips fa, però...
4: El que porter, eh?
2: El porter que no en para ni una, em sembla que ni que li xutessin els murs.
4: Aquest porter ja es havia jubilat i l'heu fet treballar altra vegada, tu.
2: Ara es troben allà, Can del València, amb aquells del València que van sortir amb una intensitat tremenda.
5: Ah, juguen. Eh?
2: I jo no sé per què no pot jugar en Pedri, ni pot jugar en Rafinha, ni pot jugar en Corbací, o menys un rato.
4: Perquè estiguin bé per la selecció.
2: Va, es deu guardar per la selecció perquè estiguin bé pel Mundial. Vaja, gràcia també, doncs.
4: Jo, ja vagis, no doncs has
2: jo,
4: vist?
2: Doncs jo aplaudeixo aquest enflic, també. Després en Pipa perquè no sé què...
4: En Flick deu haver parlat amb De La Fuente i això ho han acordat, segur.
2: Pues jo què vols que et digui?
0: Però què vols que acordin?
4: Que no es fes jugar perquè el Barça ja és campió de Lliga, perquè vagin bé a la selecció, vagin més descansats.
0: I què en treu el Barça d'això?
4: El Barça d'això res. Però la selecció espanyola sí.
0: Ah, no, això sí, però vull dir que el tracte no n'hi ha cap.
4: I l'altre ja ha guanyat la Lliga, doncs ja està.
3: Sí que en treu una cosa al Barça. Aquests van a fora i on són més i volen més cèntims. El anar fora, esclar, que... la categoria puja i el Barça sap però, oh, tant a vegades hi ha un parell que es queixen, no, d'això que
0: cobren poc
3: sí, i esclar, el Barça
0: doncs vaja, ah, quin negoci bueno,
2: acabo. Després l'Espanyol que encara tenia una mínima possibilitat d'entrar a Europa, doncs bueno, amb l'empat es va dissipar
5: amb el València guanyar
2: ja està,
5: ja no arribava
2: punts. Ja no arribava.
0: Quina bogeria de Lliga.
2: Quina bogeria de Lliga, sí. I
4: tot
2: bueno,
4: culpa
2: espanyol...
4: del Barça, eh? Has vist que el Barça té la culpa de tot.
2: Sí, això tampoc pot ser, eh?
4: No.
2: Algú ha fallat, algú falla en els altres també, perquè el Barça...
4: L'Espanyol dependia del Barça. El Girona dependia del Barça contra l'Alavés. És que el Barça té la culpa de tot, eh?
5: Gens de demanant res, eh?
2: Que dur que s'espavili i que apreti, tu. I doncs l'Espanyol, doncs, clar, el guanyar el Barça ja no podia anar allà a la conferència, però sí que és veritat que es va davantar o la Real Societat i després a la segona part doncs va empatar l'Espanyol, diríem resultat just, un empat ja està bé amb la Real Societat, ja s'havien salvat, doncs bueno, tots contents i ja està. La tragèdia va ser Girona, tragèdia futbolística, eh?
0: Sí, perquè els dies abans passejaves per Girona, tot eren banderes del Girona, vull dir que hi havia allò, un ambient fort, eh?
2: Sí, ja sé, a mi em va trucar amb el germà, vaig a futbol. Tu, però si no hi vas mai a futbol. Sí, vaig a futbol, vaig a Girona, bueno. Després noi, segona, no sé què, no sé quant, bueno. No, camp, ple, tope.
4: Hosti, però és que resulta que si el Girona hagués marcat al final, no hagués baixat ni ell ni el Elche, hagués baixat l'Osasuna.
2: O l'Osasuna.
4: Sí. Té collons, eh?
2: Sí. Sí, l'Osasuna hi va anar del canto enduro, eh?
4: Sí, sí, el Girona marca en el descompte que ja havia acabat el partit. Sí. Aquells de l'Elche també podien haver estat decantat una mica, no?
0: Però ja els hi deien, la banqueta del Girona li deien en algun moment del partit, quan ja es va saber el que passa, que clar, què has de fer?
4: Tots dos salvats i l'Osasuna hagués baixat.
1: Ah, bueno. Però les circumstàncies no és perquè han baixat, sinó perquè no han fet punts. El Girona, aquí, amb les meves quinieres que digueu, dels últims 8 partits ha fet 4 gols. I els ha perdut, i els que ha perdut els ha perdut per 1-0. O sigui, li han fet 8 gols, ell n'ha fet 4 i ha fet 3 punts, o 4. I a partir d'aquí deixa estar tot l'altre. Hi ha les circumstàncies de que si el Barça va al camp de l'Alavés i guanya i no regala els 3 punts, també tindria 3 punts. Però el partit clau d'aquí va ser el dia del Mallorca. El dia del Mallorca, 0-1. Imagina't que fa un punt més, només un empat al dia del Mallorca, que les cròniques i els que estaven en el camp mereixia guanyar el Girona. Amb un punt més, el Girona 42 i salva. Amb el Mallorca, que és un equip
6: que ha baixat, també.
1: Que ha baixat, vale? O sigui, però 8 últims partits, només li han fet un gol al camp del Rayo Vallecano, empat a 1. A casa, amb la Real Societat, que mereixia guanyar, empat a 1. O sigui, els punts que ha fet. A camp de l'Atlètic Madrid, 1-0. A camp del Getafe, 1-0.
6: Va empatar al camp del Betis.
1: Bueno, estem parlant dels 8 últims partits.
6: Va empatar al Bernabéu.
1: No, és que un equip que ha fet, que aquí ho he contat, 14 punts amb els 3 primers,
2: sí, va?
1: Amb els 3 primers,
2: sí,
1: com pot ser? Perquè la seva lliga sempre és amb els últims. I amb els últims, de 30 punts que ha disputat, n'ha fet 6 a la seva lliga. Li ha guanyat a l'Elche, li ha empatat i el va guanyar allà, amb el Llevant, amb l'Oviedo. Tornem a parlar de lo mateix.
0: Josep, posa't el micròfon més endavant, que no se't sent.
1: Ara?
6: A l'Oviedo va empatar Girona.
1: Va empatar Girona i ella va perdre per 1-0.
2: Va perdre 1-0.
1: Vale? O sigui, amb aquests són els punts que fa la diferència d'una lliga. Llavors, heu dirat per sobre, que diuen, tothom parla, és que Embordalàs.
6: Bordalàs, diu-ho bé.
1: Bueno, és igual, digue-li com vulgui. Jo vull en un equip de la meitat de la taula, Embordalàs. Perquè en res va guanyar punts, no va fer futbol. Tu el pots dir del Girona que ha jugat malament? La pregunta, ha jugat malament el Girona? No. Ha jugat bé, no hem tingut sort, però no hem fet gols. És que juguem bé, però no fem gols. És que no d'això, si véssim al pal, que si d'això... I estem
2: els
1: a la mateixa...
2: Els hi falta una mica competir, que és el
1: No anem a jugar, no anem a jugar a futbol. Anem a fer punts. Per què? Perquè ja li va passar amb l'Eusebio, amb el Girona. Juguen molt bé i guanyen al camp del Madrid aquell any, guanyen al camp del Barça, guanyen i baixen. I aquest any, más de lo mismo. Amb els que et juguen bé, com que tu jugues molt bé, fas punts, vol dir que tens bon equip. I amb els que venen a trencar-ho tot, com que tu no saps trencar-ho. I no fan... A Mallorca va arribar un cop i va guanyar 0-1 d'això. Doncs pues, tots aquests equips, i a l'Elx, bueno, el que va dir, si aquell xut el pal a l'última hora hagués entrat, però les circumstàncies... Jo crec que la direcció deportiva o el grup City té que entendre que en vez de reforçar tenia que anar a buscar un home o dos que fessin gols a mitja això.
6: Sí, el gol de...
1: Perquè els que t'ha fet els gols ha sigut els punts que t'ha donat l'Estuani, sí. No te'ls ha donat cap amb 37 o 38 anys.
2: Bona 40.
1: Les circumstàncies. 40, ja? Les circumstàncies del futbol, que són molt... quan se li ha vist el resultat, tothom podem opinar, tothom podem pensar. Jo puc opinar el que tu has dit, que el Barça de femení va fer una segona part espectacular, però si la primera part el Lió se'n va amb 3-0, bé, si és normal, perquè se'm us han menjat físicament
7: i tàcticament. Però clar, després al final, 0-4, tot ha funcionat molt bé, tot és flors i viola. Però la primera part del Lió van sortir a menjar-se'ls i el Barça no sortia. No, diu, és que controlava. No, el Barça no podia controlar perquè li remataven. I sort...
8: No, la portera.
7: Vale. Qui va guanyar? En els moments claus, el que salva a l'equip és la portera, no la que fa el gol. Perquè la primera part només van tenir aquella que la va tirar per sobre que, amb aquella indecisió de la portera. Que si va dintre, mira, en vez de fer gol, hauria sigut el 0-1. I en una ocasió que...
9: I un gol anul·lat. I un gol anul·lat.
7: I un gol anul·lat, que, bueno, explica-me com s'anul·len aquests gols. Vale, sí, la màquina ja et diu que sí, però l'àrbit hauria donat gol amb una circumstància anul·lada. I ella hauria agafat més moral perquè se us ho menjava. Físicament són, no té comparació al Barça amb aquella gent. Te s'enduien. Uns anaven amb uns camions i els altres posaven amb un patinet. Però després, les circumstàncies, la qualitat que té el Barça de tocar i tocar... Però, ja et dic, que la primera part em va ser amb 3-0. Va, 3-1 a favor del Lió. No hauria sigut res descabellat, perquè la portera va parar 3 o 4 junts que té la Mariner.
2: Bueno, va parar tot, sí.
9: I mà a mà, un mà a mà.
7: I a mà a mà.
9: Va treure el peu.
7: A mi em va agradar molt el Barça de la segona part, perquè els altres també, com que van sortir tan rabioses, la gasolina també no arribaven aquell que arribaven al principi. No feien el mateix xoc de la primera part, perquè ja s'ho havien gastat tot. Però clar, no els hi va sortir, i llavors, clar, els dos gols, aquella, que crec que va ser un encert terrible, ja ho va fer l'altra vegada, de voler jugar al contraatac al Barça, i buscar la Parayuelo aquella que és un atleta, és manya i és la que corre més.
2: És ràpida.
7: Que en vez de canviar... I era el que es tenia a termòmetre per anar-se'n per velocitat.
3: De tots modos, potser ens suportem 4 Champions seguides, no?
9: No. L'any passat va perdre.
7: L'any passat va perdre, perquè el van anar a buscar que ja era seu. I fixa't qui el va guanyar. Va guanyar amb un equip que es va tancar darrere.
9: L'Arsenal va guanyar.
7: I es va tancar darrere, més anar-los a buscar, veniu. I el Barça no la va encertar, i els altres van fer un contraatac i van fer un gol. Qui ha jugat millor? No, ha jugat millor el Barça. Sí, i qui s'ha endut la copa?
5: L'altre.
7: L'Arsenal. I aquestes coses... jugar bé és molt maco, és un espectacle, però els punts, una mica com el Girona.
3: No, però
7: Girona...
3: jo vull dir, si un equip que guanya 4 Champions seguides, alguna cosa bo té,
7: Jo no dic que ho hagin fet malament, jo no dic jo dic la circumstància
3: que poden. Sí, d'acord.
7: I veus a jugar l'Alexia, que és un llibre obert de futbol, que quan sembla que té que tirar endavant, la tira enrere, però llavors obre tota l'altra banda del camp que ningú veu que està obert perquè la seva companya obri cap a l'altra banda. No hi es precipita ella, sinó que és una directora d'orquestra que caminant pot jugar. I és... després pots tenir la Aitana, que com va sortir la Aitana. Va canviar la situació del partit. Solament pels passes que van fer darrere les triangulacions. No precipitar-se, sinó al revés. I va desconcentrar en això. Per tant, jo crec que és un espectacle. És molt maco el Barça tenir 4 Champions, que en poden guanyar més. Ojo que se n'aniran 3 o 4 aquest any per situació laboral. I també penses com el Girona, no? El Girona a primera tenia en Castellanos màxim golejador, aquell Andròpic que també els hi feia, i els equips anaven a dalt. Fixa't tu, estem parlant només d'un jugador que destabilitzava. I si mires això, 8 partits han fet 4 gols. Si haguessin fet solament 2 gols més, no un gol per partit, sinó a un i mig, ves d'això. I la clau va ser el dia del Mallorca, o la clau va ser el dia de la Real Societat, que la Real Societat tenies que guanyar per 4-1 per ocasions, dos punts més. I a sobre, no vull entrar en polèmica, però és una mica el que ja ha explotat, el Barça guanya el camp de l'Alavés, que és el que tenia que haver fet, i s'havia acabat tota la història. Però, bueno, ells també s'ho han buscat, el de Girona, no buscar la persona que pogués decidir qui van fitxar a mitja lliga a davant. Cap. Van fitxar un lateral, van fitxar un porter i van fitxar un mig. I en vez de dir, aquí necessitem...
9: Un porter que va jugar un partit i no ha jugat més.
7: Però això és mala sort. Això és mala sort. Perquè ara no se li pot donar l'excusa a la defensa, perquè la

0: han tingut un i mos han fet un i nosaltres hem fet quatre. Hòstia, quina mà. I no es reaccionés dir, tenim que buscar matadors. I en parleu del Bordalàs aquest, del Getafe, que està a la Champions, bueno, està a Europa jugant. I què passa? Que juguen a mossegar a lo que sigui. Fan maco el futbol? No, fan dos passes seguits. Però a cada xoc que hi ha o cada duel que hi hagi per una pilota, si tu no l'agafes, el jugador del Getafe et fot a terra. I al final dius, fes-t'ho tu, a destruir. Però resultats, punts. I aquest era el problema de Girona. Però jo vull dir...
1: Però diuen, els entrenadors, per mi, i s'ha demostrat altra vegada, és un 10%. Perquè l'any que va jugar a la Champions, el Girona, hòstia, com juga el Girona, hòstia, Mitchell i tal, doncs és el mateix, i ha baixat.
0: Però és que no ha jugat malament el Girona, és que tornem a parlar.
1: És el mateix.
0: És el mateix, però hauria tingut
1: sí,
0: aquell...
1: Sí, però que... la qualitat dels jugadors no és la mateixa.
0: Vale. Mira, ahir va fer un gol aquest, el Cataprosti, que se'n va del Barça.
1: Lewandowski. Ah,
0: sí? Va fer un gol.
1: Sí.
2: Despedida.
0: Aquest gol... val el mateix que el gol que fa en Yamil Yamal a l'esquaire de l'altra cava. Sí, i què va fer? Va ficar la cama a dintre. Això és... el gol val igual fet de rebot amb el pompis o aquell que diu és espectacular, però és que l'espectacular val un gol, si l'altre te'n fa dos tu ja no fas. I aquestes coses, aquests equips ho tenen. El Mallorca, que tenia el que fa gols,
2: sí,
0: l'altre no li responia.
3: Vinga, 5 minuts que passen de 2:15, fem pausa per la publicitat. Quan tornem, marxarem una estona als camps de futbol i entrarem al Real Madrid, que sembla que hi haurà eleccions.
4: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
5: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'e-tauler, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
7: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèrret. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
9: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
10: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
11: Dental Company, porque sonreír es salud.
12: Escrius o llegeixes?
2: Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o...

0: treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: Ara i aquí,

0: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 12. Ja hem començat a fer la tertúlia, com us podeu imaginar, durant l'estona de publicitat, eh? Però, Tomàs, deies que estàs content que hi hagin eleccions?
1: Sí, jo estic encantat. I em sap greu que sigui tan complicat i necessitis tantes coses per poder presentar-se. Jo crec que això s'hauria de fer més fàcil perquè es poguessin presentar 6, 7 o 8 i els socis tinguessin més gent per votar. Jo...
0: Però dona la sensació, aquella roda de premsa d'en Florentino, avui llegíem que ha tingut feina per trobar algun banc que l'avalés en el candidat.
1: Sí, perquè...
0: com es diu, no me'n recordo ara. En...
2: Enrique Elme.
0: Sembla com si en Florentino tingués una mica de por. Creu que té por en Florentino de perdre...
1: No crec que perdi. Jo, per mi, ojalà perdés, eh? Jo crec que m'hagi necessitat un canvi, ja.
0: Però tots aquests moviments sembla que tingui por, no?
1: Fa 26 anys que està, té una edat, gent jove, mentalitat nova i començar de zero amb un president jove. Jo, si hagués estat del Madrid, jo tinc clar, jo votaria en Enrique Elme.
0: Sí?
1: Perquè jo crec que guanyarà en Florentino per aplastament.
0: Per què?
1: Perquè sí, perquè el soci ja ha començat allà a Madrid amb una façana, ha posat no sé quantes Champions, tot el que ha guanyat ho ha penjat allà amb una... El que va fer a la porta amb un edifici d'aquells ha posat totes les copes, les Champions, la Lliga, tot el que té ho ha penjat allà.
3: Però això és prepotència, no és el que va fer en la porta.
1: No, la porta va posar, ja estem aquí, o ja no, estic aquí, o alguna cosa així, no?
3: Ganes de volver-os a ver.
1: Sí. Ah, vale.
3: Sí,
1: i aquesta prova de copes.
3: Com que jo sóc el que mano i he guanyat tot això, sí. Ho vull jo, perquè sap que l'altre és impossible que ho faci.
1: Però aquest ha penjat totes les copes amb una façana.
3: En aquest moment, el Madrid, ja ho sabíem, o se pretén, pues n'hi ha un que fa 50 anys se'n va anar allà al Valle de los Caídos, pues aquest ha fet el mateix. Atado y bien atado.
1: No, i més, és que ha deixat molt poc marge per fer tot, és que jo no...
3: Quina democràcia és aquesta?
1: Per això t'ho dic.
3: Està designat ser el president del Madrid.
0: No té res a fer així, Josep. No té res a fer que tan...
3: Bueno, si la classe popular... O sigui, els que diuen que porten el Madrid en el cor, vale... Però ho faran, d'acord. Però l'altre pensa que les aranyes que hi ha per allà mig, si no és necessari, no els deixaran fer el que pensa la gent. Jo puc dir que fa anys, i ho he comentat a vegades amb en Ramon i jo, que a Madrid fa ja 15 anys que no volien aquest. Sí, la Federació Madrilenya no el vol, perquè jo anava, llavors ara ja no, però anava a Madrid, a la Federació, i bueno, m'explicaven històries del senyor, el ser superior. O sigui, tots a sota meu, i si no us trepitjo. I és el que ha fet, o et calles o te'n vas. I els que senten el madridisme, hi han hagut les suficients esquerdes, però que s'ha tapat, s'ha tapat amb periodistes, s'ha tapat amb exdirectius i s'ha tapat amb exjugadors. Soc jo, només jo, i solament jo, i el Madrid no és el Madrid, sinó que el Madrid és Florentino. I aquesta reacció és d'un dictador, doncs un dictador.
1: S'ha portat un pal, perquè ell pensava que no es presentaria ningú. Ell pensava que no es presentaria ningú.
3: I ara, que cap banc espanyol, amb el que els bancs volen treballar amb les millors empreses, no... donin en el contrincant l'aval, perquè aquest noi, si us ha trobat els diners en un altre puesto, suposo que aquí en algun banc tenia que tenir algun al calaix, doncs els del banc d'aquí li han dit no, perquè el superior a lo mejor no es quita les
1: inversions. No, això no crec que li hagin dit, hauran dit que no per altres coses, això no li hauran dit, que no li hauran dit així de clarament. Mira, no te donem els diners perquè en Florentino ens ha dit que no t'ho donem.
3: Perdona, jo tinc...
1: Ara
3: entraríem al tema i tu com... Tu tens allà... Un moviment de 500.000 milions, tu vas al banc i dius, avala'm això. I el banc t'avalarà, perquè sap que tu generes i, a més, que et dirà, me pones una cuenta aquí, me pones una cuenta allí, o me haces un depósito a l'altre lado. Però què los tienes? I el banc t'ho fa perquè són negoci per
1: ell. No, el que pot haver passat és que en Florentino li hagi dit als bancs Santander, jo, mira, jo tinc molts de diners aquí i aquí. Si avaleu amb aquest, me'ls emporto.
3: Això és el que t'estic dient.
1: Però dic-ho clar, que la gent s'entengui.
3: Però tu ets al revés, jo, a l'altre. Vull dir, llavors perden un client que no...
1: Ara, és això el que ja
3: et deia. Doncs aquest client, amb les inversions, suposo, internacionals o aquestes coses, doncs això és una història. Però la manera de fer... Crec que els del Madrid, senyor Camacho, senyor Del Bosque, senyor Raúl, Jo et parlo no de, de quatre petardos. Hi havia algo que no funcionava allà, però com que tothom, el sí senyor, el sí buana i el sí buana, menys...
0: El... I tots aquests que anomenes, sí. Els que estan a han estat a l'ombra fins ara, creus que ara sortiran de la foscor i sortiran a la llum per donar suport a aquest senyor, o com els bancs espanyols també faran una fugida
3: així? No, perquè,
0: així?
3: No té, perquè ja ho saben, que ja s'han enfrontat amb ell.
0: I aquests sortiran, penses, per tant, que en Riquelme tindrà suport.
3: Aquests potser faran alguna declaració per no... com a madridistes, per no danyar el club, però sí explicar alguns detalls que la gent dirà, ostres, això passava? Pues sí, això passava. Perquè aquest senyor és aquest senyor.
0: Hi haurà marro, així és.
3: Sí, i aquest senyor vol ser més que la UEFA, perquè...
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, per dir-ho ara, penso que és molt com entrar en aquest d'Amèrica, sí, sí. Que tothom té que ser un seu, el seu vassallo. Jo, que no és el seu vassallo, los aplastamos. Ja està.
2: Les modes, jo... Sí, estan d'acord amb tu, però saps, aquest senyor no és que sigui tonto, és molt llest, però ha tingut tota la política a favor seu, s'ha fet milionari i tot. Però ara ha perdut un tornillos.
3: Perquè és que és gran, és que és gran.
2: Jo he llegit en dos o tres puestos, dues vegades que diu, oh, jo vaig venir a Madrid, Real Madrid, i algunes senyores de los trabajadores me venien a perder dinero, o sea, para poder comer. És que això fa mal. Fa mal per encara els bons. Això jo ho he llegit dues vegades, ja? I ho havia sentit altres anys. Això ho tocarà, o si no, jo estaria d'acord que tornaria a sortir ella.
1: Diuen però... que els periodistes, bueno, vaig llegir, que pensen que els de 50 anys cap amunt votaran Florentino Pérez i molts dels 50 anys cap avall votaran en Riquelme aquest. No ho tinc jo tan clar, això, de que els que són menys de 50 anys votin a l'altre.
4: Bueno. No veurem aviam quina campanya fa cada un.
1: I aquest aviam qui presenta aquest, perquè això, sí. La gent el que guia és aviam quins jugadors, quins entrenadors, perquè en Florentino ja sabem, diu que porta Mourinho i
0: a Mourinho li portarà vots?
1: Eh?
0: A Mourinho li portarà vots?
1: Hi ha molta gent que està amb Mourinho.
3: En aquest moment sí, perquè pensen que...
1: Que necessita una mà dura i aquest la té.
3: I ara tu dius, molt bé, l'altre només té que dir-li, bueno, ja tenim aquí el senyor Mourinho. La pregunta, les cinc últimes temporades de Mourinho, els seus equips, què?
1: I sí, més,
3: tothom té una pujada i una baixada.
1: I pagar 8 milions al Benfica per portar Mourinho, ni boig. Jo no pago 8 milions per portar un entrenador.
0: Però home, i què presentes?
4: Nunca segundas partes fueron buenas, diu.
1: Bueno, amb el Xelotti va anar molt bé, eh?
4: Bueno, amb el Xelotti és un cas especial.
1: Era segona part, li va anar molt bé.
4: Però amb aquest paisano...
0: Ah. I qui presentes com a alternativa? Qui podrà posar-se ara... amb un candidat
1: que jo veig que l'única possibilitat que té Riquelme...
2: Això és important.
1: L'única possibilitat que té Riquelme és dir, mira, jo porto un Klopp i en Haaland. És l'única forma. Clar. Si no porta aquest, no té res a fer. Ja pot posar... segurament portarà en Raúl o, no sé, a l'Erguera o qui sigui. Però si no porta un entrenador i un jugador de no guanyarà pas.
0: Què és, Blas?
5: No, que es deia que en Riquelme portava d'entrenador en Clot, l'alemany aquest.
0: Però no ho ha dit pas, això, no?
1: No vol entrenar.
5: No. Bueno.
1: Perquè està amb el Red Bull o no sé quina història, està amb una empresa d'aquest no sé què història, no vol.
2: Home, enfrontar-se amb ell és difícil.
1: I en Haaland diuen que hi havia possibilitat perquè al marxar Guardiola o no sé què, que, bueno, no sé què passarà.
3: Ja em siu fitxar al Barça, llavors, de rebot.
1: Sí, eh? És que Marino...
2: No m'ho creu. Això sí que no m'ho creu, eh?
1: Tu t'imagines...
2: No dic que no.
3: En Haaland fa 3 anys que estava a Barcelona llegint-se el contracte. I li vaig dir
1: No, porta Julián Álvarez al Barça.
3: Però no és el jugador que necessita el Barça.
5: Sí, tant.
3: Però en Haaland fa 3 anys, o 4 ja, poder, 4 temporades, que estava a Barcelona llegint-se el...
1: Vinícius, Mbappé i Haaland, mare de Déu.
3: I què?
1: Qui us para?
3: Tothom. Messi, Neymar i Mbappé.
5: Sí.
3: No, tu m'estàs dient, jo t'estic dient això. Aquests no fan res. Sí.
1: Però aquests 3 que jo t'he dit són millors que aquests 3 que tu has dit.
3: I això ho dius tu. Millor que en Messi. Sí. Vamos, hombre.
1: Bueno, en Messi ja era una edat que ja estava de volta.
3: Millor que en Mbappé, amb 23 anys que s'ho menjava tot. Millor que en Neymar. Vamos, hombre. Que els arquitectos saben dibuixar molt bé un edifici, però no saben ficar un totxo, eh? I llavors la casa no va, eh? Tot ho fa molt maco,
0: eh? I en Haaland encaixaria bé en el Barça?
3: Sí, perquè no tindria que fer res. Només fer gol, només posar la cama.
1: El que fa el Lewandowski?
5: Sí.
4: I un rematador.
3: Un rematador. Sí. Aquella pilota que no, és ell, que en un moment donat bombeixes la pilota i en vez de fer anar a l'Araujo a rematar, tinguis un que sap rematar.
2: Home, ja jo hi viu i Suárez, Neymar...
1: Bueno, jo quan el Barça va fitxar en Griezmann, dic, hòstia, el Barça, ja veuràs amb en Griezmann, no va fer res en el Barça.
2: Però és bona, Messi, és bona.
3: Vull dir, aquestes coses, ara veuràs en el Mundial, potser sortirà qualsevol jugador, perquè tant l'escaparat està allà i dius, hòstia, aquest d'un test, jo què sé, d'un equip o d'un equip que no ha jugat mai, però com que hi ha tants d'aquests... Aquell aniria bé, que potser no l'has vist, però aquell...
1: Sí, el Madrid va fitxar James per això, pel Mundial que va fer.
0: Ara? I el Barça ho farà, això? El Barça penso que trobarà el nou aquest del Mundial.
3: El servei d'informació ara és global. Ara hi ha informes a punta pala, quantes vegades... Abans no era bo, però ara et diuen... L'ha tocat 10 vegades amb la cama esquerra. Sí. Ha sortit tant d'això. L'ha tocat amb l'exterior. Remata tant molt bé de cap a la part dreta, però amb la cama esquerra no d'això. Ara hi ha tants anàlisis que el fiquen en una computadora i et diu, aquest... Abans d'això ni es mirava. Fa tants de metres. I però és que ha canviat tant que, per exemple, ahir teníem una escola aquí en els camps i els nens portant un GPS a la cama cada un. I allò automàticament anava amb una base de dades. Llavors, sí. aquell... No, mira, el que fa millors puntuacions és aquest. O sigui, tot t'ha canviat. Per tant, el Barça què necessita? No necessita. Amb la gent que té, necessita que corrin. Aquests equips, que corrin i que tinguin un que finalitzi, que tingui el do de finalitzar, que llavors no han fet res, quantes n'ha tocat? Dues. Quantes n'ha ficat? Dues. Aquest. Mm-hmm.
0: Molt bé, parlem del Girona. Mitchell sembla que està sentenciat, tot i que em sembla que oficialment no s'ha dit res, no. Però segurament hi haurà molts de canvis en el Girona. Creieu que afectaran més enllà dels jugadors, que això serà segur, direcció esportiva i entrenador?
1: És que normalment amb els contractes ja posa que si baixa, els jugadors molts queden lliures, si baixa de categoria un club. No sé com ho tenen el Girona, no sé com ho té.
4: És que baixar és molt perillós, perquè tens jugadors que no pots pagar a segona divisió, que aquests et marxaran, però has de tenir l'habilitat, o la sort, o l'encert, de fitxar gent competitiva a segona divisió. Tu, quan comença la segona divisió, hi ha 20 equips que estan per pujar. Tots estan per pujar. Tots han fet un equip per pujar. I resulta que després n'hi ha 10 que estan patint per no baixar. Vull dir, i això Girona ho ha de mirar molt bé.
3: No és tan fàcil. No és tan fàcil tornar.
4: No és fàcil.
1: Mira,
4: no és fàcil.
1: Va haver-hi ja fa uns quants anys que un va dir, diu, quan un equip puja, per exemple el Depor, ha pujat, no? Fitxarà jugadors per nivell de primera divisió. Però poder fot fora 108, perquè aquests són els que has de fitxar per la segona divisió, que ja hi han estat. Això no sé qui ho va dir, però...
0: Però què vols dir, d'un equip que puja agafar jugadors?
1: Clar, l'equip que puja ha de donar baixes, perquè amb el que ha pujat a segona divisió, per primera no li dona. Uh-huh. Fitxarà 4 o 5 jugadors o 6. O sigui, donar 5 o 6 baixes de jugadors que ho han fet molt bé a segona divisió. Doncs aquests són els que has de recuperar, tu que has baixat.
0: Clar, el Depor serà rival del Girona, així, aquesta temporada.
1: No, Depor ha pujat.
0: Ha pujat primera, perdona, ara m'he dit confós.
1: Per això t'ho dic.
0: Per tant, hauries d'agafar jugadors del Depor.
1: Del Depor o de l'altre cap...
3: Gent que vulgui estar. És que la història és per... L'Atlètic de Madrid va baixar i van dir serà un passeo. Se va quedar tota la plantilla i més dos reforços de primera divisió i va tardar 3 anys a pujar.
4: Feina que va tenir.
3: El València, 2 anys. O sigui, tant que sembla, i estaven jugant a segona, i no era la segona d'ara, que hi ha tots els altres equips de poble, diguéssim, ara ja són empreses. I llavors tenen bona. L'Almeria quants anys fa que està per pujar i aquest any tornar a fer la promoció i patapam. Vull dir, és molt complicat.
1: I Cristiano Ronaldo ja ha posat diners a l'Almeria, eh?
3: Qui?
1: Cristiano Ronaldo.
3: Sí, sí, bueno, perquè tenen una afició que també estava entregada, estan lluitant per pujar, hi ha una il·lusió, però bueno, qui era l'Almeria? Era un equip de tercera.
1: Tens Rubí encara, no? Tens Rubí, no?
3: En Rubí, sí, sí. Bé, és que ho fan molt bé, però se'ls escapa amb camps que no saben
5: on estan. Els últims partits han perdut, eh?
1: Sí, perquè ahir amb l'Sporting, que l'Sporting no poden ni per
2: pujar, ni per pujar, no? Però els jugadors que han canviat molt, perquè abans hi havia uns quants jugadors que jugaven per animació. En cada cop pagués més d'un altre, jugaven amb aquell club. I avui el club... el Barça té dos o tres jugadors d'aquests bons nanos que els estan apretant i que són i tot això diuen, bueno, sí, però què? El diner avui dia abans no hi era, hi havia molta gent aquesta que jugava per molt propi, per afició al seu poble, a la seva província, o que sigui. I això jo crec que n'hi ha molt pocs ara. I...
3: Bueno, la prova... Miquel, si la prova la tens. La tens amb el Real Madrid. Sí. El Real Madrid, 8 jugadors de la selecció espanyola i 4 del Barça i un de l'Atlètic de Madrid, i ja tenia la selecció. Com la té el Real Madrid?
1: Cap.
3: En té 14 a les altres seleccions, però quan salten al camp allà i per dir alguna cosa veuen la bandera espanyola, diuen, i aquest, este trapo què és? Això què és? Perquè quan celebren la Champions, miro, no n'hi ha cap que estigui embolicada, solament en Carvajal.
0: Bueno, i ara ja està.
1: Que ja ha plegat.
3: Que ja ha plegat. O sigui, tu imagina't això, quan abans el Madrid guanyava la Champions, estaven allà els aficionats amb la seva bandereta i sense canvi els jugadors amb la seva.
2: Sí, sí.
1: Ara porta la de Brasil, la de Croàcia.
2: Ahir vaig sentir per la ràdio i ho he llegit, que en Pepe vol marxar. Jo pensava que era més gran, però només té 28 anys, segons diuen, eh?
3: Qui?
2: En Pepe. Jo pensava que era més gran. I vol marxar. El Madrid té un problema amb aquests dos, eh? Vinícius i ell, perquè o un o l'altre...
1: I si ara ben Haaland, tres problemes. I si ara ben Haaland, tres problemes.
0: Però el públic sí que realment, Tomàs, li ha agafat a l'Mbappé. L'estan xiulant molt últimament.
1: Sí, perquè això que va fer, l'excursió aquesta que va fer, la gent això no...
0: Però l'estan castigant molt o no, creus?
1: Per molt. Per això tinc jo, és una cosa que no sé si l'haurien de veure. Ell diu que va marxar a Itàlia de 3 o 4 dies de vacances amb la nova no sé què, que tenia permís del club. Pues això, la gent ha de castigar el club i ara té la possibilitat.
0: I ho faran,
1: Florentino
0: no?
1: Companyia. No ho faran pas.
0: És més fàcil xiular l'Mbappé, no?
1: Aquest Florentino, jo crec que serà president si és que ell vulgui, però jo crec que aquest empat t'ha fet bé, perquè en Florentino encara faci 4 anys més, no crec que vulgui renovar altra vegada, i aquest tindrà més possibilitats.
0: Molt bé, anem acabant aquesta tertúlia, que anem anat repassant els descensos, hem entrat també a la zona presidencial del Real Madrid, i hem parlat també del femení, que ha aconseguit aquesta Champions i aquests títols. Del Tordera ja vam parlar-ne, d'aquests títols. Comentàvem abans el Sils, que ha sigut com la bèstia negra del Tordera, que ha jugat ja el seu primer partit i ha empatat, deies Tomàs, que tu creus que
1: ha empatat 1-1, ara dissabte que ve jugaran aquí a Sils, i si passa el Sils, té encara una altra eliminatòria. I el que guanyi la pròxima serà el que pujarà.
0: Els equips encara del...
1: Que Galla, que l'altre dia m'havien comentat, que no sé si això va així, que diuen que nosaltres ens aniria molt malament que el Sils pugés, perquè llavors hi ha massa equips, poder el Tordero ens passaria en un grup de Barcelona, m'han comentat.
2: Hosti.
1: No sé si això pot ser, llavors bueno, sí que seria un pal, eh?
4: Moltes vegades s'ha dit, però jo no crec, eh?
0: Perquè poden canviar equips així d'una zona a una altra.
4: És clar, nosaltres de fet som de la província de Barcelona.
1: Clar, però diu que si pujés al Sils ja el cupo ja està fet o no sé què, i que poder ens passaria a la província de Barcelona. Ara t'hi m'ho vam comentar.
3: Això sí i no. Sí, la federació pot fer els quadros, però els quadros queden allà penjats. I llavors tu pots dir, no m'interessa per desplaçament, no m'interessa per això.
0: I llavors què?
3: Tu tens la posició de la primera regional de Girona. No et poden canviar sis per sis.
4: No, no.
3: Sí, t'ho poden canviar. Ells poden fer l'esquema.
0: T'ho poden
3: canviar.
0: Proposar, si et sembla bé.
3: Exacte, no, se fan els grups, llavors, no, perquè llavors, i a més, el millor, el que posem d'Osona li interessa més anar allà, però com que també és de Girona cap aquí, això ja ho van fer un any, i en 2 anys se va desaparèixer tota la història.
1: Jo que em van comentar aquesta possibilitat l'altre dia.
3: Aquí, i et parlo de lo que era llavors la segona regional, et feien anar a jugar a Capdevànol això, i el segon any van dir, i a Viladrau, em sembla que anaven, i els de Viladrau van dir, cada cop que per venir a jugar a Lloret o per anar a jugar a Sant Feliu, tenim que treballar.
2: I el Palafolls també deu ser amb el mateix programa de Tordera,
3: no? No, perquè el Palafolls no ha pujat.
4: El Palafolls està a tercera catalana.
3: Sí, bueno, però també estàs aquí, si ho fas per proximitat. No crec... salvo... això que et digui. Per què?
1: Clar, perquè si hi ha més equips de Girona en aquest grup, pot haver-hi un tope d'equips, no pot tindre 25 equips.
3: Perdona,
1: a l'Empuria Brava, per exemple, i el Sil. Sí. I sí que dos més els que hi ha
3: allà. I què, faran un grup de més de 15 com era aquest any? De 17?
1: Ja no, és el que no sé, el que passarà. Però
0: és el que us anava a preguntar, aquesta categoria que ara puja al Tordera, aquesta segona, és exclusivament clubs de Girona, o pot ser que n'hi hagi com deies algun d'Osona?
1: El grup 1 només hi ha equips de Girona.
4: De Girona.
3: Perquè es dona la circumstància.
1: No, només hi ha equips de Girona. Sempre ha sigut així. El que abans era primera regional, sempre equips de Girona.
3: No,
0: ja ho preguntarem, ja ho preguntarem. Però, que pregunto,
3: però en principi no... no... ho poden fer? Sí, però que ja ho havien intentat, però no, no, no, no.
1: A mi m'ho van comentar.
3: No et poden treure la teva posició.
1: Dissabte m'ho van comentar, dic, pot passar això? Dic, hosti, pues...
3: pues si li deixen és perquè la directiva del Tordera no, no,
1: que van dir, diu, és que no ens convindria que els sis pugés, que passés les eliminatòries, perquè pot ser que ens enviessin a Barcelona. Clar, ser poble de la província de Barcelona, ens envien a Mataró i a Badalona i no sé on hauríem d'anar.
3: Si tu no vols, no et poden treure del grup. Això t'ho dic jo.
0: Ho deixem aquí. Gràcies. Blas, Tomàs, bon Miquel, Ramon i Josep. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dilluns 25 de maig, les 3...
0: Girona, o pot ser que n'hi hagi que tens dur algun d'Osona...
1: El grup 1 només hi ha equips de Girona.
3: Perquè es dona la circumstància.
1: No, però no, sí, només hi ha equips de Girona. Sempre ha sigut així. El que abans era primera regional, sempre equips de Girona.
3: No,
0: ja ho preguntarem, ja ho preguntarem.
3: Però en principi no... no. Ho poden fer? Sí, però que ja ho havien intentat, però no, no, no, no.
1: A mi m'ho van comentar.
3: No et poden treure la teva posició.
1: Dissabte m'ho van comentar, dic, pot passar això? Dic, hosti, pues
3: si li deixen és perquè la directiva del Tordera no
1: es mourà. Diu, és que no ens convindria que els sis pugés, que passés les eliminatòries, perquè pot ser que ens enviessin a Barcelona. Clar, ser poble de la província de Barcelona, ens envien a Mataró i a Badalona i no sé on hauríem d'anar.
3: Si tu no vols, no et poden treure del grup. Això t'ho dic jo.
0: Ho deixem aquí. Gràcies. Blas, Tomàs, bon Miquel, Ramon i Josep. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dilluns 25 de maig. Les tres paraules del dia són memorial, natura, final. Memorial. Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran. Serà aquest dimecres a 8:45 del vespre, on s'explicaran totes les novetats del torneig. Hi ha èxit de participació en la 6a Diada de Seguretat i Emergències a Tordera, celebrada aquest passat dissabte al matí. Natura. La Biblioteca de Tordera es converteix en un aparador de la biodiversitat en per la Setmana de la Natura. L'equipament acull una mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub fins al proper 12 de juny i s'ofereix avui a la Biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS en el marc d'aquesta Setmana de la Natura. Final, punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i directiva. I acaba sense acord la tercera reunió d'aquesta setmana entre els sindicats i el Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors docents dels centres de màxima complexitat i coordinadors digitals. Un cap de setmana on hem viscut aquí a Tordera aquesta 6a Diada de Seguretat i Emergències. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç positiu d'una jornada que acosta els cossos de seguretat als més petits i reforça la pedagogia viària.
8: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
7: Avui a Santa Amanda és el Dia Mundial del Futebol d'Àfrica i de l'Orgull Friki, farmàcia de guàrdia a la Vendrell, situada al Camí Ral. Recollida de poda voluminosos a Agora Park, truquen prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 27 graus, demà també cel serè, mínima de 14, màxima de 28. Baixa el cabal de la Tordera, 1 m³/s i que 15 centímetres de fondària. La dita al maig com vaig, al juny com vull i al juliol tot el vol. Informar de la mort del senyor Daniel Gràcia Romaguera, als 61 anys, fill de la membre d'aquesta emissora, Elvira Romaguera, també informada de la mort d'Amparo García García, als 67 anys. Fa un any explicàvem que un home resultava ferit greu en un accident laboral a Tordera. Fa 5 anys parlàvem que el polític republicà Joan Tardà presentaria aquí a Tordera el seu darrer llibre. I fa 10 anys parlàvem de la regidoria de sanitat que crearia entorns sense fum en diversos punts del nostre poble. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la tertúlia especial Campions del programa El Show dels Esports.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. 8 lletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca. Ràdio Tordera.
10: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

Sigueu benvinguts al nostre espai A Punt de Solfa. Avui, si ens ho permeteu, parlarem del risc per la salut que suposa gestionar un gran teatre com és el Liceu de Barcelona, per exemple, arran d'una notícia apareguda al Periódico de Catalunya i que té a veure amb l'òpera.

El Periódico de Catalunya ha publicat la notícia de que el director general del Liceu, Valentí Oviedo, s'ha apartat del càrrec temporalment. Una baixa relacionada amb l'estrès, pel que sembla. En els últims dies havien existit diverses versions sobre l'absència de Valentí Oviedo, fins al punt que es va arribar a especular amb una possible destitució. El teatre, no obstant, va negar aquest extrem i ho va atribuir a una baixa mèdica. Consultat per el periòdico, Valentí Oviedo no va voler fer cap comentari. Nosaltres, des d'aquí, li desitgem una bona millora. Mireu, aquesta és la programació operística del Liceu per la temporada 2026-2027. Setembre-octubre, Aida de Verdi. Octubre-novembre, I Capuletti e I Montecchi de Bellini. Novembre-desembre, La Clemenza di Tito de Mozart. Desembre, Ballet, El Trencanous de Tchaikovsky. Desembre-gener, La Bohème de Puccini. Febrer, Das Rheingold, L'Or del Rin de Wagner. Març, La Fanciulla del West de Puccini. Abril, The Exterminating Angel de Thomas Adès, compositor anglès contemporani. Maig, Genufa, de Leos Janacek, compositor txec de principis del segle XX. Juny, La Rosa dels Set Pètals, Lucas i Tomàs Peire, compositors contemporanis nascuts a Sant Cugat del Vallès. Juliol, Die Zauberflüte, La Flauta Màgica, de Mozart. A tot això, heu d'afegir òperes en versió concert, recitals, audicions... Escolteu, ja em direu si no és per acabar tocant dels nervis. De tota aquesta llista, hem seleccionat l'ària del primer acte de l'òpera The Exterminating Angel de Thomas Adès.

principis de temporada vam estar explicant quins tipus de teatres eren els més adequats per representar òpera i com es gestionaven aquests teatres. Ho recordeu? Vam explicar que els grans teatres d'òpera avui dia tenen una gestió molt professionalitzada. Un departament musical que depèn de la direcció artística i un departament administratiu que depèn de la direcció general. També van fer esment de que els directors artístics viatgen molt i porten una agenda a 6 o 7 anys vista. Veuen produccions d'arreu del món, en compren, en lloguen o signen coproduccions. I és el director artístic qui contracta cantants, directors d'orquestra i directors d'escena. Capítol amb una tendència escandalosa a escalabrar els pressupostos del teatre. Perquè els directors artístics volen tenir els millors artistes. Però hi ha una cosa que es diu pressupost. Ja sabeu, és un tema delicat el dels calés. Així que la feina del director general és la batalla diària per aconseguir que els números quadrin. Sabeu quin és el cantant d'òpera més ben pagat de la història? Doncs és una dona. Adelina Patti, soprano italiana, prototip de la diva d'òpera, que va ser considerada la cantant més brillant del seu temps i la soprano més notable de l'últim quart del segle XIX. Durant els seus anys triomfals entre 1860 i 1890, el seu regnat als escenaris va ser absolut. El 1863 va cantar al Teatro Real de Madrid i va cobrar 14.000 rals per funció. Una veritable fortuna, si tenim en compte que aquesta quantitat representava el salari anual d'uns quants anys d'un obrer. Perquè feu una idea, el que ella cobrava per una sola nit era suficient per comprar una casa o un gran terreny a una zona rural. Com a curiositat, escoltarem la veu d'Adelina Patti en una gravació de finals del segle XIX, cantant l'ària de les joies del tercer acte de l'òpera Faust de Charles Gounod.

En el rànquing dels millor pagats de la història, el segon és Luciano Pavarotti, amb un caixer de $500.000 per funció. I el tercer, Enrico Caruso, que als primers anys del segle XX va arribar a cobrar el disbarat de $25.000 per funció, que equivalia a 35 anys de sou d'un treballador. Avui parlarem de Luciano Pavarotti. La setmana que ve la dedicarem a Enrico Caruso. Sabíeu que Pavarotti era molt supersticiós? Doncs sí. Abans de sortir a l'escenari, tocava un clau doblegat que portava la butxaca. A la cultura italiana, el clau doblegat foragita els mals esperits i tocar el clau equival a tocar fusta per atraure la bona sort. Pavarotti era un apassionat del menjar. Bé, veient-lo a ell, ja gairebé que no cal el comentari, eh? Doncs resulta que durant una gala a Nova York van servir un filet a Pavarotti que va considerar massa petit. I quan va veure el gran tros de carn del plat de Henry Kissinger que seia al seu costat, Pavarotti se'l va posar al seu plat, el va tallar i se'l va menjar, mentre el polític se'l mirava astorat. Només un divo com Pavarotti podia robar a Henry Kissinger. I no ho digueu a ningú, però segons el seu mànager i els assistents, Pavarotti no va aprendre mai a llegir partitures. Sembla ser que tenia un talent tan natural que mai li va caldre aprendre a llegir música formalment i es refiava enterament de la seva oïda prodigiosa per aprendre's els llibrets. Sigui com sigui, la seva veu i la seva interpretació eren senzillament inigualables. Escoltem-lo en l'ària La mia Letizia infondere del segon acte de l'òpera I Lombardi de Giuseppe Verdi.

Bé, tot i que la setmana que ve farem un monogràfic dedicat a Enrico Caruso, avui no ens podem estar de fer un petit tast de la seva gran veu. L'escoltarem a l'àrea O Paradiso de l'òpera L'Africaine de Giacomo Meyerbeer, compositor del que ja us vam parlar en un programa anterior.

I ja hem esgotat el nostre temps avui. La setmana que ve, recordeu, programa dedicat a Enrico Caruso. No us el perdeu. Adéu-siau i visca l'òpera.

0: fat på nu efter Emma.
1: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda.
5: Catalunya, 1901-1936, història d'un desengany. 1873, Rosa Sensat, la maresmenca, ciència i renovació de l'escola. Nascuda al Masnou l'any 1873, i per tant avui diríem maresmenca, Rosa Sensat i Vila era filla de Jaume Sensat i Maristany, un capità de corbeta que va morir quan ella només tenia 9 anys, i de Josepa Vila i Riera, una hàbil brodadora. Va fer estudis primaris a l'escola del poble i es va preparar per fer l'examen d'ingrés a la normal. Aquest primer període de formació va estar marcat pels estudis de magisteri a Barcelona, on va viure a casa d'Àngela Vallès, directora del Col·legi Barcelonès, que va esdevenir la seva sogra uns quants anys després. Amb el títol de mestre a la butxaca, exercia al Masnou i l'any 1892 a Girona. L'afany de superació i la seva inquietud intel·lectual van motivar que es traslladés a Madrid per cursar estudis de l'Escola Normal Central i obtenir un títol acadèmic que li permetés exercir la docència en una escola de magisteri. La sòlida i rigorosa formació rebuda va resultar determinant per al futur professional de la mestra del Masnou. Amb la finalització dels estudis, va tornar a ocupar la plaça Girona fins l'any 1896. Aleshores va obtenir per concurs oposició una plaça d'auxiliar de pàrvuls a Madrid, cosa que li va permetre tornar-hi per un període de 4 anys. Durant aquesta nova estada va estrènyer les relacions amb els homes i dones de la Institució Libre de l'Ensenyança. Va conèixer Giner de los Ríos i Cosío i va obtenir l'oportunitat de participar en les manifestacions artístiques, culturals, científiques dels cercles i entitats més avançats de la capital. Cal destacar també d'aquest període l'amistat que va establir amb Celestina Bigoix i Pere Coromines, amic al seu torn de David Ferrer Vallès, el fill del matrimoni Ferrer i Vallès que l'havia acollit a Barcelona en plena adolescència, amb qui es va casar l'any 1903. Als 26 anys, Rosa Sensat havia obtingut una plaça a l'Escola Normal d'Alacant, on va ocupar-se de les classes de ciències físico-naturals. Posteriorment, l'embaràs i el naixement de la filla Angeleta, l'any 1904, la van empènyer a tornar a Barcelona, ara com a mestra en una escola de Sant Martí de Provençals, i a partir del 1908, a l'Escola Pública Unitària de la Diagonal, cantonada Passeig de Gràcia. El seu diari com a mestre d'aquesta escola és una mostra evident i valuosa d'un desenvolupament professional marcat per les influències rebudes anteriorment. Foren anys importants per l'evolució de l'ensenyament a la ciutat de Barcelona, que, després del controvertit pressupost extraordinari de cultura de 1908, un intent seriós per part dels grups polítics més progressistes del consistori de reformar l'ensenyament públic de la ciutat, que va provocar una campanya d'oposició dels sectors conservadors i la posterior suspensió del govern civil, cercava, diem, aquesta... els referents que en els nous corrents pedagògics que circulaven per Europa i el món i que arribaven a la ciutat gràcies a les revistes pedagògiques i, sobretot, a les experiències viscudes pels mestres que van participar en els viatges pedagògics que les institucions impulsaven i finançaven. Entre el 1908 i el 1913, gairebé com a combinació d'un sòlid i complet programa de formació, Rosa Sensat va fer 3 viatges pedagògics a diferents països europeus, on va visitar institucions rellevants i va conèixer pedagogs i responsables educatius de prestigi. Gairebé tots ells protagonistes de la renovació pedagògica que s'estava desenvolupant arreu, sota els principis de la pedagogia activa i el moviment de l'Escola Nova. L'any 1908, aprofitant un viatge de negocis del seu espòs, David Ferrer va visitar escoles de diverses

Dolors Cortés i Llorenç Jou. Durant el mes de juliol van visitar escoles i institucions de França, Suïssa i Alemanya, experiència que fou recollida en la publicació Viaje Pedagógico a Francia, Suïssa i Alemanya, editada per l'Ajuntament de Barcelona. El tercer viatge, entre els mesos d'octubre de 1912 i març de 1913, fou el més complet i el més rellevant per la influència posterior. Rosa Sensat va obtenir una beca de la Junta per l'Ampliació d'Estudios, que li va permetre la realització d'estades més llargues a Bèlgica, Suïssa i Alemanya. L'interès del viatge, recollit en els quaderns del diari que va escriure i en la memòria que va redactar, estava centrat en la didàctica de les ciències físico-químiques i naturals. Cal destacar la relació establerta amb el pedagog belga Ovidi de Clori durant l'estada a l'escola de l'Ermitage de Brussel·les, on va conèixer i aprofundir en les metodologies derivades dels centres d'interès i la globalització, i també l'estada i el coneixement de la pedagogia científica desenvolupada a l'Institut Jean-Jacques Rousseau de Ginebra, on va conèixer els treballs d'Eduard Claparède, Pierre Bobet i Alice de Coudray. A més de l'estudi de les pràctiques renovadores en l'àmbit de l'ensenyament primari, Rosa Sensat va aprofitar aquell viatge per conèixer institucions dedicades a l'educació de la dona i a la pràctica de l'ensenyament menager, la gestió domèstica en un sentit ampli, un altre àmbit clau que també va constituir un eix important de les seves aportacions. Tot plegat ens dona la dimensió del bagatge formatiu acumulat per la mestra Rosa Sensat i Vilà. En el moment d'iniciar la fecunda experiència pedagògica de l'Escola del Bosc del Parc de Montjuïc, l'any 1914. La sòlida formació pedagògica i didàctica, sobretot en l'ampliació d'estudis realitzada a Madrid, les intenses primeres experiències docents a Girona, Madrid, Alacant i Barcelona, transformades en una reflexió pedagògica profunda, i els viatges són les fonts de l'anàlisi i el coneixement que li van servir per anar bastint un pensament educatiu propi i, a la vegada, perfectament arrelat i connectat amb els principals corrents renovadors del seu temps. Al gairebé 17 anys de l'experiència pedagògica de Rosa Sensat a l'Escola del Bosc, constitueixen una de les realitats més reeixides i valorades dins i fora de les nostres fronteres, de la pràctica de la pedagogia activa. L'escola, creada per acord municipal l'any 1910, fou concebuda com un centre educatiu adreçat a infants amb problemes de salut. La inauguració va tenir lloc l'any 1914 i l'escola va obrir les portes amb un total de 90 nens i nenes, distribuïts a parts iguals, que l'any 1921 es va ampliar fins a un total de 200. La direcció del centre fou confiada a Antolí Monroy, en la secció de nens, i a Rosa Sensat, en la de nenes. L'antecedent de l'Escola del Bosc va ser la Volksschule de Charlottenburg, una escola a l'aire lliure i situada als afores de Berlín, oberta l'any 1904 com un sanatori escola, en el qual les preocupacions mèdiques estaven per damunt de les educatives, en un règim de vida a l'aire lliure, amb una alimentació apropiada i suficient, l'atenció individual i el repòs necessari, els mètodes educatius adaptats i el tractament mèdic en un clima higienista d'acord amb les preocupacions de l'època. A Barcelona, sota l'impuls de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament i gràcies a la tasca de Manuel Ainaut, 1885-1932, com a director de l'assessoria tècnica en l'àmbit educatiu municipal, es va articular un projecte pedagògic ampli del qual va formar-ne part les escoles a l'aire lliure, amb especial rellevància l'Escola del Bosc, 1914, i l'Escola del Mar, 1921, i també les colònies escolars, les semicolònies i els banys de mar i els jardins infantils. L'ideari i la pràctica educativa de l'Escola del Bosc es van plasmar a l'obra Hacia una nueva escuela, 1934,

0: a partir de fragments del diari pedagògic de l'escola mateix. Rosa Sensat ens presenta una escola com a lloc de vida, el lloc on s'aprengués a viure i a gaudir de la vida en consonància amb el desenvolupament normal de les forces i facultats de l'infant. La seva obra educativa a l'Escola del Bosc és un exemple clar de vitalisme pedagògic on la vida i l'acció estan estretament lligades des del punt de vista biològic, social i espiritual, en el marc d'una cosmovisió global i integral del món i de l'infant. És evident la connexió del seu pensament amb els ideals noucentistes de l'obra ben feta i els principis de la pedagogia europea, no pas com a resultat d'una simple imitació, sinó amb l'objectiu de construir un model propi. La ciència, l'art i la moralitat eren els fonaments d'una escola on s'aplicava en els diferents moments la seqüència observació, activitat, investigació. Més enllà de l'educació a l'aire lliure, no hi ha dubte que Rosa Sensat va dissenyar a l'Escola del Bosc un model d'educació per a les nenes en clara sintonia i coherència amb una altra preocupació i ocupació dins l'àmbit social i educatiu, l'educació de la dona. La mestra del Masnou va formar part del moviment feminista català al primer terç del segle XX, que, amb un caràcter reformista, tenia com a preocupació principal millorar l'educació femenina, un element fonamental que contribuiria a la lluita de la dona per trobar un lloc en la societat i reclamar un paper en el treball i la vida intel·lectual. Les conferències i cursos, les obres escrites, especialment les ciències en la vida de la llar, 1923, i com s'ensenya a l'economia domèstica, 1927, però sobretot la tasca pedagògica a l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona són els exemples més evidents d'aquesta militància moral i intel·lectual per millorar l'educació femenina. Si tal com hem esmentat, l'Escola del Bosc representa un model d'educació femenina per l'ensenyament primari, l'Institut de Cultura, fundat per Francesca Bonneison l'any 1910, de la qual vam parlar la setmana passada, volia ser una veritable institució de formació superior de la dona. Fou en aquesta institució, i gràcies a la tasca de direcció de la secció d'Educació i Instrucció, on Rosa Sensat va desenvolupar un programa orientat en dues direccions. D'una banda, la cultura general i domèstica, i d'altra, els ensenyaments més professionals. A ningú no se li escapa que l'any 1931 va suposar un tomb en la tasca pedagògica de Rosa Sensat, ja que Manuel Ainau li va proposar d'ocupar-se de la direcció del nou grup escolar Milà i Fontanals, en ple districte Sinclair de Barcelona. A la ratlla dels 60 anys, la nova directora va encarar el repte de dirigir aquesta escola de 1.200 alumnes amb professionalitat i compromís per a la millora de l'escola pública de la ciutat en el marc d'un ampli programa renovador impulsat per l'Ajuntament de Barcelona, que es veuria reforçat amb l'adveniment de la República aquell mateix any. Fou una època de forta activitat, dins i fora de l'escola, en la qual hi van tenir un paper important tota una generació de mestres, homes i dones, preocupats i ocupats en la difícil tasca de construir un país a través de l'educació. Més enllà de les fronteres, Rosa Sensat va participar en alguns congressos, entre els quals destaca el Congrés de la Lliga Internacional de la Nova Educació, celebrat a Niça l'any 1932. L'any 1938, les tensions esdevingudes amb l'esclat de la Guerra Civil, inclòs un bombardeig que va afectar l'escola i les preocupacions per una operació de la seva filla, Angeleta Ferrer, es van afegir al dolor per la pèrdua del marit 2 anys abans. Tot plegat la va empènyer a sol·licitar, als 65 anys, la jubilació voluntària. Amb el triomf de les tropes franquistes, va ser obligada a tornar al lloc de treball a Milà Fontanals i va haver de passar pels tràmits d'un expedient de depuració. La resolució de la petició de jubilació es va demorar i, finalment, quan li faltava ben poc per als 70 anys i, per tant, per a la jubilació forçosa, van accedir a acceptar-la. El càstig veritable, però, va ser l'assignació d'una pensió de jubilació minúscula, una mostra més del tracte que el franquisme va dispensar als mestres catalans que havien protagonitzat un període dinàmic i ple de realitzacions en la renovació pedagògica del país. Després de 18 anys de vida retirada de casa, va morir a Barcelona el primer dia d'octubre de 1961, deixant un valuós llegat pedagògic que, personalment, va ser continuat per la filla Angeleta Ferrer i institucionalment per la creació l'any 1965 de l'Escola de Mestres Rosa Sensat, avui associació que al llarg de més de 50 anys ha desplegat una activitat notable en l'àmbit de la formació dels mestres i la renovació de l'escola. Bé, què hem de dir? El 1939 es va haver-hi una autèntica persecució de tots els mestres. A Tordera, Quim Forç va fer un llibre molt interessant de col·lecció local sobre aquest patiment dels mestres republicans sota el règim franquista. Nosaltres hem de dir aquella frase de l'historiador i polític Julio Anguita: la guerra civil va ser una guerra entre capellans i mestres, o de capellans contra mestres, on van perdre els mestres. A reveure!
1: Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
5: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu.
6: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
4: Lletres.
7: Sòcrates va dir: la filosofia comença amb la pregunta.
4: Llibres.
8: Salut. Altra feina en el...

0: una altra persona.
1: Cinema.
2: Aquí, està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu enviat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafa a la Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir una princesa. Un
3: repertori i un moment, no? Sí.
1: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Ara i aquí, el magazín diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: i aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera, d'11 a 1 amb Rosa Maria Ruscalleda.
1: Doncs bé, desitgem i esperant que ja estiguin al nostre costat el dial del 107.1 de la seva FM, Ràdio Tordera. Hem començat ja el que és aquesta estona. Quasi estem al final de temporada. De mica en mica anirem veient en l'àmbit esportiu de quina manera doncs se desencalla tot el tema futbolístic i que bé nosaltres doncs anem posant aquest repertori, aquesta selecció musical molt pensada i estriada per tots vostès que ens escolten. Avui ho farem i ho començarem amb aquesta cançó de Yahoo anomenada Don't Go.

Doncs bé, hem de dir que ja de jove han sigut dos germans bessons i que van ser coneguts com Jazz en els Estats Units. Va estar un duet de hip-hop de Bassing Doll, Essex, Anglaterra, que la seva carrera va tindre un gran èxit comercial a principi dels anys 80. Encara que no van tindre la mateixa sort a Nord-Amèrica, Yazoo va trobar i va acaparar 3 top 10 en el UK Singles amb els seus inicis d'aquesta dècada. Es va formar a finals del 1981 per a l'excompositor de The Page Mode, Vince Clarke en el sintetitzador i per Alison Moyer, el vocalista.

I des d'aquesta mesa, des del duet Bessons dels Yazoo, nosaltres que ens anem d'aquesta música de sintetitzador directament amb una música també de gran qualitat com són la que ens van oferir en el seu moment el grup Mecano. I ho fem amb aquest tema, Maquillaje.

Doncs bé, ells són el grup Mecano, un grup espanyol de música pop, actiu des del 1981 al 1992, un període en el que van sumar doncs, una ràpida d'aparició al 1998, que durant més o menys uns 8 mesets. A partir d'aleshores, d'aquesta edició d'un doble disc recopilatori, s'incluïa 7 nous temes gravats per aquella ocasió. El grup format per Ana Torroja i els germans Nacho i José María Cano va ser del grup, però part integrant de la banda, tant per les sessions d'estudi com per els directes. Mecano va portar a terme un pop evolucionat des d'una sonoritat purament techno durant la seva primera etapa, des del 81 al 85, fins a l'acticisme de la que es va considerar com la segona època artística, en el que el grup va demostrar una gran versabilitat a través de grans produccions i de la incursió en diferents estils, sempre des d'un plantejament unificador, logrant tindre èxits arreu del món. Des dels Mecano, amb aquest maquillet i nosaltres ens anem al costat del grup Culture Club.

0: Doncs bé, compartint aquests minuts amb aquesta banda britànica Culture Club, una banda molt popular de la dècada dels 80, liderada per Boy George, vocalista, qui se destacava per la seva estètica glam i sexualment ambigua. També amb Roy Ay, guitarrista, Mika Crane en baix i John Moose, bateria. El so de la banda se caracteritzava per combinar New One i el soul, entre altres estils com el reggae, el calypso, la salsa o el country. El grup va triomfar en els anys 80.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Som dilluns 25 de maig de 2026. Èxit de participació en la sisena diada de la seguretat i les emergències de Tordera. La regidora de Seguretat, Nàdia Cantero, fa un balanç molt positiu d'una jornada que va acostar els cossos de seguretat als més petits i que reforçava també la pedagogia viària.
3: I bé, molt enriquidor. Hem de fer molta pedagogia avui dia. Hem de continuar dient als nostres nens que han d'anar amb cuidado, que no són els reis del carrer i que, per tant, hem d'anar a mover-nos amb molta seguretat. I totes aquestes campanyes que fem cap a la ciutadania doncs funcionen molt bé sempre.
2: Arriba la presentació de la 27a edició del Memorial Josep Barceló a l'Esplai de la Gent Gran, una presentació que serà el proper dimecres a 8:45 del vespre i s'explicaran totes les novetats del torneig, sobretot també els equips participants. Des de l'organització asseguren que hi haurà alguna sorpresa. A Joel Caparrós és membre de la Junta del Memorial.
4: Sempre el contactem molt abans i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
2: S'ofereix avui a la biblioteca una xerrada sobre el valor de les zones humides del municipi. Serà càrrec de la Fundació EMIS. En el marc de la Setmana de la Natura ens avançava aquesta proposta Nàdia Cantero, regidora d'Educació Ambiental.
5: Ens permetrà conèixer també doncs, els trets més importants de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sans i puguem continuar amb la seva conservació.
2: La biblioteca es converteix també en un aparador de biodiversitat amb la mostra fotogràfica impulsada per Fotoclub Tordera fins al 12 de juny. Ens en parlava el seu president, Xavier Llop.
6: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura.
2: Punt i final del sènior femení del CEP Tordera. El club anuncia a través de les xarxes socials el tancament del cicle de l'actual plantilla de Supercopa en una decisió conjunta entre jugadores, cos tècnic i també directiva. Un informatiu on estarem pendents de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada. Pel que fa al temps, tindrem un dilluns estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, vents fluixos. Les temperatures mínimes baixen lleugerament, aniran dels 12 als 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscil·laran entre els 23 i 26 graus. Un informatiu que completarem, com és habitual, amb la plana comarcal i a l'espai de les entitats La Teranyina. Comencem aquesta edició de dilluns, 25 de maig.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Tordera va acollir amb gran èxit de públic la 6a edició de la Diada de Seguretat i Emergències, l'esdeveniment que tenia com a objectiu consolidar el vincle de proximitat entre els cossos d'emergència i la ciutadania, va omplir el matí de dissabte d'activitats didàctiques, exposicions de vehicles i simulacres operatius destinats sobretot a infants i joves. La regidora de Seguretat i Protecció Civil, Nadia Cantero, ha fet un balanç molt satisfactori de l'assistència. Tot i el temor inicial per les altes temperatures, la resposta dels veïns i de les escoles va ser excel·lent. Cantero va destacar la importància que els nens i nenes interactuïn amb els agents per no perdre por a l'uniforme.
1: Patíem una mica perquè feia molta calor i hem pensat que potser la gent es quedaria a casa. I ha sigut un continu de passar gent. Hem tingut aquí tots els cossos d'emergència amb una predisponibilitat per als nens i per als adults. Impressionant, com deia l'alcaldessa, és molt important que els nens petits tinguin aquest contacte amb els cossos d'emergència i seguretat, han de perdre aquesta por a l'uniforme i han de saber que són els nostres servidors públics i que ens ajudaran sempre que tinguem algun problema. I bueno, i hem comptat també amb la unitat canina, que ens ha fet aquí una demostració espectacular, que com sempre ha sigut un èxit, plena de gent.
0: Una de les anècdotes de la jornada va ser la sortida en directe d'un dels camions de bombers a causa d'un avís d'emergència. El públic assistent va poder veure en directe com s'activava el protocol d'actuació immediata, un fet que, segons la regidora, va enriquir l'experiència dels visitants. El vehicle va retornar al recinte al cap de poca estona en rebre un nou avís on es confirmava el control de l'incendi.
1: També hem patit un moment d'emergència perquè un dels camions de bombers ha hagut de sortir a fer un servei i hem vist doncs, com es preparaven tots per sortir corrents, que també, doncs, mira, sortosament no ha sigut res greu, han tornat abans d'hora, però bueno, també ha sigut experiència per veure com treballen. I agrair doncs, a les escoles, a tothom que ha vingut i a la gent de Tordera, sobretot, que és molt participativa d'aquestes jornades i que donen molta motivació per continuar fent-les.
0: L'acte es va cloure també amb el tradicional lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació per a la mobilitat segura que s'ha desenvolupat a les escoles tordarenques durant aquest curs escolar. Més enllà de les exhibicions operatives, la Diada va servir per fer pedagogia viària i conscienciar la ciutadania, recordant especialment als més joves la necessitat de moure's amb seguretat pel municipi. Us expliquem també que Tordera es prepara per acollir una de les cites més esperades del calendari esportiu de l'any, la 27a edició del Memorial Josep Barceló. El torneig d'enguany es presentarà oficialment el pròxim dimecres, 27 de maig, a 9:15 a l'esplai de la Gent Gran, en un acte on s'explicaran els canvis i el format que seguirà la competició, a més d'una xerrada esportiva amb Xavi Torres, Guillem Ferrer, Edgar Galán i Jordi Guerrero. Entre les grans novetats d'aquesta 27a edició destaca el canvi en el protocol de cloenda. Enguany, l'organització ha decidit apostar per una cerimònia d'obertura que tindrà lloc dissabte al migdia, una mesura que permetrà deixar els equips més lliures un cop acabada la jornada esportiva. En l'àmbit competitiu, el torneig fa un salt quantitatiu important i recupera el format de 20 equips participants per categoria, superant els 16 de les darreres edicions. Des de l'organització asseguren que també hi haurà alguna sorpresa. Ho explica Joel Caparrós, membre de la Junta del Memorial Josep Barceló.
2: Hi ha alguna nota molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a el que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior.
0: El torneig manté el seu compromís amb la diversitat i l'esport de base, reunint enguany les categories S10, benjamins de segon any, S11, alevins de primer any, i S12, alevins de segon any. Un any més es consolida la categoria alevi femení i la modalitat de futbol inclusiu amb la participació d'equips com els Invencibles o l'Atlètic Club Tordera. Tota aquesta preparació no seria possible sense els col·laboradors que destinen el seu temps i dedicació. Des de l'entitat asseguren que tot i el el treball constant de les 14 persones de la Junta durant tot l'any, la col·laboració dels voluntaris durant el cap de setmana en totes les tasques del torneig és el que realment fa viable aquest Memorial Barceló.
2: Que és que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això, de veritat, que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si el cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
0: L'organització convida tota la ciutadania a assistir dimecres a la presentació per conèixer de prop un esdeveniment que tornarà a convertir Tordera en un punt de trobada del futbol base català.

0: En el marc de la Setmana de la Natura, la Fundació EMIS prepara aquesta tarda una xerrada sobre basses, boscos inundats, rieres i rius, el valor de les zones humides del municipi. Es parlarà d'espais que sovint passen desapercebuts, però essencials per a la vida. Nàdia Cantero és regidora d'Educació Ambiental.
1: I ens permetrà conèixer també estrès més importants dels nostres, de les nostres zones humides i la seva importància en el nostre ecosistema. No? Veurem com hem de tractar aquests espais per tal de que es mantinguin sants i puguem continuar amb la seva conservació.
0: A Catalunya tenim un patrimoni natural únic i molt divers. Per conservar-lo existeix el Pla d'Espais d'Interès Natural, una xarxa que protegeix prop del 30% del territori català. En el marc del projecte Ordenació i Conservació dels Espais PEIN de la Plana de la Selva, la Fundació EMIS treballa per a la protecció i la gestió de 4 espais naturals protegits: l'Estany de Sils i la Riera de Santa Coloma, els Turons de Massanet, el riu i els estanys de la Tordera i el volcà de la Crosa. Un total de més de 1.000 hectàrees i 10 ajuntaments implicats en un projecte comú per la diversitat i el territori, entre ells l'Ajuntament de Tordera. La xerrada Basses, boscos inundats, rieres i rius, el valor de les zones humides, serà avui a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I no deixem el marc d'aquesta celebració de la Setmana de la Natura, perquè la Biblioteca de Tordera acull fins al 12 de juny una impactant mostra fotogràfica dedicada al medi ambient. L'exposició ofereix un recorregut visual per la fauna i la flora, incloent-hi des de mamífers i aus fins al món subaquàtic i passatges espectaculars. A més de la seva vessant artística, la mostra posa l'accent en la denúncia ecològica, convidant a la reflexió sobre l'estat actual del planeta. L'exposició està oberta a tota la ciutadania en l'horari habitual de la biblioteca. Així mateix, s'han habilitat visites guiades per les escoles que ho sol·licitin amb l'objectiu de fomentar la consciència ambiental entre els més joves del poble. Xavier Llop és president de Fotoclub Tordera.
2: Una proposta cultural i educativa que convida a descobrir a través de la fotografia la bellesa, la força i la fragilitat del món natural. Les escoles que estiguin interessades podran gaudir d'una visita guiada, acompanyada d'un petit exercici visual, pensant per fomentar l'observació i la mirada crítica sobre la natura. Per garantir una experiència adequada i evitar coincidències entre grups, aquestes visites escolars es realitzaran sempre amb cita prèvia, coordinant els horaris per no solapar diverses escoles al mateix temps. I a més, l'exposició està oberta a tothom dins els horaris habituals de la Biblioteca de Tordera, perquè petits i grans puguin gaudir d'aquesta experiència visual i de natura. Des de Fotoclub Tordera us animem a visitar l'exposició i fomentar part de la Setmana de la Natura.
0: Per més informació i reserves de visites escolars, podeu contactar amb el Fotoclub a través del seu correu formació@fotoclubtordera.cat.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El CET Tordera ha emès un comunicat oficial on anuncia el final del cicle del seu actual equip sènior femení que actualment milita a la categoria de Supercopa. Aquesta decisió marca el final d'una època daurada per al bàsquet femení del municipi. A través de les seves xarxes socials, l'entitat ha expressat que es tracta d'una mesura molt dolorosa però coherent, acordada de manera conjunta entre les pròpies jugadores, els entrenadors i la junta directiva del club. Algunes de les jugadores han fet història amb el club i han portat el nom de Tordera arreu del país. Els arguments esportius avalen aquesta afirmació, ja que en la seva trajectòria recent el conjunt tordanenc ha assolit el sostre del bàsquet estatal competint durant dues temporades a la Lliga Femenina 2, la divisió de bronze del bàsquet espanyol. A més, el prestigi i el nivell del projecte es van consolidar de manera notable en esdevenir el filial de l'Espart Girona durant una temporada. Una aliança històrica que va vincular directament l'entitat amb un dels grans referents del bàsquet femení europeu. Malgrat el tancament d'aquesta etapa, la màxima categoria competitiva de l'entitat, el CET Tordera, ha volgut llançar un missatge tranquil·litzador de cara al futur, assegurant que la maquinària de la base seguirà funcionant a ple rendiment. La cita d'ahir a la tarda va ser un homenatge emotiu i multitudinari. Tota l'afició del CET Tordera va vestir-se de gala al pavelló dels Països Catalans per acomiadar totes les jugadores en el darrer partit de Lliga, on van acabar perdent per la mínima 58-66, on el resultat va acabar sent el de menys. Informació esportiva, notícia que trobareu ampliada avui a partir de les 8 de la tarda en el show diari, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

0: El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar retira el suport del trasllat de la mota del Delta de la Tordera fins al rec Viver, ens ho explica des d'Ona Malgrat, Javi Méndez.
1: L'Ajuntament de Malgrat finalment fa oficial el seu suport a les demandes de la pagesia del Pla de Grau. Ho fa amb l'aprovació d'una moció al ple d'aquest dijous en el que es retira el suport a la coneguda com a alternativa 3 del Pla de Motes de l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquesta alternativa suposava traslladar la mota del Delta de la Tordera fins al rec Viver, que es troba a 500 metres de l'actual. L'aprovació d'aquesta moció implica diferents coses. D'una banda, suspendre l'acord del ple de març de 2025 en el que el consistori donava suport a aquesta alternativa 3 i alhora informar-ne l'ACA. D'altra banda, l'alcaldessa Sònia Vinyoles haurà de demanar per escrit al Departament de Territori, Habitatges i Transició Ecològica de la Generalitat que el Pla de Grau no formi part de cap mesura compensatòria per autoritzar la construcció de l'aeroport del Prat. A més, els pagesos demanen els informes tècnics fets pel sector naturalista i científic en relació al suport de l'alternativa 3. L'Ajuntament també haurà de blindar la qualificació urbanística del Pla de Grau que permeti als pagesos fer inversions a les seves terres i ser més competitius. Durant l'aprovació de la moció, el gerent de la cooperativa Progrés Garbí, Xavier Castells, ha afirmat que s'ha fet justícia, però que això és només el primer pas. La moció es va aprovar per unanimitat.
0: Acaba sense acord la tercera reunió entre sindicats i Departament d'Educació. El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment de complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Ens ho explica en la següent crònica Esther Minguell.
2: Hi haurà una nova trobada dimarts que ve després que els sindicats han rebutjat les propostes d'educació que ha plantejat millores en els complements. El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial, donant resposta doncs, a aquesta pèrdua de poder adquisitiu.
2: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
4: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet. En qualsevol cas, sí que hem demanat també, en aquest cas a les organitzacions sindicals, que mirin la proposta que estem fent, perquè és una proposta amb moltes bondats.
2: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: Anem a parlar del temps amb informació que ens facilita el Servei de Meteorologia del Consell Comarcal del Maresme. Esperem un dilluns amb un dia estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions. Vents fluixos de força 2 a 3 de component variable aquest matí girant a component est de cara al migdia. Mar en estat de marejol amb àrees de mar de fons. Les temperatures mínimes baixen avui lleugerament entre els 12 i 18 graus, mentre que les màximes pujaran i oscilaran entre els 23 i els 26 graus. De cara a demà dimarts es mantindrà l'ambient assolellat a tota la comarca, tot i el possible aparició d'algun núvol baix a la serralada litoral. No esperem pluges. Vents lleugerament moderats, a força 2 a 4 de component est. Mar en estat de marejol a Maries de Maró de cara a la tarda. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i fins i tot baixaran lleugerament a les zones altes de la comarca, amb valors que aniran dels 14 als 19 graus. Les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 23 i els 27 graus.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Segueix-nos a radiotordera.cat i a les xarxes socials.
1: Les entitats culturals, esportives, socials i juvenils tenen molt a dir. La Taranyina, el programa del món associatiu de Tordera. Els dilluns a 11:15 del matí i a 8:15 del vespre.
2: Hola, què tal? Benvinguts a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova entitat per parlar aquest any de 2026. Tenim amb nosaltres el Memorial Barceló. Avui que tenim amb nosaltres un representant de la Junta, en concret un que s'encarrega més de la part esportiva. Ara ho comentàvem fora de càmera, Joel Caparrós. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Parlarem una miqueta d'aquest 2026, d'una mica d'actualitat de l'entitat, perquè ara ja s'acosta potser la data clau de l'any, diríem, que marca aquesta entitat, que és el Memorial, precisament, el torneig que feu cada any. Però per començar sempre deixem un petit espai per introduir una mica l'entitat, de què tracta, en què consisteix.
3: Bueno, l'associació del Memorial, com bé diu la paraula, és el record, el Memorial en Josep Barceló, d'acord, que ja portem aquesta la 27a edició que fem el torneig en el seu nom i en el seu record. I llavors la principal acció que fem és el torneig Memorial Josep Barceló, que és per el que vam crear i existeix aquesta entitat i aquesta associació.
2: Abans de començar ja entrant en matèria, volia preguntar-te, perquè he dit que queda ja pocs dies, poques setmanes per aquesta data, en concret quins dies són?
3: El Memorial és el 6 i 7 de juny, sí, ho tenim a tocar. També és cert que aquestes dues setmanes ja són les finals, són mogudetes. La setmana que ve fem la presentació del torneig el dia 27, el dimecres 27 a les 8:30, aquí a l'esplai de la gent gran, que també convido la gent que pugui vindre, crec que estarà molt i molt bé. Tenim gent de molt de nom que ve a xerrar sobre futbol, sobretot, i aprofitar per poder presentar una mica aquesta edició. I sí, ho tenim a tocar. Sí, són dues setmanes ara frenètiques ja d'anar endavant.
2: No sé com són aquests preparatius, sobretot ja en aquesta recta final. Com descriuríeu potser el procés de portar els equips, de preparar tot el tema també de material? Com és aquest procés?
3: Sí, penseu que això ho portem treballant. Jo sempre ho dic, acaba el Memorial i pràcticament no ja estem recollint tot el material el diumenge a la tarda-nit i ja estem pensant el següent. O sigui, portem pràcticament un any treballant a l'edició. És una feina molt i molt llarga, que no és que es redueixi en l'últim mes ni en aquestes dues últimes setmanes ni molt menys. Llavors portem un any sencer ja treballant-ho i ara ja és acabar de polir detalls, acabar de perfilar horaris, d'acabar de quadrar els hotels, els horaris dels busos, a mirar que no tinguem cap inconvenient, que sempre n'hi ha alguns, i res, acabar de quadrar tot perquè el dissabte a les 8:30 el primer partit sigui puntual i inici tot com esperem que vagi, que sigui genial.
2: Perquè per la gent que no sabia, que sí que potser hem començat a parlar d'aquest torneig, però en quines categories se centra, més o menys, quins equips sol tocar o solen participar en aquest torneig?
3: Participa en la categoria S10, que són nens de 10 anys, S11 i S12. O sigui, serien alevins de el que abans eren alevins de segon any, alevins de primer any i benjamins de segon any. Aquest any també tenim, bueno, els últims dos anys hem tingut la categoria de l'avi femení, que vam començar amb la infantil l'any passat a l'avi femení, i també tenim la categoria de futbol inclusiu amb la participació dels Invencibles i l'Atlètic Club Tordera, que també els tindrem en el torneig un any més.
2: No sé com és, entenc que tu des d'aquesta part esportiva de contactar amb els equips deus haver de contactar directament amb els clubs per participar. No sé com és contactar amb equips de molt de renom, com és el Barça, l'Espanyol, tots aquests equips que venen any rere any al Memorial. No sé si és gaire difícil, si teniu un tracte familiar potser.
3: Sí, hi ha clubs que portem molts anys repetint amb ells, com és el Barça, com és el Girona, com pot ser Villarreal, que el contacte ja és pràcticament el mateix de cada any i pràcticament no hem d'explicar res, sinó que com ja coneixen el torneig, inclús ells ens pregunten quines dades ja són quan acaba per guardar-se-les en el calendari, igual que ens passa amb Osasuna. Quan intentem incorporar algun equip nou, doncs bueno, és buscar-nos la vida per veure qui s'encarrega, trucar-los, intentar explicar-los una mica què, de què es tracta aquest torneig, perquè a vegades costa i estem en un món que cada cop n'hi ha més i més tornejos d'aquest estil. Si anéssim 10 anys enrere segurament érem dels pocs que els feien en aquestes magnituds. Ara sí que és veritat que hi ha empreses que s'hi dediquen. Llavors és la feina d'intentar que facin aquest primer pas de vindre, perquè sí que és veritat que un cop l'han tastat, un cop han vingut al Memorial, després ja és molt més fàcil les renovacions. No hem tingut mai cap problema en poder renovar un equip que ja hagi vingut. I és això, al final ells tenen molts compromisos també, vull dir, no tenen tantes línies, i si volen, la nostra intenció és que ens vinguin les primeres línies, doncs sempre contactem molt abans, i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
2: Parles de competència, tot i això, que aquests darrers anys dius que hi ha empreses o hi ha altres tornejos que cada cop doncs, es van desenvolupant. No sé si això us afecta directament o dins del que hi ha ho porteu bé.
3: No, dintre del que hi ha, com tenim el background de molts anys i que els equips ja confien en nosaltres, ens és més fàcil. Sí que és veritat que a vegades doncs te venien amb les tres categories un equip, i ara aquest any potser costa més perquè s'han de repartir amb altres tornejos. Però intenten no fallar i no ens és complicat, per el que et dic, perquè crec que els equips ja confien en nosaltres, coneixen el torneig, saben de la serietat amb el que el tractem, amb la professionalitat que tenim, i llavors ens és bastant fàcil. Vull dir, ens costa més a vegades incorporar un equip nou, perquè també, pues, bueno, igual que passa amb nosaltres, que hi ha molts que ja tenen el compromís agafat amb nosaltres i que volen repetir, doncs entenc que en altres tornejos també passa. I captar aquest equip nou que deixi d'anar a un lloc per vindre al teu, doncs ara, a dia d'avui, és el que potser ens està costant més. Però sí que és veritat que, el que reitero, un cop proven el Memorial, et demanen l'any que ve que volen tornar.
2: Doncs també et volia preguntar, hem parlat de la teva tasca dins d'aquesta associació, però també volia preguntar-te quants membres sou actualment a la Junta i també com a membres doncs, encarregats, que treballen doncs, dia a dia perquè es pugui dur a terme aquest memorial. I d'altra banda, una feina que també veiem molt sovint són els col·laboradors que teniu els dies del torneig, sobretot.
3: Correcte. En el dia a dia, el que ve a ser el que et dic de treballar-ho durant tot l'any, som els de la Junta, que són 14 membres, si ara no m'equivoco, que són els que estem treballant durant tot l'any. Cadascú té una mica les seves tasques repartides en seccions. Jo tinc la part esportiva, hi ha gent que s'encarrega més de temes de xarxes socials, altres més del tema de logística. Bueno, al final tots fem de tot, però sí que és veritat que hi ha gent una mica més específica en les seves àrees. I el que tu dius, això és durant tot l'any, però el dia esforç, els del Memorial, tenim la gran sort, i no em cansaré mai de dir-ho, que és, jo crec que és de lo que més podem estar orgullosos, dels més de 180 voluntaris que ens acompanyen el cap de setmana, que és que mai els podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el Memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu, en què et puc ajudar? I això de veritat que no té preu. Sense ells seria impossible. Vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si el cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
2: Com que s'ha dit aquest tema dels col·laboradors, et volia preguntar com ho pot fer algú que vulgui doncs, col·laborar aquest any per contactar amb vosaltres i ajudar amb el que sigui.
3: Bueno, doncs pot contactar amb l'Adrià de Barceló o amb mi mateix o amb qualsevol de la Junta que conegui o que ens facin arribar el seu contacte, i nosaltres estem encantats d'acollir qui vulgui ajudar. Sempre ho he dit, que qui tingui ganes de col·laborar i tingui ganes d'ajudar, en el que sigui, ho farà. Vull dir, no tanquem mai les portes a ningú, al contrari. Vull dir, només faltaria que tinguessin que rebutjar gent que vulgui ajudar. Llavors, qui vulgui vindre a col·laborar, que mans mai falten, estarem encantats, i poden, ja dic, contactar amb qualsevol de la Junta, amb mi mateix, amb l'Adrià Barceló, que en aquest cas s'encarrega més també dels voluntaris a nivell esportiu. Llavors, només ha de fer això, intentar, si no coneix a ningú, pot adreçar-se al Club Futbol Tordera o em trobaran a mi, perquè hi soc allà cada dia, o li facilitaran el meu contacte.
2: Perfecte, doncs ja per anar acabant et volia fer una pregunta, que abans hem parlat d'una novetat d'aquest any, que és que també fou aquesta xerrada, però no sé si hi ha alguna novetat més a comentar, o canvis en el format del torneig, o alguna cosa, o si repetiu format.
3: Tenim alguna novetat que ens reservem per al dia del torneig, que crec que aquest any hi ha alguna novetat molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a el que han d'estar. I aquesta en tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè ja hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior, i que així com a novetats, ja et dic, crec que en tenim una de molt xula, però que serà una sorpresa, vull que la gent se la trobi el dissabte quan fem la cerimònia.
2: Doncs amb aquesta sorpresa, no sé, per acabar ja l'última pregunta, no sé què espereu d'aquesta edició, si teniu ganes, i això, si haguessis de demanar algun desig per aquesta edició o esperar alguna cosa, no sé, quin missatge seria el que voldries donar?
3: El primer desig, que faci un dia com el que fa avui, que el temps ens acompanyi, que això per nosaltres és super, super important, i la resta, que flueixi com els últims anys. Crec que ho tenim tot tan preparat i tan quadrat perquè les coses surtin bé, llavors que els nens gaudeixin, que les famílies gaudeixin, que hi hagi un bon cap de setmana de futbol, perquè el nivell el tindrem segur, perquè per als equips que venen, no només professionals, sinó tots els que venen a participar, són clubs de molt nivell, que venen a gaudir d'un cap de setmana, gaudir d'una experiència, que al final crec que per això el fem, no? Sí que és molt bé, està molt bé que el nivell sigui molt alt, però crec que el que venem o el que volem transmetre és que venen a competir, però també venen a passar un cap de setmana aquí a Tordera, a les instal·lacions, a fer una convivència amb els nens que potser durant la lliga o durant el dia a dia no estigui, que pot ser que és un bon tancament de temporada per als equips.
2: Doncs Joel, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui, esperem que vagi molt bé aquesta edició i doncs ja ho anirem seguint també com hem fet aquests anys amb el seguiment dels partits i de les finals del torneig.
3: Perfecte, i agraïm-vos la vostra feina també que feu durant el torneig.
2: Doncs moltes gràcies i també us volem agrair a vosaltres una setmana més per veure la Taranyina. Us convidem també la propera setmana a descobrir una nova associació i un nou convidat.
0: Qualitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.